Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: Ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
5: Ladies and gentlemen.
4: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
6: Jazzit.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit.

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio.
5: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
1: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem

Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Londres, 1943. Els avions aliats surten cada dia, travessant el canal de la Mànega. Però molts no tornen. Els comandaments militars estan desesperats. Com poden protegir millor els bombarders? Encertar la resposta salvarà milers de vides.
2: Benvingudes i benvinguts, estimem les Mates, el podcast on les dades no són el que semblen. Bon dia, Laura.
3: Hola.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
3: Doncs mireu, avui us porto una d'aquelles preguntes que es fan sovint a les entrevistes de feina per llocs relacionats amb dades i optimització. Mireu, imagineu-vos això. Segona Guerra Mundial. Sou enginyers de l'exèrcit aliat i la vostra missió és reduir la quantitat d'avions bombarders abatuts per l'enemic. La majoria d'avions tornen amb les ales, els timons i el centre de l'avió molt castigats per impactes de bala. Quines parts cal reforçar per reduir baixes?
4: Home, on hi ha més forats, no?
3: Clar, de fet, quan en aquesta situació tu el que dius és, a veure, porteu-me tots els avions, analitzo a on els disparen i llavors allà on es disparin més, que són aquests tres llocs que he dit, doncs allà els hi poso unes xapes així de reforç i així encara que els disparin, doncs els hi costarà més abatre'ls. Vale, doncs això és el que tothom va pensar. Però l'Abraham Wald va veure-hi un error de base. En realitat, si tu et fixes en tots aquests avions, estàs estudiant només els avions que han tornat i els que realment han acabat abatent són els que,
2: clar,
3: ja ni els has vist, perquè han caigut por ahí, vés a saber, i tu ja no has vist com han quedat aquells. I, per tant, es preguntaven, i si els que rebien impactes a la cabina, als motors o a la cua, senzillament eren els que ja no tornaven? Per tant, lo perillós és que et fiquessin els impactes a la cabina, als motors i a la cua. Doncs clar, l'absència de forats era en realitat la dada clau. Era un cas que hi havia viatge de supervivència, és el que es diu, no? De no m'estic fixant en les dades que no tinc, que són les que realment em donen la informació. Però jo, com que el que veig és això, jo estic esbiaixat i ara em penso que sempre és que disparen en aquests llocs. Llavors, els avions amb forats a les ales havien sobreviscut, els altres no. Avui posem en valor el sentit comú, la lògica i l'experiència a l'hora d'analitzar dades. I parlarem amb algú que coneix molt bé el món de les dades i la tecnologia. Molt bé, doncs estem aquí amb el Josep Maria Ganyet i és una de les veus reconegudes en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Bon dia, Josep Maria.
5: Hola, bon dia.
3: Hi ha molta gent que li pregunta coses a la intel·ligència artificial, al ChatGPT, i que es creu aquestes dades que li dona. Llavors, o sigui, nosaltres hem de posar pensament crític aquí de lo que ens contesti una IA o ens ho podem creure amb fe cega o com ho hem de fer això?
5: Jo diria que nosaltres hem de posar pensament crític no en un entorn d'IA, sinó en general, a la vida, en qualsevol aspecte. Però ja que parlem d'IA, particularment en el terreny de la IA i particularment en el terreny de la intel·ligència artificial generativa.
3: Uh-huh.
5: I perquè d'intel·ligència artificial n'hi ha de molts tipus, en portem temps des de finals dels anys 50, si voleu, des dels anys 40,
3: vale.
5: Hi ha molts tipus diferents, eh? N'hi ha una que es basa en el coneixement dels experts, aquesta se'n diu simbòlica,
3: uh-huh.
5: I escolta, es troben tots experts i fan com si diguéssim una enciclopèdia, no? I això li ensenyem a un ordinador i l'ordinador pot prendre decisions en base a aquest coneixement que han sintetitzat d'experts. Però la que estem fent servir ara, la que ens és més útil i la que ha arribat a tothom i que s'ha convertit en un fenomen de cultura popular, és una que va al revés. En lloc d'agafar el coneixement de tots els savis que puguem d'un àmbit determinat, el que fem és el resultat del nostre comportament en aquests àmbits, és a dir, les dades. Dades que pot ser doncs, el que han publicat a internet, a Wikipedia, a Instagram, als blogs, als llibres que hem pujat, pot ser qualsevol tipus de dades. El que ha passat ara és que les màquines han sigut prou ràpides, prou potents i han tingut prou aquestes dades com per llegir tot el que hi ha a internet i crear un model estadístic de generació de text. Això és bastant important.
3: Uh-huh.
5: Ho dic perquè això no és un sistema intel·ligent, sinó que és un sistema que literalment endivina la propera paraula que vindrà. D'acord amb què? D'acord amb com els fem servir nosaltres. Per tant, si entenem que això són generadors estadístics de continguts, entendrem que aquests sistemes no són intel·ligents i que el que generen és versemblant, però no té per què ser cert. Per tant, hi hem de posar molt, molt estrit crític i ser conscients de en què ens poden ajudar i en què ens poden perjudicar.
2: Abans has comentat que són models que s'entrenen a partir de la... o que estudien la conducta, la repetició. Per tant, és possible que tinguin biaixos en les respostes?
5: No és possible, és segur. Si el que hi ha a internet és un subconjunt del nostre coneixement, és a dir, d'aquell que hem sabut expressar en text o bé amb el nostre comportament, els likes d'Instagram, els likes, els loops, els que segueixes de música, els vídeos que mires, tot això, que no sigui un coneixement explícit. I, a més, és un subconjunt de la humanitat, la meitat de la població que estem connectats a internet, vol dir que no és pas el conjunt del coneixement global de la humanitat. Per tant, ja s'ha esbiaixat. Alfabets i classistes, per tant, el resultat de la seva activitat i el coneixement reflectirà això. No? I llavors, per definició, estaran sempre esbiaixats. L'única manera d'arreglar això és que canviï la societat. No canviarem les dades, és a dir, canviar la societat.
2: Clar. I com s'entrenen els models, els nous models? Hem de ser curosos a l'hora d'introduir dades sensibles?
5: Sí, però això ja no és només per un tema de treball dels models, és perquè, en general, quan nosaltres introduïm dades a una web o pugem dades al núvol, l'únic que estem fent és copiar aquella informació al servidor d'algú altre, a l'ordinador d'algú altre. Quan pensem en un server o comencem amb el núvol, penseu que allò és l'ordinador d'algú altre. Llavors, si te'n fies bé, però ja no tens tu la custòdia d'aquella informació. I el que poses és... Jo us recomanaria que, si mai fos servir ChatGPT, Gemini, qualsevol sistema d'aquests intel·ligència artificial generativa, no poseu mai documents comprometedors, els dades personals, la vostra adreça, els vostres noms. Si ho utilitzeu per feina, feu servir un servei d'anonimització i el que us fa és esborrar les dades sensibles, passar-li la informació que creieu que pot compartir i així no esteu més segurs.
2: Pels actors més joves que ens estiguin escoltant, que utilitzen la intel·ligència artificial generativa a les aules i que potser troben a l'abast una manera ràpida de fer els deures sense pensar-hi gaire, quin missatge els hi donaries perquè segueixin animats a aprendre?
5: Si ChatGPT, en general, ChatGPT, Google, Wikipedia, una calculadora, fent-se arribar per aprendre, fes bo. Jo que dir-li al ChatGPT que em faci un resum de la revolució industrial a Catalunya i que em doni les fonts d'informació, sobretot, recordem que aquests sistemes s'equivoquen, i doni les fonts d'informació i jo les vaig a comprovar i miro quines fonts són més fiables i no. I en aquest procés jo estic aprenent, això és meravellós. I en canvi, a classe em diuen que fes un treball de dos pàgines sobre la revolució industrial a Catalunya i això li faig fer ChatGPT i ho entrego tal qual, jo no he après res. Potser aprovaré l'assignatura, però no hi ha tret més. I un problema el tenim quan avaluem. Jo crec que cada cop més haurem d'avaluar aspectes més d'un caire més humanístic, encara que estem parlant de tecnologia, demanar l'opinió, demanar quins valors o quina ètica aplicaries en aquests casos, no? I fer una avaluació segurament a classe de puny i lletra i o bé oral, que no pas demanar un treball que no l'enviïn al model, perquè això no té cap validesa. No per res, perquè l'objectiu no és que hi hagi un altre treball sobre la revolució industrial a Catalunya, perquè ja n'hi ha, segurament, de molt millors llibres

0: molt millors que els que pugui fer qualsevol alumne. L'objectiu és que aquell alumne desenvolupi un pensament crític i aprengui els continguts. La finalitat no és que ens facis treballs, la finalitat és que ens ajudi.
1: Què us ha semblat?
2: Ostres, doncs molt interessant. I també t'he de dir que m'he quedat amb ganes de jugar. Avui no hem jugat encara, Laura.
1: És que ara aquí era com una explicació que era real de la Segona Guerra Mundial. Llavors també és interessant. I tot això que hem dit, o sigui, al final és l'estadística que ara s'està fent a les classes. Quan nosaltres érem petits, quasi no ens explicaven res d'estadística. I ara s'està veient que el món anirà per aquí. És a dir, qui més informació tindrà... serà qui sàpiga analitzar dades, treure conclusions, fer tot aquest tractament.
2: Fer una estratègia.
1: Exacte. Uh-huh. I tot això serà superimportant. Però, bueno, ara que ja hem vist això, el concepte del biaix, voleu que us plantegi algun cas trampa d'aquests que has de pensar una mica...
3: Som-hi.
1: Vinga.
3: Perquè això sembla un escape room de mates.
2: Som-hi.
1: Doncs mira, us començo amb un problema que just, a més, me'l va plantejar un nen a mi. Que primer em vaig quedar com, a veure que deu estar, on està la trampa, no? Mireu, l'enunciat diu: dos pares i dos fills van al bosc a collir bolets. Cadascun cull 5 bolets. Quants bolets tenen en total?
3: Doncs, dos pares i dos fills són 4 persones. Per tant, 4 per 5, 20 bolets.
1: Vale. Sí? Us quedeu amb aquesta resposta?
2: Sí, no.
1: Però aquí no hi ha molta trampa.
3: No hi ha trampa, aquí
1: alguna. Ja us havia fet un spoiler de que tenia trampa. Llavors, aquí són d'aquests que dius, vale, clar, si jo agafo les dades, el que m'han dit és dos pares, dos fills, doncs dos i dos, quatre.
2: Tenim mostra del que han recollit?
1: Clar, però això ens en podem enfiar de que eren 5 bolets cadascú. Vale, però ara què podria passar? Si jo, a més, us dic que hi ha trampa... Jo, per exemple, quan me'l va fer aquell nen, el primer que vaig pensar és que la paraula pares, com que podries incloure que són els meus pares, són dos, el meu pare i la meva mare. Llavors vaig pensar, ah, potser és una trampa, i és com si fossin dos famílies. I vaig pensar, potser és que dos pares vol dir dos parelles de pares. No? I llavors vaig anar per aquí i dic, ah, vale, potser és que són 6 persones en total. I em va dir, vale, no volia anar per aquí, però bueno, seria una manera, és una bona cosa que algú pugui pensar així. De fet, la pista és, són menys persones, no més, sinó menys de les que havíeu pensat.
3: Ah, doncs, potser és pensar el que has dit al revés, no? Que la paraula pares fa referència als fills.
1: Què vols dir amb això?
3: Dos pares, pot haver-hi un dels pares, que és pare i fill alhora.
1: Ah, molt bona.
3: Perquè...
1: Vale.
3: És avi,
2: ja sé per on
3: és
2: vas.
3: Avi, no?
1: Aquí tindríem un avi, un pare i un fill. Som 3 persones, però en realitat d'aquestes 3 persones, 2 són pares
2: i 2 són
1: i
2: fills.
1: 2 són fills.
2: Sí, sí, està bé. Ben
1: pues
2: trobat.
1: Mira, aquests, i llavors així només hi ha 3 persones i com que han collit 5 cada un, doncs 15 serien 15 bolets. Que dius, ostres, vaya xorrada, això no és un problema de mates. Sí. És com, vale, pensar en com utilitzes la informació. No, no tota la informació ve trivial i és tal qual el que tu t'has pensat a la primera. Llavors també està bé plantejar-se com les coses d'una altra manera. És buscar-li 3 peus al gat, eh? Però bueno, és xulo pensar així, en el fons és com un joc.
3: 3 peus al gat, aquí hi ha algun repte de mates amagat.
1: Ja, és una expressió de nombres. Que, mira, hi ha una activitat que fèiem a col·le, que ara me'n vaig de guió, però... que era de buscar relacions entre les matemàtiques i la llengua i fèiem buscar als nens expressions en català o en castellà o en anglès que continguessin nombres. Per exemple, buscar-li 3 peus al gat o formes geomètriques d'un triangle amorós. O sigui, saps? Hi ha com expressions que, a més, volen dir coses que utilitzen molts nombres i...
2: No?
1: Sí. Vale, llavors, tornem.
2: Nou repte?
1: Nou repte, va. A veure aquest. En una biblioteca universitària s'observa que la majoria de gent que porta ulleres és estudiant de ciències. Els d'humanitats tenen un 50% menys de miops. Conclusió?
3: Les ciències fan mal a la vista.
2: Que és la facultat de Medicina. I de tant estudiant acaba tots patint miopia.

0: tampoc. Podria ser, eh? Perquè els de ciències inclourien els de medicina.
1: Sí.
0: Però no, no, tampoc va per aquí. Però, i si resulta que els estudiants de ciències són els únics que hi passen 8 hores cada dia?
1: O sigui, és una mica com el dels avions, no? Que no hem comptat a tots els estudiants, sinó els que estaven a la biblioteca.
0: Exacte, perquè és com quan... O sigui, quan tu fas estadística, quan tu fas un estudi, tu vols respondre una pregunta, però després hauràs de recollir dades. I el disseny aquest de com faràs per recollir les dades...
1: La mostra.
0: Et pot condicionar molt. És com el típic exemple, és que si tu vols saber, jo què sé, el tipus de música que li agrada més a la gent... No et pots plantar a fer l'enquesta a la sortida de la discoteca tecno del poble tal. Perquè, clar, tothom que surt per la porta, en teoria, li agrada aquella música. Saps? O a la porta del Liceu, és igual. O sigui, has de buscar aleatorietat en la representació. Clar, aquí, per exemple, doncs és el mateix. Si estàs només mirant la biblioteca, pot haver-hi aquí un biaix de que tota la gent que està allà...
1: Que els de lletres estudiem al bar i això ja ho sap tothom. Molt bé.
0: Exacte. Vale.
2: I ara on de veu, va? Una mica més tècnic, aquest. Es diu l'institut amb millors notes.
0: A veure.
2: Tinc l'institut A, té 10 alumnes, i 4 tenen excel·lent. L'institut B en té 200, però només 30 amb excel·lent. Quin és el millor institut?
1: Clarament l'A, no?
0: Clar, perquè és 4 de 10, és com un 40% tenen excel·lent, i en l'altre 30 de 200... és com un 15%.
2: Exacte.
0: Però, clar, la teva mostra és molt petita. Potser que 4 tenen excel·lent de 10 no és molt representatiu. Això, per exemple, és un concepte de la variabilitat, que és, clar, si ho mires només d'una classe o d'una promoció, és com que et falten dades. Ho voldries mirar any rere any. Si any rere any la tendència és aquesta, llavors sí que pots treure més conclusions. Però si només ho mires en una promoció, clar, aquells 4 pot ser que per casualitat siguin 4 que són molt bons en aquella promoció i que és igual el que faci l'institut que aquells 4 trauran bones notes igualment.
1: També és veritat que si només n'hi ha 10 per classe potser ja és que estan fent criba, no?
0: Exacte. O que és un poble molt petit o el que sigui i el mestre es pot dedicar més. Ves a saber, aquí entren moltes variables. Llavors, no és que puguis treure conclusions o no, però sempre has de treure conclusions i llavors preguntar-te com de fiable és aquesta conclusió. Això tampoc molta gent no ho diu, no? Quan fa això i diu, serien capaços de fer un titular de diari, no? El 40% dels alumnes d'aquest institut, tal. I és com, no és tan fiable. Llavors, aquí hi ha moltes mesures que mesuren això. Com de fiable és la conclusió que has tret d'un estudi. I això, quan en el diari, les notícies, el que sigui, ens donen nombres estadístics, un molt bon exercici és mirar d'on en surt l'estudi, quina mostra van utilitzar, quantes vegades van repetir...
1: Contrastem les dades.
0: Exacte.
1: Qüestionem-ho tot, periodisme.
0: Tot això és important anar-ho entenent.
2: I ampliar la mostra és l'única manera de... Estàs segurs que és un bon estudi?
0: Clar, no té per què. O sigui, ampliar la mostra és una de les coses que... Aquí el que passa és que no és hem preguntat a 10 alumnes i 4 tenen excel·lent, sinó que posava que l'institut tenia 10 alumnes. Llavors ja no pots ni ampliar-la. Però suposem que és que has preguntat a 10 i 4 tenen excel·lents. Una de les coses és, doncs amplio la mostra, pregunto a més gent. Això és una bona opció, però també hi ha un altre concepte que és el de repetir l'experiment. Demano a 10 i em surt el 40%. Demano a 10 més diferents i a veure què em surt. I demano a 10 i demano a 10. I llavors, si totes les dades més o menys em queden al voltant del 40%, això em dona molta confiança, perquè estic fent l'experiment diferent a 10, a 10, a 10, i sempre em dona als voltants de 40. Vale, això em diu que aquell 40 és bastant fiable. Si quan ho faig, una vegada em surt 40, l'altra vegada em surt 10, l'altra vegada em surt 80, m'està dient que hi ha molta variabilitat en aquestes dades, i llavors aquell 40, o fins i tot fer la mitjana de tot això, no me'n puc enfiar gaire. Saps? O sigui, et dona molta seguretat que facis l'experiment diverses vegades que més o menys sempre et doni el mateix. Més que augmentar la mostra i fer-la només una vegada. Per tant, una dada no és mai bona si no sabem d'on surt i com s'ha obtingut. Ens pot enganyar sense voler.
1: A vegades la dada ens enganya, però no sabem què ens falta, no?
0: Sí, o perquè interpretem el món amb pressa. I les mates són, sobretot, una invitació a pensar amb calma.
2: I a riure, també, que ens agrada una dada, però encara més si té trampa.
0: Exacte. Va, i per acabar us portaré una última història curiosa. Però hem de marxar a Galícia.

0: D'acord, imagineu que estem a una ria de la Costa de Morte. S'hi donen les condicions idònies per la criança de percebes, que tots les teniu clares, no?
1: No, aviam, explica'ns una mica.
0: Doncs, per exemple, fortes batudes del mar, les onades xuquen constantment contra les roques, aporten oxigenació i renovació constant dels nutrients. Per tant, això és un bon lloc on criar percebes. La protecció contra els depredadors. Com que hi ha moltes onades fortes, els depredadors no s'hi poden parar i, per tant, no se'ls mengen. I, per tant, no hi ha quasi competidors que es mengin els percebes. Després, una altra cosa bona que pot tenir la zona és que hi ha roques escarpades i exposades a la marea. Sabeu que els percebes s'adhereixen frontalment fortament a les superfícies dures i per això busquen roques verticals o inclinades. Llavors es queden allà enganxats i d'allà no hi ha qui els tregui. I després, el fet de tenir aigües fredes també van molt bé. I clar, l'Atlàntic gallec, allà l'aigua, no sé si ho heu provat.
2: Freda, freda.
0: Freda, sí, sí. Freda. Per tant, allà és ideal pel seu metabolisme i no hi ha canvis bruscos de temperatura. Perquè també, si anés canviant calenta, freda, tampoc aniria bé. Per tant, en teoria, era un lloc idoni per la criança de percebes. I llavors era, vale, què pot estar passant? Perquè sabeu què passava? Que no criaven. O sigui, els posaven i al cap d'un temps, quan anaven a collir-ne, no n'hi havien. Vale? Llavors era com, ostres, amb aquestes condicions fantàstiques, com pot ser que no n'hi hagi mai? Llavors van començar a investigar què podia estar passant. Llavors, fent proves de l'aigua, fent proves de la temperatura, mirant que si els nutrients no sé què. I totes les dades que recollien doncs sortien com adequades. O sigui, era lo normal i era com, doncs, quina cosa més rara. Això ens ho va explicar un profe a la universitat i no sé si hi havia com algun intríngulis més, però bàsicament el resum era aquest. O sigui, era tot idoni i resulta...
1: I analitzaven les dades, les comparaven amb altres ries o
0: sí,
1: per veure què era,
0: i no,
1: que era
0: i
1: diferent?
0: Tot estava normal, tot estava ok, i era com, ostres, no podem trobar la causa de per què aquí no hi ha percebes. I a la ria del costat, que té la mateixa aigua, la mateixa temperatura, els mateixos nutrients, el mateix tipus de roques, allà sí. Bueno, total, que llavors van dir, vale, doncs farem un cultiu, o sigui, com un cultiu intensiu, i tampoc, o sigui, posaven, o sigui, repoblaven molt més i tampoc. Llavors dir, a veure, què hem de fer? I llavors van dir, posarem analitzadors, persones que estiguin allà dia i nit, farem torns per veure si passa alguna
1: cosa,
0: que algun
1: no?
0: Bitxo que no ens esperàvem o jo què sé. I llavors, bueno, van fer torns i un equip de biòlegs es van posar allà a controlar-ho tot. I llavors no passava res, no passava res, no passava res estrany, però de cop i volta van començar a créixer els percebes i no passava res, o sigui, tot igual. I, no, i passava el temps, i van començar a créixer i a reproduir-se, i llavors, bueno, unes criances de percebes impressionants. I llavors van dir, aquí està passant alguna cosa. Llavors ja van començar a sospitar i crec que ho van resoldre posar, en comptes de posar les persones, posant càmeres, i van dir, a veure si és que el fet de que les persones estiguin aquí dissuadeixen d'algú, llavors van posar càmeres com amagades, que no se sapigués, i van començar a baixar una altra vegada la producció. I sabeu què era?
1: Que els roben, no?
0: Exacte, o sigui, els robaven, i clar, o sigui, una anàlisi de biologia científica i tot, que no trobaven, no trobaven, no trobaven. I, de fet, el fet de posar els vigilants per recollir dades científiques, el que va fer va ser que els lladres aquelles nits no hi anaven. I llavors, després, quan van posar les càmeres, llavors sí que van veure que eren, era gent que es tiraven i que ho anaven agafant.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però és bèstia, perquè al final, clar, en aquest cas no s'estava morint ningú. Però una, o sigui, el del cas de la guerra, doncs sí, i és, ostres, he de pensar una mica com out of the box, que diem a vegades, perquè si estic aquí encallat en recollir dades i l'aigua té la temperatura que toca i els nutrients que toca i tot, és com és que no puc trobar solucions i aquí hi ha un problema. I al final, ara anava a dir, tots els problemes tenen solució. Bueno, o no, perquè no és que la tinguin, és que la sàpigues trobar. Val? Llavors aquí és una manera de dissenyar experiments, dissenyar estudis i què fas amb aquestes dades. I cada vegada serà més important...
1: El pensament crític.
0: Exacte, i saber-les gestionar. I les dades et diuen unes coses, però tu has de tenir el pensament crític per interpretar això i treure conclusions.
1: Especialment en temps d'intel·ligència artificial, com ens explicava abans el nostre company Ganyet.
0: Exacte.
1: Avui hem vist que l'estadística és pensar bé i no deixar-se enganyar per les aparences.
2: M'encanta això de veure el que no hi és, com Walt, com els percebes, com la realitat mateixa.
0: O com els algoritmes que només veuen mitja pel·lícula. Calen més científics i més vigilants de percebes.
1: Moltes gràcies, Laura. Moltes gràcies, Albert. Ens veiem al proper capítol de Estimem les mates.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
6: Aigua Freda, Aigua Múrcia, Dues Aigües, evidentment són noms de pobles que es deuen a l'aigua. Són els anomenats hidrotopònims i el mapa de Catalunya n'està ple. No podem dir que sigui l'element majoritari que dona nom als municipis catalans, però bé, sí que és un cas freqüent. Albert Turull, expert en toponímia de la Universitat de Lleida, quines fórmules adopten aquests noms?
7: Hi ha noms que són directament l'aigua. N'heu posat a la introducció alguns exemples, que és aigua més algun complement. No? És a dir, tracks patrimonials típics, aigua freda, no? Allà el cavall entre el Vallès i Osona, o aigua tèbia, el Conflent, o aigua viva. N'hi ha dos, el Gironès i el Matarranya, a la franja de Ponent. O després formes concretes d'aigua. Per exemple, són ben evidents, no sé, la població del Moianès dita l'Estany, o la població de Cerdanya dita riu, o la població del Tarragonès, que és la Riera, no? La Riera de Gaià. Per tant, l'aigua corrent o l'aigua estancada, tipus llac, estany, llacuna, doncs són freqüents.
6: I la gràcia és que, coneixent el nom del poble, fins i tot ens podem imaginar quina mena de recurs natural hi ha en aquella zona.
7: Sí, clar, per exemple, on hi ha aigua viva, doncs un lloc on l'aigua, per lloc, per l'indret orogràfic per on passa, doncs va més de pressa, va més corrent, no? I on hi ha el lloc dit aigua freda, doncs perquè allà l'aigua devia tenir unes característiques especialment fredes, no? O al revés d'aigua freda, en aquest cas sense la paraula aigua, però és implícita, les poblacions, com a mínim quatre, dites Caldes, no? Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, Caldes de Boí o Caldes d'Estrac, també dit en diminutiu Caldetes. Caldes és aigües, Caldes. Caldes, evidentment, vol dir calentes. I certament en tots aquests llocs no és gens casual, hi ha manantials d'aigua que surt calenta, no? Realment calenta, i tenen també, per tant, arran d'això, en alguns casos des de molt antic, des de l'època dels romans, i això ho apreciaven molt, doncs banys termals, etc.
6: Avui al Quatre Gotes, la distribució de les activitats humanes en relació a l'aigua, i copsarem que no sempre hi ha un equilibri. L'accés a una font o un cabal important ha estat i continua sent motiu de disputes i de tensions. De fet, han desaparegut pobles sencers engolits per embassaments. Avui ens hi referirem, però sobretot ho farem per conèixer infraestructures que en un moment determinat semblava que s'havien de desplegar i que al final no van prosperar i que van quedar en un calaix. En aquest episodi del Quatre Gotes mirarem força al sud del país.

0: Quatre gotes.
1: Comencem el camí cap a Amposta. Avui volem parlar del riu Ebre, però abans pararem a Vilaseca. Ho farem a la Facultat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per parlar d'organització del territori. Fem una cosa, mentre no hi arribem, dibuixem del territori. Fem una cosa, mentre no hi arribem, dibuixem amb quatre paraules al

0: consum. També és on hi ha més disponibilitat d'aigua. A les conques internes, la distribució dels consums és força equitatiu entre l'ús domèstic i el de les activitats econòmiques. No en totes les comarques es manté l'equilibri. Si al barcelonès el 68% del consum és dels habitatges i les zones comunitàries, al tarragonès el consum industrial i d'altres negocis supera el 76% de tota l'aigua consumida. I una dada més. Segons els registres de l'ACA, la meitat del recurs hídric dels municipis catalans prové dels seus recursos propis, rius, pous o mines.
1: Ens imaginem el mapa de Catalunya, el teniu al cap? Respon l'accés a l'aigua com està configurat el territori català? Les poblacions, les activitats econòmiques? Avui busquem resposta a aquestes preguntes amb el professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladier. Òscar, benvingut.
2: Hola, gràcies.
1: Vivim en un país equilibrat en aquest sentit?
2: No, en el cas de Catalunya, com en altres qüestions, hi ha un important desequilibri pel que fa a l'aigua en relació a la concentració tant de població com d'activitats socioeconòmiques, que en definitiva són les que utilitzen l'aigua. I està clar que hi ha una part del territori on hi ha la màxima concentració de població, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona litoral, on hi ha també les principals activitats econòmiques que utilitzen l'aigua. I, per contra, aquesta zona és on hi ha menys recursos, tant perquè la pluja és relativament escassa, com tampoc hi ha... Els rius principals no van per aquesta zona, que serien les conques internes de Catalunya, i hi ha, òbviament, hi ha un determinat nombre d'aquífers, però, repeteixo, la concentració de població i d'activitats econòmiques presenta un important desequilibri si comparem conques internes de Catalunya amb la part catalana de les conques de l'Ebre, de la conca de l'Ebre.
1: S'hi han buscat solucions, la humanitat ha buscat solucions, s'han plantejat infraestructures per cobrir aquestes demandes. Actualment, després de l'experiència que hem tingut amb la última sequera, caldrien molts retocs per acabar d'equilibrar aquest país?
2: Bé, tradicionalment la gent mos ficava, no?, a l'hora de ficar les seves activitats socioeconòmiques i els assentaments, un lloc on hi hagués una mínima garantia de recursos naturals, i entre aquests un dels més importants, que és l'aigua. Però arriba un moment que vam decidir que se prioritzaven altres qüestions, com pot ser el desenvolupament econòmic dels territoris, i que si després hi faltava alguna cosa, com podia ser aigua, ja es portaria o ja es solucionaria. Això és en part el que va passar aquí al camp de Tarragona, quan l'arribada de la indústria química, l'arribada del turisme de masses i l'increment de la població, que ens vam trobar en un territori on la demanda era superior a l'oferta. I això es va solventar en aquells moments, a finals dels 80, començaments dels 90, en l'omini trasbassament de l'Ebre. Per tant, davant d'aquests desequilibris, el que es pot fer és intentar solventar mitjançant l'aportació de nous recursos, que en part no em sembla malament, però per altra banda també el que hauríem de fer tant com a persones, ciutadans, com també a les diferents activitats socioeconòmiques que realitzem al territori, és de ser més eficients amb l'ús de qualsevol recurs, també amb l'aigua. És a dir, reduir el consum per tal d'obtenir el mateix producte o per tal d'oferir el mateix servei. El que hem vist és que, sobretot aquests darrers dos o tres anys, la reducció en la quantitat de pluja, l'augment en els consums, va fer que entréssim en segons quines zones amb situacions d'alerta. Hem de fer un ús eficient de l'aigua, hem de reduir els consums. Per altra banda, ara el que està fent la Generalitat és mirar, que ja ho va quan l'anterior gran sequera, la del 2007, si no me'n recordo malament, no?, que va començar a pensar en la instal·lació d'un major nombre de plantes desaladores de l'aigua marina, ara aquest tema ho està retornant, però clar, les plantes desaladores també tenen les seves qüestions ambientals. Per tant, repeteixo, la qüestió de l'aigua hauria de prendre's com una planificació de caràcter sistèmica que engloba el conjunt del territori, no focalitzant únicament en un determinat tipus d'activitat econòmica, sinó, com dèiem, una visió de tot, del conjunt, per tal de prendre decisions de on cal reduir, com obtenir més recurs per tal de satisfer les necessitats, com a mínim, les bàsiques de la població, però, per altra banda, sense comprometre la qualitat d'aquesta aigua, perquè una qüestió és que no tinguem aigua, i l'altra és que, fruit d'algun ús o diferents usos, l'aigua disponible tingui una qualitat que no la fa apta.

0: apta per beure, per regar, per pel procés que sigui.
1: Perquè, clar, la distribució de les activitats econòmiques pot acabar influint en la qualitat de l'aigua.
0: Sí, qualsevol activitat, fins i tot les fisiològiques, generen aigües residuals. I aquestes aigües residuals, el primer que s'ha de fer és mirar de reduir aquesta generació i que després aquesta que es genera sí o sí, que no hi podem fer res, què en fem? Com la gestionem? Una qüestió és que retorni no massa contaminada i l'altra és quin aprofitament podem fer d'aquesta aigua residual que es filtra per tal de que tingui menys impacte ambiental. No? És el reaprofitament d'aquestes aigües, òbviament no per segons quins usos, que potser necessitarà aigua potable, però per altres usos que la qualitat no és tan important, no? Que sigui tan bona, se pot reaprofitar. Quan parlem d'economia circular, potser no parlem, la gent no pensa en l'aigua, però en l'aigua també. L'objectiu és utilitzar menys, en part perquè una part de les residuals se reincorpora al sistema. A més, és també el que s'ha de pensar, jo crec que més a gran escala, és en el reaprofitament o l'aprofitament directe de les aigües pluvials, no? Als pobles, a la majoria de les cases antigues, hi havia la cisterna on se reaprofitava aquesta aigua, no? Que hi havia la teulada, i si no recordo malament, me sembla que era en els mesos que porten R, que es podria aprofitar, quan els mesos de l'any no porten R, després no pot entrar aigua a la cisterna. Doncs bé, instal·lacions que permetin l'aprofitament d'aigües pluvials. Això es pot fer més en edificis nous, però que aquests edificis nous, a més del reaprofitament de les aigües pluvials, també faci que una part de l'aigua no vagi directament a la claveguera, sinó que dintre del mateix edifici, sigui de residencial o sigui d'alguna activitat socioeconòmica, se reaprofiti per usos que permetin l'ús d'aquella aigua.
1: La distribució territorial, d'acord amb l'accés, aquests desequilibris que dèiem, també han provocat tensions en el territori justament per satisfer aquesta demanda.
0: Sí, per un costat se busca, quan transportes aigua d'un lloc a l'altre, i aquí els dos casos més clars que tenim són lo del transversament de l'Ebre a Camp de Tarragona i bona part del Baix Penedès, i l'altre que és més petit però que últimament també està molt tensionat, que és lo del Siurana-Riu de Canyes, fa que quan hi ha més demanda que oferta, doncs bé, algunes necessitats no queden cobertes. Necessitats de caràcter humà, antròpic, però també del punt de vista dels ecosistemes, no? El riu Siurana, el seu tram més enllà de l'embassament, doncs el cabal d'aigua és mínim i, per tant, hi ha uns ecosistemes que es veuen afectats. Per tal de resoldre aquesta situació, repeteixo, les activitats econòmiques han de deixar de ser tan dependents de recursos que venen de relativament lluny o no massa a prop, per tal de que també a la zona, a la conca on se troba aquest recurs, se'n puguin veure beneficiats o com a mínim no es veguin perjudiciats tant activitats econòmiques com l'ecosistema natural. Ara, això porta una sèrie de negociacions per tal de buscar, entenc, lo mal menor, no? I que les repercussions negatives no afectin únicament a una de les parts. I per això estan els polítics, per intentar que les parts s'asseguin i discuteixin i arriben a un consens. En el cas del Camp de Tarragona del Baix Penedès, en relació al trasbassament de l'Ebre, ja no al mini trasbassament, penso que cada cop hauríem de ser menys dependents d'aquest trasbassament, no? Mitjançant recursos propis, mitjançant reaprofitaments i mitjançant l'eficiència, per tal de que aquesta aigua, que és que a la Conca de l'Ebre l'aigua van sobrats. No, això no és cert, òbviament, potser en tenen més que el camp de Tarragona, però ja sabem que aquests últims anys hi ha hagut zones de les conques de l'Ebre, del Parc Català de la Conca de l'Ebre, que també han tingut restriccions d'aigua, i ja sabem quina és la situació al tram final de l'Ebre, el delta de l'Ebre, la seva vulnerabilitat en relació a un cabal menor arribada de sediments, i amb la subsidència dels sediments, més la pujada del nivell del mar, doncs el seu enfonsament o que està en risc, com a mínim, el delta tal com el coneixem actualment. Per tant, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès hem de mirar de reduir aquesta dependència de l'aigua que ens ve d'uns quants quilòmetres més al sud-oest de Catalunya.
1: Pot ser agosarat, però en aquesta mirada al futur arribarà un dia en què ens haguem de plantejar un decreixement? És a dir, que no podem seguir creixent demogràficament amb activitats econòmiques d'acord amb aquesta oferta d'aigua que estàvem comentant?
0: Bé, digui decreixement, digui reducció, però sí, hi haurà processos que potser no podran créixer més enllà del que estan creixent ara i, per tant, a l'hora de planificar, per això molt al començament parlava de la planificació territorial, que inclou no únicament la de caràcter ambiental, sinó també la urbanística, la relacionada amb l'aigua, amb l'energia, el que vulguis, ha de tindre en compte totes aquestes variables. I a l'hora de decidir aquest territori cap a on ha d'anar, no únicament tindre en compte els beneficis de si s'instal·la una determinada activitat o si creix en població, sinó també en quins recursos comptem o d'on han de vindre els recursos per tal de satisfer les necessitats d'aquelles activitats socioeconòmiques i les necessitats de la població resident més la fluctuant, el que fluctua, d'aquell territori. Això no vol dir que haguin d'estar aquí i no haguin de fer res, però abans de prendre decisions val la pena potser fer un pas enrere per tal de, amb una visió global del territori, a qui correspongui, que són els polítics, que gestionen el territori, però, òbviament, amb la participació de la resta d'agents que tenen competències o tenen interessos, no? Doncs també diguin la seua i que aquests polítics, amb el model de governança que consideren oportú, acabin prenent les decisions per tal de què? Per tal de que el model de desenvolupament del territori del qual són competents sigui més sostenible. I què vol dir el desenvolupament? O com ho entenc jo, desenvolupament? Desenvolupament ho entenc com a qualitat de vida. Els polítics, els gestors del territori, el que han de fer és garantir la qualitat de vida de les persones que resideixen al territori d'on ells són competents.
1: Òscar Saladí, aquesta crida que quede feta. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Quatre gotes.
1: L'Ebre és el gran riu de Catalunya. En bona part, el Camp de Tarragona en depèn amb el que es va anomenar el mini transvasament arran de la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona.
3: El Consorci d'Aigües de Tarragona té una concessió de gairebé 95 hectòmetres cúbics d'aigua anuals de l'Ebre. Un riu que, al seu pas per Tortosa, té un cabal de mitjana superior als 8.000 hectòmetres cúbics cada any. El 2024 va distribuir més de 74 hectòmetres cúbics d'aigua a 69 ajuntaments consorciats i 27 indústries. El pes del consum dels pobles i ciutats va ser més gran que el de les activitats econòmiques. El repartiment és el següent. El 67% de l'aigua consumida va ser la que es va distribuir als ajuntaments, mentre que la indústria va representar el 33% dels consums.
1: L'aigua de l'Ebre es transporta en moltes poblacions del Camp de Tarragona per satisfer demandes industrials i també d'ús de boca de municipis on no està bé garantida. Nosaltres fem el camí contrari avui. Anem cap a Amposta perquè ja es compleixen 25 anys des que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va néixer per dir no al transvasament. Hem quedat amb la seva portaveu. Les tensions per aquesta aigua continuen existint? Es viuen com una amenaça les noves captacions? Va, arrenquem. Ja ens espera la Matilde Font, que és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però per anar fent una mica de context, preguntem-li a un dels artistes que s'ha significat en favor d'aquesta lluita. És el Josep Bordés, de Papet i Marieta. Li envio un missatge. Josep, estem baixant cap a Amposta. Ens pots fer 5 cèntims del que ha estat aquesta lluita? Tu que l'has viscut des de dins, com explicaries aquest moviment social?
4: És un moviment que naix, diguem, d'esta idea ecologista, però que al final s'ha acabat convertint en una senya d'identitat de tot el poble ebrenc, en el sentit de que ha sigut un moviment que ha unit i uneix totes les persones de les Terres de l'Ebre, i a més crec que és un moviment molt transversal, en el sentit de que no depèn de cap ideologia política. O sigui, és un moviment que aglutina tot tipus de sensibilitats polítiques, socials i personals, i crec que ha sigut, de fet, un gran element integrador entre tota la gent de les Terres de l'Ebre. I, malauradament, han anat tenint diversos episodis, així com han aparegut noves amenaces. S'han anat guanyant batalles, però de tant en tant surt alguna amenaça, doncs, perquè algun govern de torn torna a amenaçar que voldrà agafar aigua de l'Ebre. I, malauradament, penso que este moviment està pronosticat i predit perquè dure molts anys, i dura molts anys encara la Plataforma en Defensa de l'Ebre, conjuntament amb la ciutadania, haurà de fer accions i haurem de continuar lluitant, perquè tothom sap que l'aigua cada vegada és un bé més preuat i serà un cavall de batalla, malauradament i paradoxalment, durant molts anys.

0: Enguany es compleixen 25 anys des de l'aparició de la plataforma en defensa de l'Ebre. Va ser als anys 2000, arran del pla hidrològic que preveia el transvasament de l'Ebre cap al nord, cap al sud, i ara se'n compleixen, com dèiem, 25 anys. Per això hem volgut venir en posta per parlar amb la portaveu de la plataforma, Matilde Font. Benvinguda al programa.
1: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
0: Dèiem, aquesta lluita 25 anys enrere és una lluita de passat o també de present?
1: Encara és vigent, perquè el problema dels transvasaments de l'Ebre i de cada vegada més de tracció de l'aigua del riu per fer regadius, per fer noves urbanitzacions, per fer més grans segons quines ciutats i això, això encara no ha passat. Això encara ho tenim damunt de la taula i els sediments encara continuen sense arribar al delta, que és el que en definitiva acaba patint més tota aquesta política hidrològica que té el govern espanyol. Per tant, és vigent.
0: Clar, a menys cabal de l'Ebre, menys sediments que, en definitiva, van a parar a la desembocadura i, per tant, a consolidar aquest delta.
1: Bueno, a menys cabal, menys possibilitat que els sediments que se van arreplegant en tota la zona, en tota la conca de l'Ebre, arriben fins al delta de l'Ebre. Però no és només cabal que necessitem líquid, cabal d'aigua, que evidentment se necessita, sinó que també necessitem que tots els sediments que estan retinguts en totes les infraestructures i en tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca de l'Ebre, que són quasi 200, no? Que aquests sediments arriben aportats per la força de l'aigua del riu fins al delta. En definitiva, el que necessitem per mantindre el delta és que tota la dinàmica fluvial normal que teníem en tots els milers d'anys passats continuï endavant. I això vol dir que tots els sediments retinguts arriben també fins al delta arrastrats per l'aigua del riu.
0: Ens deies, la inquietud o la lluita per l'Ebre es manté viva, però el cert és que ara mateix no se'n parla de transvasament.
1: De transvasaments com en aquella època de l'any 2000, no. O sigui, el transvasament ara és una paraula prohibida, fins i tot dins dels nous plans hidrològics que trau la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ara se diu de tres maneres, se diu transferències, se diu venda d'aigua, se diu de tres maneres, però en definitiva el que és el concepte de transvasament continua damunt de la taula. I com continua? Doncs de tres maneres molt més civilines, com per exemple són els canals de regadiu que nosaltres considerem que s'hauria de fer una moratòria i que no s'haurien de tirar endavant, no? No s'haurien de posar en marxa. I, en definitiva, quan tindran tots aquests canals en marxa, que tindran un volum d'aigua important concedit, passarà que no n'hi hauran regants suficients com per utilitzar-los i llavors tindran uns sobrants, entre cometes, d'aigua que, d'alguna manera, per fer rendibles aquests canals, els hauran de vendre. A qui els vendran? Als postors. Qui seran els postors? Segurament les urbanitzacions, les grans ciutats, que necessitaran aigua per problemes de sequera, pel canvi climàtic i tota la problemàtica que tenim. I llavors acabaran venent l'aigua per mig d'aquests canals i per aquestes concessions de regadius a totes aquestes urbanitzacions i totes aquestes àrees metropolitanes.
0: Del que sí que se'n parla a Catalunya és de la interconnexió de xarxes de les conques que conformen el país. Vostès, en relació a aquest projecte, com s'hi posicionen?
1: Nosaltres, evidentment, estem en contra de qualsevol interconnexió de xarxa entre conques, siga dins de Catalunya, siga fora de Catalunya. Perquè, en definitiva, una interconnexió és un transvasament. I sempre hem dit transvasaments, no. Per què? Perquè pensem que cada riu té la seva pròpia conca i cada riu ha de funcionar autònomament perquè ha de... Un riu no és només un lloc que porta aigua, sinó que també té tota una funció mediambiental i tota una biodiversitat al voltant que hem de mantindre. I la interconnexió entre el CAT i el Ter Llobregat, que és el que d'alguna manera pretén la Generalitat de Catalunya i ho pretén per mig de la desaladora del Foix que diuen ara, que abans era la de Cunit-Cubelles, és la mateixa, nosaltres estem totalment en contra, perquè esta és just la baula que necessiten per poder fer aquesta interconnexió d'una manera ràpida i fàcil.
0: en qualsevol cas, es desmarquen, podríem dir, de la idea tradicional del transvasament, perquè diuen que és una connexió que s'ha d'entendre en els dos sentits i que pot equilibrar els dos costats de la balança en cas d'una situació d'emergència.
1: Sí, però això és un discurs que és molt, molt enganyós, perquè tots sabem que interconnectar la xarxa de l'Ebre en el Ter Llobregat, això suposa que sempre se traurà aigua de l'Ebre, perquè en definitiva, de moment, mentre no canvien les coses, és el riu més capdalós que tenim. És molt difícil, per no dir de moment impossible o improbable, que aquí al sud necessitem aigua del Ter Llobregat que me la porten cap aquí. Si no, és que se'ls hi trenca la canonada als del CAT, i a Tarragona i a l'àrea metropolitana de Tarragona no tenen aigua, i llavors es l'han de portar del Ter Llobregat. Però llevat d'aquesta circumstància, i en aquesta circumstància, com seria una cosa molt temporal, suposem que podrien estirar dels pous de l'àrea del Camp de Tarragona, que es tenen en bon estat després de tots aquests anys de transvasament del riu Ebre cap allà per mig del CAT.
0: Perquè el pla de futur per al Delta i el riu Ebre, quin hauria de ser en aquest context de canvi climàtic, de pujada del nivell del mar, d'aquest entorn natural cada vegada més fràgil i que ho veiem, per exemple, després de les tempestes?
1: Mira, quan va haver el Glòria, el Ministeri, com va ser tan evident que el Delta patís i que el Delta està en molt mal estat, el Ministeri va dir que en un any, bueno, que a final d'aquell any, no, tindríem damunt de la taula un pla de protecció del Delta de l'Ebre. A aquestes altures encara no el tenim, aquest pla. I aquestes són les mesures que sempre acaben fent, que és no res. Ara diuen que estan fent baixar sediments, estan estudiant-ho, que tot això s'ha de fer, que estan estudiant-ho a veure com, però ja portem molts anys de retras, i el que haurien de fer és, en lloc d'invertir tants diners en nous regadius cada vegada que trauen un pla hidrològic, haurien d'invertir més diners en com baixar aquests sediments i com mobilitzar-los i fer-los arribar fins al Delta, i no pensar tant en regadius, regadius i més regadius. En definitiva, en l'últim pla hidrològic n'hi havia 2.000 milions damunt de la taula per a nous regadius, que se diu Pronte, i no arriba a 20 milions per a la defensa del Delta de l'Ebre. Trobem que entre 2.000 i no arriba a 20, la diferència és molta, i aquí és on queda clar quina és la importància per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que té el Delta, i per al Ministeri, que en definitiva és el que està per damunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
0: Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, gràcies avui per fer-nos d'anfitriona aquí a Amposta i per haver participat al programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i per tindre present el riu i el Delta.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
0: Ens queda clar que el moviment en defensa de l'Ebre es manté alerta en els moviments, i el missatge que ens transmeten per enviar cap al nord és que el Camp de Tarragona hauria de començar a dependre menys de l'aigua de l'Ebre, optant per altres recursos propis o per la regeneració, per exemple. Si ens seguiu acompanyant en aquest camí, veurem que sí i que no. És a dir, hi ha projectes en els dos sentits, perquè mentre alguns dels grans consumidors preveuen disminuir força la demanda, hi ha un grapat de poblacions, petites, també activitats econòmiques, que volen afegir-se a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona, i ens han explicat per què. Abans, però, us dèiem inicialment que parlaríem també d'infraestructures que havien de ser una realitat, però que es van quedar tan sols en un projecte. N'hem parlat amb el periodista Òscar Palau, coautor del llibre La Catalunya Emergida, que recull tot allò que va quedar sota els pantans catalans. L'hem cridat, com dèiem, per fer un exercici diferent, és a dir, al contrari, que ens expliqui aquells projectes fallits que han anat trobant en el recorregut que ells han fet per treballar la seva publicació. El punt de partida diu que l'hem de situar a Reus.
3: El primer projecte de pantà que hi ha a Catalunya neix de l'Ajuntament de Reus, que Reus doncs, és conscient fins al segle XIX que té un dèficit d'aigua, que no pot abastir la població amb aigua de boca i que necessita doncs, emmagatzemar-ne. Llavors aquí encarrega doncs, tres enginyers, entre els quals, per cert, doncs, hi ha un expresident de la Generalitat, Francesc Macià, molt abans, òbviament, que ho fos, doncs els encarregueu un estudi per dir, bueno, com podem resoldre aquest problema que tenim amb l'aigua, doncs, a Reus, que, de fet, també el pantà de Riudecanyes, cada dia que també neix per, no només per aigua de Reus, sinó també pel rec de tot el que és el Camp de Tarragona. I ells són els primers a dissenyar a indicar alguns pantans, com el pantà de Riudecanyes, per exemple, que és el primer, doncs, que es comença a construir a Catalunya, no el primer que s'acabe, i després en assenyalen més en aquest primer pla, diguéssim, que ells hi tenen al cap, que són un pantà que és el de Foix, que també s'acabarà fent, però, per exemple, també un pantà al Francolí, que aquest no s'ha acabat fent mai a la vida.
0: I aquí és on volíem arribar. El Francolí havia de tenir un embassament al llarg del seu curs.
3: Des del primer pla de pantans que s'aprova a Espanya, a l'estat espanyol, el 1902, hi figura, i va figurar, diguéssim, d'una manera o altra, en diferents ubicacions a la vall del Francolí. Inicialment eren més properes, diguéssim, a Pico Moixons, després a la presa es va traslladar més abans d'entrar a la riba, després fins i tot va anar a una presa a la vall de Montblanc, va tornar a la riba. Aquests projectes van estar sobre la taula gairebé en tots els règims polítics del segle XX, amb la Mancomunitat, amb Primo de Rivera, amb la República, amb Franco, i no s'acabaria fent mai.
0: I per què es va descartar?
3: Es van prioritzar altres alternatives perquè el pantà del Francolí en aquest cas era per abastir Tarragona i en aquell moment es va decidir apostar pel que avui, diguéssim, abasteix l'aigua, l'àrea de Tarragona, que és l'aigua de l'Ebre.
0: L'Òscar Palau, però, també ens apunta que el fet que el pantà de Vilaver a la Conca de Barberà no prosperés va tenir conseqüències.
3: Que els pantans durant molts anys van ser una llosa per molts territoris. En alguns casos aquesta llosa es va acabar, una espasa d'Àmocles, diguéssim, que es va acabar, doncs, una guillotina que va acabar caient, però en altres casos, com un cas molt, diguéssim, molt clar, és el de Vilaverd, que Vilaverd, doncs, era un poble afectat de ple per aquest pantà del Francolí que va existir sobre el projecte, sobre el paper, durant molts anys, i durant aquests anys molta gent no s'hi va fer res en el seu poble, de cap obra, perquè tots estaven, doncs, ja, diguéssim, resignats a marxar del poble, i resulta que, doncs, que quan es va, doncs, descartar el projecte d'un pantà al Francolí i va arribar la democràcia, el poble caia a trossos perquè ningú s'havia fet obres a casa durant molts anys. I llavors això, mira, és una perspectiva també curiosa, però que també que remarca aquesta angoixa que durant molts anys molta gent va patir per si, doncs, casa seva quedava afectada pels pantans catalans, que en aquest cas va ser un dels pocs casos, diria jo, que no va tirar endavant.
0: Finalment, com deia, Tarragona opta per l'aigua de l'Ebre. Podríem dir que el gran transvasament de l'Ebre no va arribar a produir-se, però sí que aquesta aportació cap al Camp de Tarragona es coneix com el mini-transvasament. I això ens connecta amb un altre embassament, que sí que existeix, però potser no de la manera ni amb els resultats esperats.
3: Es construeix l'embassament del Gaià, que el fa Repsol per abastir, diguéssim, la indústria petroquímica, però que ja està pensat, està sobredimensionat, està molt sobredimensionat sobre el que necessitava, perquè ja es va fer pensant que seria un primer pas, un primer dipòsit, doncs, perquè l'aigua de l'Ebre arribés o fes una primera parada en el seu camí cap a Barcelona. Queda molt sobredimensionat perquè un riu com el Gaià no baixa gaire ple normalment. Llavors, queda una estructura molt més ampla del que es necessita, i de fet avui en dia hi ha projectes que fins i tot aposten perquè la presa, doncs, es desmantelli o fins i tot, diguéssim, es rebaixi uns quants metres, perquè no, avui només hi ha necessitat una mica pels regants del voltant del Tarragonès, però no gaire més enllà.
0: Si bé al Quatre Gotes tenim voluntat de projectar les reflexions a futur, mantindrem encara la mirada al passat, perquè el context històric ens pot anar bé per saber on som i d'on venim. I és que no som els primers que hem de fer front a cicles de sequera. Tot indica que seran més freqüents, i també és cert que ara estem més preparats. Aplaudim les innovacions tecnològiques, però aquí al Quatre Gotes no volem menystenir tampoc els coneixements que han passat de generació en generació. I que qui sap si algunes solucions de segles enrere ens podrien arribar a ser útils d'aquí a uns anys. En el pròxim capítol revisitarem el que hem anomenat els temps de misèria.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Accident de trànsit mortal dissabte a la tarda a la via Sèrgia de Mataró a la rotonda d'accés a la C60, punt quilomètric 1,2 a l'antiga B40. Segons la informació que ha donat el Servei Català de Trànsit, l'avís es va rebre concretament a les 6 de la tarda i va ser una col·lisió per encalç entre 5 turismes i una motocicleta i que va deixar fins a 10 persones ferides de diversa consideració, entre els quals un menor que finalment va morir a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els altres són un altre menor que continua en estat greu a Sant Joan de Déu i després 8 ferits menys greus o lleus que van ser traslladats a diversos hospitals o que no van demanar ingrés hospitalari. Arran del sinistre es van desplaçar a l'indret 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 6 dotacions dels bombers de la Generalitat i 13 unitats del sistema d'emergències mèdiques, entre elles un helicòpter medicalitzat i l'equip conjunt 100 bombers. També es van activar diversos efectius a la policia local de Mataró. Amb aquesta víctima mortal ja són 78 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2026, segons les dades del Servei Català de Trànsit.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
3: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: Estàs escoltant?

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Molt bé, doncs, i ara doncs, és moment de parlar d'infància i concretament de com hem de cuidar els més petits davant dels perills a l'estiu, com per exemple les picades d'insectes i meduses o també els cops de calor. Avui tractem aquests temes des de Malgrat amb la infermera pediàtrica del CAP, la Mireia Hernández.
2: Avui ens acompanya la infermera pediàtrica del CAP de Malgrat, Mireia Hernández, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, en primer lloc, quan arriba l'estiu, quins són els principals riscos per a la salut dels infants que observeu des de pediatria?
3: Doncs observem els cops de calor i la deshidratació, pot ser un dels més importants. Llavors també hi ha les picades, els insectes i les meduses, ferides, que aquestes ferides s'infecten i a vegades costa una miqueta de curar. Llavors, el que fem és també molta prevenció pel tema dels protectors solars i els repel·lents de mosquit.
2: Mm-hmm. Bé, de fet, ara ho parlarem amb més detall, però comentaves la calor, no? Els cops de calor, de fet, són una de les preocupacions més habituals. Quins són els símptomes d'alerta que haurien de tenir presents des de casa, les famílies?
3: Doncs, si la criatura doncs, té molta set, tingués la pell vermella o calenta, que estigués marejat o comencés amb febre, val? Doncs llavors serien uns senyals d'alerta de dir alguna cosa està passant, no? Que també estigués un nubilat, que estiguessis parlant amb ell i veus que no està gaire connectat, diguéssim, a la teva conversa, dius aquí passa alguna cosa.
2: Mm-hmm. Hi ha franges horàries, de fet, en les que recomanaríeu evitar l'activitat física o jugar a l'exterior?
3: Exacte, sobretot l'hora del migdia. L'hora punta és de 12 del migdia a 4 de la tarda. Aquesta hora és la que considerem que millor els infants, igual també la gent adulta, que estigui en espais on hi hagi ombra i estigui més fresc, no estigui exposat a l'exterior, i sobretot pel tema de les platges i les piscines, no? És l'hora menys recomanada.
2: Mm-hmm. De fet, ja aquí hi ha, justament hi ha un tema que connecta amb això, que és el fet dels casals d'estiu, no? Molts infants doncs, passen els matins o gran part del dia als casals d'estiu i, de fet, coincideixen moltes vegades amb aquestes hores. De fet, quines recomanacions li donaries tu a les famílies i també als monitors que ens estiguin escoltant perquè els nens estiguin protegits de la calor?
3: Sí, clar, hi ha casals que són de tot el dia i d'aquesta franja, sí o sí, atenen. Altres, com per exemple el casal municipal, no?, que és fins a la una, i llavors els nens marxen a casa, dinen i tornen a la tarda. Llavors aquesta franja no està tan present, diguéssim, l'activitat en dintre del casal. Però sí que és cert que el que tant estiguin al casal com estiguin en uns altres espais, no?, que aquestes hores haurien de ser hores on els infants estiguessin a l'interior, que estiguessin protegits de la llum del sol, que hi hagués una zona on hi hagi menys calor i, sobretot, que tinguin sempre a mà l'aigua, que s'hidratin constantment.
2: Mm. Pel tema de l'alimentació, Mireia, s'ha de tenir especial cura durant l'estiu o els nens poden menjar de tot?
3: Bueno, hidratats que es pot fer amb l'aigua i després també totes les fruites fresques, que a més són molt recomanades, les fruites de temporada, no?, que són molt bones, que porten a més molta aigua, per exemple, la xindra, el meló, mm-hmm, les verdures, doncs, aliments que no siguin tan copiosos i que la digestió sigui molt més pesada, que ja es tendeix a que aquest tipus de menjars doncs, es fan més a les èpoques d'hivern, no?, quan ja fa fred i es necessita que la panxa estigui més calenta, diguéssim, i a l'estiu doncs, més amanides, més llegums no cuinades amb calor, sinó més amb fred, no?, amb tipus amanida, evidentment, i llavors més aliments que siguin més digestius.
2: Mm-hmm. Per quan parles de la hidratació, sobretot fas incís en aigua, eh? És a dir, els refrescos, sí, sucs són recomanables, sí, però no hem d'abusar,
3: bueno,
2: no?
3: Bueno, els refrescos, igual que l'hivern, com que porten més gas, més sucre, doncs es recomana de manera puntual i si és un refresc tipus que puguis fer, per exemple, no? Ara estic pensant amb aigua fresqueta, amb un suc de llimona, doncs això està genial, és una beguda natural, que no hi ha cap problema, diguéssim, del tema del sucre, no? Refrescos, doncs, de manera puntual, però no ha de ser el que habitualment vegi l'infant en el seu dia a dia.
2: Val. A banda d'això, al principi has mencionat que també un dels punts, no?, que detecteu des de pediatria dels CAPs és el tema de les picades, el tema de les ferides... Tot això també s'agrava per una falta d'higiene, pot ser?
3: Sí, o sigui, quan piquen els insectes, el que passa, o quan es fa, bueno, més que res les picades, sí, produeix una urticària. Llavors aquesta urticària fa que la persona doncs es grati. Què passa amb els nens? Doncs que ells toquen superfícies, estan constantment jugant amb la sorra, i llavors aquestes mans estan més brutes. Quan tu tens una picada que et pica i llavors ho grates, el que pots fer és que lesiones la pell. I en aquest punt de lesió és quan entra la bactèria i el que produeix és una infecció a la pell. Aquesta infecció sovint empitjora i és el que es coneix com impetigen, i són lesions de pell que s'han de tractar amb antibiòtic local, tòpic, o bé a vegades hem de donar antibiòtic oral perquè, clar, s'expandeixen per tot el cos. Llavors, que és molt important quan hi ha una picada o una ferida? Doncs la higiene, sempre. Higiene, aigua i sabó, mantenir la zona ben neta, mantenir la zona seca. Si hi ha una petita lesió, doncs s'ha de mantenir la zona tapada, perquè és fàcil que si ho deixem a l'aire, el nen es seguirà gratant o tocant i que llavors es contagi amb les altres, amb altres zones del cos.
2: De fet, es pot desinfectar també amb alcohol o amb...
3: Sempre és millor l'aigua i sabó i després posar un antisèptic tipus hipoclorexidina, que és un antisèptic que no taca la pell, diguéssim, així com el betadine, el joda, doncs sí que taca, no? Doncs la clorexidina és transparent i pots veure perfectament la lesió com està i pots veure la seva evolució.
2: Mm-hmm. Val.
3: I no resseca tant com el joda.
2: Val, el joda, exacte, era aquesta la punt. Mm-hmm. A part, també, com a prevenció, entenc que també molta cura a casa, de netejar les mans cada vegada que el nen arriba a casa, si es pot utilitzar el gel aquest que utilitzàvem durant la pandèmia, si no m'equivoco, aquests gels desinfectants també són recomanables,
3: veure,
2: no, per aquests
3: casos?
2: A veure,
3: el més important i que tothom té i que té, és accessible i econòmic, és l'aigua i sabó.
2: Correcte.
3: Per tant, els nens, abans de menjar, s'han de rentar les mans. I els nens, quan arriben a casa, després de tota l'activitat del dia en el qual han estat en espais amb sorra i han estat jugant i us han passat la mar de bé, doncs s'han de dutxar. O sigui, els nens s'han de rentar cada dia. I amb aigua i sabó, evidentment. Llavors, això el que fa és protegir que l'infant tingui la seva pell neta i que no hi hagi cap altre... que no hi hagi contagis de malalties. O sigui, això és una de les coses que es va aprendre molt durant l'època del Covid, no? Com ens fèiem, no? Com evitàvem que hi hagués la transmissió de la infecció? Doncs amb la higiene. I la higiene fonamental és aigua i sabó, no cal anar a buscar res especial, sinó que tenir la constància de que hi hagi aquest hàbit.
2: Val. Després també un apunt, anem molt a la platja o a les piscines aquest estiu, sí. Augmenten les cremades solars. Com hem d'aplicar correctament aquesta protecció solar als infants i també quina hem de comprar? Perquè hi ha moltes marques i hi ha molts tipus.
3: Ja,
2: quina
3: sí,
2: és la més adequada per utilitzar-la amb els nostres fills?
3: Sí, les recomanacions amb els infants menors de 6 mesos és no utilització de proteccions solars. Per tant, el que hem de fer és que no hem de tenir una exposició directa al sol. Mm. Els dermatòlegs sempre diuen que qualsevol lesió de pell en aquestes edats pot ser una lesió cancerígena d'edat adulta. Per tant, les recomanacions que fem nosaltres des de la consulta és, sobretot, el primer any de vida, els nens no han d'estar exposats al sol, ni platja ni piscina. Això no vol dir que poden anar, per exemple, a les 8 del matí o a les 8 del vespre, perquè l'aigua de mar, evidentment, té unes característiques que van molt bé per la pell. L'aigua de mar és antiinflamatòria, llavors protegeix bé a nens, per exemple, que tinguin dermatitis atòpica. Val? Però sí, el que no farem és exposar-lo a les hores, sobretot aquestes que hem dit de 12 a 6. Llavors, recomanat, doncs, menors de 6 mesos, res de protecció solar. A partir dels 6 mesos i fins als 3 anys podríem posar proteccions solars d'aquest tipus, filtres físics, que són aquells que actuen com un mirall, val?, sobre la pell, i també minimitzen el risc de les al·lèrgies. I a partir dels 3 anys doncs, es poden fer ja aquests protectors solars que són físics, i químics, que són combinats.
2: Mm.
3: Llavors, sempre hem de pensar que qualsevol producte que posem sobre la pell dels infants, i més contra cada vegada que són més petits d'edat, tots aquests productes s'absorbeixen en pell. Llavors hem de tenir en compte també això. I sempre productes que siguin adequats per edat.
2: Molt bé.
3: Igual que tampoc no utilitzarem un producte que sigui d'un any per l'altre, sinó que en comprarem un de nou.
2: Mm. I ja per acabar, durant les vacances també és habitual que els horaris es controlin, no? També, com no hi ha escola i com també els dies són més llargs. Tot i així, Mireia, ens recomanes mantenir certes rutines de son i també d'àpats, eh?
3: Sí, clar. Entenem que l'estiu està per disfrutar-lo, no? I les rutines que tenim durant tot l'any, doncs està bé que es trenquin, no? Per exemple, en el cas de... Bueno, ara que estic pensant en el casal municipal, no? La idea del casal, tot i que està dintre d'una escola, és que els nens facin descoberta de l'entorn i, per tant, que surtin a l'exterior. Llavors, totes aquestes activitats lúdiques el que fan és que els nens s'animin, doncs, no? Tant nens com adults, i llavors doncs, gaudeixin de l'estiu. Però tot i això sí que hem de recomanar doncs, que es mantinguin rutines, doncs, com deia abans, el tema de la higiene, per exemple, els àpats, no? Esmorzar, dinar, berenar, sopar, i el tema de les hores suficients de son, doncs, perquè l'endemà pugui estar prou actiu com per mantenir l'activitat que estigui proposada si està anant en un casal.
2: Molt bé, molt bé. Doncs ho donem per acabat. Mireia Hernández, infermera pediàtrica del CAP d'aquí Malgrat, gràcies per atendre'ns i que tingui molt bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube dels mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Premi en Joc ha estat una de les novetats de la Festa Major d'enguany, la iniciativa creada per fomentar la participació ciutadana i reforçar la rivalitat festiva entre els bàndols pirates i premianencs, ha enfrontat els seus equips en una desena de proves repartides al llarg dels dies de celebració. El bàndol premianenc s'ha acabat imposant amb un resultat de 6 punts a 3. Els pirates s'han imposat en la donació de sang amb 21 donacions davant de les 17 dels premianencs, en el concurs dels llagostins amb xocolata amb 131 tiquets davant dels 122 del bàndol rival i en l'estirada de corda de la categoria adulta. Els premianencs, per la seva banda, han guanyat el concurs de guarniment de paradors i de balcons i finestres, l'estirada de corda en categoria infantil, la passada de boles de canó en categoria infantil i el llançament d'espardenya tant en categoria infantil com adulta. En total hi havia 10 punts en joc, un per cadascuna de les proves. Tot i això, la passada de boles de canó en la categoria adulta es va declarar nul·la després que es detectessin nombroses trampes per part dels dos bàndols, de manera que finalment només van adjudicar 9 punts.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I avui parlem del Marès Músic, una iniciativa que dona veu i oportunitats als joves músics de la comarca. Ens acompanyen l'Esteve Torrent, tècnic de joventut de Vilassar de Mar, i la Nati Pubill, tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme. Benvinguts a tots dos.
2: Hola.
3: Hola, bon dia.
1: Comenceu parlant-nos del Marès Músic, una mica quina és l'edició que se celebra enguany, en què consisteix aquest concurs.
3: Mm-hmm. Bueno, aquest any celebrem la 22a edició. I bàsicament el Marès Music és una plataforma per donar veu i cabuda als grups i als músics emergents que tenim a la comarca del Maresme, amb qualsevol estil musical.
2: Mm-hmm. Exacte, o sigui, el que intenta ser és un espai on poder visibilitzar, no?, aquest talent jove que dedica els seus esforços i energia en crear música i donar-los com aquest aparador perquè es puguin mostrar tot el que saben fer.
1: Creieu que hi ha molt de talent a la comarca?
2: Sí, cada any, o sigui, ja portem 22 edicions, sempre hem tingut propostes, mai ens han faltat, i sempre el jurat que les valora sempre se sorprèn del nivell que tenen les propostes. Per tant, sí.
3: L'edició passada, bueno, la final va ser de molta qualitat.
1: Mm-hmm. Pel que fa als estils musicals, comenteu que ja fa 22 anys que aquest concurs està en marxa i entenem que els estils han anat evolucionant amb el temps. Quins són els estils que estan emergent amb més força entre els joves?
2: Clar, ara mateix la música urbana és com el que tenen més present la joventut de la comarca i segurament de tot Catalunya. Segurament fa 22 anys ens trobàvem més un jove que portava un instrument, no?, i que era compositor de les seves cançons, i ara ens trobem més amb un músic, amb una taula de mescles o un ordinador que produeix la seva música. Però tot i així, les propostes sempre són molt variades perquè la joventut no és homogènia, és molt heterogènia, i podem trobar moltes singularitats.
3: De fet, a la web del Marès Music, uh-huh, cada any es recullen totes les propostes que es presenten a cada edició, i allà, si es mira, hi ha opcions molt, molt diferents entre elles.
1: Parleu-nos d'algun cas d'èxit que hagi sorgit del Marès Músic que us hagi sorprès especialment.
2: Home, ens fa com bastant d'orgull poder dir que la Judith Nederman va participar en el Marès Músic, ara ja fa bastants anys, en aquell moment no es deia Marès Músic, i després ha tingut una trajectòria super, super exitosa. A més és de Vilassar, que és del municipi on treballo jo, llavors és com un gran orgull poder tenir aquest referent en el concurs.
1: Mm-hmm. Creieu que les xarxes socials faciliten la carrera musical o que més aviat afegeixen més pressió als artistes?
2: Mira, això ja portem uns anys que el Marès Músic, a part de ser un concurs en què es presenten propostes i hi ha un jurat que les valora, també fem formació en tots aquests grups i joves que es presenten. I en aquestes jornades de formació sempre surt aquesta pregunta de com fer arribar a la música als programadors, al públic en general, i els formadors, els experts, sempre ens diuen que ara vivim en un moment en què és molt fàcil poder-te visualitzar perquè no requereixes de ningú concret que et visualitzi, perquè tens les xarxes que són accessibles per a tothom, però això també el que genera és molt de soroll. I llavors hi ha tantes propostes que arriben a tothom a la vegada que és molt difícil fer-te veure tu de forma singular.

0: punts dèbils.
1: Heu comentat també que oferiu formació. A quins recursos oferiu als joves més enllà d'ensenyar a vendre's i a estar presents a trobar el seu públic? Què més podeu ensenyar?
0: Clar, tenim, normalment el jurat que utilitzem és un jurat molt polivalent, no? Que és expert en diferents temes, i normalment en aquestes jornades de formació apareix el tema de poder-se vendre, no? El tema de com puc arribar a que programadors de festivals o programadors culturals em coneguin a mi i apostin per la meva música. Això és un tema. Després també hi ha temes de tècnica, en plan, com poder afinar la teva producció musical, també com poder fer un directe dalt d'un escenari que sigui atractiu. I també una part important de la formació és a nivell emocional, en plan, de tenir la certesa o l'autoestima suficient per dir la meva proposta és vàlida, si m'agrada a mi segurament li agradarà a més persones, i que em sigui difícil aquest recorregut no és culpa meva, sinó vivim en un context que és com bastant complicat, que no et frustris, no? Sinó que has d'anar ser perseverant i creure en tu mateix.
2: És una proposta que la formació va molt vinculada a l'acompanyament.
1: Clar.
2: En aquest cas perquè, bueno, pues perquè tinguin la força de com a mínim intentar-ho.
1: Què busca el jurat quan avalua les diferents propostes que es presenten?
0: Doncs, per una banda, busca el que seria l'afinació tècnica, no? En els grups en què hi hagi cantants es busca l'afinació vocal, en el que hi hagin instruments, l'afinació d'aquests instruments. També l'harmonia, no? Que tingui tot, la producció musical, que tot sigui coherent. Però també busquen que hi hagi singularitat, no? Que hi hagi aquella part creativa que faci singular i diferent a la resta de propostes. Això pel que fa quan s'inscriuen. També el nostre concurs volem afavorir de forma positiva a aquells joves i grups que apostin per al català. Llavors pots aconseguir punts extres, així com entre cometes, si les teves propostes inclouen el català, o també la presència femenina en els grups, perquè creiem que és un tema també a afavorir.
2: Hi hauria també el criteri de valorar propostes que tinguin un recorregut i una projecció de futur dins de l'àmbit musical.
1: El Marès Músic és un concurs que està dirigit al públic jove. Pel que fa a les edats, hi ha unes edats fixes o més aviat doncs, sou més flexibles?
2: Hi pot participar tot els solistes o grups que tinguin membres d'entre 16 i 30 anys. I si els membres entre 16 i 30 anys són la majoria, s'admet que puguin participar-hi persones de 14, 15 o fins a 35. Però més del 50% han d'estar dins de la franja dels 16 als 30.
1: Això pel que fa a les edats, i també han d'estar empadronats, al Maresme.
2: Sí, com a mínim una de les persones components del grup, o si és solista, ha d'estar empadronada en un dels 30 municipis del Maresme. No necessàriament dels 7 municipis que organitzen i promouen el concurs, però sí dins de la comarca.
1: I pel que fa als premis, aquesta part pot ser interessant per la gent que ens escolta. Què poden guanyar o a què poden accedir?
0: Mira, els premis s'han dissenyat perquè siguin com un ventall en què cada grup pugui com aprofitar d'una forma diferent el concurs. No tenim uns premis en què hi hagi primer, segon i tercer, sinó que són premis com molt diferents. I, a més, el jurat els assigna a aquell grup o solista que cregui que el podrà aprofitar millor, aquell premi. Llavors, tenim, per una banda, un premi que és la gravació audiovisual una gravació audiovisual d'una cançó en què estàs interpretant o d'un concert.
1: Un videoclip, no?
0: Exacte, sí. Després tenim també la participació a una fira professional, que els últims anys el que estem anant és al Mercat de Música Viva de Vic. Després tenim també un premi en material musical, que de fet aquest premi qui l'escull és el públic, que ve a la final. Després també tenim la participació, l'actuació en un festival. I després també tenim la participació en festivals o cicles de cultura en els municipis que tirem endavant aquest projecte.
2: El premi local,
0: exacte.
1: I pel que fa a la participació, perquè tenim entès que la convocatòria ja està oberta i que encara queda temps, no?, per inscriure's.
2: Sí, es va obrir el termini a l'1 de juny i estarà oberta fins al 15 de setembre. Per tant, animem a aquelles persones joves que tinguin el cuquet, no? De...

0: de posar en marxa o de fer un tastet més professional dins de l'àmbit musical, doncs que s'hi puguin inscriure. No es demana que hi hagi, de fet, les formacions o solistes que tinguin, no hagin tingut, que tinguin un contracte amb una discogràfica, no s'hi poden presentar. Uh-huh. Per tant, és exclusivament per persones joves que comencen en aquest àmbit. Hi ha temps suficient com perquè puguin presentar les propostes i se'ls acompanya durant tot el procés.
1: Uh-huh. Uh-huh. De ben segur que algunes persones joves que ens escoltin es poden preguntar doncs, si ells són aptes per participar o no. Si algú té dubtes, a què els hi diríeu?
0: Mira, tota la informació està a la web del maresmusic.cat. En allà hi ha el telèfon i el correu i les xarxes socials. Poden contactar per qualsevol via. Per inscriure és molt fàcil. A la mateixa web hi ha un petit formulari que demana el nom del grup o solista, un mail, un telèfon de contacte i una mínima explicació del projecte musical. I un cop tu lliures aquest formulari, l'organització ens posem en contacte amb la persona referent per tal de facilitar-li tots els documents, que bàsicament és la fitxa d'inscripció i les autoritzacions que hem de demanar per ús de dades, no?, personals. I llavors, a partir d'aquí, si li faciliten totes les documentacions, se'ls ajuda en el cas que no acabin de veure com omplir o com obtenir tots els documents. Per tant, tindran acompanyament amb tot el que calgui.
1: Molt bé, doncs ja ens hem posat al dia de tot el que té a veure amb el Marès Músic 2026, disculpeu. I bé, gràcies Esteve i gràcies Nati a tots dos per venir avui a la ràdio.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Tot i que inicialment s'esperava per abans de vacances, finalment, com va admetre el regidor Pep Ripollès al ple de dimecres, l'auditoria que s'està fent del sistema de recollida de brossa i, en general, del contracte de neteja no haurà acabat a temps i ara es confia tenir-lo pel setembre. Serà aleshores quan es convocarà de nou la taula de sostenibilitat i els grups començaran a redefinir els paràmetres del servei amb vistes a una eventual reobertura de contenidors i amb vistes al nou contracte de neteja del 2028. Escoltem Ripollès.
2: Ara l'auditoria encara no la tenim enllestida. Hem canviat el que és el internament. Ara tenim un nou cap al Departament de Medi Ambient, que també s'està posant en això. Estem amb tancant l'auditoria, el que passa que se li està demanant una sèrie de requeriments a l'empresa concessionària que encara no ha traslladat en aquest auditor, però sí que el que és veritat és que nosaltres hem marcat com a mitjans del mes de setembre, serà després del plenari que tinguem de setembre, de crear ja de continuar amb la convocatòria de la taula de sostenibilitat i a més de fer-ho de manera periòdica per començar a treballar el que és el funcionament de la situació de l'auditor per poder-la presentar i també de començar a treballar la nova reglamentació de cara al 2028 per poder-ho treballar.
1: Paral·lelament al treball de la taula de sostenibilitat, si es confirma el viratge, caldrà modificar i aprovar l'ordenança que regula l'ús dels contenidors i el cobrament de la taxa a fi que l'any 2027 l'ús de les targetes sigui voluntari, però els usuaris no obtinguin premis i penalitzacions fiscals molt superiors.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els alumnes de segon de màrqueting i publicitat de l'Institut Premià de Mar han tingut ocasió aquest curs passat de treballar per a una empresa emergent de Cabrera de Mar en el marc del programa Innova FP que impulsa la Generalitat, un programa de connexió de centres de formació professional amb el teixit empresarial local. L'experiència ha estat possible gràcies a l'obtenció d'una subvenció provinent de la Generalitat, el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i la Unió Europea. El repte d'aquests estudiants ha estat doble perquè no només han hagut de posar a prova els seus aprenentatges en matèria de màrqueting, sinó que també han hagut de conceptualitzar i donar projecció a un negoci insòlid, un projecte empresarial de cultiu i comercialització d'una planta d'origen asiàtic, la paulònia, a la qual se li ha donat un ús tan distòpic com el d'oferir a empreses l'opció de compensar la petjada de carboni que deixen. Segons s'ha demostrat científicament, aquesta planta aconsegueix absorbir una quantitat de CO2 a l'atmosfera molt per sobre dels índexs comuns i, per això, el fet mateix de comprar-ne i promoure'n la seva existència permet a aquestes empreses obtenir un certificat ISO per mitjà del qual es compensen de manera oficial els perjudicis mediambientals que ocasionen. L'empresa de Cabrera de Mar, que les planta i les ven i que facilita aquest certificat, es diu Green Sun Paulònia i en un moment donat va establir contacte amb la tutora de màrqueting de l'Institut, la Maria Xufré, i es van posar d'acord per aquesta col·laboració. En el marc d'aquest projecte, els estudiants, repartits en 4 equips, van proposar estratègies comercials i de comunicació i d'entrada van suggerir a l'empresa l'adopció d'una nova marca. El nom elegit va ser Kyria. A partir d'aquí es va desenvolupar la identitat de la firma en elements de comunicació llestos per ser utilitzats al mercat i van proposar un logotip i un manual d'identitat corporativa, la definició del pla comercial, van dissenyar i desenvolupar una pàgina web i van crear suports gràfics per a fires i visites comercials. El projecte es va allargar per espai d'uns 5 mesos, d'ençà que l'Institut va obtenir la subvenció i fins a final de curs, però la col·laboració ha donat peu també a 2 èxits més. L'empresa ha contractat una de les alumnes involucrades i el curs vinent acollirà en pràctiques algun estudiant de primer d'aquest cicle formatiu.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona, un cas que s'investiga com un possible crim masclista. La víctima va ser localitzada, ferida de gravetat, en un pis del carrer Abrader i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. I en clau política, el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar la cobertura de les baixes al setè dia i millorar també les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I, de fet, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 mensuals al 2029, tal com es va pactar el mes de maig. També ha ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com a assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, a hores d'ara, retencions i cues a la B10 en sentit nus de Llobregat, també a la C32 entre Sant Boi de Llobregat i Gavà, també a l'AP7 entre Barberà del Vallès i Cerdanyola i també a la C25 a l'altura de Santa Maria d'Oló, on la retirada d'un vehicle manté en aquest cas un carril tallat en direcció Girona. I Protecció Civil ha activat el Pla Infocan davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal amb la previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar avui els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït de la pianista suïssa La Diva i de Barcelona Big Blues Band. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Una nova eina de detecció del risc d'incendis desenvolupada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, permet incorporar altres indicadors que ja s'utilitzen, el d'humitat de la vegetació forestal, i ara mateix aquestes medicions assenyalen que les zones més seques de Catalunya es concentren al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme, a la Selva, al Gironès i a la Garrotxa. A escala estatal destaca la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa. En totes aquestes zones es destaca una humitat inferior al 100% i fins i tot del 80%, cosa que es considera estrès per sequera i que demana estar molt alerta. Segons explica el mateix CREAF, la humitat de la vegetació és un indicador que no se sol incloure en els models de predicció d'incendis perquè és difícil de calcular amb precisió, però si es combina amb altres paràmetres com la temperatura o les precipitacions, permet generar mapes de risc d'incendis més precisos. Justament un estudi liderat pel CREAF i publicat a la revista New Cytologist explora com incorporar aquest vector als models de risc per millorar-ne la prevenció i la gestió.
2: Premià Mèdia, informació. Premià Mèdia, comunicar en tots els sentits.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: A Premià Mèdia obrim secció, atenció, amb la policia local, policia de proximitat, perquè ens donin consells, perquè ens facin advertències i sobretot també perquè ens expliquin el que està passant a Premià de Mar i de quina manera podem ajudar també a tota la ciutadania. Avui parlarem de gent gran i ho farem amb en Toni García. Què tal, Toni? Benvingut a la ràdio.
2: Bon dia, Marc.
1: Ens fa il·lusió tenir aquesta secció amb la policia local, que al final és la nostra policia de proximitat i és qui coneix realment el que passa al carrer, amb la qual cosa veniu a la ràdio i ens expliqueu tot allò que sigui interessant per conèixer de cara a la ciutadania.
2: La veritat és que superencantat d'estar aquí amb vosaltres. Ja feia temps que això igual havia d'haver succeït i, bueno, encantats de poder ajudar la gent gran en aquest tema.
1: Doncs avui parlem justament de gent gran, no?, que evidentment també és una part de la societat més vulnerable, que amb el pas dels anys també et vas adonant que els teus doncs reflexos, la teva confiança, no?, el teu viure en societat va canviant, no?, va evolucionant i també hem d'anar amb compte a vegades.
2: Correcte. No? La gent gran és la persona més vulnerable que tenim, tant per físic i psicològic en alguns casos i mobilitat reduïdes. Evidentment, en aquest país, pues, ens estem trobant de que les persones que cometen els furts van de cara a lo més fàcil, i lo més fàcil per poder treballar ells és pues, atacar la gent gran.
1: Doncs avui consells i advertències de cara a la gent gran, que també té la ràdio com a referència i com a mitjà de comunicació. Avui els donarem consells. Per exemple, aquests dies són dies importants a l'hora de cobrar la pensió. Toni,
2: correcte,
1: és com el primer tip, el primer consell que donem a l'hora d'anar al caixer del banc i treure el que es cobra de pensió, no?
2: Correcte. Nosaltres diem sempre que la gent gran sempre, perquè ens trobem que hi ha gent que treu tota la pensió amb efectiu i hi ha gent gran que no, que va traient, doncs, cada dia va al banc i treu una quantitat de diners. Demanem que sempre vagin acompanyats d'una persona, un familiar, si han de treure quantitats grans de diners. Per què? Perquè normalment el tipus de delictes o furts ens trobem que fan això. Estan al costat, al voltant, observant, a veure quina persona treu més diners. I llavors s'aprofiten d'això.
1: Hem de dir, evidentment, també, que la gent que se'n vol aprofitar té molta capacitat, no? És a dir, tenen molta capacitat d'anàlisi, ràpidament clitxen, no?
2: Sí.
1: Aquella persona gran que tu imagines qui m'estarà seguint a mi o qui estarà pendent de mi, doncs potser més gent de la que ens pensem, no?
2: Clar,
1: malauradament, no?
2: Sí, al final nosaltres tenim confiança i ens pensem que al voltant tot és gent, que tot és bona i és al contrari. Aquesta gent es dedica a això, estan superpreparats i no paren, vull dir, van traient sistemes nous i al final nosaltres sempre diem que la gent gran el que ha de tenir és molta desconfiança amb el seu voltant. Si li pregunten coses, hi ha gent més jove que li poden preguntar. Ningú va una persona gran a preguntar-li que res, ni a veure si hi ha un comerç, no. És perquè l'estan estudiant i és la manera més fiable per ells de treballar.
1: Doncs a l'hora de cobrar la pensió, els consells que ens dona la policia local és que no traiem una gran quantitat de diners, que anem acompanyats.
2: Correcte.
1: I també hi ha una última que m'agrada molt quan fèiem la prèvia, Toni, que m'has dit el número PIN. Hi ha un truc també per recordar,
2: sí,
1: sempre el número PIN i que, en aquest cas, la gent gran o qualsevol altra persona que vulgui, pugui tenir sempre mal el número PIN sense haver de tenir el numeret allà guardat que algú el pugui veure, no?
2: Sí, Marc, jo sempre els dic, que faig xerrades a nivell de tot Catalunya, de que una manera molt simple i per en recordar-se és, els que tenen telèfon mòbil, és agafar el número d'un mòbil d'una persona que ja no estigui entre nosaltres, perquè és on sempre ens en recordarem, i les quatre últimes xifres, o les primeres, els dígits, posar els del número de compte o de la targeta. Per què? Perquè ningú sabrà quina és la persona que tu trobes a faltar. I és una manera de sempre portar-ho, apagar-lo, i ningú pot accedir-hi.
1: Molt bé. Doncs pel que fa al cobrament de la pensió, aquests serien els consells que ens dona avui la policia local, però també hi ha més coses pel que fa a la gent gran. Ens deies, Toni, que malauradament també molts d'ells a vegades estan sols a casa, no?, i
2: correcte,
1: truquen al timbre, no?
2: Correcte. Això és molt sovint. Nosaltres sempre diem que si truquen al timbre no obrir mai la porta, sempre mirar per la mirilla o posar el sistema de seguretat de cadenat i poder entrar, obrir la porta i mirar a veure qui és. Si són personal, per exemple, d'empreses privades que venen a veure la llum o... Normalment sempre posen un cartell en els edificis o en les comunitats dient que tal dia passarem a fer la lectura de la llum, del gas, llavors ja ho tenim això solventat, qui vingui en allà. Si obrim la porta per malauradament i ens entra algú, pues no deixar-los passar. Si ens diuen que volen passar per mirar la lectura, que s'identifiquin, i si no ho tenim clar, és la nostra casa, i si no volem que passi, per molt que ens diguin, no el deixem entrar, i si no, trucar a la policia o a Mossos d'Esquadra ràpidament.
1: El missatge, al final, una vegada més, és desconfiança, no? Que a vegades correcte. Confien molt en la raça humana, i evidentment també hem de tenir un missatge de... d'optimisme, no?, i de positivisme, però depèn de quines situacions més val desconfiar.
2: Sí, sempre ens ajudarà a... com a persones, millor la desconfiança, perquè és el que ens dona la garantia de no caure amb les... Bueno, ells sempre van molt ràpid, em van fent preguntes i et fan un lío, i al final la gent gran hi cau. I et pregunten, estàs sola ara? Sí, sí, estic... I sempre donen molta informació. No, els meus fills han anat a treballar, ara estic sola, ja està. Li has donat un ítem a la persona que està allà, que si vol entrar una miqueta amb força... pot entrar. Intenten no fer-ho perquè, clar, el tipus de delicte canvia. Però ells són molt hàbils i al final... I sempre el que diem, ningú et cobrarà amb efectiu. Si deixem entrar algú i ja fa una lectura, mai et dirà, m'ha de pagar 150 euros per... No, no paguem mai res a ningú. Això hi ha un rebut i ho passen per la caixa o pels bancs, i ja ho fan directament. Nosaltres, això sí que quedi molt clar, que no hem de pagar mai res a ningú.
1: Uh-huh. Doncs intentar no obrir la porta, sobretot si estem sols a casa. Si és una companyia que nosaltres tinguem contractada, segurament ens avisin abans, no?
2: També,
1: o amb la qual cosa veiem també algun paper a la porteria o a la porta com a avís, i sobretot no fer pagaments en efectiu, perquè això ja no es fa.
2: No.
1: Directament ja t'ho treuen del rebut del banc.
2: Correcte, no es fa això.
1: Mm-hmm. Molt bé. Més coses també, Toni, que em deies. Per la gent gran que té mòbil, també últimament s'estan posant molt de moda les estafes a través del telèfon mòbil, a través de missatges. Hi ha diferents enllaços, i si cliques i poses les teves dades personals, malament.
2: Correcte. Ens estem trobant amb trucades telefòniques que la gent gran comença a donar molta felicitat, a facilitar moltes dades, com DNIs, alguns donen inclús números de cartilla. No hem de fer res d'això. Les nostres dades ja les tenen, les empreses que tinguen contratades ja les tenen. No hem de facilitar res per telèfon. Això quan ens truquen i parlem amb un operador al costat, que després et diuen, bueno, ara et trucarà un número i has de despenjar. Automàticament ja poden accedir-hi. I amb el tema de SMS o WhatsApps, ens fiquen uns enllaços, com pot ser DGT, els trobem molt, però després, quan és al punt, és un número o un nom molt raro. Si cliquem, estem donant també un accés perquè ens puguin entrar en el nostre telèfon mòbil i cobrant-se, pues, si poden accedir als bancs o això, un pagament. O nosaltres cliquem dient que sí, perquè ens enganyen, dient que tenim una multa, i al final li cliquem i ens l'anul·len. Uh-huh. Llavors, els bancs, això sí que ho hem de dir, no es fan responsables, perquè aquí no hi ha hagut cap tipus de força ni res. Nosaltres li hem donat tot l'accés, que és clicant nosaltres. Per tant, els bancs no paguen les assegurances ni res.
1: Avui parlem de gent gran que està menys acostumada, o en la seva majoria està menys acostumada als telèfons mòbils, als missatges, a navegar per internet fins i tot i a clicar enllaços, i potser per això donen més i faciliten més les seves dades, però també és veritat que cada vegada està més complicat, eh? Reps un missatge directament del teu banc.
2: Correcte.
1: Que és una estafa. És,
2: sí.
1: Ja fins i tot si ets jove, hi ha dies
2: pots
1: que
2: caure.
1: Penses... és que podria caure jo, que no ha de caure el meu avi, no?
2: Sí, sí, sí, això és correcte. Per això sempre, inclús els bancs, jo tinc constància, perquè ens ho diuen, de que ells envien correus electrònics i tot directament, de que no acceptin res, que no cliquin res, que es facin passar pel banc, res. Ells es posen en contacte directament als seus assessors dels bancs, per tant ja els estan donant una fiabilitat que no han de clicar res.
1: Molt bé. Avui tenim a la policia local amb nosaltres, a Premià Mèdia, amb el Toni García, repassant consells i advertències per la gent gran. Dèiem, Toni, la policia de proximitat. Vosaltres trepitgeu molt de carrer, i a la via pública també és important donar algun consell a la gent gran per a aquella gent, per exemple, que se t'acosta, sobretot també missatges de doncs, no portar el bolso obert, no? O o allò que dèiem, que no se t'apropi ningú que tu no coneguis, perquè si s'apropen gaire, desconfia.
2: Sí, bueno, això són els típics, els furs dels que els diuen els teletubbies, la taca, la siembra... Llavors, què passa? Van buscant persones que van amb cadenats d'or, rellotges de, bueno, bastant cars, i és molt fàcil. Ells s'apropen, van dues persones, sobretot van noies, i quan identifiquen a la persona, s'apropen, li comencen a dir que la coneixen, que si no se'n recorden d'ella, que fa molt de temps que vivien aquí, comencen a agafar les mans... Clar, la gent gran, normalment, tot aquest carinyo que reben per algú, ho donen superpositiu. Jo dic que quan vagi a fer algú això i no saben qui és, que li diguin no et conec i no t'apropis i ja està, no passa res, més val quedar-se vermell un cop, aunque després sigui veritat, que no. I si continuen, que fiquin un crit ben fort on estiguin, si estan enmig de la Gran Via en aquest cas, que cridin socorro, policia, que algú dels vianants que anyeixin per allà, o inclús nosaltres si estem a prop, ens podem apropar i identificar aquestes persones. Però sempre tornem al mateix, desconfiança de qualsevol persona que se'ns apropi amb aquest interès o aquesta acció de volguent-se fer recordar que ens coneixen, et toquen el cabell, llavors et treuen la cadena... Van molt ràpid, o sigui, són professionals.
1: És el
2: estan
1: que dèiem,
2: acostumats a això.
1: D'aquesta habilitat, no? A mi em sembla mentida que en tan poc temps puguin sostreure't una cadena o un anell o el rellotge, però sí, realment passa.
2: Sí, sí, és que és superfàcil. Ells es dediquen a això, vull dir, ells s'entrenen. I cada vegada és molt més fàcil. És que en un minut t'han desplomat tot el que portis i no t'adones.
1: Ens parlaves de furs com l'atac als teletubbies o la sembra. Ens ho podies explicar ràpidament,
2: sí,
1: Toni?
2: Sí, el de sembra s'estem donant amb el tema de molts supermercats del voltant, que vas amb el cotxe, estaciones, i quan has recollit tota la compra que l'estàs introduint en el cotxe, va una persona, tira unes monedes pel terra i et diu que se li han caigut unes monedes. Clar, tu penses, ostres, clar, n'hi ha 2 o 3 euros, surts del cotxe, ai, gràcies, les agafes, i per l'altre costat, per la porta de l'acompanyant, la obre una altra persona que t'agafa el bolso, el portàtil, el que portis en aquell moment. Tu vas tan tranquil·la perquè el teu cap està pensant en aquelles monedes i quan et fiques dins del cotxe, aquella persona que t'ha dit això ja no està davant i l'altra ni l'has vist. Agafen un cotxe i marxen del lloc.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: I això està passant quan poses, per exemple, la compra al cotxe,
2: sí,
1: no? En
2: correcte.
1: Un moment que tu estàs fent una altra cosa i de cop i volta la teva atenció se'n va cap a aquelles monedes,
2: sí,
1: no? I no te n'adones.
2: Al final és l'atenció, et distreuen i el nostre cap, perquè és així, va pensant en allò. I ja no te'n recordes del que portaves en el cotxe, si t'has deixat el moneder... Llavors també hi ha moltes persones que fan lo del típic de l'escombraria, que baixen amb l'escombraria, igual la porten en el cotxe a dins, la treuen, surten i hi ha alguna persona esperant en el contenidor i et diu que no pot obrir-lo, està una estoneta allà fent una miqueta de força, com dient que no va, tu l'ajudes i mentrestant també una altra persona t'obre la porta al darrere i et treu tot el que portis dins del vehicle. Això és més ja gent... Amb gent gran no acostuma a passar. És més gent que va cap a la feina a primera hora, que van una miqueta també dormits.
1: Adormit.
2: Ningú pensa que quan vagis a deixar l'escombraria en els contenidors n'hi hagi algú esperant-te perquè et prengui tot això, però sí que passa, eh?
1: Uh-huh. I, evidentment, s'ha de denunciar la policia.
2: Correcte, sempre s'ha de denunciar. Per què? Perquè, si no, estadísticament no sabem què passen aquestes coses en el municipi. Quan es denuncia, sempre diu la gent, va, si no val per res. Bueno, no val per res perquè... pensem que no es trobarà. Però sí que val per una estadística, perquè si en algun punt del poble s'estan fent aquest tipus de furs, ja sabem que ja 8 vegades ha passat això. Bueno, doncs es pot incrementar més la vigilància perquè ja sona. Si no es denuncia, sempre la gent et diu, oh, si aquí ha passat... Doncs nosaltres no tenim constància. És per això, el tema de denúncies és per tenir una estadística també de la zona de que hi hagin els delictes i poder treballar-ho i tenir més vigilància.
1: No tant per recuperar l'ordinador, que potser sí, no?
2: Potser
1: depèn,
2: sí, evidentment.
1: No,
2: es recuperen bastants, eh? Uh-huh. També. Passa que no és el moment. Si no l'agafes infraganti, és complicat, però sí que es recuperen bastants objectes.
1: Clar. El proper dia també parlarem de furs, Toni, però abans d'acabar, els teletubbies, que m'ha cridat l'atenció. Què són els, el fur dels teletubbies?
2: Bueno, els teletubbies és, com diu, sortia la sèrie aquesta de TV3, que era que sempre anaven movent-se, doncs et fan una abraçada, que normalment són noies, ah, com estàs, no sé què, vinga, no sé què, i et treuen la cadena d'or molt fàcil, perquè com que t'agafen per darrere del coll, tenen una habilitat sorprenent per treure't el... Bueno, per treure't la cadena. I llavors t'agafen les mans i et treuen a l'anell. I no te'n dones ni compte. Perquè tornem a lo mateix. La nostra ment o el nostre cap està pensant qui és aquesta persona que m'està abraçant. Si no la conec de res, però clar, no notem que ens estan traient les coses. Perquè nosaltres estem pensant en una altra cosa. Per això, el millor és no t'apropis. Si no conec, no et dono aquest espai perquè puguis tirar-te a sobre i desconfiar. Tornem al mateix.
1: Molt bé, doncs avui hem fet aquesta primera secció amb la policia local. Agraïm al Toni García que hagi vingut a la ràdio a explicar-nos-ho, a més, amb aquesta manera que ell comunica, també, tan pròxima, justament. Avui hem parlat de la gent gran, en propers capítols, els propers mesos, anirem parlant també d'altres qüestions, no, Toni? De seguretat vial, sí, de joventut, del que faci falta, no?
2: Hi ha molts temes per tocar i perquè la gent, bueno, aprengui i vegi com funciona tot.
1: Doncs un plaer, Toni. Anirem també coneixent altra gent de la plantilla de la policia local que passi per aquí i ens expliqui diferents qüestions amb aquests consells i advertències. Que vagi molt bé. Fins a propera, Toni.
2: Moltes gràcies, Marc. Bon dia.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Festival Gafarroc començarà aquest dissabte 18 la celebració del seu 15è aniversari amb una festa especial a la Sala Elio Gabal de Barcelona. La cita servirà per presentar l'edició d'enguany del festival, que se celebrarà el 26 de setembre al Parc del Palmar de Premià de Mar. La festa comptarà amb les actuacions de Chaqueta de Chandal, una banda molt vinculada als inicis del Gafarroc, i Panarola, un dels noms emergents de l'escena alternativa. Amb aquest esdeveniment, l'organització vol escalfar motors abans de la gran cita de setembre i celebrar 15 anys apostant per la música independent i els grups emergents. El Gafarroc tornarà a convertir el Parc del Palmar en l'epicentre de la música alternativa amb una nova edició que reunirà 6 actuacions en directe, a més d'una zona de food trucks i un mercat d'artesania, mantenint l'esperit que l'ha consolidat com una de les cites musicals de referència de Premià de Mar. Les entrades anticipades per la festa ja estan a la venda per menys de 10 euros, mentre que a taquilla costaran 12 euros.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvingudes i benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga, de Premià Mèdia, i amb la col·laboració del taller de ioga. Atenció, perquè avui tractem un tema prou important, d'aquells que, a més, ens demanen també els oients. Com gestionar les emocions. I atenció, perquè en concret parlarem de la por davant les notícies negatives. Capítol molt interessant per tractar amb la Mònica Calvo. Benvinguda, Mònica.
1: Hola.
0: I amb l'Àlex Costa. Benvingut, Àlex.
2: Molt bé, gràcies.
0: I per molts anys.
2: Avui faig anys.
0: Doncs sí, és un dia important avui. Sí, dia important per l'Àlex, dia important per parlar d'aquestes emocions. Com gestionem les emocions, que són una mica trapelles, Mònica, hem de dir.
1: Són bastant trapelles. I a més, bé, ara la gent que ja passem de la 40, dels 40, més o menys, a l'escola no ens van ensenyar i no es van parlar mai de les emocions. És una cosa que ens ho hem trobat nova, i que qui més o menys està involucrat en el creixement personal necessita entendre. Ara a l'escola ja se'n parla més, ja és una cosa que no és tan tabú, i ja comencem a entendre una mica més. Llavors, el que sí que sabem és que la pràctica del ioga, la pràctica de la respiració, específicament, ens ajuda a controlar les emocions. Primer de tot, desmitifiquem coses, és a dir, totes les emocions són positives. De vegades, bueno, la majoria de nosaltres tendim a evitar les emocions més incòmodes, com aquest oient que ens deia la por davant de les notícies negatives, no? És normal tenir por davant d'una notícia negativa, és a dir, quan ens donen una notícia que no sabem

0: que intuïm d'alguna manera abans que ens ho diguin que la cosa no anirà bé, el cos ja es posa en alarma. I ha de ser així. És a dir, aquesta por ens ha protegit durant molt de temps. Què passa? Que emocions com la por, la ràbia, la tristesa, són desagradables o com a societat no ens les permetem. Llavors, en ioga diem que tenim aversió a certes emocions, que són les que no ens permetem, són les que intentem no mostrar, són les que ens incomoden, són les que ens fan baixar l'autoestima quan es presenten. Per exemple, lo típic, no? Això és una cosa molt típica. Els homes no poden plorar, les dones no es poden enfadar. Llavors, quan una persona se sent vulnerable, doncs baixa una miqueta la inseguretat, la seguretat en ell mateix. Uh-huh. Quan homes i dones tenim les mateixes emocions, tots iguals i totes són vàlides.
1: Mònica, per què ens afecta tant una emoció negativa? Clar, per què ens desborda?
0: Clar, el tema és que hi ha un mecanisme cerebral. Llavors, la emoció el que ha de fer és venir, vale, donar-nos un missatge. Nosaltres hem de captar aquest missatge i un cop el sistema rep la informació i actuem en conseqüència, perquè emoció vol dir moure's, fer alguna cosa, la emoció se'n va. Però hi ha vegades, a nivell cerebral, tenim una estructura que es diu amígdala, uh-huh, vale, que s'inflama amb certes emocions. I si no les tractem, no les respirem, les anem deixant de banda, no les volem veure, aquella amígdala es va inflamant. És a dir, quan l'emoció no fa la seva feina, ve, du el missatge i se'n va, sinó que queda allà enclaustrada, per exemple, amb l'estrès. L'estrès és una por i una alerta crònica. No hi ha moment on aquesta emoció marxi, perquè actualment el que ens desencadena les emocions moltes vegades són pensaments i coses que no existeixen a la realitat. Nosaltres estem dissenyats per tenir aquestes emocions en resposta a una realitat. És a dir, venia el llop, tu et posaves o t'atacaven, et posaves en defensa, el teu sistema reaccionava, el perill marxava, el teu sistema relaxava. Ara què passa? Que això no marxa perquè sovint està en el nostre cap.
1: Mm-hmm. Aquests enemics són constants i els tenim sempre presents.
0: Clar, la hipoteca està sempre constant. El no arribar a fi de mes està sempre constant. La relació amb la parella, el jefe, els fills, està sempre constant. És a dir, sempre estan en els nostres pensaments. Llavors, aquesta amígdala, que és la que reacciona i és la que ens protegeix, s'inflama. Si no es desinflama, cada cop es va inflamant més, i és quan l'emoció ens segresta, l'amígdala agafa tots els recursos neuronals de tot del cervell i és la que ens ennuvola i no ens hi deixa veure clar. Perquè l'amígdala és la part com més primitiva, més interior del cervell, treu tots els recursos de la part més externa, que és la que ens ajuda a decidir, a veure-hi clar, a posar seny. Llavors, aquesta part queda anul·lada i tot va cap a l'amígdala. I llavors és quan la emoció ens desborda.
2: Uh-huh. Símptomes com tensió, contractures, com respiració agitada, com ment alterada, nerviosos, i bé, l'ansietat també pot tenir...
0: L'ansietat també, té a veure aquí.
2: Una resposta.
1: Clar, pregunta, evidentment. Com ho gestionem? Com ho equilibrem? Què fem a través del ioga per gestionar millor totes aquestes emocions?
0: Vale. Lo primer de tot és dir que això no és una feina d'un dia, sinó que és una feina constant. És a dir, podem entrenar, i s'ha vist des de la neurociència, que podem entrenar el nostre cervell perquè aquesta amígdala es redueixi, estigui petita. I com ho fem? Respirant. És a dir, la respiració lenta i tranquil·la, que és el que més entrenem en ioga. Quan fem asanes, respirem lent. Quan fem exercicis de respiració, respirem lent. Quan meditem, respirem lent. És a dir, ens entrenem a respirar lent. Doncs la respiració lenta el que fa és donar al sistema la informació de tot està bé, seguretat, i l'amígdala es desinflama. Llavors, 20 minuts de respiració lenta diaris, el que fan és evitar aquest segrest amigdalià, és a dir, evitar que l'amígdala es sobreinflami i ens segresti. És a dir, aquestes persones que són tan zen, tan serenes, que tu les veus, que passa una cosa, o les persones, per exemple, que estan entrenades en emergències, que hi ha una emergència però tenen tots els recursos per doncs tenen una amígdala que està entrenada a no inflamar-se, a no disparar-se tant. Cabo. I això és una feina diària. S'ha vist, si tu cada dia et dediques a això, 20 minuts, a mantenir, a fer exercicis de respiració, donar-li al teu sistema la informació de no hi ha perill, quan vingui el perill, seràs capaç de no sucumbir al segrest amigdalià. I, bé, avui hem portat també exercicis pràctics, clar, per la gestió emocional que tries del ioga, no? Perquè tot el ioga indicat, això. Uh-huh. Tot el ioga està indicat. Llavors hem triat unes postures que són com poètiques, en el sentit, una postura poètica, que és el guerrer número 3, que és un guerrer...
2: Guerrer en equilibri.
0: En equilibri, guerrer en equilibri. Els guerrers tenen números. Llavors, és un equilibri, que és el que busquem, busquem un equilibri emocional, no? Doncs ja tenim aquesta part més poètica. I després aquest guerrer. Per què? Perquè cal molta honestetat, molta presència, molt respirar les emocions per no deixar-se endur. És a dir, el que faríem, si no tinguéssim neocòrtex, és deixar-nos endur, no? Uh-huh. Mireu els animals. No? Tenen una emoció, reaccionen. Tenen una emoció, reaccionen.
1: Sense filtre.
0: Sense filtre. Aquest filtre és el que ens fa ser humans. Doncs per no deixar-nos endur, per respirar la emoció, per poder-la gestionar, cal un guerrer intern.
1: I com fem aquest guerrer?
2: Doncs, mira, ens col·loquem dretes a... Portem una cama al darrere, no gaire lluny, i això serà l'inici com per inclinar el cos endavant, i us ho explicaré d'una forma progressiva. Primer fàcil, després mitjà i després difícil. A l'inclinar el cos endavant, el tronc endavant, la cama de darrere s'aixeca una mica, i podem començar amb les mans al cor. Aquest petit grau d'inclinació ja ens demana equilibri, però és fàcil, relativament fàcil, quan estem poc inclinats. Un grau mitjà, anar seguint inclinant, potser fins a la meitat, entre la vertical i l'horitzontal, una mica en diagonal. Aquí podem afegir una petita dificultat d'obrir braços ja enrere, obrir el pit, i amb el cos més inclinat. I un nivell últim de dificultat seria inclinar-nos a l'horitzontal, vol dir el cap endavant, els peus enrere, i la dificultat de braços seria portar-los endavant, com una fletxa disparada cap endavant. Aquí mantenim el que podem. La concentració seria baixar a terra i quedar ben, diríem, arrelats i ben equilibrats, perquè una petita desviació mental ens farà caure, ens farà perdre l'equilibri. Uh-huh. Així que mantenim el que podem i després baixem. Cadascú es quedarà al nivell que li vagi bé. Normalment, quan comencem a fer això, comencem amb una inclinació petita, però després, a mesura que anem practicant, anem trobant l'horitzontal.
1: Molt bé. És aquest equilibri. Parlem també de la importància de la respiració. Amb quina forma és la correcta per controlar les emocions?
0: Bé, depèn de la persona. En principi, la respiració per controlar les emocions és una respiració llarga i calmada. Hi han afegits, és a dir, això és la base, no? Llarga i calmada. Agafo l'aire, deixo que entri a poc, i exhalo, deixo que surti a poc. Llavors, quan sento una emoció, el que no hem de fer mai és lluitar contra aquesta emoció. És a dir, quan més lluito, quan menys vull sentir el dolor, la por, la tristesa, l'eufòria, per exemple, més gran es fa l'emoció. És a dir, quan més reprimeixo, pitjor. Llavors, el que fem és, inspirant, ens deixem sentir l'emoció. De fet, cada emoció té una anatomia pròpia. Cada emoció es posa en una part del cos diferent. Llavors, sento, respiro aquesta emoció a la part del cos. Per exemple, se'm tanca la boca de l'estómac, se'm pugen les espatlles, com deia l'Àlex abans. Tenso l'anus, apreto la boca. Aquell dolor dins del cor que sembla que no pugui ni respirar. Doncs tot això ho accepto i ho inhalo. Ho inhalo, inhalo. I exhalo molt llarg, i li dono espai, ho allibero, ho deixo anar. És com ni aferrar-te a la emoció i deixar-la anar. Això és la base, Vale? És a dir, fent això, podem sortir d'un problema emocional al moment. No? Allò que et donen una mala notícia, doncs faig això, desbloquejo, deixo que la respiració flueixi, que el diafragma faci el moviment, vale? I em puc dir alguna cosa internament. Després hi ha la respiració de manteniment. I aquí el ioga té una respiració pranayama, que és tot el, ara se li diu treball amb la respiració en anglès, work breath, una cosa d'aquestes, que si no li posem un nom en anglès sembla que la cosa no funciona, tu. Doncs després hi ha unes respiracions de manteniment. Llavors, la gran respiració per gestionar les emocions, encara que tot treball de, ho repetiré mil vegades, tot treball de respiració ens ajuda, és anuloma viloma pranayama. Fent això cada dia, mantens el teu estat emocional, l'estat emocional normalment és com una onada, no? O de vegades hi ha persones que és com muntanyes, amunt i avall. Doncs el que volem...
1: Molt exagerat,
0: molt
1: no?
0: Exagerat,
1: molt de pic,
0: no?
1: I molt de pressió.
0: O estàs a dalt,
1: no?
0: O estàs a baix, i les emocions se't porten, i la teva vida és una muntanya russa, doncs amb el treball constant de la respiració, això, tot això es calma. I és suau, és a dir, és més habitable, és més digerible. No vol dir que no hi siguin, perquè han d'estar totes les emocions, totes, vale? I amb anuloma viloma, que ara ens explica l'Àlex, doncs és aquest treball de fons que ens ajuda que no ens portin endavant.
1: Serien aquests 20 minuts que dèieu?
0: Sí, sí, sí.
2: Jo, 20 minuts, trobo que seria ideal, però poques vegades...
1: Sent realistes,
2: tenim,
1: no?
2: Tenim aquesta disciplina. Hauria de ser, sobretot, parlant amb persones que estan segrestats, diríem, amb les emocions, que estan realment perjudicats. Doncs aquí seria bé que aquesta disciplina.
0: Home, al principi, quan estàs segrestat per la emoció, és a dir, quan tinc atacs d'ansietat molt forts, quan tinc un problema de tristesa molt forta, o quan realment estic passant una etapa dura en la meva vida, jo crec que això és preceptiu. És a dir, igual que l'esport et pot ajudar a gestionar les emocions, moure el cos, igual que en segons quins moments s'ha de prendre medicació si el metge ho indica, és a dir, aquí moltes vegades ens trobem que amb el ioga ja està. No, de vegades no. Quan això és patològic, ho ha de veure un professional i ha de parlar un professional. Llavors, en aquestes circumstàncies, a part de tot aquest equip que pot treballar, el metge de capçalera, el psicòleg, la psiquiatra, doncs la respiració diària, aquí, jo per mi sí que és preceptiu i diari.
1: Com la fem, Àlex, aquesta respiració, aquest pranayama, anuloma viloma?
2: Podríem traduir-la com de forma bàsica, com respiració alterna, i aquí l'hem dirigida de diferents formes, i aquesta és una molt completa, que us la marco tapant un nariu o l'altre. Així que començaríem tapant el nariu dret per inspirar per l'esquerra. Inspires en uns 4 segons, més o menys. Pots anar comptant. Després, expires pel dret. Més llarg. L'expiració permet més lentitud. Uns 5 segons o 6, millor. Després, destapes. Fas la mateixa respiració de 4 inspirant i 6 expirant. Sense tapar. I després tornes a començar, però ara amb el cantó dret. Inspires amb 4. Expires amb 5 o 6. Tornes a respirar pels dos. 4. I 6. Llarg. Això seria tot un cicle. I això es va repetint. Començaríem de nou. Inspirar amb 4 per l'esquerra. Expirar pel dret amb 6. No sé si ho he explicat bé o m'he equivocat
1: en
2: algun lloc.
1: No, no, està perfecte, Àlex.
2: Potser amb 3 vegades que ho fem pot ser suficient. 3 cicles, començar amb l'esquerra i acabar amb tot el cicle. I si són més vegades, millor.
1: Molt bé. Quins consells pràctics donaríem, també? Perquè ara ho dèiem, després hi ha... Aquesta és la teoria. Després hi ha la pràctica,
0: teoria.
1: Que cadascú té la seva, no? Amb la seva vida, la seva rutina, els seus costums. Què podríem explicar?
0: D'entrada, saber que això és un entrenament. És un entrenament. Gestionar les emocions és un entrenament. I el que demana és consciència. Llavors, quan estic veient que la emoció em desborda, parar, respirar, i observar en el cos com se'n posa. Aquesta seria la primera part, és a dir, sentir la emoció. Després...
2: Posar-li nom. podríem dir, ah, m'està passant això. I perquè és que de vegades...
1: Ser-ne conscients,
2: pot ser suficient,
1: no?
2: Sí. Com per tenir clar que això té un fons de por, d'angoixa, o un fons de ràbia, un fons de tristor, entendre què m'està passant. I amb això també el que ens hauríem de fer és també sentir realment quines parts estan afectades, perquè l'emoció afecta, és física. I doncs reconèixer, doncs mira, m'està afectant aquí, en aquest estómac que el tinc com una pedra, m'està afectant el clatell, i això ja és una forma també de donar una via d'escapatòria cap a aquesta...
0: Lo bonic d'això és que poses el teu focus en un altre costat. És a dir, sovint les emocions les causa un pensament. Quan jo poso el meu focus en una altra cosa, que no és aquell pensament o allò que la disparada, que és el cos, el sistema es pot relaxar. Llavors, bueno, són tècniques d'abordatge.
1: El cervell també és molt intel·ligent, no? Allà on posis el focus tindrà l'atenció, no? Però si el desvies, no? Pots ajudar-lo també, no?
0: Clar, és a dir, de vegades hi ha aquests pensaments brossa, intrusius, que no et pots treure del cap i allò t'està generant una emoció. Llavors, la idea és poder canviar el focus, posar-lo a la respiració, posar-lo al cos. Compta amb el que consumeixes. Compta'm amb, sobretot, xarxes socials, pel·lícules, llibres, no? Estàvem dient ara que el Marc i jo estàvem llegint L'hombre en busca del sentido i el vam haver de deixar, no?
1: Per respirar.
0: Però és que consumim moltes coses que ens estan afectant molt més. Les notícies. Obres un telediari i, ostres, o un diari digital, les xarxes socials. És a dir, vigila amb el que estàs consumint i quina informació li fiques al teu cap.
1: Com et nutreixes, no? Seria una mica què menges, no?
0: Clar, què menges? Doncs limitar-ho molt.
2: Deu haver gent que dina amb les notícies de la tele.
0: Uf!
2: Nosaltres mai, per 20 anys, mai ho hem fet. No se'ns ocorreria. De fet, no passem la tele, no? Però mentre dinem. Però seria com... alimentar-te de tot això. Mm-hmm. De certa manera, no pots digerir bé.
1: Convidem a que escoltin podcasts, per exemple,
0: per
1: com
0: exemple.
1: Aquest.
0: Sí, que consumir altres coses que et facin sentir bé, almenys.
1: Doncs va, que per tancar, acabarem amb frases inspiradores, que sempre ens agrada recollir tot el que hem après avui, parlant d'aquesta gestió de les emocions, amb l'Àlex i amb la Mònica. Amb quina frase inspiradora us quedaríeu?
0: Va, ara que hem anomenat el Víctor Frank, doncs, entre l'estímul i la resposta, hi ha un espai.
1: Molt bé. I tu, Àlex?
2: John Cabot va dir: no podem aturar les onades, no podem aturar les emocions, però podem aprendre a sufragar-les. A sufragar-les, a dominar-les.
1: Mm-hmm. Justament seria això, no? Avui hem après a gestionar les emocions, doncs, amb respiració, amb consciència, amb paciència, amb bonhomia també, no? Amb acceptar-ho. I amb l'Àlex i amb la Mònica, que agraïm com sempre que ens portin un nou capítol d'aquestes demandes que a més fan els oients. El proper capítol el teniu clar?
0: Estem esperant més demandes, així que si ens voleu dir coses, doncs endavant.
1: Doncs molt bé, a les xarxes de Premià Mèdia i del taller de ioga ens podeu escriure, que també us escoltem. Ha sigut un plaer, així que gràcies una setmana més, Àlex, Mònica, i que vagi molt i molt bé a respirar.
0: Igualment.
2: Fins ben aviat.
0: Fins ben aviat.
3: Antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El regidor d'Urbanisme i Front Litoral, Antoni Subirà, explicava a Premià Mèdia, on parlava en qualitat de portaveu del grup d'Estimem Premià, la idea del seu partit d'aprofitar en un futur proper el fet que els nous espigons hagin permès mantenir protegit el passeig marítim i, per tant, la infraestructura consolidada. La idea consistiria a eixamplar-ho per fer-lo més còmode als vianants, ja que, segons s'ha constatat, l'amplada actual obliga en molts casos a fer maniobres quan apareixen dues o més persones en sentit contrari. N'hi hauria prou amb eixamplar el camí 50 o 70 centímetres, que sembla poca cosa, diu Subirà, però es notaria molt.
2: Tenim el passeig i la platja del centre del poble consolidades. I ara, tot allò que havíem pensat del passeig marítim, aquesta propera legislatura ens ho voldríem plantejar. Hi ha una solució que hem estudiat, que és pavimentar de nou el passeig marítim i enxamplar, si com un voladiu, sobre les pedres, doncs uns 50-70 centímetres, uh-huh. I començaries a tenir una amplada de passeig, que, perquè ara, si passes dues persones parlant...
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat en una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada, ferida de gravetat, en un pis del carrer Andrade i va morir hores després, mentre la investigació continua oberta per esclarir les causes dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya. I en clau política, el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals dels professorat entre el 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al setè dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada als de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat també un nou complement salarial per al personal docent de la pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros mensuals al 2029, tal com ja es va pactar al mes de maig. També ha ampliat, volíem dir, complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, de moment situació tranquil·la, amb retencions a les rondes de Barcelona, a la C32 i a la 2 a Cornellà de Llobregat, també a l'AP7 a Barberà del Vallès i finalment a la C58 a Barcelona. I a banda, Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran el nivell 3 i 4 del pla Alfa en nombrosos municipis mentre es mantenen les restriccions també d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió també de calor extrema amb temperatures que podrien superar els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït de la pianista suïssa La Diva i també de Barcelona Big Blues Band. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, obert per vacances. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Entre el blues i el country, aquest tema Me and Bobby McGee, ha composat l'any 69, ni més ni menys que per Kris Kristofferson i Fred Foster, va ser enregistrat per primera vegada l'any 70. L'interpretava, el cantava Roger Miller, i és que Bobby McGee, es pot referir a l'escurçament del nom de Robert o Barbara. Per tant, es pot referir a noi o a noia. També quedava bé en veu masculina. Però no va ser la versió de Roger Miller la que va patar més. La més famosa, la que ens ha quedat per sempre, va ser quan la Janis Joplin li va posar les seves cordes vocals i la va incloure dins de l'àlbum pòstum Pearl. Això passava l'any 71 i es convertia d'aquesta manera, tot i que Janis Joplin ja no ho veuria perquè ja havia mort, es convertiria en l'únic número 1 d'aquesta apreciada cantant nord-americana. I és una cançó, una road song, una cançó de carretera, descriu les aventures de viatge per carretera, després per tren, d'una parella. No sabem si estan enamorats o no, i suposo que sí, perquè li sap com a greu a la Janis Joplin haver perdut el Bobby McGee. Diu que canviaria qualsevol cosa del seu futur només per tornar a estar amb ell. Les mil històries que els hi passen a la carretera, algunes de bones i algunes de dolentes. És d'aquelles viatges musicals que ens duen això, a pensar que agafem el cotxe o que agafem un camí, no? Sigui en cotxe, sigui en tren, sigui com sigui, l'avió potser no s'hi presta tant, i que ens porti on sigui. És igual, perquè l'important és la companyia, i el Bobby McGee sembla que és una molt bona companyia per viatjar. Per cert, que d'aquesta cançó s'ha extret una frase que encara ronda avui dia en tots els àmbits, en els àmbits, doncs, de tertúlies d'actualitat, en els àmbits polítics fins i tot, que és aquesta frase de "Freedom is just another word for nothing left to lose", que ve a dir que la llibertat és una altra manera de dir que és que no tens res a perdre, no? I té aquest doble sentit tan xulo, el Kris Kristofferson ho ha explicat moltes vegades, té aquest doble sentit tan xulo de que sí, perfecte que ets lliure, però això vol dir, no?, té aquest regustet nostàlgic i negatiu, si voleu, de que és que ho has perdut tot. Per tant, és una llibertat, és un caramel enverinat, és un preu molt alt que has de pagar per la llibertat. Bueno, cançons de carretera, cançons que ens transporten als anys 70 i que, de fet, m'hagués agradat molt haver pensat en ella ahir. Ahir potser era el dia per posar aquesta cançó. Però bé, ens ho farem venir bé i amb el permís de l'Enric Rubio de Cardedeu, va, ho empastarem amb el tema del dia. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Ai, que costa trobar cançons amb aquests temes del dia que ens heu posat, eh? Passa
1: que sí,
0: sempre n'hi ha de xules.
1: Però has fet bé, la cosa va de viatges, sí, aquesta setmana. Sí. Bé, jo ja saps que divendres ja me'n vaig de viatge,
0: sí,
1: així
0: literal,
1: que...
0: Sí, literal, que diuen.
1: Jo crec que va molt bé aquesta setmaneta amb aquest tema de rerefons.
0: Ahir preguntàvem si voleu, o ahir o no sé quan ja, si preferiu viatges planificats o viatges, doncs, més lliures. I avui preguntem, atenció, destinacions estranyes. Potser que no et venen, que no són de primera línia, no? Que no et venen a la ment directament com a destinacions ideals, però...
1: Correcte.
0: Impossibles, no sé, com ho has fet anar, això?
1: Sí, avui parlarem de destinacions infravalorades.
0: Infravalorades, però... més aviat, sí.
1: Sí. Però ho farem de manera general, ja que no volem pas que una petita joia desconeguda passi a ser un indret massificat, eh? Això ja ho hem dit als nostres oients. Mm-hmm. Així que, mira, si mirem arreu de Catalunya, a Núria, les comarques, sí, amb menys pes turístic són, sí, el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. I realment mai ho entendré, perquè, de fet, a mi, personalment, és un dels llocs més increïbles del país. Té uns llocs fantàstics. I trobem un turisme pràcticament desaparegut, una terra amb una terra i una gent dedicada principalment a l'agricultura i la ramaderia, i un patrimoni arquitectònic i cultural que de fet, no te l'acabes. Cada vall és un petit tresor. De fet, la gent que hi va passar uns dies, tot i ser poca, és un perfil turístic d'altíssima qualitat. Però de què estem parlant quan parlem de turisme de qualitat? Sí. Doncs de aquelles persones, en definitiva, que quan viatgen ho fan respectant l'indret on van. Consumeixen els comerços locals, s'integren en el teixit veïnal i busquen conèixer i assimilar els trets, tradicions i característiques que fan diferent aquells llocs. S'esforcen per aprendre l'idioma, les paraules que només existeixen en aquella zona, com pot ser també part de l'argot, i fugen de qualsevol cosa impostada i artificial que hagi estat posada en calçador allà només per el més ràpid reclam de les masses. Però, per contra, Núria, com massa vegades estem acostumats, aquell turisme que destrueix l'identitat i els recursos allà on va és aquell que sempre buscarà, doncs, les cadenes, les grans cadenes hoteleres i els preus rebentats en packs especialment dissenyats per ells, el que cada dia omplirà la banyera de l'habitació tot i estar en sequera, i que mai coneixerà què és una botiga de barri ni els productes de la terra, perquè consumirà tot en una cadena de supermercats amb abast internacional que tindrà a la porta del seu hotel. El que pretendrà també, en definitiva, que la gent canviï sempre d'idioma i que allà on va buscarà sempre les botigues i empreses que es poden trobar a cada racó i ciutat del món, que ara mateix semblen gairebé clones. Així que aneu on aneu, ja sigui una destinació infravalorada i encara de verge de turisme o un lloc altament gentrificat i artificial, busqueu i rebusqueu els comerços locals, demaneu els productes elaborats al mateix lloc, pregunteu per les històries del poble, feu per conèixer la seva gent. I és que per respectar, avançar de conèixer. I aquest és un deure que tenim com a viatgers. I, a veure, ja per acabar us dic que sempre que pugueu estalvieu-vos l'avió, gent de bé, que a la cantonada de casa sovint hi tenim els llocs més espectaculars. I en cas que es vulgui anar més lluny, sovint trobem opcions de transport com el tren, que ens permet gaudir no només de la destinació, sinó del viatge. Què te'n sembla?
0: Ui, doncs que ara estem molts sent el mea culpa, eh? Estem molts pensant, ui, sí, és que l'Enric té raó, Escolta, jo afegiria encara una altra cosa. És responsabilitat dels viatgers buscar tot això, però és responsabilitat dels autòctons també no deixar convertir la seva ciutat o el seu poble en un parc temàtic per turistes, eh?
1: Correcte.
0: Aneu en compte perquè això passa.
1: I tant que sí, és molt fàcil, fer-ho. I sobretot en un país radial com el que estem, on encara que tots paguem els mateixos impostos, sembla que només van a la zona de metropolitana de Barcelona, no? I després, doncs, a vegades hi ha gent, doncs, que per guanyar-se les garrofes, doncs, intenta agafar l'opció més fàcil. Tot i així, la meva culpa també cap a aquesta radialització del país, crec.
0: Ui, no acabaríem, eh? Més
1: no
0: val que
1: acabaríem. I visca l'àrea metropolitana, eh?
0: Sí, ara t'has ficat en un jardinet, eh?
1: Sí, no m'importa, ja estan acostumats els que coneixen.
0: És molt del camp, ja sabem, l'Enric, és molt de jardins. Molt bé, molt xulo. Ens fas reflexionar, Enric, molt bé. Però ens portaràs bona música, també, no?
1: Home, per suposat, sí. Això sempre.
0: I bones opcions, bones recomanacions dels oients, sí?
1: Home, ja en tinc algunes, 3 o 4 àudios, ja t'ho dic.
0: Ostres, sí, la gent no s'espera. Ho escoltarem a les 10. A les 10, paciència, escoltarem tot aquest recull d'opinions sobre això, quin és el lloc, doncs, destinacions turístiques no tan habituals, no? I
1: perfecte.
0: Petites joies per descobrir.
1: Perfecte.
0: Enric, ens diràs la teva, també? Ja has dit, les Terres de Ponent, que estan
1: contents.
0: Us ho diré
1: de forma general, perquè hi ha una vall concreta allà que m'agrada molt, però no la vull desvetllar. Però sí, us portaré algunes indicacions.
0: Molt bé. Fins ara, Enric, gràcies.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Avui us explicarem, entre altres coses, com ho heu de fer per demanar llicència d'obres. Si és que heu de fer obres a casa, sembla que s'han agilitzat els tràmits, eh? O almenys això és el que pretén la nova normativa. També parlarem d'una activitat social i solidària en benefici del poble saharaui. Us explicarem com es pot combatre la canya americana, que pot arribar a ser tot un problema amb rucs, que els hi encanta i sembla, diria jo, que se la mengen, eh? Després no us ho explicaran millor. Anirem a pintar aquarel·les, que és una activitat ben xula per fer durant l'estiu o durant tot l'any, si voleu. Des de les Cala ens explicaran aquesta joia patrimonial que tenen, l'alfolí de la sal. I coneixerem com es cuinava a la cuina del rei Alfons XIII. Tot això dins l'Obert per vacances, i atenció amb el reportatge d'avui, perquè ens proposen diverses destinacions infravalorades que valen molt la pena. Comencem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera connexió és per Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
3: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Comencem explicant-vos que Territori construirà una rotonda a Llambilles per tal de reduir les cues i mantindrà el semàfor només per a vianants.
3: Doncs així ho preveu Territori, de construir aquesta nova rotonda, l'accés de Llambilles, per tal de reduir les cues que hi ha a la C-65 i que es generen també amb el semàfor que hi ha enmig del poble. La consellera Sílvia Paneque ha explicat que el semàfor es mantindrà, però serà només per a vianants, i l'estona que estigui vermell serà molt menor. L'escoltem.
4: Crec que tindrà de ben segons bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Els temps van canviant, per això aquesta, també aquesta necessària, no?, planificació mirada, però si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat, perquè efectivament el temps canvia i hem de permetre una circulació més fluida.
3: De fet, el projecte s'ha sotmès a informació pública i preveu també una inversió de 3,3 milions d'euros. Per la seva banda, l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, celebra el projecte, però creu que és una solució temporal i insta també a la Generalitat a fer un nou traçat allunyat dels nuclis urbans per millorar precisament la seguretat viària.
0: Canviant de tema, una prova pilot permet recuperar més d'una tona d'aliments de l'escola Àngels Alemany. Això és a Lloret de Mar.
3: Doncs tot aquest menjar correspon a 5.200 racions des del setembre de 2025 fins a aquest passat mes de juny que s'han ofert a través d'una màquina expenedora allà mateix.
0: I en clau política, Junts condiciona el vot al carter pas de Girona a mantenir el control al padró i no fer la moratòria a botigues de bicis.
3: De fet, hem sabut ara fa una estona que presentaran avui mateix el nou cartipàs, o almenys la proposta per part de Guanyem. Entretant, en relació amb la suspensió de llicències, la portaveu Gemma Geis ha instat el govern de Guanyem i Esquerra a posar el focus en altres tipologies de comerços més conflictius, com per exemple supermercats 24 hores o locals de manicura.
0: Doncs així parlant de política, acabem aquesta connexió amb Girona FM Saites Vall. Moltes gràcies.
3: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Rubí, amb Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Actualitzem les dades sobre l'incendi del metro de Barcelona que us explicàvem ahir. TMB diu que el fum de l'incendi de dilluns entre les estacions del Clot i les Glòries va entrar al vagó del metro perquè el passatge va obrir les portes amb el tirador d'emergència.
5: Doncs sí, Núria, ho va explicar ahir el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores. El maquinista va aturar el tren a uns 50 metres d'on va veure el foc i es va posar en contacte amb el centre de control. Aquí li van indicar que tornés enrere per poder evacuar els passatgers i en aquest trasllat va trobar algunes portes obertes activades amb el tirador d'emergència que, tal com va puntualitzar Flores, s'entén per la situació de nervis que es va viure en aquell moment. Segons Flores, tots els trens del món tenen aquest mecanisme i un sistema d'autoprotecció per evitar l'entrada de fum de l'exterior, però aquest es va neutralitzar amb l'obertura de les portes. Flores també ha assegurat que la investigació que està en marxa podrà determinar l'origen del foc.
6: La investigació sobre els fets està en marxa. Hem d'investigar per conèixer tant des de la perspectiva de no tan sols el tren que ha passat i les càmeres d'aquest tren, sinó altres trens que hem pogut passar abans i poder recuperar, intentar saber el què i recuperar la cronologia dels fets i també des de la perspectiva del propi material, l'anàlisi del material cremat, etc. I això és el que estan ara els serveis tècnics fent per poder elaborar aquestes causes amb tota la prudència que hem de tenir i mantenir encara per no entrar en especulacions quan encara estem analitzant tots aquests fets.
5: Recordem que l'incendi al metro de Barcelona va provocar 131 ferits lleus i 6 menys greus. Flores ja va indicar ahir que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, però ha insistit que aquest tipus de material no es troba en cap altre punt de la xarxa.
0: I dins de la crònica del fet divers, aquesta matinada els Mossos han detingut un home a Barcelona relacionat amb la mort violenta d'una dona.
5: L'han detingut al voltant de 2:15 del districte de Sant Martí i els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. La dona va ser trobada en un pis del carrer Andrade, al barri de Sant Martí de Provençals, i després de rebre l'avís, cap a 7:45 del vespre, diverses patrulles de la policia catalana es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar la dona ferida de gravetat. La víctima va ser atesa pels serveis d'emergències i posteriorment es va confirmar la seva mort.
0: Ha quedat arxivada la denúncia per delicte d'odi al porter del Sabadell. D'ell. Recordem que va incitar a insultar Pedro Sánchez.
5: Doncs sí, Núria, el jutge interpreta que no va cometre el delicte que denunciava la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Recordem que durant els actes de celebració d'ascens a la Lliga Hypermotion, el 20 de juny, Diego Foli va incitar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol. En l'escrit, el magistrat considera inadequada i incorrecta l'actitud del porter, però creu que no comporta que es pugui determinar un delicte d'odi.
0: I a res de quedar-nos sense temps, una quarta notícia, però crec que és molt bonica. La banda Juriol ha convertit el dolor dels incendis del Bages el 2022 en una cançó d'homenatge als bombers.
5: El grup ha publicat una nova versió acústica de Cendra, una cançó nascuda arran dels incendis del Bages del 2022 que va afectar prop de 1.750 hectàrees. Aquest homenatge als bombers de la Generalitat també es converteix en una crida a la prevenció dels incendis i la reinterpretació, que es titula Cendra 5.1, s'acompanya d'un videoclip que combina imatges cedides pels bombers amb escenes enregistrades al Parc de Manresa.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias. Una abraçada des de Rubí.
5: Una abraçada, Núria.
0: Marxem cap a Terres de Ponent, a Lleida, 1-1. Quim Gasó, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Ai, ens parles de l'abandonament d'animals de companyia, no?, que augmenten durant l'estiu.
7: Bé, no, em sembla que... No era ben bé això.
0: No era ben bé això, perdona. Això és però notícia de Tarragona.
7: Correcte,
0: perdona,
7: però
0: m'he colat,
7: si voleu...
0: Quim, tu mateix.
7: No, si voleu us puc explicar que la ciutat de Lleida surt de la llista de municipis amb mercat residencial tensionat després de la pròrroga i l'actualització que, com sabeu, va fer publicar ahir el govern català. D'aquesta manera, a partir del març de l'any vinent, no es podrà aplicar el topall de preus de lloguer als habitatges. La Generalitat ha prorrogat per un any, doncs, la declaració de zona de mercat residencial tens amb un total arreu de Catalunya de 302 municipis afectats, 31 localitats més que el darrer any. La pròrroga inclou 118 municipis de l'anterior declaració que encara compleixen les condicions de tensió d'assequibilitat del mercat i en suma 53 de noves. Per contra, 22 municipis que en formaven part queden ara exclosos, entre els quals Lleida. En aquest sentit, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha lamentat que diverses ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat.
8: És absurd que hi hagi 22 municipis que perdin el topall del preu del lloguer, perquè què ens estan volent dir? Que Lleida o Figueres ja no tenen un problema d'habitatge? Que els llogaters de Reus, de Tortosa, de Mollet, ja no necessiten que hi hagi un lloguer màxim, que les famílies que viuen en aquests municipis ja no estan tenint problemes per pagar el lloguer o per trobar un habitatge? Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
7: Al global de la demarcació de Lleida, per exemple, tres municipis surten de la llista, que són Lleida, Cervera i Guissona, i altres vuit s'incorporen al registre: Rosselló, Torrefarrera, Vallfogona, Balaguer, Gramunt, Torà, La Pobla de Segur, Montferrer, Castellbó i Ribera d'Urgellet, que passen a pertànyer a aquesta zona de mercat residencial tens.
0: Alguna altra informació que es vulguis donar de Terres de Ponent?
7: Doncs sí, en cultura, l'Institut d'Estudis Ilerdencs s'incorpora la peça més antiga de la seva biblioteca amb una donació d'un incunable impresa a Lleida cap al 1485. El volum ara ha de ser catalogat, digitalitzat i posat a disposició de ciutadans i investigadors. L'obra és d'una extraordinària raresa bibliogràfica, va ser impresa pel tipògraf Enric Botel i ha passat a formar part del llegat del bibliòfil Ramon Areny Batlle, després que els seus besnebots l'hagin cedit a la institució. En aquest sentit, Sílvia Farrús, responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IAI, ha explicat que serà la peça més antiga de la biblioteca.
9: És interessant l'incunable, doncs, perquè ja és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca. Ja en teníem un, del llegat Areny, també, precisament, que era de l'any 1498. Aquest està datat al 1485 per les característiques tipogràfiques, o sigui, no és la datació exacta, però per les característiques, pels tipus de fonts que veia servir el Botel, que era l'impressor que va fer aquest exemplar, doncs es pot datar al 1485.
7: Amb aquesta incorporació, el centre ha reforçat el seu fons patrimonial amb un dels pocs exemplars coneguts d'aquesta edició conservats arreu del món. I faig un darrer punt només referent a l'eclipsi d'aquí a uns dies, que és que la ciutat de Lleida ha exhaurit totes les entrades per veure aquest eclipsi des dels espais habilitats per la Paeria, una de les zones del camp de futbol dels Magraners amb capacitat per 100.000 persones i l'altra, la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500.
0: Molt bé, aquell dia estarem tots connectats, eh?
7: Així estarem.
0: Clar que sí. Quim Gasó, uau, Lleida, una abraçada, gràcies.
7: Adéu, vagi bé.
0: I avui l'actualitat tarragonina se'n va cap a Terres de l'Ebre. Saludem Víctor Montesino de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Parlem del Pla Ter, i és que el govern ha decidit retardar fins l'estiu del 2027 l'aprovació definitiva del Pla Territorial d'Energies Renovables, el Pla Ter.
10: Així és. Segons avançava nit 3CAT Info, però hem pogut confirmar des de la Plana Ràdio, l'executiu obrirà un segon procés d'informació pública per a introduir canvis al document després del rebuig de prop de 300 ajuntaments que preparen una associació per a reclamar-ne la reforma. El sector de les energies renovables també ha presentat al·legacions perquè revisen les zones prioritàries d'implantació i es facilite la tramitació dels futurs projectes.
0: Precisament ahir es va concentrar a Miravet, a la Ribera d'Ebre, representants de municipis, entitats i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre, justament per rebutjar aquest pla.
10: Doncs sí, reclamen un repartiment més equilibrat de les energies renovables i denuncien que el territori ja ha assumit prou càrrega energètica. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales Gutiérrez, demana al govern que compta amb el territori i assegura que la quota energètica de les Terres de l'Ebre ja està més que saldada.
11: Crec que Catalunya ha de liderar la proposta de l'energia renovable arreu del país, però estem totalment en contra de com s'ha fet aquest plàter. Sense comptar en els ajuntaments, sense comptar en la gent del territori, que va bàsicament som els que sabem, els que vivim d'aquí, els que volem seguir vivint d'aquí. El plàter actual ens trinxa el territori miserablement i crec que estem a temps de tirar enrere i començar de nou.
10: Recordem esta plataforma de municipis en contra del plàter, que compta amb gairebé 300 adhesions, com hem dit fa un moment, volen constituir-se com a associació per tal de fer front a este pla, ja que no se senten amb el suport necessari per part de la Federació de Municipis de Catalunya.
0: I el govern invertirà 3 milions d'euros en el projecte Som Ruralitat, s'impulsa des de les Terres de l'Ebre per afavorir el desenvolupament dels municipis rurals.
10: Així és, una notícia més positiva. Bueno, la de que es cancela els posa el partit també us bastant. En aquest cas, parlem d'una subvenció finançada amb el Fons de Transició Nuclear que donarà suport durant 3 anys a un projecte liderat per la cooperativa Fites Terres de l'Ebre amb la col·laboració de la cooperativa Sant Isidre de la Fatarella. La iniciativa preveu crear almenys 28 llocs de treball en agricultura i cures, recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats, mobilitzar habitatges buits i atraure noves famílies per a combatre el despoblament dels municipis rurals.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Víctor Montesino, des de la Plana Ràdio. Fins ara.
10: Gràcies a vosaltres, a reveure.
0: I ara sí, parlem de la protectora d'animals i dels abandonaments dels animals de companyia que augmenten durant l'estiu. Marina Pérez Got, Tarragona, bon dia.
12: Bon dia. Doncs sí, aquí a Tarragona la protectora està bastant al límit, amb uns 120 gossos i uns 250 gats acollits en aquests moments, i això se suma a diferents factors que inclouen l'abandonament per vacances, la situació econòmica complicada o camades no desitjades. La conscienciació envers el benestar animal ha millorat, però aquests encara es veuen com una eina i com no com éssers vius.
0: Continuen, per altra banda, canviant de tema, les festes arreu del nostre territori.
12: Doncs sí, ja saps que ens agrada sortir de festa. Ahir va començar el Festival Internacional de Música de Cambrils, el FINC, que va inaugurar una nova edició amb la pianista suïssa Boogie La Diva, acompanyada per The Barcelona Big Blues Band. El concert va ser gratuït i ara aniran passant diferents artistes amb trajectòries diverses, com per exemple Ana Torroja o Siloé.
0: O Jethro Tull, els mítics Jethro Tull.
12: Exacte.
0: Déu-n'hi-do.
12: Sí, no, els deia sí. Perquè no els sabia pronunciar, però veig que tu sí.
0: Però
12: perquè...
0: tota la vida els hem dit així, Jethro Tull, no sé com es deuen dir.
12: Així que perfecte.
0: I a Tarragona?
12: A Tarragona comencen les festes del barri de la Mora, s'allargaran durant tot aquest cap de setmana i continuen les festes del Morell, que també hi haurà festa aquest cap de setmana, de Vilaseca, l'Espluga de Francolí i els Pallaresos, o sigui, pots triar on anar.
0: I només és dimecres.
12: I només és dimecres.
0: Molt bé, continuarem de festa en festa. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
12: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Si m'heu demanat una llicència d'obra a un ajuntament, ja sabeu que aquest tràmit burocràtic pot arribar a tardar fins a 2 anys d'espera. Ara, el govern de la Generalitat ha fet una proposta per reduir aquests tràmits d'anys a mesos. A Ràdio Rubí en parlem ara amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Albert Soler, bon dia.
13: Bon dia, Núria. Doncs sí, tenim aquí els estudis de Ràdio Rubí a Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Molt bon dia, Cristina.
14: Bon dia, Albert.
13: Amb ella parlarem d'aquesta proposta per simplificar molts tràmits administratius que sovint, per manca de personal o altres per pura burocràcia, allarguen en excés els terminis d'una llicència d'obres que hauria de tardar només uns mesos. Hi ha dos canvis principals, pel que hem pogut veure, que són el tràmit de certificació del projecte de l'obra, que el podrà fer una entitat externa a l'Ajuntament, per exemple, el propi Col·legi d'Arquitectes, aquí... Totes aquestes entitats se'n diran entitats col·laboradores autoritzades per l'administració, que són les ECAU. L'altra gran mesura és la del silenci administratiu positiu. És a dir, que si no respon l'Ajuntament, el promotor de l'obra podrà avançar en alguns aspectes. Quins creus que serà més efectiu per reduir aquests famosos terminis que s'allarguen tant, Cristina?
14: Bé, són dues mesures... són dues mesures diferents que m'agradaria aclarir. Jo voldria començar per la del silenci positiu, perquè aquí crec que hi ha temes que no s'acaben de... que no acaben d'estar clars. Per exemple, el silenci administratiu positiu, no? És que quan passa el temps que té l'administració per donar resposta i no te l'ha donat, tu pots començar amb l'obra. No? Què passa? Que això no vol dir que estiguis eximit de compliment. O sigui, que si tu en aquell projecte hi ha algun punt que no complia urbanísticament o tècnicament, a posteriori te'l poden tirar enrere. Vale? O sigui, no vol dir que amb el silenci estigui ja tot beneït. Que això comporta molt de risc, tant per l'arquitecte en aquest cas, no? Perquè estàs assumint unes responsabilitats molt grans. Imagina't que has calculat malament l'alçada i t'has passat d'alçada i has d'enderrocar una planta. Que qui ho paga, això? No? I després pel promotor, que té el problema que té un edifici doncs, fora d'ordenació, no? En aquest cas. Llavors, bueno, s'ha d'anar amb compte amb el tema del silenci administratiu positiu. És veritat que aquesta normativa, aquesta projecte de llei, amplia els supòsits, no?, respecte al que teníem, però aquest punt que et comento no l'anul·la. O sigui, que sempre has de complir normativa, encara que puguis tirar. Vale? Llavors, jo crec que serà complicat tant que tècnics com promotors acceptin aquests riscos.
13: Volguin arriscar.
14: No? I respecte a l'altre, a veure, nosaltres com a col·legi estem preparant una sèrie d'alternatives a aquesta mesura, que estem treballant amb la Generalitat, perquè com a col·legi volem ser part de la solució, i com a arquitectes, però no creiem que sigui una mesura per reduir terminis, perquè el procés de llicència és molt ampli. O sigui, la revisió tècnica, que és el que et soluciona l'ECAU, en aquest cas, és una part del procés. Hi ha ajuntaments, per exemple, com Sant Cugat, com Gavà, que han fet estudi de processos i han mirat, no?, què passa des que tu entres a la instància fins que tens la llicència. I realment, la part tècnica és una part petita. Després hi ha informes sectorials, hi ha els temps de firmes, hi ha els temps de la instància. Vull dir,
13: el coll d'ampolla, bueno, realment on està, el coll d'ampolla, en aquests casos?
14: El coll d'ampolla

0: unes mesures doncs, més dràstiques. Per la resta no serà obligatori, serà optatiu.
1: Per tant, si algú en particular vol fer reformes a casa seva, unes reformes importants, que necessitin un permís, o fer-se una piscina al pati o qualsevol... Això, diguem, es poden acollir en aquest nou sistema, aquesta gent al particular, o en aquest cas no?
0: De moment no. De moment les mesures que estan sortint ara, que després t'explicaré també una respecte al programari de revisió, al BIM, en aquest cas, que també va sortir fa unes setmanes, estan pensades per l'obra major, per les llicències d'obra major, que són la típica obra nova, no? Els blocs de pisos, una vivenda unifamiliar, bueno, unes oficines, o una gran rehabilitació, que si jo tinc la meva vivenda unifamiliar o el meu bloc de pisos, ja el rehabilito sencer de dalt a baix. O sigui, està pensat bàsicament per aquest tipus de llicències, ara per ara.
1: Per tant, està pensat, com deies, no? En el fons de la qüestió és perquè diguem, les propostes d'habitatge social que es fan arribin més ràpid del que tocaria o pels terminis en els que estem parlant. No? Una mica l'objectiu ve per aquí. D'acord. Llavors, dèiem el tema de les ECAU, no? de treure una mica una part del procés dels tècnics municipals i externalitzar-lo, podríem dir-ho d'aquesta manera. Què ha de tenir una entitat per poder fer aquest tipus de certificats?
0: Un aclariment respecte a això, o sigui, la proposta de Catalunya, pensa que diverses comunitats d'Espanya estan aplicant aquest sistema de diferents maneres. I la proposta de Catalunya s'assembla a la de València i a la de Galícia, amb què se li treu totalment a l'arquitecte municipal la decisió. O sigui, la CAU vindria a substituir. Uh-huh. I això, per exemple, el Col·legi d'Arquitectes és una part que hem de treballar, perquè creiem que l'arquitecte municipal pues, és una figura molt valuosa en el procés i que se l'ha d'ajudar, no substituir-lo. Vale?
1: Per tant, disculpa, ara aquesta proposta de la Generalitat està en una exposició pública i hi ha període d'al·legacions. Per tant, entenc que el col·legi, una de les al·legacions pot ser aquesta, no?
0: Sí, al col·legi estem preparant una sèrie d'al·legacions, s'entreguen el dia 30 de setembre, amb la voluntat de portar i de sumar i de millorar aquesta mesura. Llavors, què ha de tenir una ECAU? A Barcelona, per exemple, ja tenim ECAs, que es diuen, que fan la revisió tècnica exclusivament, sense la part urbanística, diguem-ne. I al final hi ha un procés d'habilitació, s'ha de desenvolupar un cop s'aprovi aquest avantprojecte de llei i es farà el reglament, i aquí es dirà les condicions que han de tenir aquestes ECAUs i un seguro. O sigui, com a tal, no ens preocupa, perquè ja et dic que a Barcelona ja funcionava i ja hi ha empreses, inclosos els col·legis, òbviament, que estem preparats per assumir aquest repte i aquest rol.
1: Mm-hmm. Molt bé. Si finalment el Parlament acaba aprovant aquesta reforma, amb les al·legacions mm-hmm. que presenteu i es puguin incloure, aquests petits canvis, els ajuntaments, he llegit que els ajuntaments podran triar si agafar el que diríem el carril ràpid o el carril de sempre, no diré el lent, sinó el de sempre. Això crec que té alguns matisos, no? Té alguns matisos aquest concepte.
0: Sí. Per Pla 50.000, per a projectes provenients del Pla 50.000 serà obligatori. I llavors, l'Ajuntament pot acollir-se o no aquesta modalitat i després, si s'ha decidit acollir-se, el ciutadà o el promotor també podrà escollir anar-la per la via tradicional o per la via d'un ECAU. Llavors, si vas per la via de l'ECAU, això té un sobrecost que serà els honoraris de l'ECAU en concret, que ara mateix sembla que no estan regulats, que també serà una cosa segurament que demanarem, mm-hmm. perquè en el model de Barcelona, de les ECAs, sí que l'Ajuntament posa un topall per dalt i un topall per baix, amb la qual les ECAs ens movem dins d'aquest, mm-hmm. i ens agradaria anar cap a aquest model.
1: Per tant, entenc que pot ser que el promotor, no?, que li proposin, mira, podem anar més ràpid, però té un sobrecost. Què prefereix vostè? No? Té un petit sobrecost, però, a canvi, en lloc de 2 anys, potser tardarem 4 o 5 mesos, per posar un exemple. No? D'acord. Tornem als ajuntaments. Per un costat parlaves del paper, no?, dels arquitectes municipals, no?, que pot quedar una mica en entredit amb aquesta proposta, però també moltes vegades es parla de si al final... no tots els ajuntaments hi ha la mateixa demora de mesos, no? Hi ha diversos graus i, de fet, des del col·legi sempre es fa com una mena de rànquing, etcètera. Moltes vegades...

0: contribuïm a la falta de mans al departament de llicències, no?
1: Vull dir completament.
0: Que això també és així, no? Per tant, aquesta ECAU pot ajudar en aquest sentit de aquelles, o almenys aparentment, no? Per això et dic, també ha vingut per explicar-ho, no? Però almenys a ulls de fora, no? De dir, falten mans, doncs externalitzem-ho, com fa l'Ajuntament amb tants altres conceptes, eh? Quan no tens mans pròpies, externalitzes un servei.
1: Sí. Sí, sí. El que passa és que nosaltres, per exemple, presentàvem dins de les 6 mesures que vam presentar a la Generalitat, que nosaltres els diem les mesures del mentrestant, perquè les mesures que està traient ara la Generalitat no són d'aplicació immediata. Perquè, per exemple, aquesta mateixa, doncs les ECAUs es tindran que donar d'alta, es tindran que formar. Imagina't, hi ha 947 municipis a Catalunya. Una ECAU s'ha de prendre la normativa de 947 municipis, no? Potser les ECAUs privades, com que són empreses, són un negoci, doncs aprendran la dels municipis més grans, però el Col·legi d'Arquitectes, com a entitat de dret públic, doncs assumirà tots els municipis, no? Segurament això no està encara definit, no? Ni decidit, però podria arribar a ser així. Què passa? Que 947 municipis, 947 normatives, normativa estatal, normativa catalana. O sigui, una de les mesures que nosaltres estem demanant és homogenitzar aquests criteris, no? Justament per poder anar més ràpid. O sigui, a vegades també el problema dels tècnics municipals és que ells mateixos no saben a què atenir-se, què aplicar, no? Llavors, nosaltres amb això els volem ajudar homogenitzant. I una altra que proposàvem era fer una bossa de tècnics que formats, que en aquest cas el col·legi té un postgrau de formació per arquitectes municipals, que siguessin contactats per la Generalitat i que poguessin anar als punts calents, no? De llicències a ajudar. Perquè està clar que
0: falten mans.
1: Allà on hi haguessin, faltessin mans, cap allà que anirien aquests arquitectes de suport. Això era una de les propostes que teníem, perquè tenim claríssim que falten mans a tots els ajuntaments. Això ve de la crisi, eh? No, ni tan sols del Covid. A la crisi es van fer una sèrie de normes, no? Que no es podien recuperar els llocs que es jubilaven, no? I hi ha un dèficit important. Cada cop hi ha més burocràcia, més normativa i menys mans. O sigui,
0: clar, malament. I llavors els expedients
1: s'acumulen. Sí,
0: en una muntanya. Val, per tant, les previsibles encara no ho heu acabat de decidir, no? Perquè estem l'entrevista just en el procés, no? de pensar aquestes al·legacions, però més o menys ens les has explicat quines poden ser les al·legacions que pot presentar el col·legi per mirar de millorar aquesta proposta inicial de l'Ajuntament. Abans d'acabar, però, també us volia preguntar per una aplicació que heu posat en marxa, sí, des del col·legi en el marc de la Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que ha sigut aquest 2026, i també que es va presentar amb el motiu del Congrés Mundial d'Arquitectes, que també s'ha fet, va acabar fa uns dies i es va fer aquí a Barcelona. L'APP es diu Rutes. Què hi podem trobar en aquesta aplicació?
1: Sí, aquesta aplicació és una novetat, ara de fa uns mesos. Nosaltres tenim una web que és Arquitectura Catalana, on pots trobar més de 3.600 obres d'arquitectes catalans i estan mapejades. O sigui, tu si vas a fer turisme, doncs, no? O visites la zona de Rubí, en aquest cas, doncs entres a la web i pots trobar les obres. Quina és la novetat de l'aplicació? Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí em passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa, o sigui que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta. Que jo, en aquest cas, és el que recomanaria. Pues, tens una estona, no sé, el dissabte, no? Què fem amb els nens? Mai saps què fer. Doncs t'agafes l'aplicació, marques la zona on estàs i ell et munta una ruta per edificis d'interès que tu també, a més, també pots dir si vols d'arquitectura moderna, d'arquitectura clàssica. O sigui, realment és una aplicació molt recomanable tenir, no? I més aquests mesos que tenim la canalla, tres mesos a casa, no?
0: Exacte.
1: Ja no saps què fer més. Per culturitzar-se amb arquitectura.
0: I també pot servir, ara que ho expliques, imagina, estàs passejant per qualsevol poble, i fins i tot pel teu, i sempre has vist un edifici bonic, diferent als altres, i dius, i no saps qui l'ha fet, què hi ha al darrere, no? Doncs pots entrar en aquesta aplicació i si està cartografiada, si diguem, veure.
1: Si està cartografiada, la trobes, sí, perquè els edificis que tenim cartografiats són edificis premiats. Uh-huh. O sigui, és arquitectura que té un nivell de qualitat, doncs, uh-huh, certificat, no? per algun premi. Llavors, sí, un edifici t'agrada, pots mirar a veure si...
0: A veure si té alguna cosa, no?
1: Si
0: o si va guanyar el premi.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, per venir fins a Ràdio Rubí i explicar-nos a l'Obert per Vacances aquesta novetat amb la llei que crec que pot ser molt interessant per a molta gent que ens estigui escoltant.
1: Pues moltes gràcies, Albert.
2: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Seguim endavant. I ara ens porten un projecte social i solidari des de Ràdio Barberà. Ens proposen parlar del programa Vacances en Pau, que també té lloc a això, a Barberà, no? I que fa molts anys ja que es du a terme. Es tracta de solidaritat amb el poble saharaui.
3: El programa Vacances en Pau és una iniciativa solidària que acumula un llarg recorregut a casa nostra. Des de l'any 1989, cada estiu, centenars de famílies catalanes acullen a casa seva infants saharauis durant el mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, nens i nenes d'entre 8 i 12 anys tenen l'oportunitat de deixar de banda, encara que sigui només temporalment, les dures condicions de vida als campaments de refugiats del desert del Tinduf. En Gregori Belmonte forma part de JALA, Solidaris amb el Poble Saharaui, una de les entitats involucrades en aquest programa. El programa Vacances en Pau. Bon dia, Gregorio. Per què és important que els infants saharauis puguin passar l'estiu aquí? I quins són els objectius fonamentals del programa Vacances en Pau?
4: Principalment perquè les condicions climàtiques del desert de Tinduf, d'Argèlia, on estan refugiades, són molt dures. Són 50-52 graus. En aquest estiu, per exemple, també estan tenint una plaga de mosquits molt important. I llavors el que facilitem és que els infants tinguin unes vacances, puguin descansar millor. També la qüestió de fer una revisió mèdica. I, per últim, també el més important, que és un projecte de reivindicació política de la situació del poble saharaui.
3: Clar, perquè més enllà de la qüestió humanitària, d'atendre la necessitat d'aquests nens i nenes i que puguin descansar ni que sigui un temps de les dures condicions, també serveix perquè molta part de la població catalana pugui conèixer per què, viuen aquests nens i nenes en el desert del Tinduf, en campament de refugiats.
4: Sí, amb aquest projecte el que aconseguim és això, que les famílies que acullen i tot el voltant d'aquestes famílies coneixen que el Sàhara Occidental està ocupat pel Marroc des del 1975, que va ser una ocupació violenta i amb una repressió constant al Sàhara Occidental, on encara viuen saharauis que reivindiquen, i llavors va haver-hi tota una part de població que va sortir al desert, va ser acollida per Argèlia, i des de fa 50 anys viuen en un campament de refugiats. Amb això el que volem més expressa també que aquesta situació, hi ha resolucions de la ONU que diuen que s'hauria de fer un referèndum per la independència del Sàhara Occidental, i això no s'ha donat. Per tant, dins d'un món on hi ha molts conflictes, el conflicte saharaui és molt antic, està molt silenciat, i aquest projecte el que vol és que hi hagi una conscienciació de la ciutadania i un recolzament polític al poble saharaui.
3: Tornar a posar el focus sobre aquest conflicte que, per la seva durada, doncs, moltes vegades perd també l'atenció mediàtica. I aquesta dimensió de la conscienciació, hi ha la dimensió humanitària, l'atenció sanitària, per exemple, als infants, i també té un component important d'intercanvi cultural, no? Les pròpies famílies que acullen aquests infants també aprenen moltes coses sobre la cultura del Sàhara Occidental, i es fa un lligam normalment fort, moltes de les famílies repeteixen.
4: Sí, es crea, com bé dius, un lligam afectiu molt important i molt interessant. Hi ha una integració cultural, evidentment aquests infants tenen una forma de vida diferent, més col·lectiva, en les jaimes, en el camp de refugiades. També som musulmans, per tant, això, bueno, pues en el tema del menjar, pues també ens hem d'adaptar. La barrera idiomàtica, el primer any, quan arriben, pues també s'ha d'anar superant, però això no són barreres infranqueables, sinó que al contrari, van fent un lligam. També les famílies que tenen fills i filles d'aquestes edats, doncs també és una experiència molt enriquidora pels nostres infants, no? Que han de compartir, rebre, doncs, algú diferent durant 2 mesos, i el que tu dius, després això sempre es complementa. Intentem que les famílies de Barberà viatgin als campaments a conèixer la família d'origen de l'infant, i també això, no? Que es generi aquesta aquesta relació, aquesta solidaritat, evidentment també el que nosaltres podem aportar a aquests infants i a aquelles famílies, pues, és molt important per la vida diària.
3: És un programa, com deia a l'inici de l'entrevista, que està molt consolidat, són pràcticament 40 anys de fer aquestes acollides, però sí que he pogut llegir que explicàveu que en els darrers anys no s'han recuperat les xifres prèvies a la pandèmia, que venen centenars d'infants, però en venen menys que abans de la pandèmia o que potser en altres moments s'havien arribat a xifres més elevades. Quan nens i nenes vindran aquest estiu a Catalunya?
4: Aquest estiu a Catalunya està 240 infants. És veritat que hi ha hagut, no?, diversos factors perquè fan que hi hagi menys famílies d'acollida. Infants hi ha els mateixos o inclús més, però bueno, la pandèmia va ser un moment important, va interrompre el projecte a 2 anys, això va fer que les famílies es deslliguessin. I també hi ha un canvi generacional de famílies, hi ha moltes famílies que estan molt lligades molts anys políticament, des de l'esquerra política, i això també s'ha notat. També hi ha les famílies d'avui, pues, també pateixen precarietat laboral, canvis d'horaris constant en les feines, moltes famílies depenen dels avis, i a vegades pues, tampoc volen portar un infant que també s'ha pues, d'afegir amb els avis, no? Encara que nosaltres pues, disposem de, bueno, sempre procurem que aquests infants vagin al casal d'estiu, per això, no? Primer perquè es relacionin els infants saharauis entre ells de la mateixa ciutat o de la mateixa zona, però és evident que hi ha un canvi generacional de famílies, de situacions diverses. Hem passat pues, això de pràcticament 2.000 infants a l'estiu a Catalunya a 250.
3: Doncs esperem que també moments de, com aquesta entrevista on se li dona visibilitat a la iniciativa serveixin perquè més gent la conegui i es pugui afegir a aquest programa Vacances en Pau, que com ho deien des de l'any 1989 permet que infants saharauis entre 8 i 12 anys visitin Catalunya durant l'estiu i generin aquest vincle amb famílies catalanes. Gràcies, Gregorio, per les teves explicacions.
4: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.
2: Vacances en Pau, un programa que es replica en diferents pobles i ciutats i poblacions en definitiva de Catalunya. Avui hem conegut com ho viuen a Barberà del Vallès. Ràdio Barberà, Òscar Blanco, moltes gràcies. Ja sabeu que a l'Obert per Vacances ens agrada parlar de fauna, i en aquest cas, de rucs. I és que un ramat de rucs ha pasturat durant mesos vora la riera de la Bisbal de Sant Jaume dels Domenys. L'objectiu? Doncs dur a terme una prova pilot amb aquest animal per controlar la canya americana. La canya americana, una espècie invasora que, pel que sembla, als rucs els agrada moltíssim. Per descobrir de què tracta aquest projecte, la Laia Batlle, des de Domenys Ràdio, ara està en companyia d'un dels tècnics que han dut a terme aquest projecte. Laia Batlle, bon dia.
5: Molt bon dia, Núria.
2: Molt xula, molt interessant aquesta entrevista. Digues, explica.
5: Sí, doncs,
2: com mengen la canya americana, com esmorzen els rucs avui?
5: Durant unes setmanes, aquest ramat de rucs, del qual parles, van ser els protagonistes al municipi. No es parlava d'una altra cosa aquí al municipi, clar. Però més és que han fet una tasca prou important com mantenir a ratlla la canya americana. Per entendre una mica més el per què s'ha fet aquest estudi, tenim amb nosaltres el tècnic del grup ecologista GPEC, el Xavier Pedro. Xavier, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Explica'ns, Xavier, en què ha consistit aquesta prova pilot.
6: Mira, el que volíem doncs, era estudiar l'efecte que tenien els rucs, i si ens servien per fer aquest control de la canya americana. Bueno, la canya, que és una de les espècies invasores que està catalogada com de les 10 pitjors que hi ha al món. I nosaltres ja fa anys que fem projectes de restauració en aquesta riera i en d'altres cursos fluvials. I sobretot el que intentem és controlar aquesta espècie, la canya. I tant nosaltres com altres entitats, administració i sol, que dedica són molts recursos, molts diners i molts altres recursos a controlar aquesta canya. I sí que sabíem, eren coneixedors, que tant amb els cavalls com amb els rucs els hi agrada menjar aquesta espècie, la canya, i vam voler provar, no?, amb rucs a veure si funcionava com a mètode de control. Per exemple, si fas una desbrossada, si treus la canya primer, si es mengen els rebrots o si deixes la canya sencera, si se la mengen i de quina manera. I el que hem fet doncs, és un seguiment per veure també quines altres espècies del bosc de ribera, les espècies autòctones, es menjaven i poder saber si era un mètode que podria ser útil o no podria ser útil, doncs, en aquesta riera i en altres zones de Catalunya i del món.
5: Ha estat útil?
6: Doncs sembla que sí, en aquest cas sí. El que hem fet és, doncs, aquest any hem estat ara, acaba de finalitzar el projecte, i hem estat estudiant, doncs, això, a veure quines espècies es menjaven i quines no. Hem descobert coses que són interessants, val? Com algunes espècies que serveixen per regenerar el bosc de ribera, que no se les mengen, i sobretot, com que d'això no es tenien dades i no es coneixia i no estava registrat enlloc, doncs sobretot jo penso que ha sigut molt útil per això.
5: Per què heu escollit rucs i no un altre tipus d'animal?
6: Vale, mira, com deia abans, doncs els cavalls, per exemple, també se la mengen, però els cavalls és un animal que és força més delicat que els rucs. Els rucs, bueno, tenen una resistència i una capacitat per estar en ambients que siguin més hostils, no? Diguéssim. Aquest projecte, sobretot, ha comptat el que volíem, a part d'estudiar si era bo per l'ecosistema, no? També volíem estudiar si era bo pels animals, perquè, diguem, no proposarem fer servir rucs per aquest control si tampoc és bo pels animals, no? O sigui, no seria compatible. Volíem, d'una manera, intentar demostrar aquesta compatibilitat o demostrar que no ho era. I per això hem comptat amb un equip veterinari que bueno, els ha revisat abans de que fessin el treball, no? Durant i després del treball, i també per mirar per si passava alguna cosa que poguessin estar amatents de poder ajudar-los.
5: Deia abans que aquí a Sant Jaume es va crear un rebombori dient: tenim uns rucs aquí pasturant. Quin paper han jugat els veïns i veïnes del municipi i també l'escola, Xavier?
6: Ha sigut molt bonic perquè els rucs els hem posat en tres parcel·les experimentals diferents. I la primera que vam escollir ja era expressament que era a prop de la vila, en un camí on hi ha molta gent que hi va passejar. I, clar, hi vam posar uns cartells informatius que explicaven el projecte, també derivàvem, doncs, a participar com a voluntari o voluntària. I, bueno, doncs, clar, la gent es va trobar en un camí, doncs, que és força de pas, sobretot gent que hi va a peu. Doncs això, que la gent començava a parlar entre els veïns, veïnes i tot això, i bueno, va tindre una molt bona acollida, i clar, a més vam tindre la gran sort que tots els animals que provenen d'una ramaderia d'aquí al poble, d'una ramaderia que tenen, són pastors, que tenen ovelles i cabres, però com que també els agraden molt els animals, tenen uns quants rucs que els hi vam sol·licitar si podríem formar part d'aquest projecte, i ells encantats. I bueno, com que estava al costat, doncs aquests rucs teníem la sort que són molt bons, són molt dòcils, no hi havia cap mena de perill de que mosseguin, com fan molts altres rucs, o et puguis emportar una cosa. I bueno, clar, doncs també hi havia mares amb petits, en concret hi havia tres mares amb els seus pollins, i llavors, doncs, clar, això va fer també, doncs, que bueno, que sigui una cosa, doncs, una experiència agradable, no?, per tothom tindre aquests veïns.
5: I per últim, molt breument, com queda ara el projecte? És a dir, quin és el següent pas?
6: El següent pas és volem fer una segona fase, no? Estem buscant ara, estem pendents de trobar el finançament per fer-la, i el que sí que hem fet és, per exemple, hem presentat el projecte a Bèlgica en una conferència que vam estar per parlar d'una altra cosa, i va tindre molt bona acollida, no? Molta gent que es va interessar també. I aquí volem transformar el projecte en que sigui molt més científic. Ara hem registrat totes les dades que hem pogut, però volem comptar amb el suport d'universitats, per exemple, el Departament de Botànica de la Universitat de Girona, de la UB. I bueno, això, buscar entitats científiques que puguin formar part del projecte perquè puguem recollir dades i sigui útil, no?, per compartir aquesta experiència.
2: Doncs moltíssimes gràcies, molt interessant aquesta entrevista sobre els rucs i la canya americana. Així la podrem controlar, la podrem tenir a ratlla. Javier Pedro, tècnic del grup ecologista GPEC, moltíssimes gràcies i endavant amb el projecte.
6: Moltes gràcies.
2: I a Laia Vall, companya de Domenys Ràdio, moltes gràcies també per apropar-nos aquest trosset de Sant Jaume dels Domenys.
5: Un plaer, Núria, que vagi molt bé.
2: Ens seguim escoltant durant l'estiu. Amb la Laia Batlle i amb altres poblacions de Catalunya, que ja veieu que l'Obert per Vacances el fem entre unes 70 emissores de tot el país. Nosaltres tanquem la primera hora i després tornem amb més arguments. Us ve de gust pintar una aquarel·la? A mi, moltíssima.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Hola, què tal? Bon dia. Jornada tranquil·la, novament, la que tindrem avui aquí a la comarca, amb unes temperatures que de mica en mica tornen a pujar. De fet, avui s'esperen màximes que podran arribar fàcilment cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca i prop de la costa superarem ja els 30, després d'uns quants dies amb temperatures més raonables, amb una calor més moderada, doncs sembla que tornen a incrementar-se al llarg de les properes jornades. Potser divendres tinguem alguns núvols més i això farà que pugui baixar un palet la temperatura, però després, de cara al cap de setmana, tornarem a tenir calor intensa, sobretot diumenge, quan les temperatures pujaran de forma més clara. De moment, situació meteorològica que, com dèiem, ve marcada bàsicament per l'estabilitat i pel sol a tot el Maresme. Al llarg de tot el dia d'avui, aquest matí, amb vents fluixos que bufaran del sud-oest. Aquesta tarda també es mantindrà el vent de Garbí, puntualment lleugerament moderat als dos extrems de la costa de la comarca, tant a l'extrem del Maresme Sud com del Maresme Nord. Pel que fa a la situació marítima, predomini del marejol, amb mar de fons, això sí. I, com dèiem, temperatures més altes. Demà s'espera que es mantingui una situació semblant a la d'avui, amb temperatures que pujarien una miqueta més, ja podrien fregar els 35 cap a l'interior de la comarca, i pel que fa als vents, doncs, continuaran fluixos, com a molt lleugerament moderats, de Garbí a tota la costa maresmenca. La situació marítima, com avui, amb marejol i àrees de mar de fons, i en quant a l'estat del cel, doncs, tornem a tenir un ambient ben assolellat. Divendres, ja ho hem dit abans, augmentarà la nuvolositat, bàsicament seran núvols alts i mitjans que es farien més compactes a últimes hores de la tarda. No s'esperen precipitacions aquí a la costa, sí que hi hauria algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu, però que no arribarien aquí a la franja costanera, on continuarem amb unes temperatures que, malgrat baixant una mica, es mantindran realment força càlides. De cara al cap de setmana, tornem a recuperar temperatures de rigorós estiu, com hem dit, sobretot i molt especialment de cara al diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat a una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Abrada i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya i el 163 des que es recullen dades oficials. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys, d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronats i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al 7è dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent de l'escola pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros al mes al 2029, tal com ja es va pactar al maig. També han ampliat el complement per més dedicació lectiva, diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com a assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries afecten a hores d'ara la circulació. A l'A2, a l'altura d'Esparreguera, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha carrils tallats a la C32 a Cornellà de Llobregat, en sentit nord, i també a l'AP7 a Papiol, en direcció Girona. A més, a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i, finalment, a la C25 a Santa Maria d'Oló, la retirada d'un vehicle també provoca retencions en direcció Girona. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal, amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del pla Alfa, en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals.
0: Notícies en xarxa.

0: Els Amics de les Arts explicant les anècdotes de diferents viatges, i és que depèn molt, no?, del punt de vista en què es miri. Anar a un lloc o un altre pot ser llocs emblemàtics i a tu que no et diguin res, o pot ser el raconet més allunyat del món o més inhòspit i que t'ho passis superbé, siguin les vacances o el viatge de la teva vida. Això depèn molt, però insisteixo, igual com deia al començament, i fa molt també amb qui viatgis. Enric Rubio, jo me n'aniria amb tu de vacances, va.
1: Ah, va, jo també.
0: Vinga,
1: mira, jo
0: som-hi,
1: fet.
0: Som-hi.
1: Que la camper hi falta gent.
0: Això. Enric, què diuen els oients? Quins són aquells indrets, doncs, no tan obvis per anar de vacances, eh? Que hem
1: doncs
0: de, mira, de descobrir.
1: Molta cosa. Si vols, va, sí. Comencem amb els àudios, que és el que més hem rebut avui. Escoltem a la Susi.
2: Destinacions infravalorades hi ha moltíssimes. Perquè crec que a vegades no és tant el lloc, sinó la gent amb qui estàs en aquell moment i amb qui ho comparteixes. De totes maneres, estic convençudíssima que el poble, o sigui, el mateix poble on vivim, hi ha racons que encara no coneixem i que són increïbles. A mi em va passar, per exemple, amb Cardedeu, que quan vaig descobrir la Font dels Oms, em vaig meravellar. Era un espai preciós enmig del bosc, que hi ha com un gorg, que és un lloc increïble. I, de fet, infravalorat no sé si està, però infravalorat per mi sí que ho estava perquè ni el coneixia.
1: Veus? En aquest cas l'hem posat, l'hem dit, perquè és al vell mig del poble, és una zona urbanitzada, per tant no és una cosa que quedi amagada.
0: Ah-ha.
1: Però sí.
0: La Font dels?
1: Dels Oms.
0: Ah,
1: de fet,
0: Oms.
1: La gent s'hi va banyar a l'estiu, la gent del poble aquí, és un petit parc per on passa el torrent, no? És una riera, perquè quan és plena sequera queda sec, però sempre queda una rajolí d'aigua i es fa una mica de bassa, de gorg, podríem dir d'alguna manera, i sí, és una zona molt ombrívola. Oh,
0: és com la platja de Cardedeu.
1: Sí, podríem dir-ho així, exacte.
0: Molt bé. La Font dels Oms, vinga, m'ho apunto.
1: Quines contentes per qui no vol, i tant que sí. I t'haig de dir, Núria, que avui m'han picat la cresta.
0: No,
1: sí,
0: a tu
1: ja
0: no.
1: Ho veuràs.
0: Amb l'Enric no us hi poseu, que ningú es posi amb l'Enric, eh? No.
1: Doncs mira, ens l'han picat des del Ripollès, que no saps qui ens l'ha picat.
0: No ho sé.
1: La Pilar?
0: Pilar, li permetem tot a la Pilar. Què
1: li
0: passa?
1: Permetem
0: què
1: tot.
0: Passa?
1: Ja veureu què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: A veure, clar, destinacions infravalorades. Aquí hi ha el risc de començar a dir llocs molt top secrets i que es comencin a massificar. Per tant, anirem amb molt de compte. Però sí que és veritat que, per exemple, a mi m'enamora molt més la platja de sorra fina tirant cap a zones de Cunit, de Cubelles, i aquest tipus de platges que són molt planetes
0: i que
3: no t'enfonses i pots anar caminant amb els peus a l'aigua fins molt endins. A mi això m'encanta.
0: Ah, doncs, l'esperem a Tarragona.
3: I tinc la sensació que potser tenen més èxit les platges de cap a la zona de Girona.
1: Potser sí, que són més
3: infravalorades. Que et fas mal als peus, que tot són pedres... Jo crec que aquestes... No es valoren prou aquestes platges d'aquesta zona.
1: Aquesta era la Maria, que ja veieu que us prefereix a vosaltres a les
0: Costa
1: platges de Girona.
0: Costa Daurada, Maria, t'esperem. Era la Maria, no era la Pilar?
1: Era la Maria. M'he equivocat d'àudio. Era la Maria en aquest cas, ella no m'ha picat la cresta. En aquest cas, si voleu, anem a escoltar aquí sí que me l'ha picat. Ja veureu per quin motiu ja.
4: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar,
4: Jo crec que els destins infravalorats són tots aquells que no has d'agafar un avió per anar-hi. La gent pensa que si no va molt lluny, el destí no interessa. I, per cert, tinc una queixa.
0: Ai.
4: El noi Silvestre va dir que jo tenia 72 anys.
0: Ah, no.
4: I només tinc 70.
1: Ep.
4: Només, Només 70.
1: 70 i trescant per aquestes muntanyes de Déu, amunt i avall tot el dia, eh? Jo de gran no, va ser com ella.
0: Dos anys fan, eh? Dos
1: Home.
0: Anys són importants.
1: Sí,
0: fas bé de dir-ho, Pilar.
1: Sí,
0: és veritat. Sí. Molt bé.
1: Ja ho veus, Tothom coincideix amb això, una mica, que no cal anar tan lluny. De fet, jo soc un fervent defensor d'això, que en el propi poble, jo crec que si totes i tots vosaltres ara mateix rebusqueu dins la memòria, teniu racons del vostre poble, per petit que sigui, que potser no hi heu passat mai o no us hi heu detingut suficientment estona.
0: Sí, és veritat, i activitats per fer, no?
1: Sí, mare de Déu. Sí.
0: Doncs vinga, anem-hi pensant, perquè ara teniu una altra opció, una altra manera d'entrar a programa i d'explicar la vostra abans de que tanquem, abans de les 11. Tornarem a llegir o a escoltar els vostres missatges. Molt bé.
1: I tant que sí.
0: Doncs tornem a connectar. Enric Rubio, des de Cardedeu, una abraçada.
1: Salut, a reveure.
0: Salut.

Mireu, ara el que hem de fer és escoltar un reportatge que ens doni idees sobre això, destinacions infravalorades, no? N'hi ha moltíssimes i cadascú té la seva, però el que han fet els companys i les companyes de Roda de Barà és sortir al carrer i preguntar. I arran de les respostes s'han ampliat una miqueta més la informació. A veure si us dona moltes idees aquest reportatge de Roda de Barà.

0: Cada any milions de persones visiten París, Roma o Nova York. Però què passa amb els llocs que gairebé ningú té en compte com a destinació de vacances? Indrets poc coneguts, que no obstant això, tenen un gran atractiu turístic, històric o natural i no acostumen a aparèixer a les guies més populars. Llocs que sovint sorprenen els visitants perquè ofereixen molt més del que s'espera. Poden amagar paisatges espectaculars, patrimoni i experiències que no tenen res a envejar als grans reclams turístics. Així que avui volem mirar cap a un altre costat, cap a aquells racons que potser no tenen tanta fama, però que quan els descobreixes et deixen una empremta difícil d'oblidar. I abans de començar el nostre viatge, hem volgut preguntar: quin és aquell lloc que has visitat o que t'agradaria visitar i que creus que molta gent encara no coneix prou?
1: Un indret que em va sorprendre molt va ser Cudillero, Astúries.
2: Cármenes, Villamanín...
3: Jo crec que per mi Cracòvia.
2: El Marroc. Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen.
4: Es diu el Valle de los Templos, Sicília.
3: I ara com ciutat, sinó les Cotswolds, que és la campiña anglesa.
1: Sofia, la capital de Bulgària, em va sorprendre molt.
0: Doncs volem fer una ruta per alguns d'aquests territoris que sorprenen. No buscarem el lloc més famós ni el més fotografiat. Buscarem històries, paisatges, cultura i aquella sensació que tenen alguns viatges, la d'haver descobert alguna cosa especial. Perquè moltes vegades el valor d'un lloc no està en quanta gent hi va, sinó en tot allò que ens regala quan hi arribem. Comencem el nostre recorregut al nord d'Espanya, Astúries. A la costa cantàbrica hi trobem Cudillero, un petit poble mariner que sembla construït en forma d'amfiteatre mirant cap al mar. Un poble que va encantar a la Sandra.
1: És un poble superpetit, amb cases amb molt colorides, molta vida, la gent superamable, el dinar espectacular i molt bé de preu. La veritat és que és un poble pesquer, vull dir, tenen allà mateix un, el port. És el que més em va agradar del poble, vull dir, la gent, el bon rotllo que es respirava, tothom amable. És un poble petit, no? Llavors, pues, tothom saluda, tothom et vol ajudar. Les vistes són impressionants. Té unes, clar, no deixa de ser Astúries. Va ser increïble. Vull dir, és un viatge que guardo amb molt bons records perquè no m'esperava que aquell poble m'agradés tant. La tranquil·litat, la pau, la bona gent, el bon ambient, la gastronomia espectacular, vull dir, i com està tot. Totes les cases, no?, pintades, molt colorides. Vull dir, em va resultar molt agradable. I Cudillero sempre és un poble 10.
0: I amagat entre les muntanyes de la serralada cantàbrica, Cármenes és un petit poble de la província de Lleó. Ens ho explica la Sílvia.
2: Hi ha uns poblets per allà, Cármenes, Villamanín, són poblets d'interior, en un riu molt guapo i molt i sorprenent. Vull dir, tu passeges per allà i és molt agradable, és bonic i, a més, superbarat menjar bé i barat. Per tant, el recomano i sorprèn aquests raconets. Hi ha unes coves de Vaporquero. Hi ha una zona que per nosaltres que vivim a Catalunya a vegades és bastant desconegut.
0: I seguim el nostre viatge per Europa. Cracòvia, Polònia, una ciutat amb una enorme riquesa històrica, places medievals, carrers plens de vida i una atmosfera que combina tradició i modernitat. Almenys això pensa la Neus.
3: Cracòvia va ser un país que em va deixar molt sobtada. Em va encantar. Una ciutat petiteta, molt poc de moment massificada, les coses com sigui. La cultura em va encantar, el tema d'Auschwitz despuntat, a tot el que és la zona jueva, saps? Encara la marxa que n'hi ha allà anys 70, 80 d'aquí, el que vivien aquí, la música al carrer, música en directe, saps? A mi això em va agradar molt. És una ciutat propera per mi.
0: I de Polònia marxem fins al Regne Unit, als Cotswolds, una regió de pobles de pedra, paisatges verds i carreteres que semblen tretes d'una pel·lícula.
3: També em va encantar, no està gens massificada, de moment. És que de les Cotswolds, te diria tant, té molt d'encanto. O sigui, són poblets i poblets i poblets, enriuets. Em va agradar moltíssim. 4, 5, 6 pobles més destacats d'aquella zona. I nosaltres vam fer tota la ruta en cotxe. I és com una relaxació bestial.
0: I una destinació sorprenent del Marroc és Ifrane, una de les més inesperades, com diu la Sílvia.
2: Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen. La zona era la zona d'Ifrane, no és massa gran, que és, li diuen la Suïssa marroquí, perquè sorprèn tant, és verda, amb un aire fresc, i no sé si és molt coneguda, la veritat, perquè està com al mig de del país, i clar, hi ha zones d'esquí, o sigui, muntanya, l'Atlas, sorprèn molt.
0: A la costa sud de Sicília s'amaga un dels grans tresors arqueològics del Mediterrani, la Vall dels Temples d'Agrigent. Malgrat el nom, no és una vall pròpiament dita, sinó una carena on fa més de 2.400 anys s'hi van aixecar alguns dels temples grecs millor conservats del món. Ho explica la Juanita.
5: I vaig quedar bocabadada en un lloc que vaig anar que no m'ho imaginava pas que podia veure això tan xulo. Es diu el Valle de los Templos. És un conjunt de temples grec. I la veritat és que no m'ho esperava. I a més és que vas pel mig de Sicília d'una banda cap a una altra i et trobes a sobre d'una muntanyeta. Els veus des de la carretera, vull dir que és impressionant. I a més hi ha algun que està pràcticament sencer.
0: I finalment parlem de Sofia, la capital de Bulgària, una de les ciutats més antigues d'Europa, amb més de 7.000 anys d'història. Ens la recomana la Isabel.
6: És una ciutat on viuen diferents religions i cultures, esglésies ortodoxes, temples catòlics, mesquites i una sinagoga comparteixen espai en total normalitat. A més, s'hi menja molt bé. La gastronomia és deliciosa i els preus són molt econòmics. Sense dubte, una destinació que recomano descobrir.
0: Al final, potser una destinació no es converteix en especial perquè aparegui a totes les portades, sinó perquè aconsegueix despertar una emoció. Cudillero, Agrigent, Cracòvia, Sofia, el Marroc... Són només alguns exemples d'aquells llocs que esperen ser descoberts amb una mirada diferent. Perquè viatjar també és això, sortir del camí marcat i deixar espai per a la sorpresa.
7: Moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions tan ben documentades, Sònia Camí, companya de Roda de Barà Ràdio. Ai, seguim viatjant dins l'Obert per Vacances i res, ens queden uns 40 minuts de programa que aprofitarem molt bé. Ara toca pintar. Tot seguit, una entrevista plena de color, perquè entrem al taller d'un artista que fa anys que treballa amb una tècnica delicada i exigent, l'aquarel·la. Molta gent l'associa als primers dibuixos de l'escola o als llibres de manualitats, però l'aquarel·la és també una de les disciplines més rigoroses de les belles arts. I és que cada pinzellada és gairebé irreversible, tal com pintes es queda. L'aigua es converteix en una aliada imprevisible i el resultat depèn tant de la tècnica com de la capacitat de l'artista. Però vinga, que de tot plegat en parlem amb el propi artista que està acompanyant a l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
8: Bon dia.
7: Ens presentes al Fermí. Escolta,
8: Sí, us presento el Fermí. Potser alguns de... ens esteu escoltant ja el coneixeu. A Tarragona és molt possible que el coneguin. També és molt possible que el coneguin, per exemple, cap a Ponent, perquè és nascut a Vinaixa, va créixer però a Tarragona, professionalment s'ha emplaçat a Barcelona. Per tant, és una miqueta de tot el territori i de tot arreu. Per tant, és molt possible que a través dels micròfons de la xarxa de comunicació local ara mateix hi hagi gent que el conegui. Som al seu taller per descobrir tot aquest univers creatiu al que ara feia referència i per explicar també com la pintura pot esdevenir una forma de desconnectar, d'observar el món amb uns altres ulls i fins i tot de reduir l'estrès. Perquè aquí, el lloc on som avui, es respira molta creativitat. Mira, jo ara mateix veig allí un pot amb uns llapisos de colors. Just aquí al darrere, tot l'escriptori ple amb unes paletes de pintura, fins i tot una làmina que no sé jo si ja està acabada del tot o no, ara li preguntarem al Fermí. També uns tubs de colors, una paleta que tinc just penjada aquí al meu costat. Per tant, ja et pots imaginar quin és l'univers creatiu d'aquest estudi.
9: Passa que moltes pintures diferents, però justament sembla que ell treballa molt l'aquarel·la, que jo sempre he relacionat l'aquarel·la amb l'estiu, no? Perquè per pintar cels i mars trobo que és fantàstic aquesta liquositat. A veure què et diu.
8: Mira, no sé què en pensa el Fermí. El Fermí és pintor, il·lustrador, dibuixant, dissenyador gràfic, publicitari,
9: tot,
8: té una gran carta de presentació. Fermí, bon dia i gràcies per rebre'ns a casa teva.
10: Hola, bon dia. Res, per mi és un honor que t'hagis desplaçat fins aquí.
8: Escolta una cosa, Fermí, això que deia la Núria ara, aquarel·la és sinònim d'estiu amb aquests mars, aquestes vistes, aquests cels?
10: Bé, sí, però jo he conegut molts aquarel·listes que no han pintat precisament mars, que han sigut... jo recordo un gran aquarel·lista de Reus que el seu era pintar màquines de tren amb els seus vapors, aquelles màquines antigues. O sigui que no necessàriament ha de ser... Ara, en el meu cas, de rebot sí que és així, perquè jo vaig començar a pintar aquarel·les precisament a Altafulla. I clar, el primer que vaig pintar a Altafulla va ser el mar. I sí que el que diu l'Eduard, l'aquarel·la és aigua, és aigua difuminada i es presta doncs, a fer cels i a fer mar, sobretot, és aigua.
8: Núria, tu que pintes aquarel·la? Que
9: no, ja, no, però si alguna vegada ho he provat, perquè ara t'ho posen molt fàcil, perquè fins i tot hi ha aquells pinzells amb aigua a dintre, eh? Si alguna vegada ho he provat, relaxa molt. És que és una... jo no tinc tècnica ni res, però entenc que és una tècnica especial. Sí, sí.
10: Sí, és una tècnica especial, encara que en el meu cas, vull dir, jo tota la vida m'he dedicat al disseny gràfic, a la il·lustració, i en la publicitat, vull dir, no pintava. Ara, en el moment que vaig vindre aquí a Altafulla, ja de gran, això farà 30 anys només, em vaig dir, bueno, aquí disposo de temps, disposo d'unes vistes meravelloses, un poble ple d'encàrrecs, una mar blava i tal, posem-se a pintar. I vaig decidir, home, i per què no m'hi poso amb aquarel·la, que no ho havia fet pràcticament mai? Com que diuen que és tan difícil, m'hi posaré a veure què passa. I, bueno, de difícil no en té res. Per un professional que dibuixa i pinta tota la vida, pues simplement és una tècnica més.
8: Però no siguis modest, perquè des d'aquí m'explicaves abans, fora d'antena, que quantes obres han arribat a sortir?
10: Pues sí, ho vaig calcular fa un parell o tres d'anys unes 1.500 aquarel·les. Potser ara són més, no? I llavors és allò de que sí, a través de moltes exposicions m'ha anat sortint. Potser actualment aquí a casa han de tindre entre 400 i 500. Llavors vol dir que més de 1.000 aquarel·les algú altre les té penjades por ahí. I això a mi m'omple de satisfacció.
8: Escolta una cosa, què té l'aigua que és tan imprevisible? Això és una dificultat afegida en la tècnica de l'aquarel·la?
10: Sí, bueno, jo sempre em diuen, em fan la mateixa pregunta. L'oli és una pintura que és additiva, o sigui, que és anar posant. Si no t'agrada el groc, que és pintat, a damunt li pintes vermell i després ho retoques amb negre i fas el que vols. L'aquarel·la simplement és més delicada.
8: És això que deia la Núria ara al principi, sí. No? Que el primer traç que fem amb l'aquarel·la...
10: Sí.
8: és ja el definitiu.
10: Sí, però tu has de saber quin traç vols fer i te sortirà. Per tant, és una cosa que és simplement més delicada i has de saber el que vols fer.
8: No hi ha marge per rectificar amb l'aquarel·la?
10: Sí, i tant. Jo sempre explico una anècdota. En una de les oposicions que vaig fer al port, i vaig pintar una sèrie de barques del Serrallo, i una colla de barques estaven lligades al norai de ferro, i quedava tot molt guapo, molt maco, i va vindre un pescador i va dir, escolti, perdoni, diu, però això, aquest quadre està malament. Dic, i això per què? Diu, perquè tal com estan lligades les barques, diu, l'endemà no en quedarà ni una, se les hauran portat la corrent. O sigui, el norai estava al revés. I clar, jo ràpidament vaig emportar l'aquarel·la cap a casa, vaig girar els norais, els vaig pintar, i ningú sap que els norais aquells estaven al revés. O sigui, hi ha tècniques per esborrar i per rectificar.
9: Mira, o sigui, Eduard...
8: Sí, digues.
9: Eduard, perdoneu que interrompo i tiro cap a un altre costat, però és que ara t'explotarà el cap. Ahir l'Eduard ens parlava des de la desembocadura del riu Gaià, parlàvem de les tortugues, no sé si d'ahir o un dia anterior.
8: Abans d'ahir, el Catllà, la desembocadura no, era el Catllà, però sí, el riu Gaià.
9: Ens imaginem el passeig al voltant del riu, al llarg del riu Gaià, el Fermí ho ha pintat també. Estic veient una aquarel·la preciosa d'aquell, sí, no?
10: Sí, jo vaig fer una exposició tota de pintures, o sigui, tot del Gaià i els seus voltants. Aquells bosquets, tota la vegetació, totes les fulles... O sigui, tot dedicat exclusivament al Gaià i al seu entorn.
8: I no t'ho perdis, Núria, perquè tu que ets de Tarragona, segur que t'agradarà veure els elements del seguici festiu de la ciutat. Doncs el Fermí també els ha pintat tot i, de fet, aquest divendres inaugura una exposició que es diu Homenatge a Tarragona de Festa Major de 24 noves aquarel·les de les festes de Santa Tecla. I això serà el Fòrum d'Altafulla. És una exposició que tens ja preparada. Em penso que pot ser que hagi vist els quadres aquí. Sí. Quan he entrat a casa teva, Fermí, els tenies aquí al costat de la porta.
10: Amuntegats aquí, preparats per agafar el jeep i portar-los cap de l'exposició. Sí. Està tot a punt.
8: Aquest cop has decidit això, pintar els elements de la Festa Major.
10: Sí, quan vaig començar a pintar les aquarel·les eren molt senzilles, no hi havia gent, no hi havia persones. Algú em va criticar que eren massa sèries, que li faltaven vida. I llavors, jo precisament, com que m'he dedicat en els meus inicis a fer il·lustració per novel·les i per llibres i tal, amb tècniques similars a l'aquarel·la, una tècnica de pintura gouache. Amb gouache es pinta com si fos un acrílic, que es pinta amb aigua, però cobreix les pintures, no és aquarel·la. Però algunes vegades la difuminació és tipus com l'aquarel·la. I llavors vaig dir, bueno, doncs em faré una de Tarragona, de les festes, amb força gent perquè vegin que sí que puc fer pintura en vida. I llavors em vaig fer un parell de Tarragona de les festes, això ja fa anys, els vaig fer allà al museu que hi havia de Tarragona, la Casa Castellarnau, em vaig fer 2 anys seguits dintre de les festes de Santa Tecla. I llavors, al cap d'uns anys, doncs, em vaig decidir... va haver una amiga que em va dir, escolta, per què no tornes a... Per què no pintes els cabeçudos, bueno, els capgrossos,
8: els capgrossos.
10: I tal? I vaig pensar, per què no la torno a repetir? Al cap, a mi la il·lustració... M'agrada fer il·lustració, no? Que al cap també era la meva antiga professió. I per això aquest any sempre faig Altafulla, doncs, i amb un raconet posava Tarragona, algú Tarragona, doncs aquest any és al revés. Tota serà de Tarragona i amb un raconet l'habitació aquella interna que hi ha, doncs serà dedicada a Altafulla. O sigui, me n'en recordo.
8: Escolta una cosa, Fermí, qui veu tots els quadres, qui visita una exposició teva, no s'anima després a agafar també unes aquarel·les i dir, vinga, va, provem-ho de manera autodidacta?
10: Sí, hi ha molta gent que els anima i... Perquè, en teoria, l'aquarel·la sembla que sigui fàcil. I ja t'ho dic, de fàcil no en té res, però el que deies, la pinzellada que fas és la que queda. El que passa que professionalment ja saps els secrets i ja saps que si per fer aquesta difuminació has de fer aquest tipus de pinzellada i has de posar aquest color. I llavors arriba un moment que sí, que és fàcil. És fàcil.
8: Home, ho acostumem a associar, no? A la pintura de la canalla, als nens.
10: Sí.
8: Però no és així. I avui ho estem explicant en primera persona.
10: De totes maneres, això és una deformació que ve històrica des de fa molts anys abans. Abans els pintors eren hòmens, i els hòmens eren els que anaven bruts de pintura i creaven i pintaven, i les dones les deixaven en un raconet amb aigua perquè anessin fent taquetes de color, i així sortia l'aquarela, que era més fàcil, més de senyoretes, i això pot ser creat aquesta il·lusió falsa a través del temps. Crec que una mica, potser és això. Però ja t'ho dic, és una tècnica més artística que necessita saber-ne, i el que la domina, doncs no hi ha cap secret.
8: I relaxa? Ajuda a fer teràpia?
10: Sí, encara que també et diré una cosa, amb molta gent que no s'equivoqui massa, amb el sentit de que l'aquarela amb tothom l'associa, i potser és l'autèntica aquarela, aquesta, la difuminada d'aigües, de colors, que va fent diferents tonalitats. En el meu cas, és la tècnica aquesta mateixa, però aplicada a la, diguem, podríem dir, més il·lustració, a la que llavors aconsegueixo jo uns quadres amb molt detall, molt detallistes.
8: I tant.
10: I, mentre que l'aquarela és una cosa més, improvisada, i aquells en diuen, els entesos, que són els autèntics aquarelistes, que jo m'aparto de l'aquarela, però jo continuo dient que jo pinto aquarela, el que passa que és el meu estil.
8: De fet, Núria, no et perdis l'anècdota, abans també fora de micros, el Fermí me l'explicava, que en una exposició ell es va fer una mica el despistat per escoltar els comentaris d'aquella gent que visitava l'exposició. I què et van dir? Què et van dir? Explica-ho tu.
10: Em van dir, diu, este tío sabe mucho, está muy bien hecho, muy bien hecho. De

0: Deixa'm
1: només,
0: deixa'm només que li pregunti per si aquesta làmina que tens just aquí al darrere està acabada o no, com que veig que encara és el pupitre de treball.
2: Sí, li prepararé un pas per tu i si em dona temps la pujo i si no, pues, es quedarà aquí.
0: Però la tens ja?
2: Sí.
0: Doncs mira, farem una fotografia. Ah, sí. De fet, li farem una foto al Fermí amb aquesta aquarel·la perquè vegeu tots el realista que és.
2: Sí, però ja aclarir que aquesta aquarel·la és de l'any passat. El que passa que hi havia coses que no m'agradaven i ara les he rectificat.
0: Ah, mira, allò que parlàvem abans.
2: Sí, no diré quines coses, però crec que a mi el quadre ara ha millorat bastant.
0: Fermí, moltíssimes gràcies per rebre'ns. Escolta, que vagi molt bé l'estiu, que vagi molt bé aquesta exposició i per molts anys de seguir pintant amb aquarel·les.
2: Sí, espero que sí, molts anys i sempre amb aquarel·la, perquè pintar olis i acrílics i tal ja n'he fet, però vull dir, el trobo més avorrit. És més divertit fer el que estic fent.
0: Doncs per molts anys de diversió. Gràcies.
2: Moltes gràcies i moltes gràcies per escoltar-me.
1: Adéu, Virgili.
0: Ja ho veus, Núria, aquarel·les, aquarel·les. I si tu les aquarel·les et porten a l'estiu, escolta, a les tardes, que no fas antena, agafa les aquarel·les i el pinzell.
1: Doncs mira, aquesta tarda m'hi poso i també us envio una foto, penjarem una foto per comparar l'aquarel·la del Fermí amb la meva, d'acord?
0: Fantàstic.
1: Eduard Virgili, moltes, moltes gràcies. Molt interessant.
0: A tu. Fins ara.
3: Obert per vacances.
1: Des d'Altafulla, cap a l'Escala, perquè allà tenen un monument patrimonial que val la pena conèixer una mica més a fons, tot i que jo crec que si heu anat a l'Escala ja n'heu sentit a parlar o l'heu visitat. És l'Alfolí de l'Escala. Ens ho explica l'Ona Vila.
4: Entre els carrerons del nucli antic de l'Escala, el carrer Alfolí número 6, a tocar de la platja, s'alça un dels edificis més emblemàtics del municipi, l'Alfolí de la Sal. Un casal de planta basilical amb tres naus rectangulars, dos pisos d'alçada i un pati interior. Construït a finals del segle XVII, l'Alfolí de la Sal va ser magatzem de sal, duana marítima i pòsit de pescadors. I durant segles va representar el motor econòmic i de desenvolupament de l'Escala, que va passar de ser un barri de pescadors a una veritable vila marinera. Actualment convertit en un museu, l'edifici recull tota aquesta memòria en una exposició permanent titulada L'Escala i el mar d'Empúries. La data de construcció de l'edifici de l'Alfolí de la Sal és incerta, tot i que la façana principal, la llinda d'una finestra, du la data de 1697. Ara bé, d'aquella època, l'Arxiu Municipal de l'Escala no en té cap constància. No se sap qui va construir l'edifici, de qui era propietat ni quins usos tenia. Les primeres informacions que es tenen sobre l'immoble són del 1716, quan amb el decret de nova planta va ser designat l'Alfolí de la Sal, tal com explica la directora del Museu de l'Escala i l'Arxiu Municipal, Mariona Font.
5: Sí que sabem que a partir de la Guerra de Successió, amb el decret de nova planta, a partir de 1716 és destinat l'Alfolí de la Sal, que era doncs, el lloc, el magatzem de la sal, on tota la gent que necessitava sal l'havia d'anar a comprar. Era un comerç estancat, que se'n diu, i era controlat pel rei. Només hi havia 15 alfolins a tot Catalunya on la gent podien anar doncs, a buscar la sal que necessitaven. Se'n van construir al llarg de la costa i després també n'hi havia d'interior centres de producció de la sal, com el de Cardona o com el de Gerri de la Sal. L'Escala no és un lloc productor de sal, sinó que és un alfolí de distribució. La sal que es distribuïa aquí provenia d'Eivissa i dels Alfacs, del delta de l'Ebre, i venia amb grans barques, amb pailabots, que amarraven just aquí a la platja i la descarregaven amb els lleus de sardinals i el portaven doncs, a aquesta sala a guardar aquí en aquest magatzem fins que no venien a buscar-la.
4: En aquest sentit, segurament es va escollir l'edifici en qüestió per la seva proximitat amb la platja. L'edifici segurament era privat i, tot i que es desconeix quin era el propietari abans del 1800, sí que se sap que a partir del segle XIX la propietat era del figuerenc Francesc de Romà, a qui la hisenda reial pagava un lloguer. La compra de sal per part dels municipis era un fet obligatori, perquè aquest impost era el que finançava les conquestes i empreses reials.
5: Estaven obligats a venir a buscar un cop a l'any sal a l'Alfolí de l'Escala, més de 200 pobles que estaven repartits amb l'Alt Empordà, una part del Baix Empordà, el Gironès, la Garrotxa i fins i tot a Ripollès i Cerdanya. Uh-huh. O sigui, amb les comunicacions que hi havia en aquell moment, amb els camins que hi havia, doncs venir a buscar la sal aquí a l'Escala, doncs havia de ser també tota una aventura.
4: L'emmagatzematge i distribució distribució de la sala es feien a la planta baixa, a la nau principal i a les adjacents.
5: Sabem que les tres sales que estaven així amb les arcades, amb les voltes de mig punt, eren a magatzem, i que l'última, la de la dreta, en deien el toldo, que era on la gent podia anar a comprar la sal a granel. La resta

0: era aviat per si la volies anar a comprar a l'engròs, i en canvi, si la volies anar a comprar a granel, tenia l'altra entrada per poder-ho fer.
1: La primera planta, en canvi, es destinava a habitatge. Hi vivia l'administrador que portava els comptes de l'Alfolí. Segons fons documentals, el primer administrador que va tenir el magatzem de la Sal de l'Escala va ser el cunyat de l'administrador de les Salines de Catalunya, un home que vivia amb totes les comoditats que pertocaven a un noble de l'època, tal com mostren els inventaris notarials que es conserven. D'aquella època també han arribat fins als nostres dies rebuts que detallen les comandes de sal de diferents pobles i també els llibres de l'administrador. Aquests últims es conserven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona. Paral·lelament al magatzem de sal, al segle XVIII, l'Alfolí va funcionar també durant unes dècades com a duana marítima.
0: Una part era Alfolí i l'altra duana marítima, perquè el port de l'Escala també va guanyar importància amb el comerç de cabotatge. Hi havia famílies que tenien amb vaixells que els carregaven i anaven a vendre, doncs, o tant a la Fira de Bellcaire a França o per tota la costa, i això, doncs, també es necessitava, doncs, una duana. El fet d'haver-hi, doncs, aquestes dues institucions va fer que vinguessin també gent important, famílies importants aquí a l'Escala i s'instal·lessin. Clar, hem de pensar que al principi del segle XVI el nucli del poble era Sant Martí d'Empúries. Només uns pocs pescadors es van començar a fer les cases, les barraques, més que res, més que cases, eren aquí al port de l'Escala, i de mica en mica al construir aquest edifici, això va fer que la població de l'Escala, doncs, en molts pocs anys es multipliqués per mil. Va venir molta gent a viure aquí. I després, per això, també es va demanar, doncs, que la capitalitat del terme municipal doncs passés a l'Escala en detriment de Sant Martí d'Empúries.
1: El magatzem de sal i la duana van estar en marxa fins a finals del 1869. A partir d'aquell moment, tot i que l'edifici continuava en mans privades, va passar a tenir molts usos diferents, sempre lligats amb el món de la pesca i la salaó.
0: Sobretot es van llogar les parts de sota dels magatzems, i hi havia, doncs, un barreler, hi havia diferents fàbriques de salaó que també van llogar els espais, i després hi va haver-hi també el pòsit de pescadors, fins que a partir dels anys 50 hi va quedar totalment inutilitzat, i com que no s'hi feia res, es va anar degradant, i als 70 doncs amenaçava ruïna.
1: Aleshores, amb l'auge del turisme, l'edifici va ser objecte d'especulació, així com el cementiri mariner de l'Escala, que l'empresariat volia convertir en un aparcament.
0: Clar, aquest edifici, si el veus així des de l'exterior, no crida massa l'atenció, però quan entres sí que després descobreixes que realment és un edifici espectacular. I en aquells moments, a principis dels 70, hi va haver-hi tota gent que el volien comprar i enderrocar-lo per fer-hi pisos turístics. Clar, en aquell moment, doncs, la gent doncs mirava cap al futur i no pensava que aquests monuments que hi havia aquí al poble fossin tan importants.
1: Per sort, una associació ciutadana, la Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular, va aconseguir conservar tots dos monuments.
0: Aquesta Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular va anar recollint firmes i va anar, doncs, demanant que es protegissin aquests edificis. I sí, a partir del 78 es van protegir, i després, amb l'arribada de la democràcia, gràcies a l'informe de l'Eduard Carbonell, van ser declarats els dos edificis, tant l'Alfolí de la Sal com el cementiri mariner, com a béns d'interès cultural.
1: Un dels fets que va propiciar l'estima del poble de l'Escala per l'edifici de l'Alfolí de la Sal va ser la Festa de la Sal, que es va celebrar per primer cop l'any 1997, coincidint amb l'aniversari del tercer centenari de la construcció de l'edifici.
0: El 1990 es van recuperar aquestes fotografies, aquests negatius d'en Josep Esquirol, on es veia aquests pailabots que descarregaven sal aquí a l'Escala, amb totes aquestes barques. Clar, aquest fet, i que l'edifici de l'Alfolí encara estava en mans privades i que no se sabia, tenia un destí incert, va fer que des de la Ajuntament i des de l'Arxiu es creés la Festa de la Sal, perquè la gent fos una mica conscient de què tenien i que potser sí que valia la pena preservar-lo. En aquest moment de la festa era quan es reivindicava més aquest paper important de l'Alfolí de la Sal. I això va permetre, doncs, que amb aquesta pressió finalment l'Ajuntament el 2006 el comprés. Van tenir la sort d'aquí a l'Ajuntament que vam poder aconseguir una subvenció que era l'1% cultural, i amb aquesta gran subvenció pensió es va pagar molt de la rehabilitació de l'edifici i va durar molts anys. Allò es va inaugurar així per plantes i va ser al principi el 2017.
1: Una rehabilitació que va durar més de 10 anys i que va permetre conservar algunes de les parts originals de l'edifici que es conserven encara avui i permeten veure, per exemple, la riquesa que tenia la primera planta de l'edifici quan acollia l'habitatge de l'administrador de l'Alfolí.
0: Es guarda un terra original a la sala dels còdols, que precisament té aquest nom perquè són tot aquest terra està fet amb còdols, amb riarencs d'aquí de la plaja, i en el primer pis, doncs aquest sostre de fusta, que era un enteixinat, que anava tot ell policromat, que mostra la riquesa amb què vivia doncs aquest administrador de la sala. Aquesta rehabilitació que es va fer es va permetre, doncs, amb el muntatge de l'exposició al primer pis, de guanyar el Premi de Museologia l'any que es va inaugurar, el 2017, i després, posteriorment, vam ser nominats a millor museu europeu de l'any el 2020.
1: Després de la reforma, l'edifici de l'Alfolí de la Sala es va inaugurar com a museu. Actualment acull exposicions temporals a la planta baixa, una exposició permanent sobre la història de l'escala i una sala dedicada a l'escriptora Caterina Albert Víctor Català a la primera planta i la seu de l'Arxiu Històric de l'Escala a la planta superior.
0: A la primera planta hi ha una exposició que es diu L'Escala i la Mar d'Empúries i es fa un repàs doncs, a tota la història dels canvis de paisatge i tots els pobles que han vingut a habitar doncs, aquí a l'escala. S'inicia doncs, des de l'època del Neolític i acaba doncs, ara doncs, en el segle XX. I aquí, a la part central, doncs, és on s'explica més aquest origen de la platja de l'escala com a lloc de botigues, les barraques dels pescadors que pesquen amb la tècnica dels sardinals i que després doncs, se construeix aquest gran edifici i se li dona l'ús de magatzem de la sal. I clar, la unió entre que tens la sal més amb tota la pesca que portaven doncs, aquests sardinals, el que fa és que sobresurti sobretot aquesta indústria de la saló que ha fet que l'escala sigui coneguda doncs, arreu.
1: Així, l'edifici de l'Alfolí de la Sal, que al segle XVIII va impulsar el creixement econòmic i social de l'escala, és ara un espai on el municipi preserva la seva memòria i explica la seva identitat al món.
2: L'Alfolí de la Sal, visita obligada si aneu a l'escala, no confondre, i també s'ha de visitar amb el Museu de l'Anxova i de la Sal, que hi ha a l'escala. Dos peces que expliquen el municipi, la història del municipi perfectament i de la seva activitat. És un podcast de patrimoni que ens han dut des de Ràdio L'Escala a la companya Ona Vila. Seguim endavant. Vinga, i ara anem als fogons. Des del Canal Ràdio, la companya Cristina Esteban ens proposa conèixer com era la cuina del rei Alfons XIII, un podcast de cuina, de converses a la cuina, més que no pas de receptes.
3: La Rosa Samper és neta i filla de cuineres i avui parlarem amb ella de la cuina de principis del segle XX. Mos situem a l'any 1915. Los marquesos de les Atalayuelas tenien molta relació amb los reis de l'època Alfons XIII i la Victòria Eugènia i de tant en tant los convidaven a casa a menjar. La marquesa sempre presumia de la seva cuinera Agustina Labuñoles, de qui estava encantada.
4: La meva iaia va ser una cuinera molt peculiar perquè, bueno, pel lloc on va estar treballant. Primer els marquesos i després els reis. La marquesa sempre presumia perquè deia que la muchacha, la cocinera que ella tenia, que d'una celga, una patata i una cebolla sabia pollo asado. En un moment donat se queden sense cuinera personal dels reis. I llavors li diuen a la marquesa que si, per favor, mentre encontraven a algú, li podrien deixar la xica esta que tiene del pueblo, que total, que la marquesa una mica així, bueno, perquè no es podia negar, perquè eren los reis, i el marquès era la madreta d'Alfons XIII, total, que se'n va la iaia a palau.
3: La reina, la Victòria Eugènia, era una persona molt senzilla, però en canvi el rei era més sofisticat a l'hora de menjar. I l'Agustina li preparava moltes vegades un dels seus plats preferits. Per cert, en aquells temps, a la cuina de Palau hi havia unes 200 persones treballant.
4: La iaia de tant en tant hi baixava, però era una cuina, ella tenia una zona petita on feia el menjar del dia a dia dels reis, ¿vale? I un dels plats que li encantava a Alfons XIII era, ja ho direm castellà, los pichones con vino tinto y manzanas con cebolla. Y claro, la iaia els hi feia i ella sempre, ell sempre diia estos pichones son como terciopelo en la boca. És senzilla de fer. Era, simplement era... Ell dia que tenia el sabor a terciopelado, perquè els havia trobat suaus, cuitets, penso. Simplement era... Doraven doradets los pichons, llavors ho feien en unes marmites altes, vale? Llavors allò coïa tot igual. Llavors era doraven doradets los pichons, afegir-li ceba talladeta, caramelitzar-la una mica, pochar-la ben pochadeta amb el mateix oli, el mateix suquet dels pichons, afegir-li uns trossets de manzana i llavors, en un caso a part, posava la iaia lo vi i llavors lo reduïa una mica per l'alcohol, vale? I perquè al reduir l'alcohol també se feia com una miqueta més espesset, vale? Lligava una mica. Llavors, quan havia reduït lo vi, lo tirava junt amb on estava la carn del pitxó, la ceba i la poma, i llavors ho deixava tapar. Llavors, al cap de 10 minuts, no sé, quan ella veia que ja quasi estava acabadet de coure, i tirava una miqueta de caldo. I llavors, en la mica de la ceba, més la manzana, la salsa quedava lligadeta.
3: L'Agustina va estar prop d'un any cuinant per als Reis i va estar molt a gust. Una de les persones que va agafar més confiança va ser en la infanta Isabel de Borbó, coneguda com la Xata, molt propera al poble i que tenia un gran cor.
4: La infanta Isabel sempre li dia a la iaia: Agustina, la corte és com un corset que aprieta mucho i a mi me gusta ir muy suelta y muy ligera.
3: L'Agustina, abans i després de cuinar per als Reis, tal com hem dit, ho va fer per als marquesos d'Alcanar, los marquesos de les Atalaiuelas, a qui de tant en tant també es preparava plats típics del poble.
4: Perquè com que el marquès pervenia d'aquí d'Alcanar, li feia molta gràcia pues, los plats típics d'aquí del poble, no? I una de les coses que li agradava molt era lo clàssic suquet de peix. I llavors li feia un suquet d'escrita en la seva picadeta, bueno, tal com ella ho feia, i li posava o patata o moniato baix, com a base, o les dues coses. I llavors damunt l'escrita, amb el pebre roget del poble, que es feia abans i tal. I li encantava. I això era un dels plats que ella va continuar fent després a casa, sobretot els divendres sants. Se podia fer en escrita, es podia fer també en bacallà.
3: Quan l'Agustina va anar a viure a Madrid, no sabia parlar castellà i això li va portar més d'una anècdota. Una de les més divertides va ser quan la marquesa li va demanar que comprés un quilo de filets i va anar a la merceria a demanar un quilo de fil. La infanta Isabel, en la que va agafar tanta confiança a la cort, li va regalar unes arracades de marfil d'un viatge que havia fet a París, una joia que la Rosa encara avui conserva en molta estima.
5: Déu-n'hi-do, quines converses de cuina tan interessants. Avui el que ens ha portat la companya Cristina Esteban des d'Alcanar Ràdio, ni més ni menys que als fogons de la cuina d'Enric XIII i també del marquès de Atalaiuelas d'Alcanar. Déu-n'hi-do, converses de cuina d'època avui. Vinga, va, que anem tancant programa. 10 minutets i seran les 11. Passem per l'agenda d'activitats. I saludem com cada dia a aquesta hora la Lídia Porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: A veure, ho he llegit bé, això? Gregotecno?
6: Jo crec que sí.
5: No, digue'm.
6: Sí, Gregotecno. Ho estaves dient bé.
5: Què és el Gregotecno? Explica'ns.
6: Doncs sí, és un artista de Barcelona que fusiona el cant gregorià amb música electrònica. El nom ja ens dona una miqueta de pistes i avui actuarà al Museu d'Història de Catalunya en la seva terrassa tancant l'edició de les Nits d'Estiu, que és un cicle que connecta la història amb música contemporània amb artistes que hi han passat per la terrassa com Santa Salut, Joan Garriga o Maria Hein. I escoltem un momentet de Gregotecno per veure què és, que és una mica curiós, no?
5: Sí.

0: És tal qual ho hem dit, eh? Can Gregorià i base tecnològica. És tal qual m'ho imaginava, molt bé. Però en directe ha de tenir un punt encara més interessant. Això serà avui a les 10 del vespre, com deies, no? A la terrassa del Museu d'Història de Catalunya.
1: Sí, i les entrades són 16 euros i inclou una consumició.
0: I seguim parlant de la segona proposta de cinema a la platja.
1: A Sitges hi ha una nova cita del cicle Cinema Lliure a la platja i avui la platja de la Fregata acull la projecció de Little Amélie, que és una pel·lícula que narra la història d'una nena belga criada al Japó que descobreix que té una mirada plena de sinceritat i imaginació. I si volem, escoltem una miqueta el trailer.
2: Excepto un tubo. Pasaron días, semanas, siglos... Y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco. El placer era yo.
1: Doncs bé, abans de la projecció, també es podran veure dos curtmetratges, un que es diu Matcha, que és la història sobre el dol i la memòria a través de la cerimònia japonesa del te, i Platgerbat, que és una reflexió sobre els petits plaers quotidians. Això és avui. Dimecres, 29 de juliol, a la platja de la Fregata, com bé comentàvem, i començarà amb Pic, Espong i el Sol, entre 2:15 i les 10 del vespre.
0: M'agrada aquesta apreciació, ells ja avisen, eh? Diu, d'entre 2:15 i les 10, però quan es pongui el sol? Perquè, clar, si s'ha de projectar, no? Que estem en condicions lumíniques.
1: Ens hi hem de veure.
0: Vinga, i ara una salutació a tothom que ens escolta des de Lleida, perquè la darrera activitat que clou l'agenda d'avui ens du cap al claustre de la Seu Vella.
1: Sí, al claustre de la Seu Vella tindrem el cicle Nits de Lluna Plena i hi ha un espectacle que es diu Acústic del Quartet Immortality, que és una formació que oferirà un concert íntim amb veu, guitarra, caixa i piano, interpretant cançons d'autor, música pop i peces de teatre. Una miqueta varietat en un entorn últim com és el claustre de la Seu Vella de Lleida.
0: Molt xulo, espectacular. Mira, els estem escoltant de fons, em sembla, no?
1: Sí.
0: El Quartet d'Immortalitat. Lídia Porta, moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Fins demà, companya.
1: Fins demà.
0: I vinga, venen tancant ara sí el programa i ho fem en connexió amb l'Enric Rubio, Cardedeu. Bon dia i adeu. Què tal, Enric?
3: Molt bon dia i adeu, així m'agrada.
0: Tenim alguna aportació més pel que fa amb aquestes destinacions infravalorades?
3: Doncs mira, t'haig de dir que el que són les comarques de secà, no perquè ho hagi dit jo, però ha guanyat per golejada. Ens diuen des d'aquí, ens diu Visca l'Oest, la Laura Alcalde. No sabem si és d'allà o si ho visita com a turista de qualitat.
0: Molt bé.
3: I també ens comenten, des d'aquí l'Alfred ens diu, la Conca de Barberà, poblacions com Conesa són destinacions increïbles, tant per la seva gent com per l'encant del poble. No sé si el coneixes, tu, aquest poble.
0: Conesa, no ben bé, però la conca de Barberà té rotllos, sí.
3: Val
0: la pena.
3: I, de fet, també ens recomanen doncs, a visitar tot el que seria... Molta gent es queda en el Pallars Sobirà, no?, que puja cap a dalt, no?, i, sí. En canvi, el Pallars Jussà té uns tresors increïbles, això ens ho diu l'Antoni, també, de Pons, i diu que és una zona que val la pena aturar-s'hi.
0: Molt bé. Ens deixem perdre aquest estiu, doncs, per
3: Exacte.
0: Llocs que no ens ho pensàvem mai. A veure si ens ho passem bé. Demà, canviem
3: dia,
0: els viatges.
3: Tema del dia.
0: Tema del
3: sí,
0: dia.
3: Canviem els viatges. És que tenim el Dia Internacional de l'Amistat, així que parlem d'amics i d'amigues. I mira, és que aquest any, amb 3 setmanetes que portem, ja en som molts d'amics i amigues aquí a l'Obert per vacances. Per tant, escolta'm, obrim el meló, quins són els millors amics, quines són les millors amigues, tema general de l'amistat.
0: Jo aprofiteu la nostra antena per enviar un missatge de gratitud als vostres amics o amigues, per dir-los a través
3: sí.
0: de l'antena de l'Obert per vacances com us els estimeu.
3: Clar, oi tant que sí, em sembla fabulós.
0: Serà molt entranyable demà, ja estic buscant cançó, no sé pas què posarem. Tu ja les tens triades,
3: sí,
0: no?
3: Sí, en tenim algunes. He vist que me n'has posat alguna, per tant, mira, jo en aquest cas n'he posat una per demà.
0: Molt bé, doncs vinga, acabem de conformar la selecció musical. Què estem escoltant? Això que sona de fons és...
3: Pont Pissador,
0: veritat?
3: Sí, evidentment.
0: Una bogeria
3: sí.
0: de grup, eh?
3: Una bogeria de grup, de fet, els que no... Potser l'heu escoltat alguna vegada, però quan aneu a veure un directe és tan bèstia,
0: sí?
3: tan espectacular...
0: Això és etiqueta rockabilly, directament? O com ho definiríem?
3: Toquen de tot, sobretot sí. toquen música tradicional i tenen una norma que és no fer servir cap instrument que sigui mínimament conegut. O sigui, intenten tirar cap a instruments que siguin sempre... especials diferents i a nivell de cant tenen una qualitat brutal perquè, de fet, inclús et fan cants harmònics, cant mongol, cant... És increïble. De fet, tenen molts tutorials que val la pena repassar-los pel YouTube d'aquest grup que ens ofereixen perquè puguem intentar imitar lleugerament el que ens fan.
0: Quin munt de recomanacions avui, Enric. Anem a pair-ho tot, eh? Vinga.
3: I tant que sí.
0: Fins demà, amics de Cardedeu. Una abraçada.
3: A reveure.
0: Això és el que ens passa a les 11, que hem de pair tot el programa que hem començat a les 9 perquè és com una esquitxada de temes i de recomanacions i us emplacem a reescoltar-lo, el trobareu a les nostres xarxes penjat i d'aquesta manera podeu repescar. Però demà no ens adonarem que ja tornarem a ser demà a les 9 amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Que passeu bon dia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
2: Tony Modulation.
3: Una persona de lo más particular.
4: Recuerda hablar lo menos posible.
5: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar avui.
2: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir. Mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
1: L'ajornament de la reunió per debatre el finançament autonòmic ha estat a petició del PP, que consideren que només s'ha negociat entre el Ministeri d'Hisenda i Esquerra. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I Protecció Civil manté activat el pla enfocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar avui els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat en una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Andrade i va morir poc després, mentre la investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya. I els Mossos també han denunciat penalment un jove de 19 anys per un presumpte delicte d'amenaces després d'enviar missatges intimidatoris a l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, a través d'una xarxa social. Les amenaces estaven relacionades amb els canvis en la normativa del mercat setmanal municipal i la investigació continua oberta per identificar possibles altres implicats. I pel que fa a la mobilitat, una variant a la C32 a Cornellà de Llobregat en sentit nord deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, també a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i la via està restringida als vehicles de més de 7,5 tones entre Berga i Capolat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar la mitja hora a l'R11 a causa d'un robatori de cable entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Diversos mitjans es feien ressò a partir d'una publicació de l'ACN d'un operatiu policial de la Guàrdia Civil contra el narcotràfic a l'Aragó que ha desembocat en 19 detencions, entre elles una persona de Premià de Mar. Segons explicava el canal lleidatà 1A1 Lleida, l'operació ha servit per desarticular una xarxa criminal dedicada al tràfic de drogues que operava principalment a la província d'Osca. La investigació va començar a finals del 2025 a la comarca del Sobrarb i després es va estendre a municipis de Barcelona i Lleida. El 14 de juliol passat es van fer 8 entrades i escorcolls domiciliaris simultanis, durant els quals es van detenir 19 persones com a presumptes autores dels delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. Entre els arrestats hi ha 18 homes i dues dones d'entre 18 i 69 anys, entre elles una persona de Premià de Mar, però també veïns de comarques aragoneses i també del Segrià. En els escorcolls es van intervenir més de 50 quilos de droga, 162.948 euros en efectiu i diversos objectes d'interès per a la investigació. El Tribunal d'Instància i Instrucció de Voltanya, a Osca, va descartar l'ingrés a presó provisional de 4 dels detinguts i la llibertat amb mesures cautelars per a la resta.
3: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: Sound the System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
6: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
6: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: d'empenta.
1: Avui tenim el plaer de parlar una estona al Gent d'Empenta amb la ceramista Maria Àngels Domingo La Plana, coneguda artística i popularment com a Madola. Ella és veïna de Premià de Dalt i ha estat distingida amb el Premi Nacional d'Artesania 2024 per la seva excepcional trajectòria. És un referent a nivell, doncs, evidentment, de Premià, però també nacional i internacional. Així que, ràpidament, la saludem. Madola, com està? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quin luxe poder xerrar una estona amb tota una referent internacional del món artístic.
2: Saps què passa? Molts anys de feina. 60 anys de treball, o sigui que amb 60 anys, és clar, ja quasi bé he tingut temps d'arribar a la internacionalitat.
1: Madola, com va anar aquesta entrega de premis? Que imagino que sempre fa il·lusió que la distingeixin per tot allò que ha fet durant tota la seva trajectòria.
2: Tota la meva, sí, tota la meva vida. Va anar molt bé, va ser un acte en el Palau de la Generalitat, que va presidir l'honorable president, i després, doncs, la gent del Departament d'Indústria i Comerç, i es van entregar tota una sèrie de premis que feien referència a moltes altres accions d'artesania tradicional i popular. I llavors jo era una mica l'últim, perquè era el Premi Nacional, i vaig haver de donar les gràcies en nom de tots. El president va tancar l'acte, i després, doncs, vam fer una petit piscolabis al Pati dels Tarongers, que sempre és molt bonic en aquest temps de primavera. És un goig poder-hi estar. O sigui, així es va anar el premi.
1: Què significa per vostè rebre'l, aquest premi?
2: Significa el reconeixement de 60 anys de treball. Això és el que significa. Vull dir, de vegades jo penso que, és clar que com que hi ha molta gent al meu costat, però que molts, malauradament, ja no hi són, doncs els que quedem són els que d'alguna manera se'ns premia aquests anys de feina. He treballat molt, però també he disfrutat molt, perquè la meva feina és una feina de disfrutar i de passar-ho bé i de treballar molt. O sigui que això representa una mica el premi, aquest reconeixement.
1: Mm-hmm. Vostè sempre ha dit que la ceràmica era allò que més la lligava a la seva manera de ser. La gran pregunta que tinc en aquest cas és: com és la ceràmica, per saber com és vostè?
2: Doncs sí, evidentment, jo faig... durant tots aquests anys que he comentat, he estat treballant un tipus de ceràmica determinada que feia molta referència a la meva manera de ser, això que m'has preguntat tu. Perquè sempre penso que la ceràmica, com l'art, mai ha de ser una cosa decorativa, sinó que ha de ser una cosa que tingui un interès primer en l'artista i després en la gent que ho mira. I llavors, doncs, jo he treballat durant molts anys amb un tipus de terra, perquè s'adapta molt al meu caràcter. És una terra molt, molt gruixuda, jo tinc unes mans molt grans, tinc la falera de fer peces grans, i això respon una mica a la meva manera de ser, no? Ho he anat fent durant molts anys, i he tingut la sort de que se m'ha anat reconeixent. També ara una mica és el final d'aquesta etapa, però vull dir, m'he sentit molt feliç poder fer expressant tot allò que porto a dintre. Vull dir, una mica aquesta és la meva manera de treballar. Vull dir, si algú coneix l'obra, vull dir, llàstima que no en puguem posar alguna fotografia, doncs es podia veure, no?, amb algunes posicions que he fet. I, bueno, mantinc sempre una mateixa línia de treball.
1: Mm-hmm. En posarem, de fotografies i d'imatges, a mesura que anem avançant en aquesta entrevista. Ha evolucionat també la seva relació amb la ceràmica a mesura que avançaven els anys?
2: Sí, evolucionat, perquè durant molts anys, això que t'he dit jo, que anava explicant una mica totes les coses, els temes de les meves obres, eren una mica totes les coses que m'anaven passant al llarg de la vida, que m'han anat passant moltes coses, esclar, amb tants anys, però fins a arribar una mica a l'any 2010, aproximadament, com deu fer 10 o 12 anys, que he anat agafant una mica temes de la societat, o sigui, no tant temes personals com temes de la societat. Les dues últimes sèries que estic treballant, quan jo dic sèrie vol dir que treballo diverses peces alhora amb la mateixa idea, doncs són referent a dos temes que són molt d'actualitat. Un és tot el tema dels immigrants, tot el tema de la gent que mora en el mar i que no comptabilitza ningú, o sigui, només es comptabilitzen els que arriben, però no els que es queden al fons del mar. Aquesta sèrie jo n'he anomenat Mar de Silenci i fa referència una mica al Mediterrà que tenim aquí. I després una altra sèrie que també estic treballant en aquests moments, que és el tema de la contaminació. O sigui, són dos temes que realment em preocupen i em fan estar, i llavors intento explicar a través de les meves peces aquests dos temes tan d'actualitat en aquests moments. Una mica aquesta ha sigut també la meva evolució i on he arribat ara, on estic ara.
1: Mm-hmm. Quan van entregar-li el premi, destacaven també la rellevància de l'artesania dins la societat catalana, mm-hmm, i alhora també la seva contribució en aquesta projecció de reconeixement dins la feina del sector. Té aquesta sensació, vostè? És a dir, buscava ser rellevant? O al final, quan un s'hi posa a fer art, que és com molt íntim, no hi ha mai aquesta necessitat d'arribar tan lluny? El que passa és que s'acaba reconeixent d'alguna manera, no?
2: Sí, una mica sí que me n'he dat compte d'això, de que ha sigut un reconeixement una mica a tota aquesta labor durant molts anys. L'artesania sempre és la parenta pobra de les arts. Sempre es considera la pintura i l'escultura com arts majors, i després el que són les artesanies, els diferents oficis, es considera com art menor. Jo no ho tinc d'aquesta manera. Jo penso que la ceràmica és una manera d'expressar exactament igual com s'expressa un pintor, com s'expressa un escultor. Vull dir, només és que utilitzem una tècnica diferent, no? Vull dir, i això, jo penso que potser aquests premis d'artesania reconeixen una mica aquesta labor feta durant tots aquests anys. Vull dir que, sí, de vegades no és que em senti, no és que, diguem-ne, que l'artesania la senti menyspreada, perquè en l'actualitat l'artesania ja està molt a nivell de totes les tècniques, s'utilitzen totes les tècniques contemporànies d'intel·ligència artificial, de 3D, tot això s'utilitza ja amb la ceràmica. Però de vegades hem estat una mica marginats. Reconec que la Generalitat fa bé de fer una mica aquests premis, no solament el meu, sinó els premis per altra gent que hi havia, per reconèixer una mica això i actualitzar-ho una mica a nivell, també a nivell de divulgació, una mica això que esteu fent ara, no?
1: Mm-hmm. I la reflexió que li feia, aquest artista que comença, o aquesta madola de jove que comença des del més íntim, no? Des de la seva intenció primer de trobar-se ella amb l'art i amb aquesta ceràmica que la representa, fins al punt d'acabar arribant al públic i a fer sentir quelcom a la gent que està mirant l'obra, no? Mm-hmm. L'artista, com viu aquesta transformació? És a dir, del més íntim al més exterioritzat.
2: Que la gent ho vegi. Bueno, és un camí difícil, eh? És un camí difícil, però jo penso que una de les coses que té que ser l'artista, tot artista, sigui, faci la tècnica que faci, és sincer amb ell mateix. O sigui, jo vaig començar fent un tipus de peces que a mi m'agradaven perquè tenia, quasi bé sense pensar què és el que sentia al fer-ho, sinó que em sortia de dins, no? I potser vaig començar, sobretot, com a sèries més interessants en el meu començament, és degut a una maternitat meva. Jo vaig tenir un fill i aquest fill em va suposar que les peces que jo feia d'una manera determinada doncs s'obrien, i d'aquest obrir en sortia un altre dintre. Jo no vaig pensar això. Una amiga meva psicòloga que va venir al taller un dia i em diu, ja saps que això és una maternitat? I jo vaig pensar, mira, tens tota la raó, però no. Sí, ho sentia, però no, ho feia d'una manera inconscient. Doncs una mica a través d'això ha sigut tots els passos de la meva vida que han anat seguint això. Sempre he procurat dir la veritat, sobretot la meva veritat. I jo penso que aquesta veritat la gent la sent, la gent la nota. Vull dir, quan una cosa es fa de veritat, es nota. No hi ha res perquè sí, no hi ha res decoratiu, no hi ha res... moltes vegades no hi ha res entès per bellesa com a bellesa que entén la gent. Més aviat les meves peces són dures, esproses, moltes vegades, punxants, no? Però penso que ho tinc que fer d'aquesta manera. Agradarà més gent, agradarà menys gent, però jo tinc que explicar la meva veritat, si no, no serveix de res.
1: Madola, vostè diu que té una manera mística de treballar, no?
2: Sí.
1: Com és això?
2: Bueno, també és una cosa inconscient, vull dir, també és una cosa... Jo no sóc una persona religiosa, però sí que sóc una persona mística. Vull dir que entenc les religions en general i entenc que hi ha aquesta força de dintre que fa explicar les coses d'una determinada manera. I llavors m'interessa una mica tot el que són rites, m'interessa tot una mica el que és la manera de pensar de totes les civilitzacions que busquen un més enllà, i una mica doncs jo intento transmetre això. M'agraden molt bueno, totes les religions, m'interessen totes i procuro d'estudiar-les i veure-les com funcionen, i llavors doncs d'alguna manera a través meu explico, i de vegades sí que hi ha peces que tenen un caràcter més aviat, moltes vegades em diuen que religiós, i jo penso que més que religiós és místic, perquè treballo doncs, amb objectes, de vegades, d'objectes rituals, no? Però també surt... Bueno, és que, de fet, un artista li surten les coses, no? Saps com els cantants, que jo dic el cantant, sempre recordo la Montserrat Caballé, que es posava dalt de l'escenari i obria una mica les cames i la veu li sortia de terra. Doncs els artistes ens surt a través també de terra, a través de la mà. Nosaltres no és la veu, sinó a través de la mà, que explica una cosa, que és el que et surt del món interior.
1: Seria com un do natural.
2: Un do natural, sí. D'alguna manera... Artista vol dir una persona que té una creativitat i una manera de veure les coses des d'un altre punt de vista. I d'una manera natural surt això. Entens? Vull dir, de vegades no t'ho proposes. De vegades costa molt de sortir això, eh? Vull dir, no pensis que és una cosa ràpida. De vegades costa molt. Jo sempre dic que sóc de lenta maduració i de ràpida execució. Vull dir, quan tinc la idea, la puc plasmar d'una manera ràpida, però de vegades costa molt. De vegades costa anys.
1: Que bo. Entens? Parlant d'idees, sí. Madola, d'on ve aquesta inspiració? Cada vegada ve d'una forma diferent o hi ha algun procés creatiu que t'ajudi també a trobar aquesta primera idea?
2: Sí, hi ha un procés creatiu que és... Jo treballo molt fent maquetes. O sigui, quan em poso a treballar una sèrie nova o una sèrie que incorporo dins de les sèries que estic fent, començo treballant per maquetes. Jo ho faig més, vaja, al punt de vista d'escultura que no vaja al punt de vista de pintura, perquè hi ha molts artistes que comencen dibuixant. Com que jo faig una peça de tres dimensions, el dibuix no me l'acaba d'explicar. En canvi, sí que me l'explica fer una maqueta a escala, 1-10. I en faig moltes, moltes, moltes, moltes. D'aquestes moltes, doncs vaig triant les que em sembla més bé, vaig fent un apartat i vaig triant les que em sembla més bé, i sobre aquestes maquetes treballo una peça. Com que jo faig formats grans, necessito saber una mica tècnicament com ho haig de resoldre, això, perquè totes es resolen d'una manera diferent. Sempre me'n recordo que el Chillida li deien en els Altos Hornos quan feia les seves escultures, senyor Chillida, la pròxima sortirà més bé. I el senyor Chillida deia, no, si no hi haurà pròxima, perquè la pròxima és totalment diferent. O sigui, llavors a mi també em passa això, és estudiar aquella peça, fer aquella peça, perquè la pròxima serà diferent. No vol dir que les maquetes s'acabin exactament com s'han començat, però sí que la idea és la mateixa. I llavors, és clar, a través del tamany, quan es canvia l'escala, el tamany condiciona també la forma, no? I de vegades hi ha peces que acabar-les costa molt. No s'acaben d'acabar, i la maqueta la tenies molt ben acabada, però després la realitat no és. Una mica aquest és el procés del treball.
1: Això vol dir que un artista aprèn a viure amb la imperfecció, també?
2: Sí, sí, tant i tant.
1: L'accepta la imperfecció?
2: Jo sóc de les imperfectes, totalment de les imperfectes, perquè penso que m'agrada el que surt directe, m'agrada deixar la petja de les meves mans en les peces, els dits, tot, de vegades el meu cos i tot, per aguantar-la en un moment determinat que aquella peça trontollava. Has de pensar que jo treballo amb un material que és tou, vull dir, el fang és tou, i llavors, doncs, a mesura que es va pujant, moltes vegades hi ha interferències i se m'avall, i el meu cos aguanta. I les meves mans, abraço la peça que estic fent, i de vegades aquesta peça va a terra, saps?
1: Oh, i tant. Quantes hores hi dedica
2: Tota la vida. Tota la vida. Dissabtes i diumenges. Tota la vida, perquè això no es pot treure de sobre. O sigui, jo normalment treballo tots els dematins, sóc bastant metòdic amb el treball, treballo tots els dematins i les tardes a l'estiu. A l'hivern no, perquè m'agrada treballar amb llum natural, i llavors doncs, m'agrada l'hivern, de seguida és fosc, i no, el que faig a la nit, a la tarda, el dematí següent, no m'interessa. I sí, moltes hores, vull dir, l'artista no s'atura mai, m'entens? Dorm pensant allò, dina pensant allò, se'n va de viatge pensant allò, perquè també m'agrada molt viatjar i vaig molt, però hi dedico totes les hores que puc. Ara, evidentment, els anys et frenen i també fan que potser no em pugui dedicar. El que passa és que també estic al taller moltes hores. Vull dir, el que passa és que estic al taller moltes hores no vol dir que estigui treballant totes les estones, m'entens? Mm-hmm. Vull dir que sí, es necessita tota la vida per fer això.
1: Ha tingut crisis artístiques, també, durant tots els processos? Sí. O sempre ha sigut un mar d'idees?
2: No. Moltes crisis artístiques. Moltes crisis artístiques i moltes vegades difícils de passar, perquè responen també, de vegades, a crisis personals. I llavors això no és fàcil de superar, però, bueno, mica en mica es va superant, vull dir, com tots.
1: Fantàstic. La Madola també ha fet exposicions arreu del món, ha rebut diversos premis de prestigi, és membre també de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica de Ginebra i del World Craft Council de la UNESCO a París. La ceràmica, però també la pintura, en aquest cas, Madola, no?
2: També, sí, també. A partir de dibuixar ho he fet sempre, però a partir del 92, del 1992, vaig començar a dibuixar i a pintar d'una manera més, més gran, més pensant en un tema determinat, no? Vull dir, i llavors a partir d'aquí ho he anat fent, i a mesura que han anat passant els anys he anat pintant i dibuixant més, perquè físicament, encara que la pintura és cosa mental, que deia Leonardo, però jo és que físicament tampoc puc fer moltes peces i moltes hores treballant, perquè és una feina molt dura. I llavors pintant, de tant en tant em tranquil·litza, i estic una temporada que pinto, faig unes peces que estan relacionades, uns quadres o uns dibuixos que estan relacionats amb el que estic fent amb ceràmica, utilitzo els mateixos colors, utilitzo les mateixes terres, les barrejo amb pigments acrílics, i vull dir, però sempre té la mateixa línia de continuïtat tot. Mm-hmm. Però hi dedico més ara, sobretot.
1: I hi ha relació també amb altres arts per trobar inspiració? És a dir, llegir llibres, escoltar música...
2: Sens dubte.
1: Escoltar la ràdio...
2: Sens dubte. M'agrada molt la música, escolto molta música. Moltes vegades treballant escolto música, de tant en tant la tanco perquè...
1: S'interposa.
2: M'interposa, però llegeixo molt. Soc una gran lectora de poesia, m'agrada molt la poesia. I després escolto la ràdio a la nit, perquè sóc poc dormidora, i llavors de vegades us escolto a vosaltres a la nit, que quan no puc dormir, doncs escolto la ràdio. Vull dir que sí, que m'utilitzo. I després m'agrada molt viatjar i veure museus i veure... Soc molt aficionada a l'arquitectura i veure arquitectures tan antigues com contemporànies. Vull dir, sí, m'agrada tot això. Molt. M'agraden moltes coses. M'agrada el teatre, m'agrada el cine... Sempre que sigui bo i de veritat, saps?
1: I tant. De la Madola hi ha la Font Blava, es pot veure a la rotonda entre l'Avinguda Caritat i la carretera d'Enllaç a Premià de Dalt, a part també de les peces de ceràmica a la Biblioteca Jaume Peric o a Can Ballarià. El públic, els premianencs i premianenques, són conscients de l'art que els envolten?
2: Jo penso que sí, perquè sobretot a Premià de Dalt, suposo que aquí Premià de Mar també, però a Premià de Dalt hi ha molta obra, perquè hi ha molta gent, molts artistes que viuen a Premià de Dalt, i llavors que han fet peces pel poble, no? Vull dir que jo penso que sí, que en són conscients. Quan es va fer l'Ajuntament Nou, doncs es va demanar la col·laboració dels artistes per decorar les parets i per posar... Hi ha moltes coses molt interessants a dins de l'Ajuntament Nou. I després pel poble, escampats pel poble, també a la biblioteca, la plaça de la Rotonda aquesta que has dit tu, a diferents llocs, al poliesportiu, a diferents llocs hi ha moltes coses. I després hi ha una associació d'artistes que fa una obra molt interessant en el Museu de Can Figueres, que va programant exposicions de gent interessant. Vull dir que hi ha gent artista i suposo doncs, que hi ha un públic, com a tot arreu, que li interessa i uns altres que passen una mica envidia. Això ja és normal.
1: Però li donem espai a l'art, cada vegada més, potser,
2: sí,
1: no?
2: Se li dona, se li dona espai, sí. Sí, sí, hi ha gent que se'n preocupa, hi ha gent que organitza, i vull dir, hi ha molt moviment artístic. Sí.
1: A tu, Madola, l'etiqueta d'artista, a vostè, perdoni, eh?
2: No.
1: L'ha pressionat? L'ha pressionat o l'ha ajudat? És a dir, sempre ha sigut un camí en el que s'ha sentit reconeguda o ha sentit també aquestes pressions de dir ja tinc potser un nom, ja sé que la gent espera de mi, ja sé que ho he de fer bé i potser jo mateixa no estic tan satisfeta del que m'ha sortit?
2: No, l'artista mai està satisfet del que fa. O sigui, l'artista ha de fer i la gent ja dirà o els anys també diran, no? Vull dir, és una cosa que no. Jo m'agrada molt treballar, m'he sentit reconeguda, sí, sí, perquè ja fa molts anys que la gent em coneix perquè he fet moltes exposicions i perquè em bellugo dins del món de l'art, però jo no n'estic mai contenta del tot, entens? Vull dir que penso que, bueno, que aquesta ha sigut la meva feina i que possiblement ho hagués pogut fer millor, perquè també doncs, tinc els meus defectes i moltes vegades doncs, soc una mica massa ràpida amb l'execució i no soc prou polida. Però, és clar, també és que m'interessa d'aquesta manera. Però, bueno, ho penso jo, que no n'estic mai prou satisfeta, entens?
1: Els últims minuts d'aquesta entrevista els dedicarem a fer preguntes per gent d'empenta, que és com es diu...
2: Aquest programa,
1: aquesta estoneta de ràdio. Quin és el repte més gran que has superat a la vida?
2: És difícil, això, eh? Estic ara intentant superar un repte que per mi és el més gran, que ha sigut la mort del meu marit. No fa gaire que es va morir, fa 5 mesos, i és un repte que haig de superar. Em costa molt, eh? Molt.
1: La vida té capítols a totes les edats, eh?
2: A totes les edats. Tot sí, però les altres edats han sigut capítols naturals.

0: intento resoldre'l,
1: I
0: mica en
1: tant,
0: mica.
1: i tant. I l'animem a que ho faci.
0: Molt
1: I l'animem a que ho faci. Déu-n'hi-do. Qui o què l'ha inspirat més?
0: Les situacions de la vida personal, com t'he comentat abans, i ara últimament les situacions de la societat, d'aquest moment convuls del món en general. M'inspira a fer coses. M'inspira molt.
1: Si pogués tirar el temps enrere, què faria diferent?
0: Si pogués tirar el temps enrere, seria arquitecte.
1: Sí, perquè vostè deia que no va poder estudiar perquè era una professió d'homes,
0: sí.
1: No? I va haver de tirar cap a l'art.
0: Sí, sí, sí. En el moment en què jo vaig acabar el batxillerat i havia de decidir una carrera, perquè m'agrada molt l'arquitectura, i em va semblar que no era el moment, només hi havia una noia a la Facultat d'Arquitectura, tot eren homes, era una carrera molt tècnica en aquells moments. Segurament jo no l'entenia com a tan tècnica, potser entenia l'arquitectura més com ara, que a més hi ha una part estètica important i una part social, i en aquells moments era molt diferent, però em hauria agradat molt ser arquitecte.
1: Haguéssim perdut una gran artista.
0: Mira, potser sí. Llavors vaig pensar que m'agradava molt l'art i havia anat a l'escola Massana a veure com es treballava i tot això, i vaig pensar en la ceràmica, que era una cosa que s'adaptava molt a la meva manera de ser. En aquells moments, quan jo era jove, eren molta... A nivell de situacions artístiques era molta moda els esmalts, i vull dir, es feien... També era a través del foc, però, en canvi, jo ho veia més gran, ho veia un objecte més gran, allò tan petit. I, bueno, em vaig decidir per la ceràmica. Vaig anar a l'escola Massana, després, més tard, vaig fer Belles Arts, em vaig llicenciar, i, bueno, aquesta ha sigut una mica l'evolució.
1: I fins aquí.
0: Sí, fins aquí.
1: Quin petit plaer té.
0: La xocolata.
1: Confessable, eh?
0: Sí, la xocolata. És el meu petit plaer. Sí. Mm-hmm.
1: La reconecta, també, no? Al
0: sí,
1: final
0: sí,
1: és
0: la necessito.
1: Una espècie de premi, no?
0: Sí, ara, sobretot, que més aviat és un moment dur de la meva vida, necessito menjar una mica de xocolata.
1: Mm-hmm. I acabarem...
0: És un mica.
1: Acabarem, Madola. Què és el més important per tu? I què és el més important, també, que creus que és important que la gent que ens està escoltant entengui de la vida?
0: Per mi és important treballar molt amb una mentalitat oberta a totes les situacions de la vida, i que ser, una mica que ja ho he comentat abans, ser el màxim de sincera possible. M'interessa la sinceritat en tots els aspectes. I jo també voldria que això... Que jo penso i que jo intento plasmar-ho en l'obra, la gent que ho mira ho entengués així mateix. Vull dir, seria el més important, perquè si l'art és comunicació, si no es comunica, no serveix per res. Vull dir que, d'alguna manera, intento arribar amb això a través de les meves peces.
1: Ha sigut un luxe de conversa, Madola. Estem encantats que hagi passat per aquí, per als estudis de Premià Mèdia, i esperem tenir-ne més en un futur, també. Ja no buscarem excuses de premis, sinó que directament la convidarem perquè ens expliqui com va en aquesta nova faceta artística i en aquestes sèries.
0: Quan vulgueu, estic a la vostra disposició.
1: Un plaer, Madola, que vagi molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: Això no estava previst.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El ple va aprovar per unanimitat i enmig d'un clima de consens i participació dos punts tan transcendents i il·lusionants com el que permetrà adquirir l'edifici de la cooperativa i el que dona curs a la candidatura premianenca al Pla de Barris. En el primer cas es va aprovar una modificació del pressupost a partir de romanent per un import de 352.827 euros, diners amb els quals aviat s'anirà a Madrid i es firmarà l'adquisició de l'edifici del carrer Sant Pau davant notari. Tot i la satisfacció i la sintonia dels grups municipals, des de el PSC es va insistir en alertar del cost que ara tindrà la rehabilitació i en demanar que s'explorin bé les vies de finançament i subvencions, a la qual cosa l'alcalde va respondre que el govern ja té les alarmes posades per localitzar oportunitats de subvenció. Escoltem la portaveu socialista Luz Cánovas i Rafa Navarro.
3: El govern mateix ha reconegut que necessita una rehabilitació profunda. Crec que ens hem de preocupar a tots. Compra ja està feta, hi havia romanent, però clar, quan tenim molts equipaments municipals que necessiten rehabilitacions i llavors, clar, ara acumulem un patrimoni més que necessita aquesta reforma, no?
4: A ningú se li escapa que un cop tinguem això absolutament culminat, hi ha una primera actuació d'urgència que paga l'Estat per poder assegurar, doncs, sobretot temes de sostre, i després el que hem de fer, ja tenim les alarmes posades en diferents línies de subvenció, tant a nivell de Diputació com a nivell de Unió Europea i Generalitat.
2: Pel que fa al Pla de Barris, el ple ratificava el paquet de projectes i pressupostos que ja es va entregar la setmana passada per mitjà dels quals s'optarà a fins a 25 milions d'euros amb 29 propostes d'actuacions al barri Tarté Maresme. L'alcalde va anunciar que la setmana vinent es convocarà una trobada amb els grups polítics per donar-los el detall de tots aquests projectes i que aviat també es donarà retorn als veïns del barri i al teixit associatiu.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Molt bé, doncs, i ara doncs, és moment de parlar d'infància i concretament de com hem de cuidar els més petits davant dels perills a l'estiu, com per exemple les picades d'insectes i meduses o també els cops de calor. Avui tractem aquests temes des de Malgrat amb la infermera pediàtrica del CAP, la Mireia Hernández.
3: Avui ens acompanya la infermera pediàtrica del CAP de Malgrat, Mireia Hernández, benvinguda.
4: Hola, bona tarda.
3: Bé, en primer lloc, quan arriba l'estiu, quins són els principals riscos per a la salut dels infants que observeu des de pediatria?
4: Doncs observem els cops de calor i la deshidratació, pot ser un dels més importants. Llavors també hi ha les picades, els insectes i les meduses, ferides, que aquestes ferides s'infecten i a vegades costa una miqueta de curar. Llavors, el que fem és també molta prevenció pel tema dels protectors solars i els repel·lents de mosquit.
3: Mm-hmm. Bé, de fet, ara ho parlarem amb més detall, però comentaves la calor, no? Els cops de calor, de fet, són una de les preocupacions més habituals. Quins són els símptomes d'alerta que haurien de tenir presents des de casa, les famílies?
4: Doncs, si la criatura doncs, té molta set, tingués la pell vermella o calenta, que estigués marejat o comencés amb febre, val? Doncs llavors serien uns senyals d'alerta de dir alguna cosa està passant, no? Que també estigués un nubilat, que estiguessis parlant amb ell i veus que no està gaire connectat, diguéssim, a la teva conversa, dius aquí passa alguna cosa.
3: Mm-hmm. Hi ha franges horàries, de fet, en les que recomanaríeu evitar l'activitat física o jugar a l'exterior?
4: Exacte, sobretot l'hora del migdia. L'hora punta és de 12 del migdia a 4 de la tarda. Aquesta hora és la que considerem que millor els infants, igual també la gent adulta, que estigui en espais on hi hagi ombra i estigui més fresc, no estigui exposat a l'exterior, i sobretot pel tema de les platges i les piscines, no? És l'hora menys recomanada.
3: Mm-hmm. De fet, ja aquí hi ha, justament hi ha un tema que connecta amb això, que és el fet dels casals d'estiu, no? Molts infants doncs, passen els matins o gran part del dia als casals d'estiu i, de fet, coincideixen moltes vegades amb aquestes hores. De fet, quines recomanacions li donaries tu a les famílies i també als monitors que ens estiguin escoltant perquè els nens estiguin protegits de la calor?
4: Sí, clar, hi ha casals que són de tot el dia i d'aquesta franja, sí o sí, atenen. Altres, com per exemple el casal municipal, no?, que és fins a la una, i llavors els nens marxen a casa, dinen i tornen a la tarda. Llavors aquesta franja no està tan present, diguéssim, l'activitat en dintre del casal. Però sí que és cert que el que tant estiguin al casal com estiguin en uns altres espais, no?, que aquestes hores haurien de ser hores on els infants estiguessin a l'interior, que estiguessin protegits de la llum del sol, que hi hagués una zona on hi hagi menys calor i, sobretot, que tinguin sempre a mà l'aigua, que s'hidratin constantment.
3: Mm. Pel tema de l'alimentació, Mireia, s'ha de tenir especial cura durant l'estiu o els nens poden menjar de tot?
4: Bueno, hidratat que es pot fer amb l'aigua i després també totes les fruites fresques, que a més són molt recomanades, les fruites de temporada, no?, que són molt bones, que porten a més molta aigua, per exemple, la xindra, el meló, les verdures, doncs aliments que no siguin tan copiosos i que la digestió sigui molt més pesada, que ja es tendeix a que aquest tipus de menjars doncs, es fan més a les èpoques d'hivern, no?, quan ja fa fred i es necessita que la panxa estigui més calenta, diguéssim, i a l'estiu, doncs, més amanides, més llegums no cuinades amb calor, sinó més amb fred, no?, amb tipus amanida, evidentment, i llavors més aliments que siguin més digestius.
3: Mm-hmm. Quan parles de la hidratació, sobretot fas incís en aigua, eh? És a dir, els refrescos, sí. Sucs, són recomanables, sí. Però no hem d'abusar, no?
4: Els refrescos, igual que l'hivern, com que porten més gas, més sucre, doncs es recomana de manera puntual i si és un refresc tipus que puguis fer, per exemple, no? Ara estic pensant amb aigua fresqueta, amb un suc de llimona, doncs això està genial, és una beguda natural que no hi ha cap problema, diguéssim, del tema del sucre, no? Refrescos, doncs, de manera puntual, però no ha de ser el que habitualment vegi l'infant en el seu dia a dia.
3: Val. A banda d'això, al principi has mencionat que també un dels punts, no, que detecta des de pediatria dels CAPs és el tema de les picades, el tema de les ferides... Tot això també s'agrava per una falta d'higiene, pot ser?
4: Sí. O sigui, quan piquen els insectes, el que passa, o quan es fa... Bueno, més que res les picades, sí. Produeix una urticària. Llavors aquesta urticària fa que la persona doncs es grati. Què passa amb els nens? Doncs que ells toquen superfícies, estan constantment jugant amb la sorra, i llavors aquestes mans estan més brutes. Quan tu tens una picada que et pica i llavors ho grates, el que pots fer és que lesiones la pell. I en aquest punt de lesió és quan entra la bactèria i el que produeix és una infecció a la pell. Aquesta infecció sovint empitjora i és el que es coneix com impetigen i són lesions de pell que s'han de tractar amb antibiòtic local, tòpic, o bé a vegades hem de donar antibiòtic oral perquè, clar, s'expandeixen per tot el cos. Llavors, què és molt important quan hi ha una picada o una ferida? Doncs la higiene, sempre. Higiene, aigua i sabó, mantenir la zona ben neta, mantenir la zona seca. Si hi ha una petita lesió, doncs s'ha de mantenir la zona tapada, perquè és fàcil que si ho deixem a l'aire, el nen es seguirà gratant o tocant i que llavors es contagi amb les altres, amb altres zones del cos.
3: De fet, es pot desinfectar també amb alcohol o amb...
4: Sempre és millor l'aigua i sabó i després posar un antisèptic tipus hipoclorexidina, que és un antisèptic que no taca la pell, diguéssim, així com el betadine, el joda, doncs sí que taca, no? Doncs la clorexidina és transparent i pots veure perfectament la lesió com està i pots veure la seva evolució.
3: Val.
4: I no resseca tant com el joda.
3: Val, el joda, exacte, era aquesta la punt. Uh-huh. A part, també, com a prevenció, entenc que també molta cura a casa, de netejar les mans cada vegada que el nen arriba a casa, si es pot utilitzar el gel aquest que utilitzàvem durant la pandèmia, si no m'equivoco, aquests gels desinfectants també són recomanables,
4: veure,
3: no, per aquests
4: casos?
3: A veure,
4: el més important i que tothom té i que té, és accessible i econòmic, és l'aigua i sabó.
3: Correcte.
4: Per tant, els nens, abans de menjar, s'han de rentar les mans, i els nens, quan arriben a casa, després de tota l'activitat del dia en el qual han estat en espais amb sorra i han estat jugant i us han passat la mar de bé, doncs s'han de dutxar. O sigui, els nens s'han de rentar cada dia. I ha de ser amb aigua i sabó, evidentment. Llavors, això el que fa és protegir a que l'infant tingui la seva pell neta i que ja no hi hagi cap altre... que no hi hagi contagis de malalties. O sigui, això és una de les coses que es va aprendre molt durant l'època del Covid, no? Com ens fèiem, no? Com evitàvem que hi hagués la transmissió de la infecció? Doncs amb la higiene. I la higiene fonamental és aigua i sabó, no cal anar a buscar res especial, sinó que tenir la constància de que hi hagi aquest hàbit.
3: Val. Després també un apunt, anem molt a la platja o a les piscines aquest estiu, sí. Augmenten les cremades solars. Hem d'aplicar correctament aquesta protecció solar als infants i també quina hem de comprar, perquè hi ha moltes marques i hi ha molts tipus.
4: Ja,
3: quina és la més adequada per utilitzar-la amb els nostres fills?
4: Sí, les recomanacions amb els infants menors de 6 mesos és no utilització de proteccions solars. Per tant, el que hem de fer és que no hem de tenir una exposició directa al sol. Mm. Els dermatòlegs sempre diuen que qualsevol lesió de pell en aquestes edats pot ser una lesió cancerígena d'edat adulta. Per tant, les recomanacions que fem nosaltres des de la consulta és, sobretot, el primer any de vida, els nens no han d'estar exposats al sol, ni platja ni piscina. Això no vol dir que poden anar, per exemple, a les 8 del matí o a les 8 del vespre, perquè l'aigua de mar, evidentment, té unes característiques que van molt bé per la pell. L'aigua de mar és antiinflamatori, llavors protegeix bé a nens, per exemple, que tinguin dermatitis atòpica. Val? Però sí, el que no farem és exposar-lo a les hores, sobretot aquestes que hem dit de 12 a 6. Llavors, recomanat, doncs, menors de 6 mesos, res de protecció solar. A partir dels 6 mesos i fins als 3 anys podríem posar proteccions solars d'aquest tipus, filtres físics, que són aquells que actuen com un mirall, val?, sobre la pell i també minimitzen el risc de les al·lèrgies. I a partir dels 3 anys doncs, es poden fer ja aquests protectors solars que són físics, i químics, que són combinats. Mm. Llavors, sempre hem de pensar que qualsevol producte que posem sobre la pell dels infants i més contra cada vegada que són més petits d'edat, tots aquests productes s'absorbeixen en pell. Llavors hem de tenir en compte també això. I sempre productes que siguin adequats per edat.
3: Molt bé.
4: Igual que tampoc no utilitzarem un producte que sigui d'un any per l'altre, sinó que en comprarem un de nou.
3: Mm.
4: Val?
3: I ja per acabar, bé, durant les vacances també és habitual que els horaris es controlin, no? També, com no hi ha escola sí. i com també sí, els dies sí. són més llargs. Tot i així, Mireia, ens recomanes mantenir certes rutines de son i també d'àpats, eh?
4: Sí, clar, a veure, entenem que l'estiu està per disfrutar-lo, no? I les rutines que tenim durant tot l'any, doncs està bé que es trenquin, no? Per exemple, en el cas de... Bueno, ara que estic pensant en el casal municipal, no? La idea del casal, tot i que està dintre d'una escola, és que els nens facin descoberta de l'entorn i, per tant, que surtin a l'exterior. Llavors, totes aquestes activitats lúdiques el que fan és que els nens s'animin, no? Tant nens com adults, eh? I llavors doncs, gaudeixin de l'estiu. Però tot i això sí que hem de recomanar doncs, que es mantinguin rutines, doncs, com deia abans, el tema de la higiene, per exemple, els àpats, no? Esmorzar, dinar, berenar, sopar, i el tema de les hores suficients de son doncs, perquè l'endemà pugui estar prou actiu com per mantenir l'activitat que estigui proposada si està anant en un casal.
3: Molt bé, molt bé. Doncs ho donem per acabat. Mireia Hernández, infermera pediàtrica del CAP d'aquí Malgrat. Gràcies per atendre'ns i que tingui molt bon dia.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A l'antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja ahir a la matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot en feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
2: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
3: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble, sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha implementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia a TV3. I venia a TV3 sobretot arrel de les denúncies i retallades fotografies que es pitgen a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors. I específicament sobre aquest cap de setmana on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però els que vivim aquí sabem que això no és la veritat.
1: Al seu torn, Stop Contenidors Digitals i Arreglem Premià deien als seus canals coses com que si s'ha pogut fer això perquè no es fa diàriament, o que potser valdria la pena fer venir la televisió més sovint. Preguntat l'Ajuntament sobre totes aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments, cosa que es vincula també a la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Nova actualització de les obres dels Corriols per part de l'alcalde ahir dimarts. Rafa Navarro servia de bon matí un altre vídeo a xarxes socials des de l'edifici del Voramar, on recorria les dues plantes de la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i parets i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs del futur pati. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat.
4: Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa. I veieu també doncs, les plaques de vinil, ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets. I fins i tot s'està fent ja doncs, el pintat amb algunes de les aules. Una bona avançada més que s'ha fet durant aquesta setmana per arribar doncs, en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
1: També ens diu Rafa Navarro que, paral·lelament a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades pel curs 2026-2027. Els veïns de Jacint Verdaguer ja estan rebent aquesta setmana una carta signada pel regidor d'Urbanisme, Antoni Sobirà, on se'ls informa del nou model viari que s'adopta al tram central del carrer i on se'ls donen indicacions per obtenir aquells que ho necessitin l'autorització d'accés a aquest sector exclusiu ara per vianants. De fet, com explica la carta, tots aquells que estiguin empadronats i al dia de l'impost de vehicles no han de fer res. El sistema de lectura de matrícules, que començarà a funcionar aquest agost, ja els reconeixerà. Qui sí que hauria de demanar l'autorització són els comerços i la gent que utilitzi vehicles d'empresa. Ho han de fer a l'espai de tràmits en línia del web municipal. Tots els vehicles autoritzats, diu la carta, podran accedir al carrer les 24 hores del dia, però per a càrrega i descàrrega només ho podran fer de dilluns a divendres de 7 del matí a 4 de la tarda i els dissabtes de 7 a 11 del matí i sempre durant un màxim de 30 minuts. Fora d'aquests vehicles i d'aquests usos, la carta alerta que el trànsit no autoritza pel carrer pot suposar sancions a partir de 200 euros, però també diu que inicialment s'adopta un període de flexibilitat. L'Ateneu Ibèria fa actualment una crida als veïns de Premià de Mar perquè tots aquells que en algun moment hagin format part d'alguna entitat local dels àmbits veïnal, cultural o social contactin amb ells perquè volen crear un arxiu audiovisual dels moviments socials del municipi. Pel que ens diuen, el projecte encara està a les beceroles i, de fet, serà a partir del setembre que se li començarà a donar forma. Però aquests dies ja estan mirant d'engrescar els premianencs per xarxes socials per anar reclutant testimonis que els puguin aportar informació i documents sobre la seva experiència i sobre aquest patrimoni social. Si creieu que teniu coses interessants per participar-hi, els podeu escriure al correu hola@ateneuiberia.cat. Primeres pistes de l'Art Tardor 2026. Manel Ferrer.
5: L'Ajuntament de Premià de Mar ja ha obert el termini d'inscripció d'una nova edició del concurs Art Tardor. La convocatòria adreçada tant a adults com a joves inclou les modalitats de pintura, escultura i fotografia i permet presentar obres fins al 27 de setembre a través dels formularis disponibles al web municipal. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat. En el cas de la fotografia, les obres s'han d'enviar telemàticament mitjançant el formulari d'inscripció, mentre que les de pintura i escultura s'han de lliurar presencialment al centre cívic dins del termini establert a les bases. En la categoria d'adults, el concurs atorgarà un primer premi de 500 euros i un premi de 300 euros al millor autor o autora local en cadascuna de les tres modalitats. Pel que fa a la categoria juvenil, els primers premis consistiran en vals regal de 150 euros i els premis al millor autor o autora local seran de 75 euros. Les obres seleccionades formaran part de l'exposició de l'Art Tardor. Les bases del concurs i els formularis d'inscripció es poden consultar al web de l'Ajuntament.
1: Pel que fa al temps, ens anem acostant a la quarta onada, però aquí al Maresme ho fem amb valors prou civilitzats. Sol a punta pala, però temperatures màximes al voltant dels 30 graus.
0: Premià Mèdia, informació.
5: La licitació que s'estava fent de les obres de construcció de la nova zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa a qui adjudicar els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per a casos com aquest que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Mèdia el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'ha presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu. Malgrat que el regidor més que el contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat, l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament. Recordem que la nova zona gastronòmica serà una zona polivalent de degustació i estada que s'ubicarà a la cantonada del mercat que trobem quan entrem per la porta de la dreta de Jacint Verdaguer i ocuparà un total de 109 metres quadrats. El pressupost de les obres i amb el qual es va llançar la licitació era de 64.887,71 euros amb l'IVA inclòs.
0: Premià Mèdia, informació.
6: Estàs escoltant?
7: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
8: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: A Premià Mèdia obrim secció, atenció, amb la policia local, policia de proximitat, perquè ens donin consells, perquè ens facin advertències i sobretot també perquè ens expliquin el que està passant a Premià de Mar i de quina manera podem ajudar també a tota la ciutadania. Avui parlarem de gent gran i ho farem amb en Toni García. Què tal, Toni? Benvingut a la ràdio.
2: Bon dia, Marc.
1: Ens fa il·lusió tenir aquesta secció amb la policia local, que al final és la nostra policia de proximitat i és qui coneix realment el que passa al carrer, amb la qual cosa veniu a la ràdio i ens expliqueu tot allò que sigui interessant per conèixer de cara a la ciutadania.
2: La veritat és que superencantat d'estar aquí amb vosaltres. Ja feia temps que això igual havia d'haver succeït i, bueno, encantats de poder ajudar la gent gran en aquest tema.
1: Doncs avui parlem justament de gent gran, no?, que evidentment també és una part de la societat més vulnerable, que amb el pas dels anys també et vas adonant que els teus doncs reflexos, la teva confiança, no?, el teu viure en societat va canviant, no?, va evolucionant i també hem d'anar amb compte a vegades.
2: Correcte. No? La gent gran és la persona més vulnerable que tenim, tant per físic i psicològic en alguns casos i mobilitat reduïdes. Evidentment, en aquest país, pues, ens estem trobant de que les persones que cometen els furts van de cara a lo més fàcil, i lo més fàcil per poder treballar ells és, pues, atacar la gent gran.
1: Doncs avui consells i advertències de cara a la gent gran, que també té la ràdio com a referència i com a mitjà de comunicació. Avui els donarem consells. Per exemple, aquests dies són dies importants a l'hora de cobrar la pensió. Toni,
2: correcte,
1: és com el primer tip, el primer consell que donem a l'hora d'anar al caixer del banc i treure el que es cobra de pensió, no?
2: Correcte. Nosaltres diem sempre que la gent gran sempre, perquè ens trobem que hi ha gent que treu tota la pensió amb efectiu i hi ha gent gran que no, que va traient, pues, cada dia va al banc i treu una quantitat de diners. Demanem que sempre vagin acompanyats d'una persona, un familiar, si han de treure quantitats grans de diners. Per què? Perquè normalment el tipus de delictes o furts ens trobem que fan això. Estan al costat, al voltant, observant, a veure quina persona treu més diners. I llavors s'aprofiten d'això.
1: Hem de dir, evidentment, també, que la gent que se'n vol aprofitar té molta capacitat, no? És a dir, tenen molta capacitat d'anàlisi, ràpidament clitxen, no?
2: Sí.
1: Aquella persona gran que tu imagines qui m'estarà seguint a mi o qui estarà pendent de mi, doncs potser més gent de la que ens pensem, no?
2: Clar,
1: malauradament, no?
2: Sí, al final nosaltres tenim confiança i ens pensem que al voltant tot és gent, que tot és bona i és al contrari. Aquesta gent es dedica a això, estan superpreparats i no paren, vull dir, van traient sistemes nous i al final nosaltres sempre diem que la gent gran el que ha de tenir és molta desconfiança amb el seu voltant. Si li pregunten coses, hi ha gent més jove que li poden preguntar, ningú va una persona gran a preguntar-li que res, ni a veure si hi ha un comerç, no. És perquè l'estan estudiant i és la manera més fiable per ells de treballar.
1: Doncs a l'hora de cobrar la pensió, els consells que ens dona la policia local és que no traiem una gran quantitat de diners, que anem acompanyats.
2: Correcte.
1: I també hi ha una última que m'agrada molt quan fèiem la prèvia, Toni, que m'has dit el número PIN. Hi ha un truc també per recordar,
2: sí,
1: sempre el número PIN i que, en aquest cas, la gent gran o qualsevol altra persona que vulgui, pugui tenir sempre amb el número PIN sense haver de tenir el numeret allà guardat que algú el pugui veure, no?
2: Sí, Marc, jo sempre els dic, que faig xerrades a nivell de tot Catalunya, de que una manera molt simple i per en recordar-se és, els que tenen telèfon mòbil, és agafar el número d'un mòbil d'una persona que ja no estigui entre nosaltres, perquè és on sempre ens en recordarem, i les quatre últimes xifres, o les primeres, els dígits, posar els del número de compte o de la targeta. Per què? Perquè ningú sabrà quina és la persona que tu trobes a faltar. I és una manera de sempre portar-ho, apagar-lo, i ningú pot accedir-hi.
1: Molt bé. Doncs pel que fa al cobrament de la pensió, aquests serien els consells que ens dona avui la policia local, però també hi ha més coses pel que fa a la gent gran. Ens deies, Toni, que malauradament també molts d'ells a vegades estan sols a casa, no?, i
2: correcte,
1: truquen al timbre, no?
2: Correcte. Això és molt sovint. Nosaltres sempre diem que si truquen al timbre no obrir mai la porta, sempre mirar per la mirilla o posar el sistema de seguretat de cadenat i poder entrar, obrir la porta i mirar a veure qui és. Si són personal, per exemple, d'empreses privades que venen a veure la llum o... Normalment sempre posen un cartell en els edificis o en les comunitats dient que tal dia passarem a fer la lectura de la llum, del gas, llavors ja ho tenim això solventat, qui vingui en allà. Si obrim la porta per malauradament i ens entra algú, pues no deixar-los passar. Si ens diuen que volen passar per mirar la lectura, que s'identifiquin, i si no ho tenim clar, és la nostra casa, i si no volem que passi, per molt que ens digui, no el deixem entrar, i si no, trucar a la policia o a Mossos d'Esquadra ràpidament.
1: El missatge, al final, una vegada més, és desconfiança, no? Que a vegades correcte. Confien molt en la raça humana, i evidentment també hem de tenir un missatge de... d'optimisme, no?, i de positivisme, però depèn de quines situacions més val desconfiar.
2: Sí, sempre ens ajudarà a... com a persones, millor la desconfiança, perquè és el que ens dona la garantia de no caure amb les... Bueno, ells sempre van molt ràpid, em van fent preguntes i et fan un lío, i al final la gent gran hi cau. I et pregunten, estàs sola ara? Sí, sí, estic... I sempre donen molta informació. No, els meus fills han anat a treballar, ara estic sola, ja està. Li has donat un ítem a la persona que està allà, que si vol entrar una miqueta amb força... pot entrar. Intenten no fer-ho perquè, clar, el tipus de delicte canvia. Però ells són molt hàbils i al final... I sempre el que diem, ningú et cobrarà amb efectiu. Si deixem entrar algú i ja fa una lectura, mai et dirà, m'ha de pagar 150 euros per... No, no paguem mai res a ningú. Això hi ha un rebut i ho passen per la caixa o pels bancs, i ja ho fan directament. Nosaltres, això sí que quedi molt clar, que no hem de pagar mai res a ningú.
1: Uh-huh. Doncs intentar no obrir la porta, sobretot si estem sols a casa. Si és una companyia que nosaltres tinguem contractada, segurament ens avisin abans, no?
2: També,
1: o amb la qual cosa veiem també algun paper a la porteria o a la porta com a avís, i sobretot no fer pagaments en efectiu, perquè això ja no es fa.
2: No.
1: Directament ja t'ho treuen del rebut del banc.
2: Correcte, no es fa això.
1: Mm-hmm. Molt bé. Més coses també, Toni, que em deies. Per la gent gran que té mòbil, també últimament s'estan posant molt de moda les estafes a través del telèfon mòbil, a través de missatges. Hi ha diferents enllaços, i si cliques i poses les teves dades personals, malament.
2: Correcte. Ens estem trobant amb trucades telefòniques que la gent gran comença a donar molta felicitat, a facilitar moltes dades, com DNIs, alguns donen inclús números de cartilla. No hem de fer res d'això. Les nostres dades ja les tenen, les empreses que tinguen contratades ja les tenen. No hem de facilitar res per telèfon. Això quan ens truquen i parlem amb un operador al costat, que després et diuen, bueno, ara et trucarà un número i has de despenjar. Automàticament ja poden accedir-hi. I amb el tema de SMS o WhatsApps, ens fiquen uns enllaços, com pot ser DGT, els trobem molt, però després, quan és al punt, és un número o un nom molt raro. Si cliquem, estem donant també un accés perquè ens puguin entrar en el nostre telèfon mòbil i cobrant-se, pues, si poden accedir als bancs o això, un pagament. O nosaltres cliquem dient que sí, perquè ens enganyen, dient que tenim una multa, i al final li cliquem i ens l'anul·len. Uh-huh. Llavors, els bancs, això sí que ho hem de dir, no es fan responsables, perquè aquí no hi ha hagut cap tipus de força ni res. Nosaltres li hem donat tot l'accés, que és clicant nosaltres. Per tant, els bancs no paguen les assegurances ni res.
1: Avui parlem de gent gran que està menys acostumada, o en la seva majoria està menys acostumada, als telèfons mòbils, als missatges, a navegar per internet fins i tot i a clicar enllaços, i potser per això donen més i faciliten més les seves dades, però també és veritat que cada vegada està més complicat, eh? Reps un missatge directament del teu banc.
2: Correcte.
1: Que és una estafa. És,
2: sí.
1: Ja fins i tot, si ets jove, hi ha dies
2: pots
1: que
2: caure.
1: Penses... és que podria caure jo, que no ha de caure el meu avi, no?
2: Sí, sí, sí, això és correcte. Per això sempre, inclús als bancs, jo tinc constància, perquè ens ho diuen, de que ells envien correus electrònics i tot directament, de que no acceptin res, que no cliquin res, que es facin passar pel banc, res. Ells es posen en contacte directament amb els seus assessors dels bancs, per tant ja els estan donant una fiabilitat que no han de clicar res.
1: Molt bé. Avui tenim a la policia local amb nosaltres, a Premià Mèdia, amb el Toni García, repassant consells i advertències per la gent gran. Dèiem, Toni, la policia de proximitat. Vosaltres trepitgeu molt de carrer, i a la via pública també és important donar algun consell a la gent gran per a aquella gent, per exemple, que se t'acosta, sobretot també missatges de doncs, no portar el bolso obert, no? O o allò que dèiem, que no se t'apropi ningú que tu no coneguis, perquè si s'apropen gaire, desconfia.
2: Sí, bueno, això són els típics, els furs dels que els diuen els teletubbies, la taca, la siembra... Llavors, què passa? Van buscant persones que van amb cadenats d'or, rellotges de, bueno, bastant cars, i és molt fàcil. Ells s'apropen, van dues persones, sobretot van noies, i quan identifiquen a la persona, s'apropen, li comencen a dir que la coneixen, que si no se'n recorden d'ella, que fa molt de temps que vivien aquí, comencen a agafar les mans... Clar, la gent gran, normalment, tot aquest carinyo que reben per algú, ho donen superpositiu. Jo dic que quan vagi a fer algú això i no saben qui és, que li diguin no et conec i no t'apropis i ja està, no passa res, més val quedar-se vermell un cop, aunque després sigui veritat, que no. I si continuen, que fiquin un crit ben fort on estiguin, si estan enmig de la Gran Via en aquest cas, que cridin socorro, policia, que algú dels vianants que anyeixin per allà, o inclús nosaltres si estem a prop, ens podem apropar i identificar aquestes persones. Però sempre tornem al mateix, desconfiança de qualsevol persona que se'ns apropi amb aquest interès o aquesta acció de volguent-se fer recordar que ens coneixen, et toquen el cabell, llavors et treuen la cadena... Van molt ràpid, o sigui, són professionals.
1: És el
2: estan
1: que dèiem,
2: acostumats a això.
1: D'aquesta habilitat, no? A mi em sembla mentida que en tan poc temps puguin sostreure't una cadena o un anell o el rellotge, però sí, realment passa.
2: Sí, sí, és que és superfàcil. Ells es dediquen a això, vull dir, ells s'entrenen. I cada vegada és molt més fàcil. És que en un minut t'han desplomat tot el que portis i no t'adones.
1: Ens parlaves de furs com l'atac als teletubbies o la sembra. Ens ho podies explicar ràpidament,
2: sí,
1: Toni?
2: Sí, el de sembra s'estem donant amb el tema de molts supermercats del voltant, que vas amb el cotxe, estaciones, i quan has recollit tota la compra que l'estàs introduint en el cotxe, va una persona, tira unes monedes pel terra i et diu que se li han caigut unes monedes. Clar, tu penses, ostres, clar, n'hi ha 2 o 3 euros, surts del cotxe, ai, gràcies, les agafes, i per l'altre costat, per la porta de l'acompanyant, la obre una altra persona que t'agafa el bolso, el portàtil, el que portis en aquell moment, tu vas tan tranquil·la perquè el teu cap està pensant en aquelles monedes i quan et fiques dins del cotxe, aquella persona que t'ha dit això ja no està davant i l'altra ni l'has vist. Agafen un cotxe i marxen del lloc.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: I això està passant quan poses, per exemple, la compra al cotxe,
2: sí,
1: no? En
2: correcte.
1: Un moment que tu estàs fent una altra cosa i de cop i volta la teva atenció se'n va cap a aquelles monedes,
2: sí,
1: no? I no te n'adones.
2: Al final és l'atenció, et distreuen i el nostre cap, perquè és així, va pensant en allò. I ja no te'n recordes del que portaves en el cotxe, si t'has deixat el moneder... Llavors també hi ha moltes persones que fan lo del típic de l'escombraria, que baixen amb l'escombraria, igual la porten en el cotxe a dins, la treuen, surten i hi ha alguna persona esperant en el contenidor i et diu que no pot obrir-lo, està una estoneta allà fent una miqueta de força, com dient que no va, tu l'ajudes i mentrestant també una altra persona t'obre la porta al darrere i et treu tot el que portis dins del vehicle. Això és més ja gent... Amb gent gran no acostuma a passar. És més gent que va cap a la feina a primera hora, que van una miqueta també dormits.
1: Adormit.
2: Ningú pensa que quan vagis a deixar l'escombraria en els contenidors n'hi hagi algú esperant-te perquè et prengui tot això, però sí que passa, eh?
1: Uh-huh. I, evidentment, s'ha de denunciar la policia.
2: Correcte, sempre s'ha de denunciar. Per què? Perquè, si no, estadísticament no sabem què passen aquestes coses en el municipi. Quan es denuncia, sempre diu la gent, va, si no val per res. Bueno, no val per res perquè... pensem que no es trobarà. Però sí que val per una estadística, perquè si en algun punt del poble s'estan fent aquest tipus de furs, ja sabem que ja 8 vegades ha passat això. Bueno, doncs es pot incrementar més la vigilància perquè ja sona. Si no es denuncia, sempre la gent et diu, oh, si aquí ha passat... Doncs nosaltres no tenim constància. És per això, el tema de denúncies és per tenir una estadística també de la zona de que hi hagin els delictes i poder treballar-ho i tenir més vigilància.
1: No tant per recuperar l'ordinador, que potser sí, no?
2: Potser
1: depèn,
2: sí, evidentment.
1: No,
2: es recuperen bastants, eh, també. Passa que no és el moment. Si no l'agafes infraganti, és complicat, però sí que es recuperen bastants objectes.
1: Clar. El proper dia també parlarem de furs, Toni, però abans d'acabar, els teletubbies, que m'ha creat l'atenció. Què són els, el fur dels teletubbies?
2: Bueno, els teletubbies és, com diu, sortia la sèrie aquesta de TV3, que era que sempre anaven movent-se, doncs et fan una abraçada, que normalment són noies, ah, com estàs, no sé què, vinga, no sé què, i et treuen la cadena d'or molt fàcil, perquè com que t'agafen per darrere del coll, tenen una habilitat sorprenent per treure't el... bueno, per treure't la cadena. I llavors t'agafen les mans i et treuen a l'anell. I no te'n dones ni compte. Perquè tornem a lo mateix. La nostra ment o el nostre cap està pensant qui és aquesta persona que m'està abraçant. Si no la conec de res, però clar, no notem que ens estan traient les coses. Perquè nosaltres estem pensant en una altra cosa. Per això, el millor és no t'apropis. Si no conec, no et dono aquest espai perquè puguis tirar-te a sobre i desconfiar. Tornem al mateix.
1: Molt bé, doncs avui hem fet aquesta primera secció amb la policia local. Agraïm al Toni García que hagi vingut a la ràdio a explicar-nos-ho, a més, amb aquesta manera que ell comunica, també, tan pròxima, justament. Avui hem parlat de la gent gran, en propers capítols, els propers mesos, anirem parlant també d'altres qüestions, no, Toni? De seguretat vial, sí, de joventut, del que faci falta, no?
2: Hi ha molts temes per tocar i perquè la gent, bueno, aprengui i vegi com funciona tot.
1: Doncs un plaer, Toni. Anirem també coneixent altra gent de la plantilla de la policia local que passi per aquí i ens expliqui diferents qüestions amb aquests consells i advertències. Que vagi molt bé. Fins a propera, Toni.
2: Moltes gràcies, Marc. Bon dia.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'acte simbòlic de col·locació de la primera pedra de la nova escola Mar Nova s'ajorna per després de vacances. Tot i que, com ens va anunciar l'alcalde i també l'escola, estava previst que l'acte es fes després de la festa major, fons municipals ens diuen que les dues parts han acordat esperar que hagi començat el curs escolar. El juny passat, Rafa Navarro parlava d'un gest simbòlic però modest per certificar que les obres comencen i tots som al mateix vaixell.
3: Des que jo sóc alcalde, no hem fet mai cap paripé per fer un acte protocolari que l'endemà no passi absolutament res. Si al final acabem quadrant aquest acte, serà per posar una primera pedra a la qual li han de seguir moltes més de manera immediata. Però no serà ni una gran festa ni serà un paripé, serà simplement una constatació de que les obres realment comencen, que tots estem al mateix barco i que per fi visualitzem una ruta, diguem, constructiva clara que ens ha de portar a tenir l'escola el més aviat possible.
2: Mentre s'espera, doncs, aquesta convocatòria, al recinte de l'escola s'han anat produint moviments des de finals de juny, però de moment han estat moviments més aviat tímids. Tant és així que al ple de juliol, el grup de Premià en Comú Podem es preguntava si no podia ser que els treballs haguessin quedat aturats poc després d'haver començat. El regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, però ho desmentia i assenyalava que en aquest primer tram d'obres la feina és sobretot burocràtica i ens deia que a Can Pou el que s'estava fent era feina de perimetratge i que s'havien talat dues palmeres.
4: Dic que no s'han parat, que estan perimetrant. Com bé diu, s'han fet talla d'arbres, bueno, en aquest cas unes palmeres, i també s'han estat signant totes les actes de replanteig, que això de fer-se una feina, i actes de seguretat, bueno, hi ha una feina burocràtica.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar a través del ioga. Atenció, perquè avui, en aquest viatge interior que fem cap a aquest benestar integral, connectem directament amb la salut de l'aparell digestiu, amb la nostra panxa, perquè sovint ens passa tenim estrès, tenim por, tenim nervis, una mica d'ansietat també, i ho patim directament a l'estómac. Inflor, digestions pesades, nusos... Doncs avui el que farem és plantejar-nos com funciona aquest segon cervell. Segons explica també la ciència, el segon cervell el tenim directament als intestins i avui en sabrem més amb la Mònica Calvo i amb l'Àlex Costa del taller de ioga. Benvinguts a la ràdio, com esteu, Mònica, Àlex?
1: Hola, bé, contents?
2: Molt bé.
0: Gràcies per ser...
2: Amb la panxa preparada.
0: Un capítol més amb nosaltres. Avui parlant d'aquesta connexió entre l'intestí i el cervell i les implicacions i conseqüències que també té això pel nostre benestar físic.
1: Home, la saviesa catalana ja ho diu, no? Aquest és un panxa contenta, no? Mm. És a dir, que quan estàs bé, quan

0: estàs feliç, el té a veure amb la part digestiva, i és que l'estómac, la digestió, té molt a veure amb les emocions. I com tu deies ara al principi, està directament relacionat amb el que sentim. De fet, s'està veient, o s'ha vist ja fa uns anys, que en els budells tenim tot el que és la microbiota, i aquí, en els budells, es fabriquen alguns neurotransmissors que tenen un paper molt important en el cervell. Un d'ells és la famosa serotonina. És a dir, la serotonina, es diu una de les hormones de la felicitat, té a veure amb com tinc jo la meva microbiota intestinal. De fet, sortia un estudi fa un any o així, on es veia que, influint directament en la microbiota, podien millorar la depressió. És a dir, la gent millorava el seu estat d'ànim. Era un estudi, encara això no s'ha portat a terme, etc, però s'està veient que hi ha una relació molt directa entre l'estat dels nostres budells i de la nostra microbiota amb el nostre estat emocional i amb el nostre cervell, com funciona el nostre cervell.
1: Mm-hmm. També hi ha una relació, no? A vegades parlem, Àlex, d'aquesta dualitat entre el sistema simpàtic i el parasimpàtic, no? Aquí també entraria una altra paraula clau o un concepte clau, que és el nervi vaga.
2: El nervi vaga, que en llatí ve de... vol dir nervi errant, nervi itinerant, no és gens mandrós, aquest nervi. És superactiu, potser el que més, potser el més important, perquè directament des del tronc del cervell comunica tots els òrgans vitals. Està com molt directament connectat amb tot el sistema metabòlic, i també, com deia la Mònica, també molt connectat amb les emocions. I això què passa? Que, al igual que segons com està la panxa, està al cap, també passa a l'inversa, evidentment. Jo vaig explicar una anècdota...
0: A veure...
1: Aquestes ens agraden, Àlex, sí, està molt bé. A veure, anècdota.
2: Una experiència de repent de tenir molta por. Una por, espant, que per sort no va ser res, va ser com una alarma, no explicaré què. Però vaig haver d'anar al lavabo i vaig fer diarrea a l'instant. Al cap de menys d'un minut, sort que el tenia a prop. D'aquella por, no m'ha passat mai més, això, però això que em vaig cagar de por. L'emoció.
0: Tal qual.
2: L'emoció, com va afectar el sistema digestiu, però a més de forma instantània. Jo vaig veure tan clar, i a més, al igual que pot afectar a una diarrea, també pot afectar a les restrenyiments.
1: Mm-hmm. Aquesta... A l'inrevés, no?
2: Sí, que a veure, amb tot això estaria bé tenir clar que parlar de millorar el sistema digestiu, primer de tot, el primer factor és l'alimentació.
0: Òbvio.
2: El tema del menjar i l'ingerir líquid també. Però, al igual que s'està descobrint, i molt interessant la idea de que segons com està la panxa estarem de cap, també passa el contrari. I això de vegades no ho mirem. Restrenyiment, doncs pastilles per anar millor de ventre. Però, i aquí el ioga ja té una feina interessant, perquè el ioga pretén establir una ment... harmoniosa, amb calma i claredat, i això ja ens ajuda a aquest bon funcionament. Però, a més, aquest nervi vaga que parlàvem passa pel mig del diafragma, que és el gran múscul respirador, té un foradet per on passa alguna artèria important, passa el tub digestiu i passa el nervi vaga. I és un múscul que... pla, però que no para de treballar i que, de vegades... Pateix. L'estrès el fa patir. I aquest patiment repercuteix en aquest pas estret, que pot afectar directament també a una dificultat dels sistemes, dels òrgans abdominals i de tot en general. Així que l'exercici respiratori en ioga també serà una bona eina per fluir en el sistema digestiu.
0: De fet... no calen grans coses, eh? De vegades les coses més senzilles són les més efectives, sobretot en ioga. La respiració profunda abdominal, agafar l'aire, sentir com la panxa s'expandeix i com torna, aquí ja estàs fent un treball sobre el diafragma, sobre el nervi vague. Estàs fent un massatge a tota la zona digestiva, al fetge, als budells, a l'estómac, que ajuda a recol·locar-ho tot en el seu lloc. De vegades, quan estem més atacats, no cal fer tècniques molt sofisticades, sinó coses senzilletes. Respira el ventre, i això ja és molt.
2: I em parlaves del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic. Aquí podríem dir que la digestió li agrada tranquil·litat. Li agrada parar el cos i la ment, perquè tota la funció, que és molt intensa, de digerir, de demanar molta energia, doncs se li dongui. El sistema nerviós simpàtic, quan es dispara, no deixa actuar bé l'estrès.
1: No li dona calma.
2: La ment bulliciosa, com també es deia que si un bany d'aigua freda sobtat, que la sang surt del sistema digestiu i per suplir la temperatura de fora i és un tall de digestió. No sé si és ben bé així, eh? Uh-huh. Tot això que estem dient, no som experts en aquesta matèria, però sí que ens informem perquè després el ioga pot aportar beneficis.
0: De fet, quan el sistema simpàtic es dispara, quan estàs en estrès, el teu cos porta la sang als músculs perquè puguis fugir, perquè puguis prendre una reacció. Això deixa les funcions que no són vitals en aquell moment més desprotegides, i en aquesta està la digestió. Llavors, els òrgans deixen de rebre nutrients, deixen de rebre sang, i clar, si l'estrès es manté perquè està en el teu cap i és imaginari, la hipoteca que sempre hem parlat, no? Que no la tinc físicament al davant, sinó que és més subjectiva, està dins del meu cos. Jo sempre estic en estat d'estrès. Llavors, clar, el ioga diu molt en la salut digestiva des d'aquest punt de vista de que un dels grans beneficis és ajudar-nos a vèncer l'estrès, a relaxar-lo i a que tot el nostre organisme, des d'un estat més calmat, més de repòs, doncs torni a la seva normalitat i a funcionar bé.
1: Doncs vinga, va, passem a l'acció. Anem directament a proposar avui aquesta activitat, aquest exercici de ioga, per poder tenir la panxa a favor, diríem.
0: Va, doncs explico jo les torsions. Les torsions, que vol dir que una part del cos gira cap a un costat i l'altra gira cap al costat contrari. En aquest cas, tronc i cames. Això és una torsió. Jo puc girar només el tronc, però si ara giro les cames al costat contrari, això ja és una torsió. Doncs quan nosaltres girem o torsionem, el que fem és una gran pressió a l'abdomen. I el que fem també és desbloquejar el diafragma, aquest múscul que hem dit que tota l'estona està fent un massatge als òrgans digestius. Així que avui us portem la gran torsió al terra. Estem estirades, panxa amunt, els braços oberts en creu, els genolls cap al ventre, i des d'aquí deixem caure els genolls a la dreta, per exemple, i el cap a l'esquerra. Llavors sentirem com tota la part del ventre, doncs, com es regira. Llavors, la cama de dalt s'estira i va buscar la mà que té més a prop. És un efecte com el triangle, la postura del triangle que fèiem similar, dempeus, però al terra, i amb torsió, ben girat. Llavors, ens estem aquí una estona, ens donem unes respiracions, parem. És important, abans de canviar de costat, abraçar genolls al ventre, és a dir, trobar una centralitat, i ens anem a l'altre costat. Ara no me'n recordo si he dit que anàvem a la dreta o a l'esquerra.
2: A l'altre costat.
0: A l'altre costat. I fem exactament el mateix. Des de les cames recollides, la cama de dalt s'estira i el peu va buscar la mà que té més a prop. És important que el pes de les cames quedi al terra. És important que les espatlles, perquè sovint la cama queda aixecada, una espatlla puja, és important que relaxem tot el pes del cos cap al terra i sentim aquest gran estirament o aquesta gran pressió al ventre. Fer-ho diverses vegades i fer-ho sobretot, ja sabeu que amb el ioga el tema és la constància, fa aquest massatge als budells i simplement girar, si, com deia l'Àlex, us costa anar al lavabo, que en la nostra societat, per diversos motius, cada cop costa més, doncs va molt bé perquè és com que li dona als budells moviment. És a dir, els budells de vegades tendeixen a quedar-se quiets, a paralitzar-se una mica. Si el teu cos es mou, els budells també es mouen. Uh-huh. Llavors, podem fer torsions, però en general, pel sistema digestiu, qualsevol moviment, esport, caminar, girar, estirar, qualsevol moviment li anirà bé.
1: Molt bé. Què més?
2: Bé, m'agradaria fer un incís a aquesta postura de torsió perquè ens entenguem, eh? Una esponja mullada. La retorces, s'escorre. I això, el nostre cos, és aigua. Doncs un teixit que també s'escorre quan el retorces, quan el pressiones, quan l'estires, i què passa després? Bueno, primer, que ajuda molt al seu peristaltisme, que es diu, és el moviment digestiu, el moviment interior, i ajuda a drenar la sang estancada, ajuda a renovar els líquids. És un gran exercici, molt complet, aquesta torsió que hem fet, però també especialment per al sistema digestiu. Mm-hmm. La respiració,
1: que també és important, fonamental,
0: sí,
1: no, deia?
0: Fonamental.
2: Sí, respiració plena, completa, la respiració profunda. Però us volia, ja que parlàvem del diafragma, aquest múscul respirador que per on transcorre, atravessa el nervi vaga i el sistema digestiu, el tub digestiu, que va cap a l'estómac, aquest orifici s'activa molt amb un exercici que el coneixem com l'Agnisara Dauti, popularment el batut, el batido, el batut. Uh-huh. És una variant del que ara es coneix com a abdominal hipopressiu. I es tracta de fer un exercici d'enfonsar la panxa prèviament havent tret tot l'aire. Així que no respirarem, estarem en buit. Primer agafem molt aire, inspirem plenament, i després el buidem al màxim, amb una mica de flexió del tronc, buides al màxim els pulmons, i més, i més, i de repente t'aixeques amb les mans contra les cuixes, empuixes les costelles i enfonsa la panxa. Això ho podem fer repetidament. Relaxa, apreta, relaxa, apreta, relaxa, apreta, sense respirar, les vegades que puguis. Quan hagis de respirar, normalitza la panxa, inspira i recupera't. Quan més ràpid, millor. Normalment això es pot fer de forma estàtica, però encara és més activador per la panxa si li donem aquest dinamisme, aquest gran massatge d'estirament i de relax, estirament, relax.
0: És normal que al principi no surti si no ho has fet mai. Mm-hmm. Perquè necessitem que el nostre cervell sàpiga quin és el moviment, i això d'amagar, deixar anar, sense agafar aire, perquè aquí la cosa és que jo no agafo aire, buido, buido, buido, i amb el pulmó buit, clar, aquí hi ha diverses coses. Una, que em puc agobiar de no tenir aire, i si no estic acostumada a l'apnea, em costa, però vés intentant-ho, és a dir, persistim, perquè només el fet de voler amagar la panxa i deixar-ho anar, ja és com que tornem a controlar de manera conscient tota aquesta musculatura que de per si és inconscient. És a dir, nosaltres, a no ser que ens facin mal la panxa, no tenim un control conscient, a no ser que ens entrenem i fem aquest tipus d'exercicis. Per això és interessant, perquè quan tornem a tenir control conscient, tot el cos millora.
2: Molt bé. És un exercici que té moltes virtuts. Podríem plantejar-lo per cada objectiu de salut en el cos. Mm-hmm. Però entre elles, i és evident que hi ha un treball sobre el sistema digestiu que mm-hmm. ens portarà bé. La clau, buidar bé els pulmons, normalment surt aire. Però aquí es demana que surti molt, perquè hi hagi un bon efecte de succió. És això. Proveu-lo.
1: Jo crec que, a més, que és important també, ens quedem sense temps, però ràpidament hem de dir que la tria dels aliments també deu ser important, no? Clar. És una part fonamental, no? La benzina que li posem al cos perquè sí. funcioni tot bé.
0: Hi ha aliments que maten les nostres bactèries, com l'alcohol i el sucre, els sucres refinats, com els aliments ultraprocessats, maten bactèries, mata la microbiota. I hi ha aliments que la cuiden, que la favoreixen, com les fruites, les verdures, els llegums, que els agraden molt. Doncs triar aliments adequats per no matar les nostres bactèries, primer de tot. Tot el que sigui conservant, pues mata bactèries, perquè precisament els aliments es conservaven així, matant les bactèries. Excés de sal, excés de sucre, excés d'ultraprocessats. Doncs posar bons aliments i cuidar les bactèries. Després també és important com mengem. No és, el ioga també ens diu quina és l'actitud que jo que he de tenir quan em porto un aliment a dins del meu cos. Si menjo de pressa amb el mòbil estressada o enfadada, aquella digestió no té els mateixos recursos que si menjo amb calma, tranquil·lament i amb consciència.
2: Bastant bé. Mm-hmm. Tot i que hi ha un concepte que molts no potser, inclús algú no està d'acord, els vegetals s'han de mastegar molt. La carn no tant. Bueno. Al igual que cap animal carnívor mastega, traga directament, amb els humans, això és discutible. Però els vegetals, tots, s'han de mastegar quan més millor.
1: I també hi ha el concepte de moderació.
0: La moderació,
1: no?
0: Que és un concepte iògic, està clar, no? De vegades és sentit comú. Si menjo massa, com estaré? Si menjo massa poc, com estaré? Llavors, moderació. Sempre s'ha dit en salut digestiva menjar de manera que notis que tens un pèl de gana, que no estàs inflat del tot. Allò que no t'has passat, que estàs saciada, que estàs bé, que estàs tranquil·la, continuaries menjant, però allà pares. Moderació. I sobretot moderació per triar bé els aliments, que no ens porti el dolç per davant, que no ens porti el desig per davant, sinó que puguem menjar d'una manera equilibrada, sana. No vol dir que un dia, si tens un excés, no passa absolutament res, si tens molt bons hàbits. És a dir, si tu portes una alimentació sana el 90% del temps, un dia et pots passar. No passa absolutament res. El problema és quan fem de l'excepció la norma.
1: Molt bé, doncs jo crec que ha quedat claríssim. Ha sigut un plaer tenir-vos un capítol més. Avui parlant d'aquesta importància de la salut digestiva. Alguna frase així de tancament o inspiracional, Mònica, per posar el punt final?
2: Va. Sí, la del Lin Yutang.
0: La del Lin Yutang. La felicitat és per mi, diu aquest senyor taoista, abans que res, una bona digestió. L'home que pot digerir bé el seu dinar pot digerir bé el món.
1: Molt bé. Doncs amb això ens quedem. Àlex, Mònica, gràcies i fins la propera. Un plaer.
0: Un plaer.
2: Gràcies.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest matí a Salt el feminicidi d'una veïna de Barcelona que es va produir ahir a la nit. Menor ha volgut expressar el seu més sentit condol i escalfa l'entorn de la dona assassinada per violència masclista i també els veïns i veïnes de la localitat.
2: M'agradaria començar, sens dubte, amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista, amb el compromís i reiterar el compromís de la Generalitat de Catalunya amb la lluita per erradicar de manera definitiva aquesta greu vulneració de drets humans.
1: En aquest cas, són quatre els feminicidis d'enguany, corresponents a quatre dones assassinades per violència masclista. Des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012, hi ha hagut 162 feminicidis a Catalunya, dels quals 152 són dones i 10 corresponen a infants i adolescents. I els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest 2026, amb 24 víctimes identificades i 32 detinguts. La policia alerta en l'augment de l'explotació sexual en pisos, la consolidació de xarxes d'explotació laboral en supermercats i plantacions de marihuana i també l'ús creixent de les xarxes socials per captar víctimes. Per facilitar la detecció i la col·laboració ciutadana, han habilitat un nou correu electrònic i també un codi QR de contacte directe amb investigadors especialitzats. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa també el risc d'incendi forestal. De fet, des d'avui i fins divendres, 43 municipis estan en perill extrem del pla Alfa i 218 en perill molt alt. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que poden superar els 40 graus a Ponent i al Prepirineu. I en aquest sentit, Barcelona habilitarà a partir de l'1 d'agost un espai de dia climatitzat perquè les persones sense llar puguin protegir-se d'aquestes altes temperatures. També ho farà Lleida, que ampliaran també el dispositiu d'acollida per a temporers, volíem dir, sense sostre, amb 160 noves places al pavelló 4 de Fira de Lleida, davant també l'allau de persones que s'han desplaçat aquest estiu a la ciutat. I els veïns del tercer edifici afectat per l'esvoranc de les obres de l'L9 del metro situat al carrer Rubinstein 6 podran tornar a casa a partir d'avui. El retorn dels desallotjants s'està fent de manera progressiva i el govern preveu que entre aquesta setmana i la vinent s'incorporin el 60% dels pisos evacuats.
0: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja ahir a la matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot en feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
5: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
6: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble sorprenentment nets. Us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha incrementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retallades fotografies que es pitjaven a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors i específicament sobre aquest cap de setmana on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però és que vivim aquí, sabem que això no és la veritat.
4: Al seu torn, Stop Contenidors Digitals i Arreglem Premià deien als seus canals coses com que si s'ha pogut fer això perquè no es fa diàriament o que potser valdria la pena fer venir la televisió més sovint. Preguntat l'Ajuntament sobre totes aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments, cosa que es vincula també a la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Nova actualització de les obres dels Corriols per part de l'alcalde ahir dimarts. Rafa Navarro servia de bon matí un altre vídeo a xarxes socials des de l'edifici del Voramar, on recorria les dues plantes de la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i parets i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs del futur pati. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat.
0: Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa. I veieu també, doncs, les plaques de vinil ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets per arribar, doncs, en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
4: També ens diu Rafa Navarro que, paral·lelament a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades pel curs 2026-2027.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
7: Dimarts 21 de juliol, l'Ajuntament ha sotmès els plàtans a Premià de Mar a un tractament fitosanitari contra l'oïdi, una malaltia causada per fongs que afecta un ampli ventall de plantes i que s'intensifica durant l'estiu perquè la calor n'afavoreix la proliferació. Tal com s'informava, l'operació s'ha fet a partir de les 11 de la nit i es farà amb un producte també a base de sabó i olis naturals que neteja i redueix el fong i també ajuda a fortificar les fulles. També ens diuen que aquest producte fitosanitari no genera residu ni impacte en el medi ambient, ni suposa cap risc per la salut de les persones ni dels animals. Amb tot, ens aconsellen que per evitar possibles molèsties, com pols o esquitxos, mantinguem tancades finestres i balcons durant el pas dels vehicles, evitem sortir a l'exterior i no deixem roba estesa. Si encara ens queda algun dubte, podem preguntar a mediambient@premiadamar.cat.
3: Premià Mèdia. Informació.
8: Estàs escoltant?
9: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Aquests són dies per fer balanç, també, per entitats esportives, com, per exemple, parlem de Karate Kyokushin i de la bona activitat que es fa al Hokutsu Dojo de Premià de Mar. Venen de participar, ho sabem, últimament a la Copa del Món. 24 països prenien part, més de 500 competidors, i el dojo va aconseguir 6 medalles en kumite. Avui parlem d'aquesta Copa del Món i de com estan, com acaben temporada i com comencen a preparar ja tant l'estiu com la temporada vinent al dojo amb el sensei que ha vingut a la ràdio. Benvingut, Edu Giné, com estàs?
2: Bona tarda, Marc. Tot bé, tot bé.
1: Un plaer tenir-te a la ràdio i que ens expliquis també com acaba aquesta temporada, que jo no sé si acaba o esteu en constant preparació, però imagino també que el cap ha de parar en algun moment, no? Tant el cap com el cos ha de descansar.
2: Doncs bueno, gràcies per invitar-me un altre cop aquí a explicar les nostres aventures. I sí, com dius tu bé, realment la temporada a vegades no acaba de parar del tot. Sí que és veritat que a l'estiu relaxem una mica més, almenys un parell de setmanetes. I tot i que a l'agost classes normals no fem, no deixem d'entrenar per allò de fer una mica una pretemporada o si ja tenim objectius marcats de cara al setembre-octubre, no? Però bé, amb aquesta Copa del Món, tot i que va finalitzar i era l'últim campionat de la temporada, n'hi havia, bueno, una setmana abans van fer dos tornejos infantils de la piruleta, com dic jo, on els nanos tenen les seves primeres experiències. Uh-huh. Es va caure dos tornejos al mateix cap de setmana. I ara, ahir mateix, vam acabar tot el que era la setmana d'exàmens. I dintre d'un mes tenim dos summer camps, on un d'ells, que és el de la nostra organització, pujaran alumnes a examen.
1: Molt bé. Ara en parlarem amb com ha anat la setmana de posar nota.
2: Doncs és una setmana dura, perquè, clar, és un procés on a molts no els pots convocar. Hi ha una realitat que tenen que estar preparats. Altres, que són molt poquets, però penquen perquè aquell dia, doncs, no han estat suficientment avispats, inclús sabent que podien haver realitzat bé el treball, però els nervis, la situació... Però la gran majoria assoleix el que és la promoció del grau, no? Uh-huh. Però és una setmana molt especial perquè és posar-li la cirereta a tot el treball que portes fent i sobretot a l'àrea infantil és una passada. És tota una festa i no n'hi ha res que pagui aquelles cares dels nanos quan reben el seu grau, la il·lusió de tota la temporada treballant, perquè jo realment la meva filosofia a l'escola és fer un examen per any. No els vull mantenir a l'escola com a vegades passa amb altres disciplines o amb altres, que és molt respectable, però és com ho porta cadascú de fer diversos exàmens a l'any i on els mantens a l'escola motivats pel color que van guanyant.
1: Per trimestre, no?
2: Sí, per trimestre. Aquí cadascú que faci el que vulgui o el que pot, però jo m'estimo més que assoleixin altre tipus d'objectius i que estiguin motivats perquè, mica en mica, pas a pas, van assolint.
1: Uh-huh. Perquè ens en fem una idea, ara que t'estem escoltant i la gent també que està escoltant la ràdio o veient aquest vídeo a través dels diferents canals de Premià Media, com s'ho troba un karateka que viu aquesta setmana d'exàmens, entre exàmens i què veu? Veu la seva aula habitual amb un jurat, amb vosaltres? És a dir, quines sensacions té el cos? Com ho feu?
2: Doncs les sensacions són molt diverses. Qui porta més temps, qui és més experimentat, ja sap com funciona la filosofia del tribunal. I, de fet, els tinc que preparar perquè durant 10 cops, 9 cops, que són els que s'examinen al meu dojo, després passen al tribunal. És com una mica d'entrenament al llarg dels anys perquè s'acostumin després a un altre tipus de tribunal que amb la mateixa metodologia es valorarà de cara al cinturó negre. Però aquí, qui a lo millor pateix més, per dir-ho d'una manera, és qui veu la novetat sent de blanc a taronja, que és el nostre primer canvi de grau, aquests primers graus de Noel, on et veus amb, ostres, més solemnitat. Et trobes amb la mateixa classe, amb la mateixa atmosfera, però sí que és veritat que saps que en aquell moment és, per dir-ho d'una manera, com un entrenament on s'està jutjant i no pots pencar cap de les combinacions o preguntes o treballs que se't manin fer amb el tribunal que el conformem, en aquest cas, tots els cinturons negres del dojo.
1: I els coneixen, ells?
2: Sí, clar. Molts d'ells entrenen.
1: El dia a dia el tenen també.
2: Sí, els adults sí, perquè tots el tribunal que conformen, a dia d'avui som tres, però els adults sí, perquè entrenen entre ells. Els nanos més petits sí que s'acostuma a... es coneixen de veure'ls a les competicions, perquè a vegades s'hi fan la tasca de coach, però sí que és veritat que, clar, de trobar-te el teu instructor habitual, poden donar les instruccions a cop i volta, oye, hi ha tres senyores que nos estan mirando raro. Aleshores, doncs, és diferent, però tot bé.
1: Clar, entenc que cadascú porta el seu ritme, també, no? I cadascú hi dedica el temps, l'energia que pot, que li ve de gust. Algú farà, com deies abans, no? Amb més intenció, per preparar-se, per competir, perquè li agrada, i algú s'ho prendrà com una activitat extra més a sumar a la seva experiència vital. Tenint en compte tot això, quin nivell creus que esteu assolint al dojo, Edu? Perquè imagino també que aquí hi ha uns barems, no? Uns mínims, uns màxims, i després també, evidentment, ho veiem a competició, no? En aquesta Copa del Món, els karateques surten amb 6 medalles, perquè també es posen a prova amb d'altres, no? Quin creus que és el nivell que teniu?
2: Jo, modestia a part, tinc a dir que tenim un bon nivell. Però, clar, això és a base de picar pedra molts anys, de treballar amb silenci i treballar molt, i quan no surten bé les coses, seguir treballant i apostant per la nostra línia de treball i creient en les nostres possibilitats i, òbviament, generar més oportunitats de cara a que, encara que surtin bé o malament les coses, sempre tinguis un repte a fer bé de tipus formatiu o bé de tipus competitiu. No tothom competeix, però sí que és veritat que si la teva formació no la portes bé, allò reverteix directament també sobre alguns factors competitius. Amb lo que, bé, la gent, sincerament, s'ho pren en sèrio. Sí que és veritat que hi ha gent que sent més integrada en la seva activitat, com deies tu ara. Hi ha gent que és una activitat on es troba bé per la seva vida, i hi ha gent que és el seu model o la seva vara de medida de la vida. Com podria ser jo mateix, però ja n'hi ha gent que porta molts anys i diu, hòstia, jo no me veo sin hacer karate. Perquè la tenen molt, molt interioritzada.
1: I una filosofia de vida.
2: Sí,
1: no?
2: La veritat és que són, com hem parlat altres cops, i es regeix per valors universals, però sí que hi ha un factor humà que, bueno, de col·lectiu que és molt maco, i això també enganxa molt.
1: Que bo. Quins Summer Camps, deies, no?, que teníem aquestes properes setmanes per endavant, no?, que en teniu un parell.
2: Sí, tenim un parell ara el cap de setmana, el 1 d'agost, tenim el Summer Camp Barcelona, que és un Summer Camp molt, molt xulo, que el porta el Sr. Jonathan Tineo, i és un Summer Camp referent aquí a nivell mundial, però sí, perquè ve tothom, o sigui, no sé si hi havia 30 països confirmats, i està... està molt, molt dirigit de cara a lo que és el combat a competició. Són 3 dies que es fa aquí a Santa Susana, i la veritat és que ens ho passem molt bé, però és molt, hi ha que patir, és molt exigent. I després tenim el de Benasque, que és el de la nostra organització, de Kyokushin World Federation, que a més són, a vegades portem gent per examinar-nos si els tinguin preparats, i els porto de cara a que facin el seu segon grau de marró o el seu cinturó negre, o segons l'escala de cinturó negre a la que puguin accedir.
1: Va molta gent al dojo?
2: Doncs aquest any posem uns 12-13 alumnes.
1: O sigui que està... Amb diferents reptes, cadascun d'ells.
2: Sí, la gran majoria puja per gaudir del curs i disfrutar, perquè també és un curs on estàs entrenant 4 cops al dia, i els que els examinem, doncs, al final de l'últim entrenament toca a l'examen, quan ja estàs una mica més rebentat.
1: Que bo.
2: Però és un cos molt maco, perquè allà a l'entorn al Pirineu Aragonès és, allà venes, que és una passada.
1: T'ha d'agradar molt també, Edu, perquè evidentment si hi participes la implicació és màxima, no? Què creus que té el karate que fa que, com explicàvem, no?, molta gent ho visqui com una filosofia vital, ja pràcticament, no? Jo no puc viure sense fer karate, no?
2: Doncs això jo crec que no et dones compte fins al cap d'uns anys. Hi ha gent que diu, amor a primera vista. Jo sí que és veritat que amb l'estil va ser com una mica... Hòstia, això m'agrada molt. Va ser amb una idea, quan vaig apuntar de petit, va ser amb una idea de les pel·lícules. Jo dije, yo quiero ser el de contacto sangriento. I arribes i et trobes una altra realitat, no? i t'encaixa per la intensitat. Per la intensitat, per l'exigència, pel col·lectiu que et trobes, per l'exigència, i perquè al final suant karate i patint amb els companys també et dones compte de moltes realitats. El karate no para de posar-te o de donar-te cops de realitat de que sempre pots millorar o sempre hi haurà algú millor que tu o sempre et pots exigir més o tens que treballar més. Aleshores, si aquest model de o filosofia de vida t'agrada, és una eina que constantment estàs utilitzant a la teva vida.
1: Que bo. Avui parlant amb l'Edu Giné, és el sensei del Hokutsu Dojo de Premià de Mar, on s'hi fa karate Kyokushin. Tenen nova seu, ja ho sabeu, al carrer Jacint Verdaguer. I venen de participar a la Copa del Món, on 6 competidors van aconseguir medalla en kumite. Hi havia 24 països, Edu, més de 500 competidors. I ara justament que parlàvem d'aquesta vara de mesurar, d'on... on tenim el nivell, no? Si ho estem fent bé, si no, si el cara tens premia o no, jo crec que podeu... vau sortir molt satisfets, no?, d'aquesta Copa del Món.
2: Jo estic molt content. Jo, sincerament, independentment dels resultats, perquè pujàvem 11 integrants, es van assolir algunes categories, concret de comitè, com bé deies. A Cata no van poder rascar res, força complicat, però tots han fet una tasca impressionant, perquè porten ja no només la preparació i les competicions que tu vas, te les vas col·locant abans d'arribar a aquesta competició, com a estacions on tens que veure on està el teu nivell i graduar molt bé el barem del cansanci, arribar bé a la competició, però van arribar els nanos molt bé, tothom, i es van deixar la pell. Després els resultats han estat molt bons, de les 6 medalles que comentaves, una concretament sí que és veritat que els alevins feien, no els reconeixien el campionat del món, els feien un format nacional, però es feia dintre de les mateixes del mateix àmbit competitiu, no? A les mateixes instal·lacions, allà a Mediz Zorroza. I els altres, estic molt content perquè són nanos que els hem vist créixer. Alicia, l'Helena, la Montserrat, el Santi... tots els nanos, la Maia, o sigui, no em vull deixar ningú, el Martí, la Mireia, Sònia, la Rosa, els he vist créixer, molts d'ells com a companys, altres com nanos que hem estat entrenant des de petits, i veus que arriben a una Copa del Món i, hòstia, els planten allà després de 3, 2, 4 combats, depenent de les categories, deixant-s'ho tot, patint molt perquè s'han emportat hòsties, s'han donat hòsties, però també ens hem emportat hòsties, parlant malament, i com a una competició de màxim nivell, han estat a l'alçada, sent tan joves, de gestionar molt bé totes les emocions que comporta aquest tipus d'esdeveniment.
1: M'agrada molt perquè ho tenim tan normalitzat que no ho destaquem, però també és veritat que hi ha karateques nois, karateques noies, així com a vegades hem de parlar de... hem de fomentar el futbol femení, no? El dojo no passa.
2: Ostres, aquí ens ficaríem en un debat guapo. Ja m'invitaràs un altre cop quan vulguis fer aquest debat, però jo amb el karate, és curiós, no m'he trobat... Això sí que és veritat que n'hi ha més pràctica masculina, però els barems, o sigui, de pràctica estan molt iguals. N'hi ha molts factors socials, de barri, inclús de països. N'hi ha països que trobaries que, ostres, les noies per un cantó, els nois per un altre, són altres històries... Però jo normalment em trobo que si tinc que posar uns percentatges així una mica grosso modo, estem a un 60%, 60 nois, 40 noies, i el dojo depèn de la temporada. Estem molt iguals, però també, per exemple, ara mateix, si parlem de la competició, les noies són les que més ens competeixen. Aleshores, bueno, també va per èpoques, després quan arriben les noies a certes edats, n'hi ha un repunt dels nois, després el filtre de quan arriba als 18 anys, on ja les faves són sense cap tipus de protecció, hi ha un canvi, que digo jo, la llei de l'embudo, i ahí sí que el més fort mentalment és el
1: clar,
2: que passa.
1: Clar, clar, clar.
2: Però que ara, quan... tenint una equitat entre nois i noies.
1: És fantàstic. Ara, quan començaves a parlar de noms, no?, que han fet pedrera i des de... petites formen part del dojo i anem veient com evolucionen els noms, destaquen molts noms femenins. I és una cosa que ho tenim normalitzadíssim i és el que ha de ser, no? Tant a l'esport com a la vida, eh? Tant al karate com a la resta.
2: Jo, si et dic, si tinc que donar-te un missatge, aquest debat que a vegades em trobo... Bueno, que es pot obrir, però a vegades crec que s'exagera una mica, amb el karate no me'l trobo. Jo, de fet, molts cops, ho dic, la meva primera sensei va ser una dona. Sí que és veritat que era una època on era una activitat totalment masculinitzada. Però era de les poques sensei d'Espanya. T'estic parlant de principis dels anys 90. Però sí que, mica en mica, les dones s'han anat integrant més. Sí que dintre del món del karate, a lo que són els grans mestres o la part directiva de les organitzacions, per altres factors, hi ha més homes. Però sí que cada cop van minant més les dones, i està bé. Però al final, el millor és el que té que estar allà dirigint, sigui home, sigui dona.
1: Molt bé. I com tanqueu el curs, que ja hem dit, entre cometes, perquè el curs no es tanca mai, perquè ja estem pensant pràcticament en la pretemporada de setembre-octubre, en aquest Summer's Camp i en el que tindrem a l'estiu. Però quina nota li poseu, Edu? Tenint en compte, a més, que hi ha hagut totes aquestes novetats, no? També un canvi de seu, tornar a obrir una persiana, gimnàs propi, reforçar aquesta imatge, no? També reforçar la família. Com ha anat?
2: Doncs molt content. Ha sigut una temporada agotadora, però espero que la següent sigui encara més agotadora. Mm-hmm. Perquè, com deies, casa pròpia, ho he notat amb la gent. La gent arriba ja, s'ho veu més casa pròpia i gaudeix molt. Però tenim que seguir amb la mateixa o més il·lusió amb la que vam superar la dificultat de l'any passat, tenint seu pròpia, i no hi ha mal que por bien no venga. Tot el que va passar, hòstia, en 15 dies solucionar-ho tot perquè ens tancaven el gimnàs, doncs ara mateix la veritat és que la il·lusió és màxima i bé, és seguir treballant, seguir fent doncs, les quatre feinetes que tenim que fer de millores del dojo a nivell estructural i seguir preparant el que és el curs que ve a nivell formatiu com els reptes competitius que ens vinguin.
1: En el cas del dojo, aquella frase de si fas una bona sembra pot recollir bons fruits, aplicaria, no? Perquè per més que hagis hagut de córrer, que en 15 dies hagi de solucionar-ho, la bona feina feta al llarg dels anys també ha tingut recompensa, no?
2: Sempre hi ha una recompensa. El que passa és que a vegades et tires sembrant molt i a lo millor no reculls res, que és el que també els hi dic. Teniu que tenir molta paciència, perquè aquí ja pots preparar, pots tindre moltes esperances de, però no et garantis res, però no et pots quedar amb les ganes o de saber que no ho has intentat, de que estàs allà.
1: Què passarà a partir de setembre, octubre? Què teniu enfilat?
2: Doncs ara mateix hi ha un parell de competicions internacionals que tenim que veure si anem o no anem, depenent també de molts factors. Estic esperant la data concreta d'un campionat de Catalunya de cadets, en el que és l'àmbit competitiu, i tenim l'internacional de la Nintai, que ens ho van confirmar concretament ahir, que és el desembre. L'any que ve tenim un campionat del món a Saragossa i un altre europeu que sé que caurà a Espanya, perquè depenent de les organitzacions que t'inviten o la teva mateixa, et toca un país o un altre. I a nivell formatiu, doncs sí, tenim cursos tècnics confirmats, que depenent del perfil de l'alumne també els fas. Però sobretot el que has de preparar és la programació del que ve perquè els nanos segueixin pujant al nivell tècnic, que ha estat molt bo aquest any i tinc que seguir apostant per aquesta línia, principalment la formativa sempre.
1: Mm-hmm. Vitoria i Saragossa estan a l'ull de l'huracà, no?
2: Doncs sí, aquest any la nostra organització sí que la veritat és que se li ha la manta a la cabeza. Normalment tenim que viatjar fora, si no és Polònia, Aràbia, Estònia, o vas a Holanda com va ser fa un parell d'anys, depenent on és la seu dels campionats europeus o mundials, i l'any que ve toca Saragossa. La veritat és que aquest cop que hi ha estat la Copa del Món a Vitoria, per mi ha estat molt especial. És una ciutat que per moltes coses personal tinc ja no només coneguts d'altres dojos allà, la família, com dic jo, Jinjiang, del dojo Jinjiang, que són uns grans professionals, sinó que també per altres coses personals que no me vull extendre aquí, doncs ha estat molt especial poder assolir aquest repte allà.
1: Que bo. També vas fer una gran Copa del Món a nivell personal, Edu?
2: Jo estic molt satisfet de com vaig poder desenvolupar la meva Copa del Món. I, hòstia, em vaig trobar competidors molt complicats. Em vaig trobar el que podria dir humildament, sense menys valor, perquè la veritat és que era una categoria depredadora, dels més complicats. O sigui, vaig acabar molt fatigat. Un turmell me'l vaig rebentar a la semi i vaig arribar malament a la final. Però vaig acabar molt fatigat. Els 4 dies després no volia saber res. O sigui, estava apàtic. O sigui, estava molt rebentat.
1: Sense energia.
2: Però molt satisfet. La veritat és que va ser molt emocionant.
1: Ha sigut el teu millor any?
2: Mira que secciono la meva carrera esportiva. Quan vaig començar, tots els anys d'absolut, i ja el màster. Si tenim que assenyir-nos a lo que és els resultats, ha estat la millor. Ha estat molt bèstia. Sí que és veritat que el nivell d'exigència que he tingut ha estat molt fort. O sigui, inclús en 15 dies dues competicions, que va ser fa poc, amb l'Europeu, el Campionat d'Espanya, sortir fora, i no queda una altra. En aquest PC se tiene que mojar el culo. És així, no? I, però ha estat bé. La veritat és que estem molt content per lo que és el rècord personal en aquest cas. I bé, ara toca, de moment, descansar una mica el cap. Però estic força content, la veritat.
1: Que bo. Molts ors i el bronze també de Riad, que tots recordem i que n'hem parlat també aquí a Premià Mèdia. El curs vinent, a nivell competitiu per tu, ara parlo individualment, ha de ser igual?
2: Hauria de ser igual, però com et dic, tinc que fer un pensament. Aquest any pujo a la cinquena planta, als 50 anys, i tinc que pensar, porto molt acumulat, i vull pensar, n'hi ha 4 reptes que sí que m'estan poniendo los dientes largos, i tinc que pensar-ho.
1: Molt bé.
2: Tinc que pensar-ho.
1: Doncs et deixarem descansar, Edu, i mentrestant estarem pendents també de les teves decisions. Anirem seguint tota l'activitat al dojo. Us agraïm també moltíssim que sempre tingueu una estona per la ràdio, perquè ens agrada molt explicar la realitat esportiva també de Premià de Mar, i no només esportiva, perquè també social, acaba sent un pol d'atracció també important a nivell social, i avui n'hem fet balanç i repàs amb el sensei del dojo, l'Edu Giné, aquí, com sempre, doncs agraïm moltíssim que passi per pels

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La FAGEM, la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, ha fet públics els finalistes als Premis FAGEM 2026 després de la deliberació del jurat entre prop d'una cinquantena de candidatures presentades. En concret, s'han nomenat tres finalistes per cadascuna de les quatre categories, començant per la principal a la trajectòria empresarial, i en una d'aquestes la menció Empresa i Sostenibilitat. Una de les empreses finalistes és la premianenca Quota Vita Nutrition, un projecte d'economia circular que aprofita el líquid que queda després de fer formatge, anomenat sèrum de llet, per obtenir-ne la proteïna anomenada Whey Protein, una proteïna a la qual aquesta empresa dona diferents sabors i comercialitza com a aliment saludable. Segons diu Quota Vita, al seu web, el gran repte del projecte és convertir-se en la primera indústria de reaprofitament de sèrum de llet de Catalunya i per això estan, diuen, treballant amb investigadors de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma, la Universitat Santiago de Compostela i l'IRTA, amb qui busquen solucions a la indústria formatgera a través del reaprofitament i revaloració del subproducte. Quota Vita no va néixer a Premià de Mar, però l'octubre passat el seu responsable, l'emprenedor Gerard Rosell, va aterrar al nostre municipi i va instal·lar-se a la propagadora. Pel que fa a la resta de finalistes en la categoria principal, el Premi a la Trajectòria Empresarial, els tres finalistes són Art Laietà, Alella Tiana, un dels referents de la DO Alella, Don Pizza, empresa de Pineda de Mar, especialitzada en la fabricació de pizzas i masses congelades, i Granizados Maresme, també de Pineda. Les finalistes de la menció a la dona empresària són la malgratenca Carme Cernicharo, gerent

0: del Tímir Group i fundadora d'ICTEC Institut, la Puri Martínez, fundadora i CEO de Sensalia Labs, companyia mataronina, especialitzada en cosmètica, i l'Ala Xerstiuk, de Pineda, fundadora de la gelateria Ala. A la categoria de la menció, el jove empresari menor de 35 anys i a la Mireia Boada, de Mataró, de Toys Line, empresa de jocs educatius, en Pol Cervera, també de Mataró i fundador de Base 4 Bioscience, empresa biotecnològica, i l'Abel Garrido, de la botigueta del Pa, de Malgrat de Mar. En la menció Empresa i Sostenibilitat acompanyen el projecte premianenc Solar Tradex de Mataró, projecte d'enginyeria en transició energètica, i Vertical Ecosistema de Cabrera, empresa de disseny i creació de jardins verticals i cobertes verdes. Els finalistes defensaran les seves candidatures davant del jurat el pròxim 18 de setembre en un acte que tindrà lloc a l'EcoHub de Cabrera de Mar, i els guanyadors es donaran a conèixer durant la 19a nit de l'Empresariat del Maresme, que serà el 8 d'octubre.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui passarem una estona amb la Blue Mix, que és l'alter ego musical de l'Anna Montlló, la premianenca que presenta 1-2-3-4, el single que serveix per, justament, donar a conèixer el que serà el seu nou EP de 6 cançons. Avui la tenim amb nosaltres a Premià Mèdia. Anna, benvinguda, com estàs?
1: Bé, i vosaltres?
0: Molt bé, fantàstic. Ens fa molta il·lusió presentar artistes de casa que, a més, sonin així de bé.
1: Merci.
0: Que no sé si és fàcil sonar així de bé, si la gent ja ho dona per fet, però imagino que hi ha molta feina al darrere, no?
1: Sí. Realment m'estic trobant amb el primer EP, ara mateix, i és una feina que mai havia fet. Vaig treure un single fa 2 anys, i era molt casero. Ho vam fer en un estudi a casa amb un amic, i tot va ser una miqueta com podíem, amb els recursos que podíem. I ara m'estic començant a encaminar amb un EP més professional, en un estudi amb productors professionals, i tot ben encarat com per començar a crear un producte xulo i que em defineixi.
0: Que bo, ara de seguida en parlarem i coneixerem més detalls de Blue Mix, d'aquest projecte musical de l'Anna Montlló, que avui ens visita. 1-2-3-4, el cicle de presentació. Per què t'agradava començar per aquí, Anna?
1: Home, també era una mica icònic, no?, començar amb uns números que són com, al final, un principi d'algú. Sí, com el principi del que seria l'EP. Uh-huh. Aquesta cançó és una cançó que crec que té un missatge important ara mateix. Parla dels límits, de les relacions tòxiques, i crec que era una bona manera com de començar a obrir el meu món interior i començar a ensenyar-lo a la gent.
0: Fantàstic. Parla també d'empoderar-te, no? Que és una de les coses també que has de tenir molt clares, quan imagino també que directament et poses davant de l'aparador i dius, aquesta sóc jo, no? Aquesta, aquest és el projecte Blue Mix, no?
1: Sí, totalment. Sí, és un empoderament, és força, és intentar començar a unir forces entre totes i començar a tenir una veu.
0: Uh-huh. Molt bé. De petita estaves també interessada en la música i en l'art en general, no? Feies música a Premià de Dalt i, de fet, tocaves el violí.
1: Sí, vaig començar tocant el violí. Crec que vaig estar uns quants anys. Uh-huh. I a partir d'allà també vaig descobrir que el Carlos Gramaje feia classes de teatre musical a l'Auditori de Premià i em vaig apuntar amb 8 anys. I allà vaig començar a descobrir què era cantar i la veritat m'ho vaig agafar bastant. Jo tenia 8 anys, però per mi cantar era una cosa que jo feia de veritat. Jo sentia que estava començant a descobrir una part de mi important.
0: Que bo. Mira que t'agraden els reptes, perquè començar amb el violí també és un d'aquells instruments que requereix paciència, no?
1: Sí.
0: Que no és un camí fàcil de recórrer, allò que dius, agafaré el piano o la guitarra.
1: No.
0: Violí.
1: El violí. Sí, perquè sempre he tingut, exactament no sé per què, una atracció per la música celta. I el violí sempre sona en aquestes músiques i el so m'atreia. Però no és fàcil, no era fàcil, i ma mare ho ha patit bastant.
0: Acostuma a passar, no?, que fins que no sona bé, no?, doncs clar, és un camí. Es va acabar el tema violí, també el vas aparcar?
1: Sí, el vaig apartar farà ja uns anys, perquè, bueno, durant la vida he fet moltes coses, he provat moltíssims hobbies, molt d'esport, després vaig anar a la música, he fet guitarra, també, pel camí, i quan em vaig començar a cantar ja pel teatre musical i anar més en sèrio, doncs tot l'altre ho vaig fent a vegades, però ja no tant.
0: Del teatre musical, què et quedes? És a dir, què hi ha de tu en aquest 1-2-3-4, per exemple, en el teatre musical, o és una qüestió més general de dir, és un concepte, és el que m'ha empès a ser aquí avui?
1: És un concepte, però també crec que moltes de les meves cançons tenen una part performàtica, que potser ara mateix, escoltant-les, no ho pots imaginar, però a nivell posada en escena sí que intentaré buscar la performance.
0: Mm-hmm. Molt bé. I en quin moment fas el clic i dius, començaré un projecte artístic que sigui purament musical, que tingui aquestes pinzellades, però jo, Anna, em ve de gust fer això.
1: Doncs al final de carrera dels 4 anys de formació que vaig fer a Barcelona ens van demanar, bueno, l'últim TFG, entre cometes, era fer qualsevol cosa que, de creació pròpia, que et vingués de gust. I jo allà vaig decidir tirar-me a la piscina i dir, faré un musical de 45 minuts, sense jo haver estudiat dramatúrgia com a tal, ni res d'això. I allà vaig començar a descobrir que podia escriure cançons i podia escriure històries. I em va donar com un al·licient de dir, doncs potser sí que puc començar a crear. i m'interessa aquest món de crear coses. I ja, des d'allà, bueno, a la pandèmia havia escrit cançons i vaig decidir començar a encaminar-ho més professionalment.
0: Mm-hmm. Ara en parlarem, perquè justament, pel que he vist, la pandèmia va ser un moment clau també, interessant per molta gent, que es posava a fer pa, doncs, i altra gent que feia cançons. Tot plegat començava així, amb Corazón de Acero.
2: Ya no voy a darte ese poder de controlarme, me da igual que pidas perdón porque sé muy bien que eso se te da genial. Me pregunto en qué momento...
0: Estem escoltant ara, que és bastant música urbana, no? En quin moment també? Que no només és dir, vaig a fer cançons, sinó vaig a fer aquest estil de música o aquest tipus de música, no sé també si hi ha tant casella o directament és una manera de començar.
1: Jo crec que és una manera de començar. També és veritat que tinc bastantes cançons en piano, més acústiques, més musicals, i en algun moment m'agradaria obrir el calaix i ensenyar-ho. Però és veritat que també avui en dia es porta bastant la música urbana aquí. M'agrada molt anar als concerts a veure artistes d'ara d'aquí, de Catalunya, i gaudir de la seva música.
0: Com quins? Dóna referències, va.
1: Doncs he vist en directe tot el que sigui Julieta, Muixca, Tiets, Oques Grasses, tots aquests grups d'ara, bueno, i d'abans. M'agradava molt el directe, jo gaudia els concerts i crec que sempre és com una música de bon rotllo que uneix, de festa major, de fer també comunitat entre nosaltres.
0: Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. I llavors, com dèiem, aposta per aquesta música urbana, per aquests temes propis, i comencem amb Corazón de Acero, no? Que ara fa un parell d'anys que sortia.
1: Sí. I jo estava en la pandèmia, la gent ho va portar com ho va portar, però a mi se'm va ficar al cap haver d'explicar tot el que em passava per dins i vaig començar a escriure frenèticament. Tinc potser més de 50 cançons al calaix.
0: Déu-n'hi-do.
1: Inacabades, algunes, però sí, vaig començar a escriure com molt. I una d'aquestes que vaig escriure de principis va ser Corazón de Acero. I jo no sabia, jo a la pandèmia jo no m'imaginava mai que allò sortiria d'allà i podria tenir un recorregut i seria la meva primera cançó.
0: Que bo. Com arribava la inspiració? És a dir, en quin moment dius, puc començar així, no? Això pot ser una lletra, no? Com va el procés creatiu?
1: A mi el procés creatiu va una mica com sóc jo, que és una mica espontani, a vegades una mica aquesta sensació de dir, se m'escapa la inspiració, llavors potser puc estar sopant i pensant. Quan se'm posa algú al cap, normalment estic allà donant-li voltes i potser deixo de prestar atenció al que estic fent per estar pensant. I de cop, doncs, en un moment donat, agafo les meves eines, l'ordinador, tot el que tinc per fer-ho, i em surt la cançó. Normalment va tot a l'hora, la música amb la lletra.
0: Déu-n'hi-do. És com si algú t'ho estigués xivant a l'orella.
1: Sí, una mica, sí, aquesta sensació.
0: Molt bé. I la inspiració, més enllà de que t'arribi en moments puntuals, que a casa ja pensin, ah, mira, a l'Anna li ha vingut una idea, no? Com t'inspires, de què tires, què llegeixes, com arriba aquesta inspiració, o com permets que la canalització creativa arribi?
1: Doncs escolto moltíssima música, de molts gèneres, diferents artistes, molt diferents entre ells. Això em motiva molt a poder també nutrir-me a mi mateixa. Llegeixo poesia. M'agrada molt el text poètic, potser també, com a les meves cançons, m'agrada utilitzar les metàfores i aquests conceptes així més, no sé, a vegades tan literal. I sí, intentar crear un llenguatge propi. I també, doncs, fer coses que també et donen una mica d'aire, com sortir i passejar, anar a fer excursions per la muntanya, passar molt de temps també amb la naturalesa, m'ajuda a desconnectar el meu cap i poder també estar present i agafar d'allà el que necessito.
0: Que bo. Avui parlant amb Bluemix, l'alter ego musical de l'Anna Mutlló, descobrint 1-2-3-4, que és el primer single del que serà el seu nou EP, que sortirà a finals d'any. Com es dirà l'EP, Anna?
1: Encara està... És una incògnita. Encara no ho sé.
0: Encara no ho sabem.
1: Hi ha possibles noms, però encara he d'unificar, he de decidir.
0: Molt bé. Hi ha preguntes que m'agrada sempre fer als artistes, perquè la gent també des de casa ho pugui posar sobre la taula, perquè hi ha preguntes que són molt importants i que a vegades no es donen per fetes, no? Com convius amb l'error? Perquè d'aquestes 50 cançons potser tornes a agafar la llibreta i dius, mira, aquesta no m'agrada, avui aquesta no m'agrada, aquesta tampoc, aquesta per la trec. Però al final és un canvi creatiu, no? El que avui potser et sembla no tan bo, demà torna a ser bo, després sí. Si no hi ha un procés de reescriptura i al final t'acabes quedant amb l'essència o amb allò que t'agrada, no? Però és veritat sí, que en forma part i a vegades socialment sembla que l'error no hagi d'existir. No ens podem equivocar, no?
1: Exacte, totalment. No, no, és veritat i realment jo intento utilitzar l'error, com tu has dit, d'una manera que no sigui un impediment, que sigui més una opció més a la taula i que després d'això ho pugui reescriure. Normalment hi ha cançons que les deixo i després d'un temps les torno a agafar i dic, ah, doncs això no sona tan malament, doncs potser podem seguir per aquí. O potser he de canviar una estrofa o donar-li un altre tipus de... L'error és més una orientació, una direcció.
0: És que al final errors com a tal no n'hi ha, no? Sobretot en un procés creatiu, no? Hi poden haver gustos o opinions, no? Sí. Però error com a tal, si a algú li arriba allò que tu estàs escrivint, ja hi ha una connexió,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: Molt bé. Doncs fer música, que és un camí complicat, un procés complicat, que demana de moltes coses, que demana d'una escala i un seguiment, i també hem d'arribar a un estudi, no? Aquí comença un altre procés, no? Perquè s'escoltin aquestes cançons com avui estem fent a Premià Media, escoltant-nos amb aquesta qualitat. També deies abans, Anna, he tingut productors, he estat ben envoltada. Sí. També demana d'un procés de deixar-te portar, imagino, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I d'obrir les portes a altres opinions, que també deu ser un camí difícil de recórrer, no?
1: Sí, sí. Trobar-te a l'estudi és diferent a... Jo he treballat molt sola a casa i amb mi mateixa. No he compartit tampoc els meus pensaments en el procés creatiu. I de cop trobar-te en un estudi amb altres persones que opinen diferent i de cop et diuen, no, això potser ho podríem fer així o això. Al final, tot és un equip i tot és una comunitat. Llavors, quanta més gent, més opinions, a vegades has de saber discernir bé, però la gent que tens al voltant al final vol aportar i trobar-te a l'estudi. A mi l'estudi és un lloc que m'agrada molt. Estar-hi, tant per quan fem el procés de creació com per gravar les veus. És un lloc on em sento segura i és la cova a la que estem allà tots ficats per crear alguna cosa xulo.
0: És per aquí a prop, l'estudi?
1: Hi ha un a la Garriga, treballo amb tres productors. Dos estan a la Garriga i un està a Mataró. I els dos estudis són xulos igual i... M'agrada estar-hi.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. També demana d'aquesta humilitat que dèiem, perquè a vegades et poden donar inputs, no? Opinions i dir, no, a mi m'agrada així i tirarem pel dret aquí. I hi ha vegades també que poden sortir bones idees, no?
1: Sí, al final has de tenir com consciència de la teva identitat artística i de també confiar en la intuïció, que és molt important a la música en general.
0: Molt bé. I fer música avui, Anna, també implica tenir una vida a xarxes socials, no? I explicar com ho portes, això, perquè tinc entès que no gaire bé, no? Però també hi ha la part d'arribar al públic, que és indispensable, no? Si no, com arribaran totes aquestes melodies i aquestes lletres, no? I aquests missatges.
1: Sí. Això de les xarxes socials sembla una mica boomer, però a mi em costa. Em costa haver de comunicar-me per aquests canals, perquè al final crec que ha canviat la mentalitat una miqueta i acceptant que ho hauré de fer, crec que és com trobar la manera de no perdre ser tu i poder expressar-te i comunicar-te per les xarxes d'una manera orgànica i natural i teva. Llavors, potser el fet d'arribar a aquest tipus de format que a tu et funciona és el més difícil, buscar la teva organicitat a través d'un canal que potser no és tan orgànic per tu. Però bueno, estem allà.
0: Molt bé. S'ha d'intentar aprofundir-hi, també, no?
1: Sí.
0: Per trobar la teva veu, no? Dins d'aquest món digital, no?
1: Sí.
0: D'aquesta xarxa. Molt bé. Objectius musicals, te'n marques o vius el dia a dia? Hi ha gent que diu, jo vull tocar Coachella, no? Llavors, quan toqui Coachella, ja ho deixaré, no?
1: Sí. No, òbviament tinc somnis i m'agradaria tocar estadis, al Palau Sant Jordi, a tots els que pugui. M'encantaria omplir un estadi. I que la gent cantés les meves cançons seria una cosa molt bonica. Però, bueno, pas per pas i visc el dia a dia.
0: I tant. Què és el més complicat de dedicar-se a la música?
1: Jo crec que el moment de l'exposició social, l'estar com disposat a plantar-te allà davant i dir jo sóc així, i a partir del que passi aquí és la meva gestió i sóc jo qui ha decidit emprendre aquest camí, i és, en part, valent decidir fer això, però també hi ha com una exposició social i una vulnerabilitat que has de ensenyar al món i també has de saber com reaccionar a aquest món.
0: Mm-hmm. Té coses bones, aquest obrir-te, no? Aquest dir, aquesta sóc jo?
1: Sí, sí, sí, sí, perquè de cop trobes que hi ha gent que empatitza amb les teves cançons i se les fa seves, i dius com... És un procés estrany de pensar, dir, oh, he escrit això a la meva habitació, sola, pensant en... I de cop aquesta persona troba a les meves lletres un refugi o troba una manera d'expressar-se que li fa ser ella més, doncs. Que guai.
0: Fantàstic, es tracta d'això. Hem parlat del més complicat de dedicar-se a la música, que és el més bonic i el que potser no t'esperaves, és a dir, que no està la teoria musical.
1: Jo crec que no m'esperava que la vida es mou molt ràpid quan vols crear, bueno, sobretot.
3: Molt bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arbonès al Baix Penedès, així com dels veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 24 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu, una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
5: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins de 4 sobre 6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana. Facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
3: Perquè les temperatures tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en el cas del Pla de Lleida. Gran part del país de 32 a 37 graus i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogor immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu lleidatà. N'estem pendents a la xarxa?
3: Estarem pendents, estigueu pendents. És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
7: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
8: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
3: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
7: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
3: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extres no remunerades a la setmana.
7: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
3: I presentat el nou equip de govern a l'Ajuntament de Girona.
7: Guanyem i Esquerra redueixen a 3 les tinences d'alcaldia i creen les regidories de Ciutat Universitària i Centres Cívics. La nova organització del govern gironí entrarà en vigor dilluns, encara que no s'aprovi el cartipàs.
3: Cultura, Modest Cuixart, a Terra, Sant Feliu de Guíxols.
7: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure a l'espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres Garcia.
3: Esports, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió.
9: Continuant amb la seva preparació, l'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra contra el Barley a partir de 3:15. El Girona se les veurà amb el Castelló a 6:45 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa a Sant Oleguer a partir de 8:45 del vespre.
3: El control de sol, nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: la nostra portada d'aquest dimecres. Malauradament, l'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Mas Llorenç, mobilitza ja 24 mitjans entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament de Mas Llorenç i també de Mas Arbonès, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meronyo, bon dia.
10: Molt bon dia. Doncs així és el foc. Ha començat a les 12:12 del migdia i fa uns 35 minuts que han ordenat aquest confinament dels nuclis de Mas Llorenç, Mas Arbonès i les urbanitzacions d'en Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina, de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. Pel que ens acaben de comentar ara mateix, són 30 dotacions, 7 d'elles dotacions aèries, afecta unes 30 hectàrees i estan llançant focus secundaris. Pel que expliquen, també estan afectades les carreteres TB-20-41, TB-20-42 i la C-51Z, entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei urbà de bus de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat aquesta tarda en diversos punts. I pel que han explicat, que llançaven focus secundaris a uns 100 metres, aquestes 30 hectàrees sembla que va en direcció a una zona de vinyes que podria actuar com a eix de contenció i que el CAP hauria coronat. També recomanacions per a aquest confinament, que es refugiïn a l'interior, tanqueu portes i finestres i que es tapi qualsevol forat per on pugui entrar aire. Estarem molt pendents a veure com va evolucionar aquest foc i després en una estona tornarem a entrar.
3: Doncs així ho farem. Gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Per tant, ja són 30 els mitjans aeris. I pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Àvila. La seva extinció evoluciona bé. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut per fer un nou balanç aquest matí i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
12: I que nuestra principal prioridad es salvar vidas, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
11: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
12: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
11: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
3: Tot plegat quan Catalunya i bona part d'Espanya, com dèiem, viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
5: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi aquest ambient més tèrbol, també més humit.
13: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques, molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
5: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
13: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
3: I amb les altes temperatures de l'estiu hi ha col·lectius més susceptibles a patir problemes de salut. De fet, a les urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol atenen a pacients que ingressen amb complicacions derivades de les seves malalties agreujades per la calor. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
14: Des de fa uns anys, l'hospital rep un volum més elevat de persones que hi acudeixen per problemes relacionats amb les altes temperatures. Els casos més habituals són de persones grans que es debiliten per la calor, gent que ha patit un cop de calor o pacients amb descompensacions per les seves malalties. Els avenços de la medicina fan que cada vegada hi hagi més població major de 70 anys, que és, precisament, un dels col·lectius més vulnerables. La cap de secció d'urgències, Neus Robert, ens ho explica.
15: Poblacions molt vulnerables, com són aquells majors de 75 anys o pacients amb malalties cròniques, cada cop en tenim més a la població, per sort, però aleshores també es descompensen més habitualment i són els pacients que recorren més als serveis d'urgències en èpoques dels pics de temperatura.
14: Per evitar anar a urgències amb mesura del possible, des de l'hospital recomanen seguir els consells del Departament de Salut. Destaca evitar sortir al carrer durant les hores en què les temperatures són més altes, mantenir una bona hidratació i fer l'activitat a la tarda, que és quan hi ha menys sol. Això sí, des de l'Hospital Germans Trias i Pujol remarquen que en cas de necessitat s'acudeixi a urgències.
3: 5 minuts i arribem a un quart de 3 i Barcelona obrirà a partir d'aquest dissabte un espai de dia perquè les persones sense llar es refugiïn de la calor.
7: A l'equipament, que està ubicat al passatge 2 de maig, hi podran accedir lliurement les persones que ho necessitin i trobaran un espai amb taules i aire condicionat. Allà els oferiran begudes o refrigeris com ara gelats i també una peça de fruita o barretes energètiques. El refugi de dia complementa la xarxa que hi ha per a persones sense llar.
3: I encara a la ciutat de Barcelona, els treballadors d'atenció al visitant de la Sagrada Família estan de vaga aquest dimecres per denunciar, diuen, condicions laborals i climatològiques extremes.
7: Diuen que han d'estar-se drets en jornades de fins a 11 hores sense poder seure i que molts treballadors acaben periòdicament al dispensari mèdic del centre de treball per cops de calor, marejos i deshidratació.
4: Notícies en xarxa.
3: Titular tràgic de la jornada, una dona ha estat assassinada a la ciutat de Barcelona en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
7: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella al domicili. Segons fonts policials, va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. 153 dones han estat assassinades per la parella o exparella des de l'any 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar han quedat orfes la darrera dècada.
3: Doncs la consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a Salt al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
16: Menor ha volgut expressar el seu més sentit condol i escalf a l'entorn de la dona assassinada i ha reiterat el compromís de la Generalitat amb la lluita per erradicar el que ha descrit com una vulneració dels drets humans, fent una crida també al compromís col·lectiu per aconseguir aquesta fita.
17: Missatge a tota la ciutadania, en especial a les dones, per dir-les que no estan soles, que tenen tot un conjunt de recursos a la seva disposició, des del telèfon 900-900-120, que és un telèfon 24 hores, 365 dies de l'any, un telèfon que no deixa rastre.
16: Tot plegat en plena presentació dels punts liles itineraris que aquest estiu s'han desplegat per diferents punts de Catalunya. La consellera ha visitat aquest matí el que s'ha ubicat al Mercat Setmanal de Salt, una eina de sensibilització, informació, però també de detecció i d'atenció a víctimes de violència masclista. De moment ha arribat ja a 9 municipis i ha atès a unes 570 persones.
3: I encara parlant dels Mossos, han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans l'últim any, on han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones.
7: Coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans, els investigadors han alertat de l'augment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, augmentant-ne la clandestinitat i també de la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i en plantacions de marihuana. Ho explica el sotinspector Luis Moreno.
18: Un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba, però no són capaços de pensar que aquesta persona està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
7: Per fer-hi front, el COS ha anunciat la posada en marxa de dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracta del correu electrònic stopexplotació@mossos.cat i d'un codi QR que deriva a un formulari. Seran completament anònims i serviran per promoure la col·laboració ciutadana en la detecció de possibles víctimes i situacions d'explotació.
3: Un minut i un quart de tres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
7: Sí, des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el Partit Popular ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
19: L'ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
7: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i del govern català. I, a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP. Aquest canvi de parer de Canàries havia escardat la unitat del bloc del no a la proposta.
3: I us ho diem en titulars, Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de mes, que si es remuneren, la xifra arriba gairebé al milió d'hores extra setmanals.
7: Tot plegat, segons el sindicat Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
3: Més detalls, Marc Dalmau, bon dia.
20: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
21: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
20: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
22: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
23: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
20: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Passen dos minuts d'un quart de tres, Guanyem Girona i Esquerra presenten la proposta del nou Cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat de Girona FM Pau Villafañe.
24: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxelles, quan fins ara n'hi havia sis. Però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou Cartipàs.
25: El que hem fet és, doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder, doncs, executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer és acabar la feina feta.
24: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
3: I polèmica a l'Ajuntament de Ripoll perquè la filla de l'alcaldessa, Sílvia Oriol, s'ha guanyat una plaça de policia local. L'alcaldessa nega haver intervingut en cap moment al procés de selecció dels agents del cos. Com a alcaldessa, però, va designar el tribunal que havia de puntuar els aspirants. Oriol s'ha defensat al ple que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a la plaça. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
7: Junts ha demanat a l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, que traspassi la regidoria de seguretat a un altre regidor de l'equip de govern per evitar possibles conflictes d'interessos després que la seva filla hagi guanyat una plaça per via d'urgència al cos de la policia local. Orriols ha defensat que no ha participat en el procés de selecció i que no té contacte directe amb els agents, sinó amb el cap del cos policial. Escoltem a Ferran Raigón, portaveu de Junts, i Sílvia Orriols, alcaldessa de Ripoll.
0: No hi ha hagut cap alcalde, alcaldessa en l'Ajuntament d'aquesta vila que hi hagi hagut cap fill que hagi treballat en aquesta casa, i vostè, que se'n vanta tant, resulta que caiem en aquesta, no sé si dir-ne, casualitat.
1: De la mateixa manera que jo no puc beneficiar-la en res servint-me del càrrec públic que ocupo, tampoc tinc dret a perjudicar-la com a vilatant que és de Ripoll i com a persona perfectament vàlida i òptima per ocupar un lloc a la policia local de Ripoll.
7: Junts assegura que l'alcaldessa sí que ha pres part en una part del procés de selecció.
0: El dia 29 de juny, quan vostè ja feia 6 dies que coneixia qui s'havia presentat en aquest procés de selecció, va ser vostè mateixa, en tant que regidora de seguretat, qui va nomenar els 3 membres del jurat.
7: Orriols ha defensat que no ha estat una designació dit, sinó que la seva filla ha passat un procés de selecció en el qual va quedar primera.
3: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar d'altres notícies destacades. I parlem de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Es deixa notejar en el sector turístic a les Terres de l'Ebre amb allotjaments i activitats completes des de fa mesos, tant a la Terra Alta com al Delta de l'Ebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
2: L'eclipsi solar del 12 d'agost tindrà un gran impacte turístic al conjunt de les Terres de l'Ebre. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, on han penjat el cartell de complet des de fa mesos. És el cas dels apartaments La Fàbrica d'Horta de Sant Joan. Òscar Godes n'és el propietari.
6: Ho tenim tot el ple. O sigui, normalment són unes dates que sempre s'ompli la bossa aquí, però ara per l'eclipse ja fa de principis d'any ja està tot ple.
2: La presidenta de l'Associació de Turisme de la Terra Alta, Pilar Miró, assegura que la comarca és una zona privilegiada per a l'observació de l'eclipsi, amb molt d'interès pel turisme estranger. Escoltem Miró.
8: Molt turisme estranger. Ara, per aquest 12 d'agost ens vindrà molt turisme estranger. Perquè, clar, estem en aquesta zona, no?, privilegiada, que baixa de dalt de la que és la zona d'Astúries.
2: El sector assegura que l'eclipsi solar permetrà donar a conèixer al món el conjunt de les Terres de l'Ebre i els seus grans atractius.
3: I l'Agència Catalana del Consum continua a Tarragona amb les inspeccions de la venda física i en línia d'ulleres per a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
9: La campanya encara continua i fins ara no s'han imposat sancions als fabricants i venedors, però sí que es fan retirar del mercat les ulleres fraudulentes. La delegada de l'Agència Catalana de Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin.
26: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant, ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades. No ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació.
9: Pel que fa a les vendes per internet, també es comprova que tota la informació obligatòria sigui visible per al consumidor abans de formalitzar la compra.
3: 8 minuts, arribem a 2:15. Moment per la cultura. I per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'Espai Thyssen del Monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present, a la visió de la Costa Brava Joan Parareda.
27: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
28: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart del segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
27: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'Espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina, també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.
29: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual.
5: potser més que mai. Per moltes coses que ens passin que no quedi mai.
3: I arribarem als esports, amb música, escolteu els detalls, també Ginestau, la Ludwig Bank, són alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les Festes del Turó d'Olot.
7: Se celebraran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions.
3: Tallets i la Ludwig Bank. Arribem als esports, que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia.
10: Bon dia. Dia de proves pels equips catalans a primera i segona divisió. L'Espanyol s'enfrontarà al Barney a partir de 8:45 del vespre en el partit amistós de la pretemporada al primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós. Ho farà davant el Castelló a partir de 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 8:45. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre a la nova Creu Alta. Pau Vituri, Ràdio Sabadell.
11: L'estadi Creualtenc, per tant, acollirà 3 compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels 3 amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castelló i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
12: Van ser 3 anys de la meva vida on ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè juga el Sabadell.
11: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 8:45 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
10: Pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat, acaba d'arribar, Rafinha, després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Un dels que encara trigarà a tornar són els campions del món, entre ells Joan García, que avui ha assegurat que l'objectiu d'aquesta temporada no és un altre que guanyar la Champions.
13: Creo que un punto medio, ¿no? Creo que obsesionarse tampoco es bueno, porque al final, cuando no salen, pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
10: I qui ha jugat un amistós aquest matí ha estat el Sant Andreu, que ha perdut davant el Mallorca B per 1-0.
3: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja ahir a la matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot en feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
4: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
5: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble, sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha implementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retirades fotografies que es pitgen a les nostres veus municipals sobre l'estat dels contenidors. I específicament sobre aquest cap de setmana, on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però els que vivim aquí sabem que això no és la veritat.
3: Al seu torn, Stop Contenidors Digitals i Arreglem Premià deien als seus canals coses com que si s'ha pogut fer això perquè no es fa diàriament o que potser valdria la pena fer venir la televisió més sovint. Preguntat l'Ajuntament sobre totes aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments, cosa que es vincula també a la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Nova actualització de les obres dels Corriols per part de l'alcalde ahir dimarts. Rafa Navarro servia de bon matí un altre vídeo a xarxes socials des de l'edifici del Voramar, on recorria les dues plantes de la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i parets i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs del futur pati. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat.
6: Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa. I veieu també doncs, les plaques de vinil, ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets per arribar doncs, en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
3: També ens diu Rafa Navarro que, paral·lelament a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades pel curs 2026-2027.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Molt bon dia, són 2:45.
8: Notícies en Xarxa Migdia, amb Jordi Casino.
7: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arbonès al Baix Penedès, així com de veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 30 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. Una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
9: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4/6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariano, facilitarà que hi hagi aquest ambient més tèrbol, també més humit.
7: Perquè fa les temperatures tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mig de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en el cas del Pla de Lleida. Gran part del país de 32 a 37 graus i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogó immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del al Cap de Creus i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
7: És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya al quart de l'any, Maite Polo.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
11: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
7: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
1: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
7: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extra no remunerades a la setmana.
1: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans, segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
7: Cultura, Modest Cuixart, a terra Sant Feliu de Guíxols.
1: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure a l'Espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres Garcia.
7: Esport, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
12: Continuaran la seva preparació. L'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra davant el Burnley a partir de 8:45. El Girona se les veurà amb el Castelló a 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:15 del vespre.
7: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 3:15.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: És la nostra portada d'aquest dimecres. L'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Masllorenç, i que ja mobilitza 30 mitjans aeris, mínim, entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament tant de Masllorenç com també de

0: en focus secundaris a 100 metres. Ara per ara, com bé comentaves, estan confinades diverses urbanitzacions. Entre elles està Mas Llorenç, està també el que seria Mas Albornès, està la de Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. La mesura també afecta les carreteres TB24, 2041, 2042, C51, Esteta, entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei de bus urbà de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat en diversos punts a causa d'aquest incendi. Pel que hem pogut saber a través de les xarxes socials i de bombers, aquest focus està llançant diversos focus secundaris i estan treballant per aturar el flanc esquerre. El cap hauria coronat i avança direcció a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció.
1: Doncs gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Estarem pendents. Pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Ávila. La seva extinció, però, evoluciona bé. El president Pedro Sánchez ha comparegut per fer balanç, un nou balanç aquest matí, i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per l'arribada de la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
3: I que nuestra principal prioridad es salvar vidas, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
2: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
3: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
2: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
1: I tot plegat, com dèiem, com Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar novament els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
4: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
5: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana. Facilitarà que també més tèrbol, també més humit.
4: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques, molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
5: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
4: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
1: Titular tràgic de la jornada, 6 minuts i 3 quarts de 3. Una dona ha estat assassinada a Barcelona Ciutat en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
6: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella, segons fonts policials. Va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i són 153 les dones assassinades per la parella o l'exparella des del 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar, a més, han quedat orfes la darrera dècada.
1: No s'aconsellarà igualtat.

0: Teva Menor ha condemnat el feminicidi durant una visita a Salt, al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya.
1: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, us ho dèiem en titulars, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
2: Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
3: L'ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
2: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. I, a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP.
0: I el grup de Junts al Congrés demana explicacions al govern espanyol pels problemes amb les proves PISA a Catalunya.
2: Ho fa l'endemà que el Ministeri d'Educació expliqués que va advertir ja fa més d'un any a la Conselleria del RAM que l'OCDE havia detectat una taxa d'exempció d'alumnes superior a la permesa en les proves. De la seva banda, el Sindicat de Professors de Secundària ha qualificat l'episodi d'irresponsabilitat i negligència i reclama depurar responsabilitats.
0: I el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, socialista, creu que l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, aprovat ahir pel govern espanyol, és un xantatge a l'independentisme que danya la credibilitat en la lluita contra la corrupció.
2: En una entrevista a la SER, el dirigent ha criticat que el govern espanyol hagi decidit aplicar la mesura d'amagat i ha assegurat que va en contra d'un dels compromisos històrics del PSOE contra la corrupció.
0: 3 minuts i 3 quarts de 3. Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de més que sí que es remuneren, la xifra arriba gairebé al milió d'hores extra setmanals.
2: Tot plegat, segons Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
0: Més detalls, Marc Dalmau, bon dia.
4: Bon dia. Des del 2019 s'ha detectat un increment del 45% de les hores extra, un fet que no afecta igual a tothom. Les dones fan ara un 183% més d'hores extraordinàries. En canvi, hi ha un augment molt més suau en homes, del 31%. Així, dones, joves i el sector serveis són els que més hores extra fan. Saida Elilu, que és la secretària de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
5: És un frau laboral i, per tant, la Caixa de la Seguretat Social deixa de tenir ingressos molt importants, també es vulnera els drets dels treballadors i treballadores, és un problema de salut laboral i és una dificultat també per conciliar la vida personal i laboral i també és una oportunitat perduda per crear ocupació. L'informe calcula que el volum actual de les hores extras equivaldria a prop de 26.000 llocs de treball a jornada completa.
4: I una altra dada, si ho quantifiquem en diners, el sector empresarial deixa de pagar 11,6 milions d'euros setmanals en concepte de sous i cotitzacions. A l'any, això són més de 600 milions d'euros que es deixen de percebre.
0: I més coses, Barcelona es posiciona com a punta de llança internacional davant el repte global de l'habitatge amb una cimera entre tots els sectors per debatre el fenomen i passar a l'acció. Serà amb un congrés dins la Smart City a principis de novembre. Aglutinarà més de 27.000 professionals d'un miler de ciutats de tots els continents.
2: Es dirà House Barcelona. Es farà del 3 al 5 de novembre i obrirà debat sobre tots els aspectes de la crisi mundial de l'habitatge, des de possibles canvis de normatives fins a vies de finançament. L'impuls a l'Ajuntament barceloní hi aplegarà governants, constructors i promotors i també el tercer sector social, l'acadèmia i entitats. El director del Congrés i de la Smart City Expo World Congress és Hugo Valentí.
6: El nostre objectiu no és organitzar un congrés més. I és que Barcelona porta molts anys demostrant que és capaç de liderar els grans debats urbans internacionals. I és per això que vam fer l'Smart City Expo al Congrés. Ho fem reunint governs, empreses i organismes de tot el món. Però ara volem fer un pas més. Volem que Barcelona sigui també la capital mundial del debat sobre l'habitatge. I no només del debat, sinó també de les solucions.
2: El més rellevant per al director de House Barcelona serà una reunió internacional d'alcaldes i alcaldesses perquè vol que marxin del Congrés havent conegut noves experiències i havent fet nous socis per afrontar el problema de l'habitatge.
0: Doncs encara a Barcelona, els veïns d'un tercer bloc afectats per l'esvoranc de la línia 9 podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons que han indicat fonts del Departament de Territori.
2: Es tracta de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. Els primers desallotjats que van poder tornar a casa ho van fer el 20 de juliol. L'incident va tenir lloc el 7 d'aquest mes i corresponien als números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles. Doncs bé, en total es van desallotjar 8 edificis i va haver uns 300 veïns afectats i el retorn s'està fent de forma gradual. El govern preveu que els veïns i veïnes del 60% dels habitatges evacuats hauran tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent.
0: Un 3:15 de la tarda, els productors pesquers de Palamós col·laboren amb una escola del País Basc per fomentar la formació de joves que es vulguin incorporar al sector i combatre així la manca de relleu generacional. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
7: Els pescadors de Palamós s'han coordinat amb l'escola Blas de Lezo de Pasaia, al País Basc, que forma futurs patrons amb un sistema dual. Gràcies a això, un dels seus alumnes està fent pràctiques a la Nova Meda, una embarcació de la flota palamosina d'arrossegament. El noi té una ajuda econòmica, de manera que la seva incorporació no suposa un cost extra per l'armador del vaixell. L'objectiu que es proposa des de Palamós és desenvolupar la formació dual des de Catalunya mateix. Cristina Manyes és la gerent de la confraria de pescadors local.
8: Ens agradaria molt que això es pogués fer des de Catalunya, o sigui, des de l'escola nàutico-pesquera poguéssim fer formacions duals i d'aquesta manera doncs, l'organització de productors pesquers estaria obertament a poder-hi participar i creiem que és la fórmula per poder motivar els joves a que vinguin al sector pesquer i que vegin doncs, el bonic que és aquesta professió.
7: Amb la formació dual, els alumnes combinen les classes amb pràctiques reals a bord gràcies a convenis entre l'escola i les barques. Un cop acabat el cicle, l'alumne ha sumat 8 mesos de pràctiques que li permeten tramitar més ràpidament la targeta professional.
0: I per tant, encara del sector primari, la paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
9: Aquesta decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment Lleida ofereix un centenar de places al pavelló número 3 de la Fira i uns 130 més repartits entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. Tanmateix, l'arribada massiva de treballadors per la campanya d'enguany a partir del 25 de juny s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé les 2.000, i un elevat nombre de persones dormint al ras a l'entorn dels pavellons, que ha arribat al màxim de 240, tot i que la paeria rebaixa la xifra actualment fins a les 180. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins al dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
0: I el govern ha posat en marxa l'ampliació del rec de Vingalis a la Serra del Rovelló, un projecte que permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre la Torre de l'Espanyol, Flix i Vinebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
10: El projecte, aturat des del 2010, es va reemprendre arran de l'incendi de la Ribera d'Ebre del 2019 i permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre els termes de la Torre, Flix i Vinebre. El conseller d'Agricultura ha destacat la importància de recuperar i modernitzar els regadius per al sector agrari, per ser competitius, però també per afrontar els reptes del canvi climàtic. Escoltem Òscar Ordeig.
11: Tenir aigua és el ser o no ser, eh? Ja ho hem vist, el canvi climàtic ha arribat per quedar-se, també aquest clima extrem, i evidentment serà molt difícil mantenir l'agricultura, la viabilitat. Nosaltres el que hem de fer els propers anys és garantir la sobirania alimentària com una prioritat a Europa i a Catalunya i donar totes les facilitats en inversions, infraestructures, simplificació administrativa, però també, evidentment, de suport del conjunt dels consumidors i dels catalans i les catalanes, als nostres productors. I també vol dir inversió.
10: El pressupost d'execució de les obres ha estat d'1,1 milions d'euros i forma part de l'estratègia de regadius 2025-2040.
0: 11 minuts i arribem a les 3. Guanyem Girona i Esquerra han presentat aquest matí la proposta del nou cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat, és a dir, un any. Girona FM, Pau Villafañe.
12: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxelles, quan fins ara n'hi havia sis. Però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou cartipàs.
13: El que hem fet és doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder doncs, executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer és acabar la feina feta.
12: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
0: I un treballador mort aquest dimecres al matí en un accident a la mina de potassa de l'empresa ICL Iberia de Cabanasses, a Súria.
2: Segons explica el sindicat Comissions Obreres, tot indica que l'accident s'ha produït per un despreniment en una de les galeries de la mina.
0: 10 minuts, arribem a les 3, moment per la cultura. I per començar, per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'Espai Thyssen del Monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present. Una oportunitat per veure com Cuixart encaixa la perfecció amb obres anteriors i posteriors a les seves. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
14: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
15: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
14: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'Espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina, també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.
16: Un dissabte convençut que el món no em podia sorprendre.
0: Escolteu, la Ludwig Band, també Detallets o Ginestà seran alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les Festes del Turó d'Olot. Es faran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions en total. Olot FM, Jan Bretxa.
17: L'Ajuntament d'Olot ha presentat aquest dimarts al vespre el cartell i un petit tast de la programació de les Festes del Turó 2026. Del 4 al 8 de setembre s'han programat un total de 122 actes. Detallets, Dani Nelo, Teràpia de Xoc, la Ludwig Band, la Rodona, Cerco, Dan Peralbo i Diversiones són alguns dels grups i artistes que passaran per la ciutat.
18: Que és que segueixin fent el centre de la ciutat, que la cultura popular segueixi sent el gegant, el cercaviles, xarangues, cobles, sardanes, segueixen sent alguns dels pilars fonamentals d'aquestes festes i veure a quantes ciutats del país podem veure concerts al centre d'una ciutat, barraques i la vida que es dona, quan la majoria de ciutats del país han fet les festes a les afores i han anat marxant. Per tant, aquesta essència acompanyada de la participació crec que les fa absolutament úniques.
17: Un altre protagonista de la tarda d'ahir va ser el cartell. D'enguany, l'element indiscutible de les festes era triat a través d'un concurs popular. L'obra guanyadora ha estat dissenyada per la il·lustradora Montse Solanilla. Més enllà de la música, la resta de la programació de les Festes d'Altura es donarà a conèixer les pròximes setmanes. Les mateixes entitats i associacions que s'encarreguen d'organitzar actes i iniciatives donaran a conèixer el conjunt de la programació que arribarà a les cases a mitjans d'agost amb un format nou.
0: Doncs ara sí, temps pels esports. Ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Dia de proves per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
19: Bon dia, Jordi. Continuant en la seva preparació, l'Espanyol s'enfrontarà, per exemple, al Burnley a partir de 8:45 de vespre en el quart amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies A Anglaterra s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós, ho farà davant el Castelló, a partir de 6:45 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa de Sant Oleguer a partir de 9:45. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
20: L'estadi Creualtenc, per tant, acollirà tres compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior, l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels tres amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castelló i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
21: Van ser 3 anys de la meva vida on m'ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè jugo al Sabadell.
20: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 9:45 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
19: I pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat Rafinha després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Més amistosos, en aquest cas de la primera federació, el Sant Andreu ha perdut aquest matí en el partit que l'enfrontava el Mallorca B per 1-0. Nacho González és el tècnic quadribarrat.
22: Partidos de pretemporada que, bueno, con que llegas con cierto cansancio y bueno, tratar de ir acumulando minutos en la medida de lo posible y bueno, ir cogiendo tanto a nivel condicional como a nivel de técnico táctico, pues a nivel condicional ir cogiendo esa base para lo que nos viene, y a nivel técnico táctico, pues bueno, retomar un poco lo que hicimos el año pasado y a eso añadir un poquito la gente, las nuevas incorporaciones que se vayan adaptando un poco.
19: Un Sant Andreu que ja anunciava que el dilluns començaran les obres per remodelar o per substituir la gespa al Narcís Sala. I en bàsquet, Darius Magí és el nou fitxatge de l'Ilerna Lleida per aquest curs 26-27. El bas americà arriba procedent del Burgan Brancès, on ha disputat 54 partits. Escoltem a Joaquim Prado, director de l'esportiu dels Lleidatans, on valorava positivament l'arribada d'aquest base nord-americà amb nacionalitat d'Armènia, i que aquest curs ha disputat un partit en les finestres classificatòries per l'Eurobàsquet, anotant 35 punts, 4 rebots, 7 assistències i 29 de valoració.
0: Gràcies, Jordi. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda.
23: La xarxa de comunicació local. Perquè...
24: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
25: El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja ahir a la matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot en feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
26: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
27: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha implementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retirades fotografies que es pitjaven a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors. I específicament sobre aquest cap de setmana on la comunitat acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però que vivim aquí sabem que això no és la veritat.
25: Al seu torn, Stop Contenidors Digitals i Arreglem Premià deien als seus canals coses com que si s'ha pogut fer això perquè no es fa diàriament o que potser valdria la pena fer venir la televisió més sovint. Preguntat l'Ajuntament sobre totes aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments, cosa que es vincula també a la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Nova actualització de les obres dels Corriols per part de l'alcalde ahir dimarts. Rafa Navarro servia de bon matí un altre vídeo a xarxes socials des de l'edifici del Voramar, on recorria les dues plantes de la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i parets i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs del futur pati. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat.
1: Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa i veieu també doncs, les plaques de vinil, ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets per arribar doncs, en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
25: També ens diu Rafa Navarro que, paral·lelament a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades pel curs 2026-2027.
24: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Protecció Civil manté a hores d'ara el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Massarbonès, al Baix Penedès, així com de les urbanitzacions de la Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola, per un incendi forestal a la zona. El foc, que ha mobilitzat més de 30 mitjans entre aeris i terrestres, també ha provocat el tall de diverses carreteres i s'espera la seva arribada a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció. Pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Ávila i la seva extinció evoluciona favorablement. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut per fer un nou balanç i ha demanat prudència perquè les pròximes hores seran decisives. A més, ha demanat als afectats pels nombrosos incendis del país que no es deixin portar pel pànic i segueixin les indicacions de les autoritats oficials.
5: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
4: Tot plegat quan Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. La consellera Olga Panés s'ha reincorporat a la feina després d'estar uns mesos absent per motius de salut. El conseller de presidència, Albert Dalmau, havia assumit les seves funcions des de mitjans d'abril, quan la responsable de salut va haver d'apartar-se forçosament del càrrec en fracturar-se el peroné en un accident domèstic. Segons consta en una resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es fa pública la reincorporació de la consellera de salut a l'exercici de les seves funcions en haver quedat sense efecte l'encàrrec a Dalmau decretat el 13 d'abril. I a Súria, un treballador ha mort aquest dimecres en un accident a la mina de potassa de Cabanasses. Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts oficials. Segons ha informat l'empresa ICL, els fets han tingut lloc al voltant de les 11 del matí, quan el treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus, on suposadament hi ha hagut l'esfondrament d'una paret. La companyia ha activat immediatament el protocol d'emergència i ha evacuat la mina, on hi havia unes 240 persones. L'empresa ha explicat que s'estan investigant les causes de l'accident conjuntament amb les autoritats competents. Davant el succés i en senyal de dol, l'activitat a la resta d'instal·lacions d'Iberpotash ha quedat interrompuda. L'aeroport de Barcelona-El Prat preveu operar 3.332 vols en l'operació sortida de les vacances d'agost, un 4,7 més dels que es van registrar en l'operació de l'any passat durant el cap de setmana de transició entre el juliol i l'agost, segons dades facilitades per l'operadora Aena. En concret, l'aeroport espera que el dia amb més vols sigui el divendres 31 de juliol, amb 1.142 operacions, 61 més que l'any passat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
1: El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja ahir a la matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot en feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
2: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
3: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble sorprenentment nets. Us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha implementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retallades fotografies que es pitjaven a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors. I específicament sobre aquest cap de setmana, on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però és que vivim aquí, sabem que això no és la veritat.
1: Al seu torn, Stop Contenidors Digitals i Arreglem Premià deien als seus canals coses com que si s'ha pogut fer això perquè no es fa diàriament o que potser valdria la pena fer venir la televisió més sovint. Preguntat l'Ajuntament sobre totes aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments, cosa que es vincula també a la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Nova actualització de les obres dels Corriols per part de l'alcalde ahir dimarts. Rafa Navarro servia de bon matí un altre vídeo a xarxes socials des de l'edifici del Voramar, on recorria les dues plantes de la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i parets i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs del futur pati. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat.
4: Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa. I veieu també doncs, les plaques de vinil, ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets. Per arribar doncs, en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
1: També ens diu Rafa Navarro que, paral·lelament a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades pel curs 2026-2027.
0: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia, informació.
5: El ple va aprovar per unanimitat i enmig d'un clima de consens i participació dos punts tan transcendents i il·lusionants com el que permetrà adquirir l'edifici de la cooperativa i el que dona curs a la candidatura premianenca al Pla de Barris. En el primer cas es va aprovar una modificació del pressupost a partir de romanent per un import de 352.827 euros, diners amb els quals aviat s'anirà a Madrid i es firmarà l'adquisició de l'edifici del carrer Sant Pau davant notari. Tot i la satisfacció i la sintonia dels grups municipals, des del PSC es va insistir en alertat del cost que ara tindrà la rehabilitació i en demanar que s'explorin bé les vies de finançament i subvencions, a la qual cosa l'alcalde va respondre que el govern ja té les alarmes posades per localitzar oportunitats de subvenció. Escoltem la portaveu socialista Luz Cànovas i Rafa Navarro.
2: El govern mateix no ha reconegut que necessita una rehabilitació profunda. Crec que ens hem de preocupar a tots. Compra ja està feta, hi havia romanent, però clar, quan tenim molts equipaments municipals que necessiten rehabilitacions i llavors, clar, doncs, acumulem un patrimoni més que necessita aquesta reforma, no?
6: A ningú se li escapa que un cop tinguem això absolutament culminat, hi ha una primera actuació d'urgència que paga l'Estat per poder assegurar, doncs, sobretot temes de sostre, i després el que hem de fer, ja tenim les alarmes posades en diferents línies de subvenció, tant a nivell de Diputació com a nivell de Unió Europea i Generalitat.
5: Pel que fa al Pla de Barris, el ple ratificava el paquet de projectes i pressupostos que ja es va entregar la setmana passada per mitjà dels quals s'optarà a fins a 25 milions d'euros amb 29 propostes d'actuacions al barri Tarter Maresme. L'alcalde va anunciar que la setmana vinent es convocarà una trobada amb els grups polítics per donar-los el detall de tots aquests projectes i que aviat també es donarà retorn als veïns del barri i al teixit associatiu.
0: Premià Mèdia, informació.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
0: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
8: Pues la cosa es así, verá.
9: Es impresionante.
10: Me encanta, me encanta.
11: Mola.
12: Me gusta como suena.
13: Qué bonito.
0: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
14: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
15: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
16: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
15: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
17: Estàs escoltant?

0: escuchando Fercho.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: El Parc del Palmar tornarà a ser l'epicentre de la música en directe el pròxim 26 de setembre amb la celebració de la 15a edició del Gafa Rock, un festival ja consolidat al calendari cultural de Premià de Mar i del Maresme. I després de la festa de presentació que es va fer el passat 18 de juliol a Barcelona, avui volem conèixer tots els detalls o els que ens vulguin explicar d'aquesta edició tan especial, i per això ens acompanya en Jordi Gaya, que és un dels organitzadors del festival. Benvingut, Jordi, com estàs?
1: Bon dia.
0: Primer de tot, per fer una mica de context, per qui ens estigui veient o escoltant, com podem explicar què és el Gafa Rock?
1: Val, doncs el Gafa Rock és una iniciativa que va començar, clar, no són 15 anys, són 15 més un, perquè vam passar una pandèmia. Va ser una iniciativa que va començar per part de l'Alfonso, que també és el que s'ha encarregat de la part del festivalín, a la Festa Major. I res, bàsicament el que es pretenia és una plataforma per grups novells que comencen, que necessiten, que no tenen un escenari on poder donar-se a conèixer.
0: Parlàvem d'aquesta 15a edició, d'aquests 15 anys més un. Com ha arribat a consolidar-se el Gafa Rock per quedar-s'hi a Premià de Mar i al Maresme?
1: Doncs a base d'esforç, d'entrega i de passió, perquè tota la gent que està, que forma part d'aquest projecte, doncs així és voluntària i ho fa perquè li surt de l'ànima.
0: Per tant, parteix o té com a base la voluntat de la gent de participar gairebé altruïstament, no? Perquè això tingui una continuïtat amb el pas del temps, no?
1: Correcte. Tu pensa que això portem, doncs, un any preparant aquesta edició, igual que totes. Quan acaba una edició ja ens posem en la següent. Clar, tot això suposa una sèrie d'hores, de reunions, de decisions, doncs, que s'han de prendre, i que és una feina que s'arrossega durant tot una gran part de l'any.
0: Parlem d'aquesta 15a edició. Entenc, i a més la festa aquesta prèvia que veu fer ja ens explica que serà especial per diferents motius, no?
1: Clar, home, el que volíem donar, fer un remarcar-ho seria aquesta 15a edició, perquè estem molt contents d'haver arribat fins a aquests 15 anys. I, per exemple, vam aprofitar l'edició, la primera edició, és que va ser com una prèvia el que vam fer a Barcelona. Vam portar una miqueta de Premià a Barcelona. La idea era agafar un grup que ja havia passat amb un grup que no hi ha passat. I ens va agradar molt, vam fer sold out i creiem que repetirem.
0: Molt bé.
1: És com una prèvia.
0: Molt bé, és a dir, que potser aquesta festa que vau fer de portar Premi a Barcelona pot ser també l'inici d'alguna altra cosa, no?
1: Correcte, esperem que sigui així. Sí.
0: Em deies fora de micro que no serà l'única cosa que potser sorteix o que surt derivada d'aquest Gafa Rock. M'explicaves que també voleu constituir-vos com a entitat, no? Més enllà del festival que ja feu anualment.
1: Sí, diguem que aquest petit projecte ha anat creixent, ara estem en un moment molt dolç, que hem crescut, ens hem... La idea és obrir-nos com a entitat, perquè el que ens agradaria és arribar a constituir com una productora cultural, com a mínim a nivell de Maresme. Mica en mica, i anar podem fer des de concerts, dinars, presentacions de llibres. També tenim la idea d'un petit festival de documental. Vull dir que sigui el Gafa Rock, que sigui un paraigües per poder gestionar altres activitats, per donar una miqueta de vida a nivell cultural en el Maresme.
0: Molt bé, Jordi, parlàvem abans de que més enllà del Gafa Rock participes en moltes altres mogudes. Com podríem explicar o com podríem descriure ara mateix el panorama musical i cultural de la nostra comarca? Creus que està en un moment tan dolç com està el Gafa Rock? O podria anar millor?
1: Jo crec que està en un moment molt dolç. Per sort vivim en una comarca on hi ha iniciatives musicals molt potents que han de donar veu. El panorama és molt ampli. Sí que és veritat que hi ha una sèrie de corrents més joves, juvenils, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres tenim una idea amb la que compartim i participem any rere any, però dic que estem en un territori molt ric. Musicalment i culturalment és molt ric, el Maresme.
0: Amb tot plegat, parlàvem d'aquesta festa que vau fer el dia 18 de juliol a Barcelona. Estem al mes de juliol, però d'aquí res ens plantarem ja al setembre. Explica'ns una mica com teniu pensat aquesta 15a edició del Gafa Rock. Quin dia serà, on serà i el que ens puguis avançar.
1: Val. El Gafa Rock aquest any sí que sempre ho fem la segona de setembre, però aquest any ens hem anat una mica allà. Serà el dissabte 26 de setembre. Començarem, com sempre, entorn a les 6:30 de la tarda. I aquest any sí que tenim algunes sorpreses reservades, perquè és una quinzena edició i 15 anys no es fan tots els dies. Malauradament no us puc acabar de dir el cartell en si, però sí que us puc dir que hi haurà unes sorpreses grans, com per exemple el retrobament d'un grup molt mític a nivell de Maresme, de Barcelona i gairebé a nivell nacional, tot i que va sorgir d'aquí, de Premià Vilassar, que fa molta il·lusió. També, i, bueno, nous elements, com per exemple que tindrem un DJ que ens acompanyarà entre canvi i canvi de grups per amenitzar tot una mica la vetllada. Mantenim els food trucks, mantenim el market i totes les ganes de que vingueu i veure'ns.
0: Molt bé. Avui no ens pots desvetllar això, perquè entenc que d'aquí alguns dies ho fareu a través de xarxes socials.
1: Sí, és el que et deia. Malauradament estem parlant d'una setmana, màxim dos, ja farem la presentació oficial del cartell amb tots els grups de l'edició d'enguany.
0: Ens parlaves d'una de les novetats que serà aquest DJ, suposo que d'alguna manera perquè no baixi una mica el suflé de la festa, no?, entre actuació i actuació.
1: No és perquè no baixi, sinó per afegir-li, per donar-li un puntet més. Sempre tenim els canvis entre grup i grup que poden ser més feixucs, sí que posàvem una llista de música o alguna cosa així, i volem un element més participatiu, més dinàmic, que el tindràs allà en l'escenari, que el podràs veure i compartir.
0: Doncs això serà una d'aquestes novetats que hi podrem veure. Per qui no hi hagi estat mai al Gafarró, com podríem explicar l'ambient que s'hi viu durant aquella jornada?
1: És com la millor festa per despedir l'estiu, perquè ja estem en el setembre, els xiringuitos ja estan tancant, i és com, no sé, veient todavía que una i más. Estem parlant d'un festival a l'aire lliure, en un parc, amb gespa, palmeres, que hi pot anar gent de totes les edats, i bàsicament tot sota un ambient festiu.
0: Parlàvem de 15 edicions, 15 anys, suposo que l'experiència doncs, és un grau en tot això, però quina és la part més complicada o més delicada o que més feina us comporta durant tota la preparació, durant tota la prèvia que feu del festival?
1: Reunions.
0: Sí, eh?
1: Reunions. Reunions i reunions. És el més complicat, però al cap i a la fi, que nosaltres quan acabem una edició descansem una miqueta, però després ja es comença a parlar amb la següent. Però sí que hi ha moments molt macos, com és, per exemple, quan ens trobem, i ja et dic que, per sort, el grup ha crescut i ens podem fer una trobada amb les propostes que vindran l'any que ve, ho votem tot entre tots, i, bueno, és les dinàmiques i les sinergies que es creen entorn a aquest grup.
0: Molt bé, suposo que el fet aquestes sinergies que es fan, suposo que també ajuda moltíssim a fer comunitat, no? Parlàvem de Premià de Mar, però també suposo de la comarca, el Maresme.
1: Correcte, clar, aquí pensa que ens hi trobem gent, sobretot del poble, que som el nucli dur, però, bueno, Mataró el tenim aquí al costat, el Masnou també, i la xarxa és això, justament xarxa, que ens anem abraçant entre els diferents pobles i tothom ens coneixem entre tots, i això fa que puguem arribar al públic i la xarxa segueixi creixent perquè no para de créixer.
0: Molt bé. Doncs Jordi, gràcies per acompanyar-nos. Estarem molt pendents a les xarxes socials del Gafarroc per conèixer aquestes novetats, per conèixer aquest cartell i per poder gaudir doncs, el dia 26 de setembre d'aquesta 15a edició. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Números espaterrans de visualitzacions a les publicacions que va fer Premià Mèdia a xarxes socials durant la Festa Major. Enguany, l'emissora municipal reforçava la política adoptada en edicions anteriors de servir petits reportatges de seguiment, sobretot en vídeo, però també en fotografies, dels actes principals de la festa, però també d'altres moments i situacions que poguessin ajudar a dibuixar el batec d'un esdeveniment tan especial. La publicació d'aquestes càpsules es va iniciar el mateix dia de l'Eufòria i es va tancar el dilluns dia 13 de juliol amb els últims resums. I de cada publicació se n'ha fet el registre de visualitzacions al llarg d'una setmana. El resultat fa feredat, les visualitzacions de les 26 publicacions que es van fer als 5 canals per on van ser publicades, Instagram, Facebook, TikTok, X i YouTube, van ser en total 533.518. Mirat amb més detall, destaquen coses com que la xarxa on es van acumular més visualitzacions va ser previsiblement Instagram, seguida de Facebook i TikTok. El vídeo que de llarg va triomfar més va ser el que vam gravar el dia del desembarcament des de la platja, on demanàvem a la gent de la platja que ens digués sense dir-nos-ho, és a dir, amb una pista clara d'on venien. Aquest vídeo va sumar al llarg de 7 dies, prepareu-vos, 213.858 visualitzacions. Després d'aquest, i a molta distància, trobem un recull fotogràfic del desembarcament que vam publicar el dia 8, un parlament motivador de l'Ester i el Martí, el vídeo del desembarcament o el sopar popular de l'Eufòria. El total de visualitzacions dividit pel volum de publicacions evoca una altra dada rotunda. Cadascuna de les publicacions va tenir de mitjana 20.500 visualitzacions. Tot i que el model de seguiment de la Festa Major d'enguany no és prou antic com per fer una comparativa de xifres, a manera d'aproximació podem dir que l'any 2025 els vídeos que va publicar Premià Mèdia van tenir de mitjana 1.600 publicacions, cosa que dona fe de fins a quin punt l'emissora municipal ha guanyat seguidors i impacte a la xarxa.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: I avui nou episodi musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens parla d'artistes i bandes al Maresme. Avui ens parla de la Free Fall Band, un projecte que neix a principis de la dècada del 2010 amb la voluntat de crear una proposta basada en la melodia, les harmonies vocals i també les grans tradicions del pop internacional. Endavant, Sergi.
3: Doncs sí, nou programa musical, i avui anem amb una banda completament diferent, diria jo, al que hem fet fins ara, The Free Fall Band.

The Free Fall Band és una banda originària de Mataró, formada per 5 músics que des dels seus inicis van apostar per un camí poc habitual dins l'escena catalana, compondre i interpretar les seves cançons íntegrament en anglès. El projecte neix a principis de la dècada de 2010 amb la voluntat de crear una proposta basada en la melodia, les harmonies vocals i les grans tradicions del pop internacional.

Els primers anys del grup estan marcats per una ràpida projecció dins el circuit independent. Poc després de començar a actuar, The Free Fall Band aconsegueix destacar en diversos concursos i certàmens de música emergent. Entre els seus primers reconeixements hi ha la seva condició de finalistes de les demoscòpiques de Mondo Sonoro i especialment la victòria a la categoria de pop-rock del prestigiós concurs Villa de Bilbao l'any 2011, un dels certàmens per a bandes emergents més importants de l'estat.

Aquests reconeixements els permeten començar a actuar en escenaris cada vegada més rellevants. Durant els seus primers anys participen en festivals destacats com el Jazz Aldia de Donosti, el Faraday o el Pop Arp, compartint cartell amb artistes consolidats i guanyant visibilitat dins l'escena independent. La projecció del grup continua creixent i els porta a actuar en esdeveniments de gran repercussió. Un dels moments més destacats arriba amb la seva participació al Primavera Sound, una de les cites musicals més importants d'Europa. Paral·lelament, també tenen l'oportunitat d'exercir de taloners de figures internacionals, entre elles el mític Rodríguez, durant el seu concert a Barcelona.

Vinga, va, tot i que he comentat... Anem a parlar de la discografia, vale? Però tot i que he comentat que era una banda que exclusivament cantava en anglès, sí que tenen certs punts, com acabeu d'escoltar, doncs que canten en català i fins i tot en castellà, també. Anem a parlar de discografia. El primer gran treball arriba amb Elephants Never Forget, un àlbum que manté l'essència del grup, però amb una producció més madura i ambiciosa. Molts seguidors consideren aquest treball com el punt de consolidació definitiva de la banda, o la seva personalitat sonora queda plenament definida.

La banda també ha participat en diversos projectes col·lectius i recopilatoris. És el cas de Mini Música Volumen 4, La Educación, una iniciativa vinculada a la música familiar i infantil, o The Mirrors, La Llum a les Ones 2013, que mostra la seva presència dins diferents projectes de l'escena independent catalana.

I finalment també trobem treballs com The Free Fall Band, una referència més dins una discografia que, sense ser extensa, destaca per la coherència artística i per una identitat molt marcada. En tots els seus llançaments, The Free Fall Band ha mantingut una línia clara basada en la melodia, les harmonies vocals i una sensibilitat pop que els ha convertit en una proposta molt única.

Vinga, va, anem a per l'estil i les influències d'aquesta banda, que és una mica curiós, i és que l'estil de The Free Fall Band gira al voltant del pop melòdic més clàssic, aquell que dona una importància absoluta a les harmonies vocals, a les melodies memorables i als arranjaments cuidats. Tot i ser una banda contemporània, el seu so sembla fora del temps, allunyat de les tendències modernes més immediates i molt vinculat a la tradició del pop dels anys 60 i 70. També tenen fins i tot aquell punt de música electrònica dels finals dels 70-80, aquella música industrial que va posar tant de moda Duran Duran i Depeche Mode.

Entre els seus referents més evidents hi trobem, òbviament, com igual que molta gent, The Beatles. La influència del grup de Liverpool es pot percebre en molts aspectes. Les harmonies vocals treballades, les estructures melòdiques, els arranjaments plens de detalls i aquesta capacitat de crear cançons aparentment senzilles, però molt sofisticades quan s'analitzen amb deteniment. Especialment recorden a l'etapa més melòdica i experimental dels Beatles, la que va des de Rubber Soul fins a Abbey Road. Un altre referent fonamental és The Zombies, una de les formacions, per mi, més infravalorades de la denominada British Invasion, juntament amb The Kinks. D'ells hereten, especialment, les harmonies vocals elegants, l'ús de teclats amb molta presència i una sensibilitat molt particular per construir atmosferes suaus i sofisticades. En molts moments, fins i tot, The Free Fall Band transmet aquesta mateixa sensació de pop refinat i delicat que caracteritzava discos com Ed Odyssey and Oracle. Precisament anem a escoltar una cançó del àlbum, aquest Odyssey and Oracle, que us he comentat, que és Time of the Season de The Zombies, amb un solo d'orgue Hammond de Rod Argent espectacular.

vocals, guitarres netes amb poc efecte, línies de baix molt melòdiques i teclats que omplen l'espai sense dominar-lo. No és una música basada en riffs de guitarra contundents ni en grans explosions sonores, sinó en l'acumulació de petits detalls que van apareixent, escolta rere escolta. I never given a damn, you praise my soul.

0: En definitiva, The Free Fall Band representa una visió molt particular del pop, elegant, atemporal i profundament influenciada pels grans mestres de la melodia. I això és tot. Fins aquí aquest episodi d'aquesta setmana de música comarcal del Maresme i ens retrobem a la propera setmana amb més música. Fins una altra.
1: Els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, va acudir a l'acte que es feia dissabte 18 de juliol al Tecnocampus de Mataró, convocat pel Departament de Territori per explicar als alcaldes maresmencs en quin punt es troba el desplegament de l'anomenat Conveni del Maresme, que recull les actuacions previstes pels pròxims anys a la comarca en matèria de mobilitat, especialment els nous accessos a la C32 i la pacificació de la N2. En l'acte es van exposar els aspectes principals d'aquesta transformació i se'n van actualitzar dates i terminis. I entre altres informacions, es va indicar que aquest mateix estiu es licitaran les obres de pacificació del tram de Mataró de la carretera nacional i que està previst aprovar els projectes per al Baix Maresme els pròxims mesos per tal que les obres comencin el 2027, tot plegat en el marc d'una transformació que des del govern es defensa sobretot en la necessitat d'avançar en matèria de mobilitat sostenible i integrada. Escoltem Salvador Illa i Sílvia Paneque en un vídeo publicat per la Generalitat.
2: Ets del Maresme, això t'interessa. Estem transformant la C32 i la Nacional 2 per millorar la mobilitat de tota la comarca.
3: La Nacional 2 suporta encara massa trànsit i, en canvi, la C32 està infrautilitzada. Aquest és un model que no es correspon en absolut a les necessitats del territori.
2: Per això estem actuant de manera coordinada sobre les dues grans infraestructures de mobilitat que vertebren el territori.
3: Millorarem la C32 amb nous accessos i millorant els ja existents perquè entrar i sortir de l'autopista sigui més fàcil. I convertirem la Nacional 2 de manera progressiva en un passeig urbà més integrat, més amable per la ciutadania.
2: Més arbres, més espai per caminar i per anar en bicicleta i més connexió amb el front marítim.
3: En definitiva, una mobilitat més segura, millor, més ben connectada.
2: Estem davant d'una de les transformacions urbanes més importants del Maresme.
1: Recordem que aquest conjunt d'actuacions, que segons el govern també s'acompanyarà de millores en matèria de transports públics, compta amb el finançament per part de l'Estat de 384 milions d'euros fins al 2032. A l'acte de dissabte a Mataró no hi va acudir l'alcalde de Premià de Mar ni en qualitat d'alcalde ni en qualitat de president del Consell Comarcal, però sí que ho va fer el grup socialista premianenc. La seva portaveu, Luz Cànovas, es felicitava poc després de totes les actuacions anunciades pel govern de la Generalitat en un vídeo a xarxes socials.
4: 80 milions d'euros que es destinaran al Baix Maresme amb aquest conveni del Maresme. I com afectarà això a Premià de Mar? Pues tindrem per fi realitat. El 2027 començarem a veure la pacificació de Nacional 2, que inclourà, entre d'altres, carril bici i places d'aparcament. També tindrem la sortida de la C32, tan desitjada i tan important pel nostre municipi, amb una sortida només que col·lapsa l'enllaç amb la mateixa. I també la línia d'autobusos que connectin tot el Maresme. Tot això anirà acompanyat, com no, d'actuacions com les que recull el Pla de Rodalies amb millores a la nostra estació i amb la construcció de la nova baixador de Renfe i també millores al transport públic amb augment de les línies d'autobusos que connectaran Premià de Mar amb tota la comarca.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: Les plataformes ciutadanes Millorem Bus Baix Maresme i la premianenca Arreglem Premià, grup de veïns a Facebook, han emès un comunicat per denunciar la situació que es produeix ara mateix a la marquesina de l'autobús urbà C-18 a la plaça Doctor Ferran, que pel que ens diuen fa moltes setmanes que té un vidre completament trencat, com testimonien les fotografies que han publicat, i sobre el qual asseguren que han rebut nombroses queixes i peticions per part de veïns. Segons diuen, des d'Arreglem Premià, s'ha comunicat a l'Ajuntament a través de l'aplicació Premià Actua, mentre que Millorem Bus registrava sengles instàncies per reclamar solucions a l'Ajuntament i al Departament de Territori. Malgrat, diuen, el risc evident que representa aquesta instal·lació precària, cap de les dues administracions no ha donat encara resposta a cap de les comunicacions que s'han fet i per això ho han traslladat a la premsa. Diuen aquestes dues plataformes que la seguretat de la ciutadania ha de ser una prioritat absoluta.
1: Premià Mèdia, informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que s'havia de celebrar avui. Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
2: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir. Mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
1: El nou model ja tenia garantida l'aprovació del Consell, el Consell de Política Fiscal i Financera, perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. A més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP. I els bombers treballen en un incendi de vegetació forestal en una zona de difícil accés al pic de Salòria, al terme 2 de Civís, a l'Alt Urgell. Les flames es troben a més de 2.000 metres d'altitud i és impossible arribar-hi amb mitjans terrestres, per la qual cosa s'han mobilitzat 3 helicòpters dels bombers d'Andorra per traslladar-hi efectius i que puguin combatre les flames in situ. A més, hi ha 2 mitjans aeris combatent les flames i 7 dotacions terrestres mobilitzades a la zona. Tot això en un dia de molta activitat pel foc. A l'incendi forestal dels nuclis de Masllorenç i Massarbonès, entre el Baix Penedès i l'Alt Camp, els bombers informen que ha baixat la intensitat i que està pràcticament perimetrat, tot i que l'incendi es manté actiu. El treball dels més de 50 mitjans desplaçats, entre terrestres i aeris, s'ha centrat ara en ancorar el foc a una zona de vinyes i a controlar que no s'escapin els diversos focus secundaris que ha generat el flanc esquerre. Recordem que Protecció Civil manté prop de 500 persones confinades entre els municipis i urbanitzacions de la zona. La Guàrdia Civil de Tarragona ha desplegat un ampli operatiu contra una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de drogues aquest dimecres i en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès. Els agents han fet entrades i escorcolls autoritzats judicialment a Reus, Riudoms, El Catllar, Calafell i Vilaseca, al Camp de Tarragona, així com a Vilafranca del Penedès i Cubelles. La causa està declarada secreta per decisió judicial i, de moment, no han transcendit detalls sobre el nombre de detinguts ni sobre el material intervingut. Els diputats Francesc de Dalmases, de Junts, Marc Veses, d'RC, Andrés García Berrío, dels Comuns i Xavier Pellicer, de la CUP, han demanat aquest dimecres al govern que es posicioni sobre la proposta de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de multar el mitjà a la directa arran de les investigacions publicades sobre els policies nacionals infiltrats en moviments socials i independentistes. Veses ha recalcat que es tracta d'uns fets que són d'extrema gravetat en una roda de premsa al Parlament. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja ahir a la matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot en feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
5: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
6: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble, sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha incrementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retallades fotografies que es pitgen a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors. I específicament sobre aquest cap de setmana, on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però és que vivim aquí, sabem que això no és la veritat.
4: Al seu torn, Stop Contenidors Digitals i Arreglem Premià deien als seus canals coses com que si s'ha pogut fer això perquè no es fa diàriament o que potser valdria la pena fer venir la televisió més sovint. Preguntat l'Ajuntament sobre totes aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments, cosa que es vincula també a la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Nova actualització de les obres dels Corriols per part de l'alcalde ahir dimarts. Rafa Navarro servia de bon matí un altre vídeo a xarxes socials des de l'edifici del Voramar, on recorria les dues plantes de la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i parets i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs del futur pati. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat.
7: Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa. I veieu també, doncs, les plaques de vinil ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets per arribar, doncs, en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
4: També ens diu Rafa Navarro que, paral·lelament a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades pel curs 2026-2027.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
8: Dimecres 15 de juliol a Mataró es va presentar l'ampliació del Tecnocampus per mitjà d'un nou edifici de 13.000 metres quadrats en un acte en presència de l'Ajuntament i la Generalitat, que durant l'acte va anunciar que hi ajudarà amb 2 milions d'euros. I era la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que a banda d'anunciar aquesta col·laboració en el finançament, que se sumarà als 18 milions d'euros que el Tecnocampus ha demanat amb un crèdit al BBVA, va parlar en l'acte de la voluntat de la Generalitat de reforçar lligams amb aquesta institució adscrita a la Universitat Pompeu Fabra. Recordem que el nou edifici, que s'ubicarà entre els carrers Narcís Monturiol i Arenys, haurà d'estar enllestit l'any 2029 i suposarà un increment de la infraestructura actual del Tecnocampus d'un 25%. Hi haurà un aulari obert per a formació professional amb noves famílies formatives, espais de simulació, laboratoris i una petita residència per a estudiants i per a professorat i intercanvis. També tindrà un auditori de mida mitjana i nous espais d'aparcament.
3: Premià Mèdia. Informació.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: El mercat de lloguer a Catalunya ha canviat profundament arran de les últimes lleis per contenir els preus i protegir els llogaters. Per entendre com afecten aquests canvis al nostre dia a dia i resoldre els dubtes més freqüents que podem tenir, parlem amb l'Oriol Contreras, tècnic de l'Oficina Municipal de l'OMIC, de la Informació al Consumidor, l'OMIC, benvolgut a la ràdio.
2: Moltes gràcies.
1: Per començar i posar-nos una mica en context i per saber quina és la situació que tenim actual del lloguer en el municipi i bueno, quins són els principals problemes, ens pots explicar què es troben avui en dia els veïns i veïnes que busquen un habitatge?
2: No cal que ho descobreixi jo, pues, que tenen dificultat, un, en trobar habitatge, i dos, en que el preu s'ajusti a una butxaca, no? que sigui compatible, és a dir, que puguin arribar a pagar-ho. És a dir, falta d'habitatge i el preu. I això és el que les administracions doncs, es dediquen a regular, no? Evitar aquest preu per sobre del que la gent podria arribar a pagar i que hi hagi més habitatge en el mercat, no? Que això fa, evidentment, que baixi el preu i que també hi hagi més opció a accedir-hi. Jo quan estudiava dret, me'n recordo que podies escollir matèries, d'acord? I jo no agafava el laboral i no agafava el tributari de les gestories, hola, per què? Perquè hi havia una tendència a anar actualitzant-se sempre les lleis. Cada any hi havia una normativa nova. I jo què agafava? Dret civil o agafava, per exemple, el dret d'arrendaments urbans, perquè era bastant estàtic, doncs veto aquí, que no para d'actualitzar-se, que no para ara últimament, no? Hem d'anar fent pedaços. A més, hi ha una llei d'arrendaments urbans que no la, diguéssim, no la modifiquen en total, sinó que van fent pedacets. No? Ara ve parlar del preu, ara ve parlar dels límits, ara ve parlar de que farem més pisos, ara ve parlar dels grans tenidors, que ho comentarem, i aquests pedacets realment dificulten. Llavors, què passa? Que fins i tot ara va haver-hi una aprovació d'una llei a principis d'any, que deia que es prorrogarien 2 anys més, no? Als contractes que vencien, i durant 3 mesos va estar en vigor, va arribar al Congrés dels Diputats i es va votar que no. Llavors, què tenim? De part de que hi ha multituds de lleis i, per tant, multituds de contractes firmats en èpoques diferents i que se'ls aplica una llei diferent, tenim aquests darrers 3 mesos on algú se li va renovar el contracte. Tu imagina't, algú se li va renovar el contracte per 2 anys més, va arribar el mes de març, el Congrés va dir que aquesta llei no es podia aplicar, o aquest apartat de la llei, què fem amb aquesta gent que durant 3 mesos s'han estat renovant els contractes? Bé, doncs el que vull dir és que hi ha molta legislació, que està complicat, però que aquests són els temes que s'intenta lluitar.
1: I comentaves que les lleis estan en constant canvi. En quins termes ens trobem ara? Quins són els paràmetres?
2: Ara el que tenim, i sobretot on vivim, que és el Maresme, i en aquest cas a Premià, és la que se'n diu la contenció de preus. Vale? S'ha aconseguit, sobretot des de Catalunya, fer unes zones en les quals els preus no poden pujar. Ara parlarem de les condicions, i en quines condicions. I el que no crec que s'hagi aconseguit i que costa moltíssim és que hi hagi, evidentment, més habitatge. Per tant, la problemàtica que té la gent avui en dia quan té que no només contractar de nou, sinó renovar un contracte, tu estàs vivint amb un contracte de lloguer i se't renova, és sobretot el tema preu. Ara està molt perseguit, sancionat, fins i tot, no complim la normativa sobre aquest límit de preu.
1: Clar, i comentaves que aquí cada cop més municipis catalans també, incloent-hi el municipi de Premià de Mar, estan declarats com a zones de mercat residencial tensionat. Què suposa exactament aquesta declaració a la pràctica per a algú que vol llogar un pis?
2: T'ho explicaré més a més pel qui també té un pis i se li renova actualment. Són tant els que volen accedir com els que se'ls renoven. Pues, si tu tens un contracte de lloguer que has estat pagant una renta durant els darrers 5 anys i ara se t'ha de renovar, no es pot augmentar, o sigui, se't renovarà el contracte i no es pot augmentar la renta més enllà del que se t'ha estat cobrant durant els darrers 5 anys. Però no només a tu, sinó que ara passo a la segona part. També el que vingués de nou. Imagina que et diuen, pues, tu no et vull renovar el contracte, però està cobrant 1.000 euros durant els darrers 5 anys, 1.000 euros al mes, però tu no te'l vull renovar, no? que algun arrendatari pensarà, ah, esclar, ara si limitem el propietari que pugi la renta pues a 1.200 no pot, ha de fer aquests 1.000, no?, que estava cobrant fins ara, pues anirà un altre inquilí. No, perquè llavors aquí està la segona part. Els nous arrendataris diran què es pagava en aquest contracte durant els darrers 5 anys? 1.000 euros. Pues vostè no en pot cobrar, tot i ser un inquilí nou i un contracte nou, més enllà dels 1.000 euros i a l'IPC, val? Aquest petit increment. I d'aquí no es pot augmentar. I encara et diré més. Aquí hi ha una diferència entre si el propietari és petit o gran tenidor. És un concepte que es fa servir molt darrerament, perquè la normativa així ho diu, i s'ha d'explicar. En zones tensionades, el propietari no pot tenir més de 5 propietats. Bueno, sí que es pot tenir, però si les té, llavors és un gran tenidor i té unes condicions diferents. En zones no tensionades serien 10 propietats. Què passa si ets un gran tenidor? Que el límit que et posa la llei de posar el preu, val, ja no és només el dels darrers 5 anys, sinó que has de complir amb un índex que la Generalitat, en la seva web d'habitatge, té establert, no? Té fet els seus estudis per tenir aquest índex de límit. Llavors, aquest gran tenidor no pot superar ni l'índex ni pot superar els darrers, la renta dels darrers contractes. Si ets un petit tenidor, t'has d'estar a la renta dels darrers 5 anys. Si ets un petit tenidor, imagina quantes circumstàncies hi ha. Si ets un petit tenidor i és el primer dia que poses en lloguer el teu pis, comences ara, no tens una renta anterior amb què comparar. Llavors, què t'has de fer? Com a límit, a l'índex de la Generalitat. Vale? Si recapitulo, si ja ha estat aquest contracte funcionant durant uns anys, no es pot renovar o no es pot fer de nou amb una renta superior a la que ha estat cobrant fins ara. Si és nou, el límit està ja no amb la renta anterior, sinó amb aquest índex de la Generalitat.
1: Molt bé, i m'agrada el que has comentat abans, de que qui vulgui llogar un pis, si és un nou arrendatari, pot, un nou inquilí, pot demanar que no sigui superior la quota en el anterior que hi havia ell. Això jo crec que molta gent no ho sap i s'aprofiten, els que lloguen els pisos, d'augmentar el preu d'aquest pis.
2: Evidentment, molta gent no ho sap, i aquí la gran dubte, que se'm pregunta moltes vegades, és com pots saber si tu vas a un pis nou. Bueno, la llei el que diu és que si és a través d'un API, d'un agent de la propietat immobiliària, ha d'indicar en l'oferta el preu que s'estava cobrant fins ara. Em pots preguntar, i com sé jo que el que diu és cert? Val, d'acord, no li podem exigir, que podríem dir-li, ensenyi vostè el contracte anterior, perquè hi ha una sèrie de dades que no té per què ensenyar-me, però tots sabem que quan un contracte de lloguer és legalitzat, és com diu la llei, ha de tenir la fiança dipositada a l'Institut Català del Sòl. I en allà sí que podem consultar. Escolti, quina és la fiança que hi havia dipositada? I sapiguem quina és la fiança, sabrem quina és la renta. Això sí, hem d'investigar. S'entén que si hi ha una transparència en la contractació, el que està oferint aquest contracte de lloguer ja hauria de dir-nos, no? Si no ho fa, això és sancionable, això és denunciable. I això es pot anar a l'usuari, al ciutadà, a l'Oficina del Consumidor o a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Però, esclar, a veure, al final, no diria dur-los a quatre pessetes, però ens estan venent alguna cosa que al final és complexa, perquè com puc jo denunciar, o quin sentit té jo denunciar un propietari d'un pis de lloguer que jo començo ara i que tinc que estar 5 anys convivint? Som dos parts amb un contracte propietari, inquilí, ara pues, arreglem això, ara em passa allò, i jo l'he denunciat. Jo penso que el tema de la denúncia està fet més pels grans tenidors i els fons voltors. Sí. Llavors, si tu tens un edifici sencer on estàs posant unes rentes que no són les que toquen, denunciem-ho i, entre cometes, ens carreguem aquest gran fons. Però amb una relació de particular, quasi bé a particular, no m'hi posaré. És molt difícil posar-se a denunciar. Per tant, més val que hi hagi una transparència inicial i que tots tinguin bones paraules, perquè si ja comencem amb mal peu, malament.
1: Clar, després és més complicat ja posar-hi una
2: solució. Qualsevol cosa. Ah, se m'ha trencat l'extractor, se m'ha trencat la caldera, no funciona. Sí, però tu m'has denunciat.
1: Clar.
2: A part que saps que de 5 anys següents no et tornaré a renovar. Al final, la balança entre propietari i arrendatari mai ha estat equilibrada. No crec que ho estigui mai. Tu només t'agafes un contracte de lloguer i algú que visqui de lloguer i s'agafi el seu contracte i de les 20, 30 o 40 clàusules, 29 o 28 són obligacions de l'arrendatari. Una és la del propietari, que és deixar-te estar vivint a canvi de pagar, ja comencem. Vull dir que no està mai equilibrat.
1: Bueno, per això també comentàvem una bona informació, una bona transparència des de les immobiliàries. Anem a comentar aquest canvi que va haver en el 2025, que les actualitzacions anuals de la renda ja no es feien des de l'IPC. Amb l'IPC, sinó que regeixen per l'IRAP, que és un indicador estatal.
2: Sí, han volgut fer un índex una mica més ajustat potser a la realitat, perquè l'IPC al final agafa molts factors, molts elements macroeconòmics que potser no són tan adequats, no, a l'índex de lloguer, que més o menys es mouen per allà, però potser és una manera de contenir una mica més si hi ha un increment de l'IPC, perquè, jo què sé, de sobte hi ha una guerra i pugen els preus de la benzina, puja el preu del pa, etc, no influenciï tant en l'increment que anualment cada contracte, no, doncs se'ns aplica. I aquest índex està calculat també a la web d'habitatge de la Generalitat i es pot consultar allà.
1: I és públic per tothom.
2: Sí.
1: Molt bé, és a dir, que diríem que realment sí que ha ajudat aquesta frenada de preus.
2: Jo crec que sí. La prova més clara és que, per exemple, a Premià de Mar, si jo estic ara vivint de lloguer i pago 1.000 euros i se m'acaba el contracte, sé que el nou contracte no serà més enllà del 1.000 euros més l'índex. I això, fins ara, no ho teníem.
1: Clar.
2: Fins ara, s'acaba el meu contracte de 1.000 euros i si ve el propietari em diu, pues, et vull cobrar 1.200 o 1.300, pues, si t'agrada bé i si no, agafes la maleta i te'n vas. Amb això ho hem aconseguit. També que el que entra en un contracte nou, pues, clar, segueix el problema estant en que estem a un punt on els contractes eren tan cars, els contractes de lloguer són tan cars, 1.900, 1.200, 1.300, que ho hem contingut, però és que ho hem contingut tard. Teníem que haver-ho contingut quan estaven a 800, per fer-ho així gràficament, que la gent ho entengui. Per tant, sempre tard i malament, però, home, més val això que no ara que segueixin augmentant-lo. Ho han contingut durant aquest temps que duri aquesta legislatura o que duri aquesta llei, perquè aquí 4 dies agafen. I com deia al principi de l'entrevista, canvien la llei i torna't a estudiar.
1: Clar. Creus que si no s'haguessin contingut, seguirien pujant aquests preus?
2: Sí, jo crec que sí. Segurament no tothom, els propietaris, però és possible que sí. Per tant, això sí que s'ha aconseguit.
1: Bueno, molt bé. I tens algun consell o alguns passos a seguir per la gent que ens estigui veient que pugui seguir servir d'ajuda?
2: Com sempre, amb tot jo parlo de temes relacionats amb el món del consum, venir-se a assessorar, perquè l'Oficina del Consumidor no només està per reclamar, també estem per assessorar. Però també hi ha els professionals, tots els APIs, que no són només en concret que t'està intentant llogar el pis, sinó un altre. És a dir, assessorar-se, informar-se, perquè el que sí que és cert és que cada cop és més complicat. I ja sempre ho ha sigut complicat. I sempre ha sigut complicat també comprar un pis i fer una hipoteca, però la gent es llançava i de, vinga, sense assessors, no? O sigui que sempre és bo assessorar-se. Aquest matí tenia una consulta d'una persona que estaven fent una compra-venta i de l'altra banda li deien, pues, augmentarem més la renta, perquè el preu de la venda, perquè així tindré jo accés a una hipoteca, després ho manegarem amb una factura d'honoraris i tal. I em pregunta, tu creus que és correcte? Dic, pues això s'ha de mirar. Però fas bé de preguntar-ho, però fas bé, o hauries de fer més bé d'assessorar-te més. Perquè si no diràs que sí, signaràs, igual que un contracte de lloguer, i després vindràs a reclamar, i llavors ja és més complicat.
1: Clar. Doncs no sé si vols afegir alguna més, alguna informació, alguna dada que ens haguem oblidat.
2: Bueno, és que dels contractes de lloguers estaríem parlant largo i tendido, perquè, insisteixo, ara estem parlant de la llei actual, però és que portem moltes modificacions de lleis. Llavors ens trobem en moltes situacions i la gent ens en ve molt a premiar, a consultar, i nosaltres, dintre de la mesura que podem, perquè és complicat, doncs intentem resoldre. Per tant, sobretot, consultar i intentar informar-se.
1: Creus que, parlant des del punt de vista de la llei, estem en el millor punt? O podríem...
2: No és que estiguem... El millor punt, no ho sé, perquè això seria com haver assolit l'èxit, i jo crec que no. Estem millor que fa un temps? Possiblement.
1: Bueno.
2: Ho dic així, amb la boca petiteta.
1: Possiblement, sempre es pot millorar, clar
2: sempre,
1: que sí.
2: Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos ajudat a entendre millor com funciona el nou marc legal del lloguer i quins són els nostres drets com a consumidors. I recordem als nostres veïns i veïnes, davant de qualsevol dubte, podeu demanar cita per assessorar-vos a l'OMIC i fins la pròxima.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Oriol.
3: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Premi en Joc ha estat una de les novetats de la Festa Major d'enguany, la iniciativa creada per fomentar la participació ciutadana i reforçar la rivalitat festiva entre els bàndols pirates i premianencs, ha enfrontat els seus equips en una desena de proves repartides al llarg dels dies de celebració. El bàndol premianenc s'ha acabat imposant amb un resultat de 6 punts a 3. Els pirates s'han imposat en la donació de sang amb 21 donacions davant de les 17 dels premianencs en el concurs dels llagostins amb xocolata amb 131 tiquets davant dels 122 del bàndol rival i en l'estirada de corda de la categoria adulta. Els premianencs, per la seva banda, han guanyat el concurs de guarniment d'aparadors i de balcons i finestres, l'estirada de corda en categoria infantil, la passada de boles de canó en categoria infantil i el llançament d'espardenya tant en categoria infantil com adulta. En total hi havia 10 punts en joc, un per cadascuna de les proves. Tot i això, la passada de boles de canó en la categoria adulta es va declarar nul·la després que es detectessin nombroses trampes per part dels dos bàndols, de manera que finalment només van adjudicar 9 punts.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Benvinguts, avui som al dojo de Bokutsu Dojo, Karate Kyokushin, aquí a Premià de Mar. És el nostre petit espai on entrenem i on venen tots els alumnes a formar-se per fer Karate Kyokushin i gaudir d'aquesta disciplina, esport, depèn com es miri, i bé, passar-nos bé, créixer i sobretot desenvolupar-nos com a persona.

0: La primera vegada competeixes sense les proteccions a mans, llavors és més difícil, però a la vegada és com increïble.
1: Un campionat a molt nivell, nunca havien anat a un campionat amb tant nivell, i bueno, jo crec que els resultats en tot l'equip van anar bé i ho van passar molt bé.
2: Ha sigut una experiència única i mai l'oblidaré.
3: Doncs aquest any m'ha anat molt bé, jo crec que m'ha anat millor que uns altres i doncs m'ha agradat molt perquè he guanyat moltes coses.
4: Doncs la veritat és que l'any i els últims anys ja que portem una bona trajectòria, doncs ha estat molt reconfortant per tots.
5: Estic molt content, ha estat un any en rodó, ja per moltes coses, només d'aixecar una casa nova, que ha estat molt motivant perquè la resposta de tothom ha sigut exemplar.
6: Perquè no deixa de ser un estil de vida. Ja no és només entrar al dojo i entrenar. Tu portes amb un estar amb la gent, amb uns valors.
7: Jo, bueno, t'ho poden dir uns quants, que vas començar amb 4 anyets i era caure'm per tots els costats.
1: Des de petita sempre a la meva casa s'ha practicat aquests esports. Jo doncs, volia ser com els que veia al meu entorn.
0: Al principi va ser perquè no tenia res més a fer, però al final m'apassiona i m'agrada compartir els moments amb els companys, esforçar-me i també vinc amb la meva mare.
5: Al final coincidim en una mateixa passió, on mica en mica doncs, tot va agafant color i intentar sumar en ser un col·lectiu amb valors positius.
8: Els escoltes.
9: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
10: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El portaveu de Ciutadans al ple, Josep Maria Cano, ha fet pública a través de Premià Mèdia la proposta que l'Ajuntament faci avinent a la ciutadania per mitjà d'una publicació mensual un resum de les incidències registrades en el servei de recollida de brossa que s'acompanyi d'informació sobre les mesures que s'han adoptat amb una indicació respecte del temps de resposta i fins i tot de com s'ha requerit a l'empresa concessionària perquè hi posés remei. Segons Cano, els últims temps s'han estat esgrimant sovint en resposta a les queixes l'existència d'un contracte mal dimensionat, però aquest contracte, afirma, no pot ser una excusa i cal que l'Ajuntament recuperi el control sobre el servei. L'informe públic mensual, segons Cano, ajudaria a reforçar aquest control.
2: Quan dic que cal recuperar el control del servei, em refereixo a que l'Ajuntament controli de veritat el contracte d'Acciona. Comprovi que s'està fent, millori els punts que fallen i apliquin mesures o penalitzacions quan correspongui. I és que últimament sembla que alguns ens volen fer creure que com hi ha un contracte vigent no es pot fer gaire cosa i per mi no és així. El contracte té límits, això és evident, però també dona eines per exigir, corregir i penalitzar en cas de que no hi hagi un compliment. I aquest control no s'ha de quedar només dins de l'Ajuntament. D'aquí la meva proposta. Jo proposo que cada mes es publiqui un resum clar de les incidències, el temps de resposta, els requeriments fets a Acciona i les mesures aplicades. No cal un informe complicat, cal que qualsevol veí o veïna pugui saber què falla i què s'està fent per corregir-ho. El contracte no pot servir d'excusa per resignar-nos davant d'un servei que falla.
1: En relació a aquest tema, fem notar que el PSC premianenc denunciava al seu compte d'Instagram que aquesta festa major no s'havia notat gens, diuen, cap de les mesures anunciades pel govern en matèria de brossa. Segons els socialistes, ni l'obertura puntual de contenidors, ni l'augment de punts de recollida, ni el reforç en general al servei no havien evitat que es tornés a reproduir, diuen, la realitat de sempre, carrers bruts, males olors i una imatge que mai voldríem donar a qui ens visita. Una situació que porta aquest partit a reclamar responsabilitat i accions immediates, segons diuen a la publicació.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Les entitats culturals, esportives i de joventut de Premià de Mar legalment registrades ja poden formalitzar la sol·licitud per optar a les subvencions que ofereix anualment l'Ajuntament. La setmana passada s'obria el termini que finalitza al cap de 20 dies hàbils després que es publiqués la convocatòria el passat 10 de juliol. L'import total que hi destina l'Ajuntament és de 57.500 euros, que es divideixen concretament en 28.500 euros per a entitats culturals, 20.000 euros per a les esportives i 9.000 euros més per a entitats dedicades a la joventut. Novament, han de ser entitats sense ànim de lucre i l'atorgament de les subvencions es farà com a màxim 3 mesos després de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds. En trobareu tota la informació al web municipal. D'altra banda, aquesta setmana, el periòdico informava que la Diputació ha resolt recentment la concessió d'un paquet d'ajudes als municipis de la demarcació per un import total de 15 milions d'euros per a projectes de rehabilitació d'equipaments culturals. Entre els ajuntaments que han obtingut ajudes hi ha Premià de Mar, que rebrà concretament 95.560 euros. Segons ens indica l'Ajuntament, els diners serviran en bona part per al projecte de renovació del Museu de l'Estampació i s'invertiran al llarg dels exercicis 2026 i 2027. Sobretot serviran per escometre la renovació museogràfica de l'equipament, renovació integral de l'exposició permanent, climatització i millora de l'accessibilitat. Una part menor de la subvenció es destinarà a fer arranjaments a la coberta de l'Espai l'Amistat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja ahir a la matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot en feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
2: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
3: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble sorprenentment nets. Us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha incrementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retallades fotografies que es pitjaven a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors. I específicament sobre aquest cap de setmana on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però és que vivim aquí, sabem que això no és la veritat.
1: Al seu torn, Stop Contenidors Digitals i Arreglem Premià deien als seus canals coses com que si s'ha pogut fer això perquè no es fa diàriament, o que potser valdria la pena fer venir la televisió més sovint. Preguntat l'Ajuntament sobre totes aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments, cosa que es vincula també a la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Nova actualització de les obres dels Corriols per part de l'alcalde ahir dimarts. Rafa Navarro servia de bon matí un altre vídeo a xarxes socials des de l'edifici del Voramar, on recorria les dues plantes de la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i parets i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs del futur pati. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat.
4: Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa. I veieu també les plaques de vinil, ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets. I fins i tot s'està fent ja el pintat amb algunes de les aules. Una bona avançada més que s'ha fet durant aquesta setmana per arribar en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
1: També ens diu Rafa Navarro que, paral·lelament a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades pel curs 2026-2027. Els veïns de Jacint Verdaguer ja estan rebent aquesta setmana una carta signada pel regidor d'Urbanisme, Antoni Sobirà, on se'ls informa del nou model viari que s'adopta al tram central del carrer i on se'ls donen indicacions per obtenir aquells que ho necessitin l'autorització d'accés a aquest sector exclusiu ara per vianants. De fet, com explica la carta, tots aquells que estiguin empadronats i al dia de l'impost de vehicles no han de fer res. El sistema de lectura de matrícules, que començarà a funcionar aquest agost, ja els reconeix. Qui sí que hauria de demanar l'autorització són els comerços i la gent que utilitzi vehicles d'empresa. Ho han de fer a l'espai de tràmits en línia del web municipal. Tots els vehicles autoritzats, diu la carta, podran accedir al carrer les 24 hores del dia, però per a càrrega i descàrrega només ho podran fer de dilluns a divendres de 7 del matí a 4 de la tarda i els dissabtes de 7 a 11 del matí i sempre durant un màxim de 30 minuts. Fora d'aquests vehicles i d'aquests usos, la carta alerta que el trànsit no autoritza pel carrer pot suposar sancions a partir de 200 euros, però també diu que inicialment s'adopta un període de flexibilitat. L'Ateneu Ibèria fa actualment una crida als veïns de Premià de Mar perquè tots aquells que en algun moment hagin format part d'alguna entitat local dels àmbits veïnal, cultural o social contactin amb ells perquè volen crear un arxiu audiovisual dels moviments socials del municipi. Pel que ens diuen, el projecte encara està a les beceroles i, de fet, serà a partir del setembre que se li començarà a donar forma. Però aquests dies ja estan mirant d'engrescar els premianencs per xarxes socials per anar reclutant testimonis que els puguin aportar informació i documents sobre la seva experiència i sobre aquest patrimoni social. Si creieu que teniu coses interessants per participar-hi, els podeu escriure al correu hola@ateneuiberia.cat. Primeres pistes de l'Art Tardor 2026. Manel Ferrer.
5: L'Ajuntament de Premià de Mar ja ha obert el termini d'inscripció d'una nova edició del concurs Art Tardor. La convocatòria adreçada tant a adults com a joves inclou les modalitats de pintura, escultura i fotografia i permet presentar obres fins al 27 de setembre a través dels formularis disponibles al web municipal. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat. En el cas de la fotografia, les obres s'han d'enviar telemàticament mitjançant el formulari d'inscripció, mentre que les de pintura i escultura s'han de lliurar presencialment al centre cívic dins del termini establert a les bases. En la categoria d'adults, el concurs atorgarà un primer premi de 500 euros i un premi de 300 euros al millor autor o autora local en cadascuna de les tres modalitats. Pel que fa a la categoria juvenil, els primers premis consistiran en vals regal de 150 euros i els premis al millor autor o autora local seran de 75 euros. Les obres seleccionades formaran part de l'exposició de l'Art Tardor. Les bases del concurs i els formularis d'inscripció es poden consultar al web de l'Ajuntament.
1: Pel que fa al temps, ens anem acostant a la quarta onada, però aquí al Maresme ho fem amb valors prou civilitzats. Sol a punta pala, però temperatures màximes al voltant dels 30 graus.
0: Premià Mèdia. Informació.
5: La licitació que s'estava fent de les obres de construcció de la nova zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa a qui adjudicar els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per a casos com aquest que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Mèdia el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'ha presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu. Malgrat que el regidor més que el contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat, l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament. Recordem que la nova zona gastronòmica serà una zona polivalent de degustació i estada que s'ubicarà a la cantonada del mercat que trobem quan entrem per la porta de la dreta de Jacint Verdaguer i ocuparà un total de 109 metres quadrats. El pressupost de les obres i amb el qual es va llançar la licitació era de 64.887,71 euros amb l'IVA inclòs.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I aquest mes de juny, Vilassar Ràdio celebra una fita molt especial. 46 anys d'història informant, entretenint i també fent companyia als veïns i veïnes. De fet, per commemorar la fita, s'ha editat el llibre Estem fent ràdio, Vilassar Ràdio, crònica d'una història col·lectiva, una obra que recull els moments, les persones i les anècdotes que han marcat doncs, aquestes 4 dècades i mitja de ràdio local. Aquest llibre doncs, s'ha fet pels 45 anys de la ràdio, tot i que ja en feu 46... Parlem amb en Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio. Jaume, benvingut.
2: Hola, bona tarda, què tal? Gràcies.
1: Molt bé. En primer lloc, què representa aquesta efemèride per Vilassar Ràdio?
2: Home, 45 anys ja són anys, informant, amb informació de proximitat, treballant... Ens estem fent gran tots plegats, totes les ràdios. I doncs són 4 dècades i mitja intensíssimes en què ens hem hagut d'anar adequant als temps que corren des de l'època fins a l'actualitat i mirant al futur.
1: Com va sorgir la idea d'impulsar aquest llibre?
2: Doncs, si et dic la veritat, va sortir per celebrar els 40 anys. Els 40 anys va caure just al 2020, que estava en plena pandèmia i no vam poder-ho celebrar. De fet, tenim una festa preparada, un concert, amb música en directe, havia de passar molta gent a fer ràdio, tenim preparat, i se m'ha anat tot en orris, evidentment, amb el tema de la pandèmia. Es va quedar allà. I vam decidir, què fem? Ho celebrem els 41, 42, però tampoc li trobàvem gaire la solta. I vam dir, doncs va, fem un llibre. I ens vam posar en contacte, això... Va ser una idea de l'alcalde d'aleshores de Vilassar de Mar, en Damià del Clot, que va dir, va, fem un llibre. I vam parlar amb en Josep Bernabéu, que és un periodista vilassarenc, i va dir, va, es va animar. I, de fet, el tenia fet fa un parell d'anys. I vam dir, esperem els 45,
1: clar,
2: allarguem una miqueta el llibre, tot el que puguem, i el presentem pels 45, i així ha estat.
1: Què hi poden trobar els lectors en aquestes pàgines?
2: La història sencera, perquè hi ha hagut una búsqueda impressionant, però impressionant, a més, moltíssima gent, com els dèiem, escolta, que anem a fer un llibre, no? Antics col·laboradors, col·laboradores, ens deien, doncs jo tinc fotografies, tinc històries i tal, per tant, és història. Des de la primera antena que van penjar els 4 col·laboradors que van dir, escolta, anem a fer la ràdio, anem a fundar una ràdio a nivell particular, des de la primera foto penjant l'antena, doncs fins als nostres dies. Per tant, pots trobar unes fotos històriques i si tens una estona per anar mirant, doncs gaudeixes una miqueta i també veus que ens hem fet grans tots plegats.
1: Hi ha alguna anècdota o algun descobriment que t'hagi emocionat personalment en aquest llibre?
2: Moltes. Hi ha descobriments molt xulos, de veritat. Fotos que no em pensava ni que existien i fotos que expliquen històries que segurament algú que no està lligat a la ràdio li pot agradar, mirarà, dirà, doncs mira, tal. Però clar, els que hem estat lligats a la ràdio des de ben joves... És una emoció constant, Tampoc et podia destacar massa, però moltes històries, perquè és que tot és història, des de la primera a l'última pàgina.
1: Fa 46 anys, com era fer ràdio en aquella època? Què creus que sorprendria més a la gent jove que avui comencen els mitjans?
2: Bueno, en tinc 52, per tant, jo tenia 6 anys, recordo, on estaven els primers estudis, perquè jo hi havia anat... Clar, era fer ràdio, és que era fer ràdio. O sigui, la gent anava a fer ràdio, plegava de treballar, plegava d'on fos, i escolta, què anem a fer? Anem a fer ràdio, es deia així. Uh-huh. I la gent venia a fer programes bonament com podia, i tal, i era, doncs... Recordo, a més els tinc molt presents, ja et dic, era molt petit, però els tinc molt presents. Un estudi molt, molt, molt petit, en locutor, que hi havia 3 persones apretades i el tècnic just enganxat en el vidre i allò era... I la discografia, com que no hi cabia dintre, estava fora un vestíbul. Estava l'Ateneu Vilassanès a l'última planta i després ja es va anar a l'edifici actual, es va pujar a la segona planta i ara des del 2010 estem a la planta baixa, just a davant del mar, estem a peu de carretera.
1: Mm-hmm. Per tant, res a veure amb l'actualitat.
2: En absolut. Mm-hmm. En absolut. Clar, o t'adeques o mores directament.
1: Clar.
2: Aleshores, doncs, tothom s'ha hagut d'adequar als temps.
1: Tot i els canvis tecnològics i l'arribada de les xarxes socials, els podcasts, etcètera, quina és l'essència que creus que continua intacta a Vilassar Ràdio?
2: Jo sempre dic que allà anem a fer programes de ràdio, sí? Jo sé que com en els joves diuen, vull fer un podcast. El podcast, si vols, el fem després. Quan tinguis la gravació, fem el podcast i tal. Nosaltres fem un programa de ràdio, no? A més, dona la casualitat... casualitat o no, que el 2005 vam ser el primer mitjà de tot l'estat espanyol, que junt amb un altre, Vilassar Ràdio Vilaweb, aleshores Vilaweb Vilassar, vam fer el primer podcast. I això nosaltres no ho sabíem, això. Hòstia, va venir un tio, escolta, anem a fer un podcast, no sabíem ni què era. Uh-huh. I vam fer un podcast i vam començar a sortir tots els mitjans, ens van trucar, escolta, ens podeu explicar? I jo, sincerament, és que ni ho entenia què volia dir un podcast. I això, nosaltres fem ràdio. A partir d'aquí, doncs, la gent, evidentment, t'has d'adequar. Hi ha que gent que escolta la ràdio en directe, n'estic segur, que hi ha gent que escolta la ràdio, però, clar, ara és tota la carta, el podcast, quan tu vols, des d'on vols, amb el mòbil, amb la tablet, amb què sigui. Hem canviat la manera d'escoltar la ràdio, però jo crec que no hauríem de canviar la manera de fer ràdio.
1: Uh-huh. Sobre què era aquell podcast que vau començar, doncs, a emetre?
2: Doncs va ser una bogeria que vam fer que es deia Cala Marmant. Tot va venir d'una història molt, molt, molt rara, I si fos t'ho explico molt ràpidament. Vam fer un programa d'humor que va durar 15 anys i jo sempre estic, quan estic en directe, estic amb un vòlei jugant, vale? I a mi se'm va rebentar el vòlei a les mans mentre estava en directe. Vam fer una pausa quan va tocar i estava esperant un company que entrava per telèfon des de la mateixa ràdio, però entrava per telèfon fent veure que era, bueno, un personatge molt divertit. I jo vaig anar a rebentar les mans i quan vaig venir, vaig tornar, em vaig assentar a l'estudi i dic, vinga, doncs ja hem fet una pausa, hem fet un pipí, ens hem rentat les mans de tinta i ja podem continuar. I m'ha dit, has fet un pipí i t'has netejat les mans de tinta? Tu ets Cala Marmant. I el tio va inventar un personatge, uns còmics, però brutal, amb els personatges, Cala Marmant, els dolents i tal. Era una imitació de Batman, però portat amb humor i a Vilassar, que es deia Vilatown. I el magnat de les comunicacions no eren Jaume Cabot, eren James Cable, li feia. I a partir d'aquí ens van dir, hosti, això ho podem fer, un podcast. Va sortir pel YouTube, també, perquè ens van dibuixar, i hi havia molta gent que va col·laborar. Es va anar fer gran el projecte, es va fer tan gran que directament van dir, parem, perquè no, això nosaltres no ho podem albergar. És així, O sigui, i ho van parar-ho. No hi havia xarxes socials, si res, no hi havia xarxes socials, no sé què hagués passat,
1: Clar.
2: Però realment va ser espectacular. I el podcast era del Cala Marmant.
1: Molt bé. Jaume, de ben segur que hauràs escoltat la següent afirmació que fa referència no només al món de la ràdio, també al món de la premsa, que la ràdio morirà, que la ràdio té els dies comptats, sí. També es deia, doncs, amb els diaris. A veure, sembla que la situació no va en aquest camí. Sota la teva visió i sota la teva experiència com a director de ràdio, què creus que passarà?
2: El vídeo als anys 80 havia de matar la ràdio, internet havia de matar la ràdio, les xarxes havia de matar la ràdio, el podcast també, i aquí està. La mare de tot continua sent la ràdio. Tot, de tot. És a dir, hi haurà podcasts, hi haurà continguts per les xarxes, estarà tot molt bé, introduirem càmeres als estudis, que està tot molt bé, però la mare de tot és la ràdio.
1: Clar, la ràdio es va transformant, es va adaptant.
2: T'has de fer-ho, si no ho fas estàs perdut,
1: Ara, doncs, a part del so, també l'acompanya la imatge, però en definitiva al final el que fa és donar-li un altre toc, no? És com un afegit més, però la veu és la veu i el so és el so.
2: Sí, sí, pot haver imatge, però tu estàs fent un programa de ràdio. Si fas ràdio, evidentment.
1: Clar.
2: I per tant, doncs, és que has de buscar la manera de sortir i arribar al màxim. No pots estancar, dir, jo faig ràdio, a mi m'escoltes pel transistoret i ja acabem. No, t'has d'adequar. Si no t'adeques, estàs perdut. Però ho hem d'aprofitar. És que jo, per mi, internet no és l'enemic o les xarxes o la televisió o el que sigui, no és l'enemic de la ràdio. És una cosa que t'has de complementar.
1: Clar.
2: I dir, escolta, jo ho faig servir, això.
1: De
2: és
1: fet,
2: com els músics.
1: Clar, funciona bé, no? Per exemple, extreure petits fragments de les entrevistes, el fragment més potent. És com el ganxo, no? I després la gent que està interessada, doncs ja escoltarà el programa sencer.
2: Jo faig un programa a Vilassar Ràdio des de fa 18 anys, de 3 hores cada dia, al matí de 10 a 1. Com es fa a Premià, com es fa en molts llocs. És molt difícil que algú estigui escoltant 3 hores de ràdio. Ara vaig escoltar, molt difícil, aleshores els fragments que tu dius, no? Els podcasts.
1: Clar.
2: Vaig escoltar l'entrevista que li has fet a tal, vaig escoltar la secció que has fet de qual. I és així, és que ho has de fer així, perquè si no, és adequar-se. I aquí, jo crec que en el llibre està força ben explicat, això.
1: Molt bé, doncs Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona a l'Ona Maresma. Ha estat un plaer, i que bé que siguin 46 i 50 i els que hagin de ser.
2: Igualment, i moltes gràcies a vosaltres i felicitats.
1: Molt bé, fins ara.
2: Fins ara, adéu. Gràcies.
1: antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: TV Mataró ha resumit els projectes que han presentat al Pla de Barris als 6 municipis maresmencs que aspiren a aquests ajuts en la seva segona convocatòria, que tancava el termini d'admissions el 17 de juliol passat. Entre ells hi ha Premià de Mar, que, segons explica aquest mitjà, és qui més projectes presenta i qui més diners aspira a obtenir, 25 milions d'euros, el màxim que concedeix el programa a municipis de les dimensions de Premià de Mar, per a 29 projectes al barri Tarter-Maresme. Les altres poblacions maresmenques que s'hi presenten són Premià de Dalt i 4 poblacions a l'Alt Maresme, Santa Susanna, que també presenta 29 projectes pressupostats, amb 12,5 milions, Calella, amb 12 milions per a 20 actuacions, Malgrat de Mar i Canet de Mar. Premià de Dalt, que ja es va presentar en primera convocatòria però no va ser seleccionat, presenta projectes de diferent naturalesa al barri de Santa Maria Santa Anna a Tió. Entre ells, construcció d'habitatge de protecció pública, la reurbanització de la Vila Primília, la cobertura de la pista esportiva de la Petanca o la nova bassa de laminació al sector de l'Illa Fantasia per reduir el risc d'inundacions. En total, els projectes estan valorats en uns 6,7 milions d'euros.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: L'univers no para de créixer. Fa gairebé un segle que la ciència va demostrar que les galàxies s'allunyen les unes de les altres. Una descoberta que va revolucionar la nostra manera d'entendre el cosmos. Però què significa exactament que l'univers s'expandeix? Quines proves en tenim? I què ens en diu aquest fenomen sobre l'origen i el futur de l'univers? Per ajudar-nos a entendre aquests grans enigmes, avui al POU conversem amb en Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Joan Anton Català, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba, gràcies.
0: Ara ho dèiem, fins a principis del segle XX, per tant no fa tant. La idea dominant, per dir-ho d'alguna manera, és que l'univers era estàtic i etern.
1: I etern, sí,
0: no?
1: Que havia existit sempre.
0: Però... semblava... per què aquesta era com l'opció més lògica, vull pensar,
1: semblava,
0: no?
1: La més lògica, perquè quan tu penses en l'univers, una cosa molt grossa, no? I ja a començament del segle XX començaven a adonar-se'n de com de gros, però encara començaven només, eh? Doncs la idea més lògica, potser, és... bueno, això deu haver existit sempre, no? Perquè, clar, pensar en un naixement és trencador, la idea. Quin naixement? Quan? De quina manera? I abans què hi havia? Etcètera. Et porta moltes preguntes a la taula que millor que no te les facis. De manera que dius, l'univers és etern i, a més, és estàtic, perquè quan mirem el cel amb telescopis no veiem que res es bellugui. Tot es belluga, per vull dir, entén-me. No veiem que l'univers estigui fent més gros o més petit, no? Però això ho trenca Albert Einstein, com deies a l'entradeta, sense voler trencar-ho. Perquè ell era un dels que confiaven en l'ortodoxia d'un univers etern i estàtic, i per ells la relativitat general i les fórmules, les seves fórmules, li diuen creador, creador Einstein, creador, l'univers s'ha d'estar expandint. I ell no es creu les seves fórmules. És tan genial el tio que ha creat una cosa, unes fórmules que li prediuen una cosa sentit comú que ell ni es creu, i modifica artificialment les seves fórmules per domar-les i fer-les dir que l'univers és estàtic. Imagina't, eh?
0: Què li deien aquestes fórmules i per què ell va optar per... modifiquem això perquè no m'ho vull creure.
1: Clar,
0: no?
1: Les fórmules li deien, és impossible que sigui estàtic. L'univers o bé s'està expandint o bé es col·lapsa. No pot estar quiet. Les formes de la gravetat de l'univers li diuen això. És tan trencador que ell diu, no és això el que estem observant. Deu haver-hi alguna cosa malament a les meves fórmules. I s'inventa un terme matemàtic a les seves fórmules que anul·la aquesta tendència que té l'univers d'expandir-se i crea un univers feliçment estàtic. Són altres científics que amb les fórmules d'Einstein se n'adonen. I Georges Lemaître, que va ser, bueno, era un clergue belga, que ara se li ha donat el reconeixement, però llavors era un ningú, no? Se cita amb Einstein en un parc de Brussel·les, aprofitant un viatge que fa Einstein a Bèlxica, i com m'hauria agradat estar xupologadet sota un arbre, no? El d'un arbre, escoltant aquella conversa, i li devia dir, professor o mestre, miri que segons les seves fórmules l'univers en realitat s'expandeix. No sabem com li va dir, però sabem el que Einstein li va respondre. Li va dir, les seves matemàtiques són correctes, la seva física és abominable. El va menystenir totalment. Einstein no volia que vingués un don ningú, no?, i que li digués...
0: a donar-li cap lliçó, no?
1: Exacte, amb ell, que ja era un tio famós. Però fixa-t'hi, van ser altres que se'n van adonar. I finalment, Edwin Hubble, un gran astrònom nord-americà, uns anys després, estem a final de la dècada dels anys 20, descobreix experimentalment que sí, que l'univers s'expandeix. No amb fórmules, no. Ell mira amb telescopis i veu que les galàxies s'allunyen totes de nosaltres. I diu, és com un globus que s'infla, tot s'està allunyant de nosaltres, de manera que l'univers s'està expandint. Cita Einstein als Estats Units, aprofitant una visita que fa Einstein, i li diu, miri, mestre, que segons, no les seves fórmules, segons el que jo he observat, ho he vist, l'univers...

0: una mica més d'una dècada, que passa de discussions on altres sí que ho han vist, Lemaître i altres, no? Estan segurs, i veig que totes les galàxies, amb alguna excepció, però no entrem a les excepcions, se'n van de mi, s'allunyen de mi. En aquell moment, Hubble hagués pogut dir, hagués pogut fer un error molt humà, ah, nosaltres som el centre de l'univers, perquè miro al voltant meu i tot s'allunya de mi, jo sóc el centre. Però ell va dir, no, segurament qualsevol altre astrònom des de qualsevol altre lloc de l'univers observaria el mateix. I això és l'exemple del globus que a vegades dibuixem, no? Que és un exemple...
1: Explica'ns aquesta, sí. És com una metàfora, no?, que ens pot ajudar a entendre, dit, perquè és un concepte molt difícil, sí, molt. Entendre això de l'univers en constant expansió.
0: Molt. Però no diem, no sabem quina forma té l'univers, eh? Això del globus és només un invent mental nostre per intentar entendre. Imaginem un globus i la superfície, la goma del globus és l'univers. I pintem uns puntets de color a la goma que són galàxies. Ara, si inflem el globus, veiem que tots els punts s'allunyen de tots. No n'hi ha cap que pugui reclamar que està immòbil i que els altres són els que s'allunyen. Tots veuran el mateix. Tots veuran que els altres punts s'allunyen de mi. Què està passant? Algú es mou? No. No es mou ningú. Realment s'està estirant la goma del globus. Doncs això és el que està fent l'univers. L'univers el que està fent és estirar l'espai-temps. Ja si posem el temps, ja, pum, diguem l'espai. I així, com a mínim, com si fos un xiclet,
1: limitem
0: la complexitat. Doncs s'està expandint, s'està estirant la goma de l'univers i això fa que totes les galàxies s'allunyin de totes. I que qualsevol altra galàxia pugui reclamar que és el centre de l'univers i que són les altres les que se'n van. I a més, l'exemple del globus va molt bé per entendre que no, per tant, no hi ha un centre. El Big Bang, que ara ve el Big Bang, perquè clar, dius, si ara s'està expandint el globus, vol dir que si rebobinem la història cap enrere, el globus, l'univers havia de ser més petitó, fins que va arribar un moment que va néixer. I aquí neix la teoria del Big Bang, el model del naixement de l'univers. Doncs el Big Bang no va succeir en un punt, va succeir arreu, a tot el globus. És tota la goma del globus que, fla, en un moment comença a inflar-se.
1: Hubble, quan estava amb el seu telescopi, ja estava buscant veure aquesta expansió de l'univers o va ser una mica casual i ell estava investigant altres coses?
0: Bueno, de fet, a la ciència, casual, hi ha poques coses. De vegades hi ha experiments casuals, per exemple, la invenció de la penicilina per part de Fleming, es diu, va ser casual? Bueno, va ser casual. Sí, hi ha un punt de sort, hi ha un punt de sort, però hi ha unes preparacions prèvies i uns experiments que acaben conduint a un punt de sort, no? Hubble no estava buscant l'expansió de l'univers. Hubble estava calculant la velocitat a la qual s'acostaven o s'allunyaven les galàxies i troba que totes s'allunyen, menys alguna, hi ha alguna excepció. I aquí és on ell diu, què està passant aquí, no? Però, en veritat, sí que és un punt de casual, entre cometes, però no és atzar. Això no és que vaig pel carrer i pumba, no?
1: M'ho trobo, m'hi assopego.
0: I m'ho trobo.
1: Això era el 28, ens deies, però el 67 es fa un altre descobriment doncs, que fiança, no?, a aquesta teoria de l'expansió de l'univers, que és el fons còsmic de microones. Explica'ns què és i per què ens serveix per validar aquesta teoria.
0: Això va durar, tot el tema que hem comentat abans, no va convèncer a la comunitat científica, va trigar temps a convèncer, perquè clar, era una cosa com això, molt trencadora, i es va establir el model del Big Bang, l'univers va néixer, no? Però no tothom hi estava d'acord. De fet, el nom Big Bang el crea un astrofísic britànic que es deia Fred Hoyle, que estava en contra d'aquest model, i el crea en un programa de ràdio de la BBC per enfotre-se'n, per fer mofa dels del Big Bang, perquè Big Bang en anglès vol dir la gran explosió, i ell diu, aquests de la gran explosió, no? I clar, allò, l'expansió de l'univers no té res a veure amb una explosió, ni hi ha foc, ni hi ha dinamita, ni hi ha cap centre, ell vol fer broma d'això, però crea un nom tan xulo qualla.
1: No li
0: perfectament,
1: va sortir bé.
0: No li va sortir bé la jugada i els va fer el màrqueting gratuït a la competència, no? I aquest és el nom que li han posat, Big Bang. Passen molts anys de discussions, cada cop es van acumulant més proves de que realment hi va haver un Big Bang fins l'any 1967. En aquell moment, dos astrofísics nord-americans, ara sí casualment, perquè no buscaven això, amb la radioantena més potent que hi havia del món en aquell moment, estan intentant captar senyals de galàxies, però no busquen res del Big Bang.
1: En aquest cas, radioantena, estem parlant d'escoltar l'univers per entendre'ns, no mirar-lo, no?
0: Sí, escoltar-lo tampoc és so, tampoc és so. Estem rebent ones de ràdio, que és llum, al final, però que els nostres ulls no poden veure. Però està bé l'escoltar com metàfora. És molt poètic, no?
1: Sí.
0: Parar orella a l'univers, però no és això, eh? Va, i estan fent això i reben una molesta interferència. No saben d'on ve, ells estan treballant a prop de New Jersey i pensen que és la ciutat de New Jersey o la ciutat de Nova York, però apunten una punta en l'antena, troben la mateixa interferència. Després hi ha una anècdota històrica certa i molt bonica, que és que revisen l'antena, troben unes caques de colom. I diuen, mira, són les caques de colom que ens estan fent les interferències. Treuen les caques, no es diu res.

0: que fan amb els coloms, suposarem que els van treure pacíficament i els van traslladar a un arbre al costat, i tornen a rebre les mateixes interferències. Fins que una tercera persona, un tercer científic, en aquests descobriments que han fet aquests dos, diuen, crec que ja sé què és aquesta interferència. Els del model del Big Bang preveuen que si realment va haver un Big Bang, hi ha d'haver a tot l'univers una llum que ara és molt freda, que ens arriba en format de microones, molt similar als microones d'escalfar els espagueti a la cuina, que és una interferència que és la que vosaltres esteu rebent. I això va valer dos premis Nobel en aquests dos científics d'un descobriment casual que confirmava el model del Big Bang, que tot l'univers és ple d'aquest eco, com d'aquesta llum tan antiga del primer sospir de l'univers fa 13.800 milions d'anys. I t'haig de dir que si jo d'alguna cosa puc fardar és d'edat, o que altres coses, i els que són de la meva quinta hem vist això, perquè quan teníem les teles antigues, les teles analògiques, quan s'acabava l'emissió a la matinada i quedava la neu, aquella part d'aquella neu és aquesta interferència, és la llum del Big Bang. Tremendo.
1: Home, tremendo, tremendo. Això també és poètic.
0: És molt bonic.
1: Relativament, fa molt poc que sabem tot això.
0: Molt poc, perquè això és de l'any 67, i continuen els descobriments, i arriba la gran sorpresa a final del segle passat, començaments d'aquest segle, vull dir, això fa 3 dies, no? Que és que dos grups de científics competint entre ells, aquests sí que ho busquen, això, però competeixen a veure qui arriba abans en això que ara explicaré, i arriben els dos alhora i reben dos premis Nobel compartits, descobreixen que l'univers no només s'expandeix, que això ja ho teníem clar, sinó que ho fa cada cop més de pressa. N'anomenem l'expansió accelerada. És com si aquella bufera que està inflant el globus estigués afartant d'inflar aquest globus i estigués creixent cada cop més de pressa i no sabem per què. Això l'anomenem l'expansió accelerada, dos premis Nobel per a aquests grups de científics i una gran qüestió sobre la taula que encara no té resposta. Per què?
1: Aquesta acceleració és cada vegada més ràpida?
0: Sí. És una expansió cada cop més accelerada, va més de pressa a l'univers i li posem un nom a la bufera que és energia fosca. Adverteixo, sempre que en astronomia llegim quelcom que porta l'adjectiu fosc...
1: Com matèria,
0: com
1: no?
0: Com matèria fosca, hem de traduir fosc com no en tenim ni idea.
1: Clar, i aquesta expansió, suposo que algú ha pensat que potser algun dia arribarà al seu límit i també hi ha diferents teories de què pot passar quan acabi aquesta expansió. Em sembla que són el Big Freeze i el Big Rip, no?
0: Exacte.
1: Explica'ns aquestes dues corrents, què són, què signifiquen, quins avals científics tenen cadascuna, i tu, des de la teva experiència, per quina apostaries,
0: bueno,
1: per dir-ho d'alguna manera?
0: Jo el que apostio, no? ja em diràs, no? A la natura li és absolutament igual. Però sí, tenim el model de l'expansió eterna, que és el que actualment pinta l'univers. L'univers s'està avui expandint acceleradament, això seguríssim ho hem pogut confirmar. I acceleradament vol dir cada cop més de pressa. Sembla que no hi ha aturador. Per tant, tot apunta a que és una expansió eterna que continuarà, per tant, eterna, accelerant-se, i això és anomenem el Big Rip, que és com la gran estripada, perquè que vulgui accelerar-se vol dir que està agafant més energia, més força, i arribarà un moment que tindrà tanta força l'expansió que ho destrossarà tot, destrossarà les galàxies, destrossarà els estels, els planetes, fins i tot els àtoms. I res.
1: Com un xiclet estirat,
0: fins que ho estripi tot, la gran estripada. Però no et preocupis que això passarà d'aquí a bilions d'anys.
1: No
0: si
1: ho
0: és
1: veurem.
0: Que passa, si és que passa. Això és l'escenari com més probable. Després hi ha el col·lapse, el Big Crunch, que es diu, que és com la gran apretada.
1: Al revés,
0: al revés, que és que l'univers s'ho repensa, atura aquesta expansió accelerada, es torna com estàtic, la va frenant i finalment decideix tornar enrere i rebobinar cap al Big Bang.
1: Com si aquest globus, no?
0: Exacte, inspiréssim o perdés l'aire i es desinflés, no? Això es diu el gran col·lapse, és el menys probable, no? I aquí estem discutint quins d'aquests dos models. Crec que és difícil que amb la ciència que tenim avui puguem deduir. I fins i tot en una ciència molt més avançada, també penso que és molt difícil deduir.
1: Doncs seguirem atents, a veure.
0: És molt bonic aquest temps, és molt, molt, molt, molt, és fascinant.
1: Si aprenem alguna cosa més d'aquesta energia fosca.
0: Sí, saps que el que trobo més fascinant de tot, Alba, és que amb la nostra humilitat, vivint en un raconet petit de l'univers que no significa res, li donem el coco i intentem entendre una cosa tan complexa com l'univers. I tot el que hem entès, encara ens queda per entendre, ara ho hem explicat, però tot el que hem pogut entendre, que l'univers va néixer fa 13.800 milions d'anys, que hem vist la llum del Big Bang, que ara sabem que s'expandeix acceleradament. És a dir, això jo crec que és un monument a la capacitat que té l'ésser humà de plantejar-se desafiaments científics i poder-los avançar i poder-los resoldre.
1: Dins d'aquesta humilitat, no?, que hem de tenir. Exacte. Perquè, de fet, la natura ens posa cada dia a prova i ens contradiu tot allò que teníem com a certesa, doncs, escolta, a poc a poc sí que anem entenent algunes de les qüestions del cosmos i l'univers que ens envolta. Joan Anton Català, moltes gràcies.
0: A tu, com sempre.
1: Que vagi molt bé.
2: Continguts en xarxa.

0: Premià Media. Informació.
1: El Telenotícies Comarques, el 3CAT, va venir aquest passat 28 de juliol a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat ja crítiques rotundes abans que s'emeti de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja de les illes de contenidors a la matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia que s'acumulen moltes bateries. El PSC fins i tot feia un vídeo on la portaveu Luz Cánovas es preguntava amb ironia si de cop i volta l'Ajuntament havia canviat de parer i havia decidit reforçar els serveis de neteja.
2: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem i ens hem aixecat amb dues sorpreses.
3: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha incrementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retallades fotografies que es pitgen a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors i específicament sobre aquest cap de setmana on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però que vivim aquí sabem que això no és la veritat.
1: Cánovas també s'exclama en aquest vídeo que tot plegat passés el mateix dia que l'Ajuntament publicava un avís sobre un nou servei de vigilància per combatre l'abandonament de voluminosos al carrer. Una nova amenaça dels veïns que no tenen cap culpa, diu la portaveu socialista, que el servei de recollida de mobles trigui tant a venir quan se'ls demana. Preguntat l'Ajuntament sobre aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu especial de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments d'andròmines, cosa que es vincula també a la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Com diem des de Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, les plataformes cíviques, que a més estan denunciant la problemàtica de la brossa, també carregaven fort contra el govern pel que consideren, com el PSC, un rentat de cara per rebre les càmeres. Els primers fan notar a Facebook que si s'ha pogut fer per això, per què no es fa diàriament? I es pregunten si existeix prou voluntat política i pel que hem sabut han enviat un escrit al canal 3CAT on els diuen que la imatge que han captat dels contenidors no és la imatge habitual i els adjunten un recull de fotos amb brossa al carrer perquè puguin oferir una imatge més fidel a la realitat. Els segons diuen al canal de WhatsApp, per on es comuniquen coses com que valdria la pena, fer venir la televisió més sovint per tenir els carrers més nets.
0: Premià Media. Informació.
4: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Dimecres 15 de juliol, la companyia Moventis transmetia a través dels seus canals informatius un avís segons el qual l'onada de calor d'aquests dies podia causar afectacions en alguns serveis si en alguns dels seus vehicles no es podia garantir unes condicions mínimes de confort per temperatura. L'anunci de la concessionària va provocar novament la indignació de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme, que ja el mateix dia registrava una nova reclamació al Departament de Territori per exigir explicacions i mesures. L'entitat que justament aquests dies denunciava manca de manteniment en molts autobusos de Moventis que obliguen aquests dies els usuaris a viatjar en condicions d'asfíxia i calor extrema considera que en cap cas la solució a aquesta anomalia hagi de ser alterar les freqüències o suprimir expedicions i recorda que aquesta circumstància climàtica, l'onada de calor, és cada cop més habitual i que, per tant, ja haurien d'existir protocols per afrontar-la. Més concretament, en la reclamació que s'ha entrat a la Generalitat se li demanen al Departament de Territori fins a 6 coses, que informi si la reducció del servei ha estat autoritzada, que indiqui quines obligacions contractuals té l'operador respecte a la prestació del servei durant episodis d'altes temperatures, que expliqui si s'ha obert algun expedient informatiu, que expliqui quines mesures s'adoptaran per garantir el servei als usuaris, que avaluï si la flota del Baix Maresme disposa del sistema de climatització adequat i si es fan les tasques de manteniment exigibles, que indiqui si el contracte de concessió obliga l'operador a disposar de vehicles de reserva o solucions alternatives com el lloguer o la contractació temporal d'autobús i, finalment, que valori l'adopció de mesures correctores o, si s'escau, sancionadores si es conclou que no s'ha garantit adequadament la prestació del servei públic.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja ahir a la matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot en feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
2: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
3: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble, sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha implementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat que avui venia a TV3. I venia a TV3 sobretot arrel de les denúncies i retirades fotografies que es pengen a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors. I específicament sobre aquest cap de setmana on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però els que vivim aquí sabem que això no és la veritat.
1: Al seu torn, Stop Contenidors Digitals i Arreglem Premià deien als seus canals coses com que si s'ha pogut fer això perquè no es fa diàriament o que potser valdria la pena fer venir la televisió més sovint. Preguntat l'Ajuntament sobre totes aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments, cosa que es vincula també a la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Nova actualització de les obres dels Corriols per part de l'alcalde ahir dimarts. Rafa Navarro servia de bon matí un altre vídeo a xarxes socials des de l'edifici del Voramar, on recorria les dues plantes de la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i parets i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs del futur pati. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat.
4: Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa. I veieu també doncs, les plaques de vinil, ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets. I fins i tot s'està fent ja doncs, el pintat amb algunes de les aules. Una bona avançada més que s'ha fet durant aquesta setmana per arribar doncs, en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
1: També ens diu Rafa Navarro que, paral·lelament a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades pel curs 2026-2027. Els veïns de Jacint Verdaguer ja estan rebent aquesta setmana una carta signada pel regidor d'Urbanisme, Antoni Sobirà, on se'ls informa del nou model viari que s'adopta al tram central del carrer i on se'ls donen indicacions per obtenir aquells que necessitin l'autorització d'accés a aquest sector exclusiu ara per vianants. De fet, com explica la carta, tots aquells que estiguin empadronats i al dia de l'impost de vehicles no han de fer res. El sistema de lectura de matrícules, que començarà a funcionar aquest agost, ja els reconeixerà. Qui sí que hauria de demanar l'autorització són els comerços i la gent que utilitzi vehicles d'empresa. Ho han de fer a l'espai de tràmits en línia del web municipal. Tots els vehicles autoritzats, diu la carta, podran accedir al carrer les 24 hores del dia, però per a càrrega i descàrrega només ho podran fer de dilluns a divendres de 7 del matí a 4 de la tarda i els dissabtes de 7 a 11 del matí i sempre durant un màxim de 30 minuts. Fora d'aquests vehicles i d'aquests usos, la carta alerta que el trànsit no autoritza pel carrer pot suposar sancions a partir de 200 euros, però també diu que inicialment s'adopta un període de flexibilitat. L'Ateneu Ibèria fa actualment una crida als veïns de Premià de Mar perquè tots aquells que en algun moment hagin format part d'alguna entitat local dels àmbits veïnal, cultural o social contactin amb ells perquè volen crear un arxiu audiovisual dels moviments socials del municipi. Pel que ens diuen, el projecte encara està a les beceroles i, de fet, serà a partir del setembre que se li començarà a donar forma. Però aquests dies ja estan mirant d'engrescar els premianencs per xarxes socials per anar reclutant testimonis que els puguin aportar informació i documents sobre la seva experiència i sobre aquest patrimoni social. Si creieu que teniu coses interessants per participar-hi, els podeu escriure al correu hola@ateneuiberia.cat. Primeres pistes de l'Art Tardor 2026. Manel Ferrer.
5: L'Ajuntament de Premià de Mar ja ha obert el termini d'inscripció d'una nova edició del concurs Art Tardor. La convocatòria adreçada tant a adults com a joves inclou les modalitats de pintura, escultura i fotografia i permet presentar obres fins al 27 de setembre a través dels formularis disponibles al web municipal. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat. En el cas de la fotografia, les obres s'han d'enviar telemàticament mitjançant el formulari d'inscripció, mentre que les de pintura i escultura s'han de lliurar presencialment al centre cívic dins del termini establert a les bases. En la categoria d'adults, el concurs atorgarà un primer premi de 500 euros i un premi de 300 euros al millor autor o autora local en cadascuna de les tres modalitats. Pel que fa a la categoria juvenil, els primers premis consistiran en vals regal de 150 euros i els premis al millor autor o autora local seran de 75 euros. Les obres seleccionades formaran part de l'exposició de l'Art Tardor. Les bases del concurs i els formularis d'inscripció es poden consultar al web de l'Ajuntament.
1: Pel que fa al temps, ens anem acostant a la quarta onada, però aquí al Maresme ho fem amb valors prou civilitzats. Sol a punta pala, però temperatures màximes al voltant dels 30 graus.
0: Premià Mèdia, informació.
6: L'Ajuntament de Premià de Mar ja ha obert el termini d'inscripció d'una nova edició del concurs Art Tardor. La convocatòria, adreçada tant a adults com a joves, inclou les modalitats de pintura, escultura i fotografia i permet presentar obres fins al 27 de setembre a través dels formularis disponibles al web municipal. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat. En el cas de la fotografia, les obres s'han d'enviar telemàticament mitjançant el formulari d'inscripció, mentre que les de pintura i escultura s'han de lliurar presencialment al centre cívic dins el termini establert a les bases. En la categoria d'adults, el concurs atorgarà un primer premi de 500 euros i un premi de 300 euros al millor autor o autora local en cadascuna de les tres modalitats. Pel que fa a la categoria juvenil, els primers premis consistiran en vals regal de 150 euros i els premis al millor autor o autora local seran de 75 euros. Les obres seleccionades formaran part de l'exposició de l'Art Tardor. Les bases del concurs i els formularis d'inscripció es poden consultar al web de l'Ajuntament.
0: Premià Mèdia. Informació.
7: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
8: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
7: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
8: Anem al teatre.
9: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
10: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
11: Estàs escoltant

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui entrem directes a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, a l'OMIC, per parlar de, atenció, factures de recuperació elèctrica per frau. Així, en principi, si no som una de les persones que ho estem patint directament, no ens diu gaire cosa, però ens explica l'Oriol Contreras de l'OMIC que és un tema preocupant i que cada vegada, malauradament, està afectant a més gent, a més premianencs i premianenques també, perquè l'Oriol Contreras s'encarrega des de l'OMIC, ja no només de Premià, sinó també d'altres municipis maresmencs. Benvingut a la ràdio, Oriol.
2: Moltes gràcies.
1: Ho posem sobre la taula, aquestes factures de recuperació elèctrica per frau. És una problemàtica que està augmentant cada vegada més.
2: Sí, i m'agradaria explicar-ho perquè la gent entengui una mica que el problema no és tant, o almenys el mi, el que em preocupa no és tant que hi hagi frau, sempre n'hi ha hagut en tots els sectors, no? I frau en la llum n'hi ha, és a dir, frau que vol dir que un s'aprofita de l'electricitat d'un altre sense pagar-lo, no? I això és un delicte. El problema no és tant aquest, que seria un problema per Mossos i per altres estaments, sinó per consum. El problema està en que la distribuïdora, que és qui controla tots els comptadors i qui controla la potència que entra en un lloc o en un altre i qui pot detectar que hi hagi un frau, des de fa un any i mig hem detectat des de totes les oficines del consumidor, dic totes és totes de Catalunya, un excés en la búsqueda, no?, en la troballa d'aquests defraudadors. Uh-huh. Aquest excés, què porta? Que a vegades, evidentment, l'encertaran, no dic que no, però el que no havia passat fins ara és que moltes vegades no l'estan encertant. I no l'estan encertant en el culpable, i després no estan encertant, quan sí hi ha a vegades culpabilitat, en el càlcul d'aquesta energia a recuperar, que és el que deies tu, per aquest presumpte frau.
1: És a dir, estem parlant del que tota la vida s'ha conegut com allò de punxar la llum.
2: Correcte. No?
1: El que està passant és que estan augmentant, en aquest cas, que la companyia vagi a buscar aquests fraus, a vegades s'equivoquen, no? I directament els ha de demostrar tu si has punxat o no aquella llum, que imagino que aquesta és una part del problema, i de l'altra, en cas de que tu assumeixis que, mira, l'has punxat durant un any, movimento, o una determinada quantitat de temps, després el càlcul que fan ells del que els hi deus com a import és molt superior al que realment tu hauries defraudat.
2: És a dir, hi ha una fórmula per calcular, ja començo pel final, no? Però hi ha una fórmula per calcular aquesta energia a recuperar, que ho diu la llei, i són sis hores al dia a la potència que tu tens contractada, que això apareix en la factura, doncs 4 en 4, 5 en 5, i per 365 dies l'any, que vol dir que només poden recuperar, quan resulta que han descobert un frau, només poden recuperar un any enrere. Aquesta és la fórmula, que és una llei que, si no recordo malament, és de l'any 2000 i que ja es venia portant a terme des de feia temps. I que sempre feien aquest càlcul, realment. Pagaven una factura, hi havia 4 en 4, multiplicaven per 6 hores, 365 dies, si no podien contrastar-ho objectivament amb la facturació anterior. Que si hi ha hagut frau, és més difícil tenir dades objectives. Doncs s'encaixaven en aquest càlcul. Ara què estan fent? Ara estan fent les mateixes 6 hores, però els mateixos 365 dies, però quan arriben a la potència, ells ara et diuen la potència que ells creuen que per aquell conducte ha estat entrant. Aquesta és la segona part, doncs la més complicada i la més fotuda, perquè de factures que abans de recuperació podien ser 1.000 euros, ara en tenim i unes quantes de 6, 7, 8, 9, 10 i 11 i 12.000 euros per una família, per un pis. Fins i tot en tinc un cas d'un pis de 60 metres quadrats, 12.000 euros. Que està clar que això és desproporcionat, aquest càstig és fora de lloc. Però és que el problema, no és, a més d'aquest càlcul, és la primera part, és el procediment. L'estan fent de manera totalment gens transparent, con nocturnitat de l'eusia, com diuen les pel·lícules. La gent es troba que al cap d'un any, o sigui, tu, avui estem a 14 d'abril, i el 14 d'abril reps un document de la distribuïdora que el 14 d'abril de l'any passat van descobrir un frau a casa teva, i que recuperen l'energia d'un any, un any enrere. Per tant, estem recuperant l'energia de fa 2 anys, d'un presumpte frau que va cometre's fa un any, i del qual no tens més proves que les que potser t'envien ara o a través de l'Oficina del Consumidor reclamem. Això no és transparent, això és més obscur que la gola del llop, d'acord? Uh-huh. I aquest és el procediment que estan fent. Aquí que em trobo? Gent que em reconeixen que per necessitat ho han tingut de fer, però no estan d'acord amb el càlcul, és desorbitat. Uh-huh. Gent que no sap què carai està passant, que no sap ni on està el comptador, i és perquè, situacions vàries, has llogat un pis que l'anterior inquilí sí que punxava, i tu t'ho menges, perquè si jo no he fet res. Gent que ha comprat un pis d'aquests dels fons voltors, i evidentment abans una persona que l'ocupava també el tenia punxat, però tu te l'haurien d'haver donat en condicions, i tampoc has fet res. Però la distribuïdora, en el moment que hi ha aquest canvi de nom de titularitat, que entra el nou inquilí, que entra el nou propietari, que hi ha algun moviment contractual, aprofita i diu, ara en tinc un, usuari, localitzat, amb compte corrent, i vaig a per ell. Llavors, doncs, si havien descobert alguna en algun moment, ara ho trobaran a la llum.
1: Solucions? Quines hi ha, si som unes d'aquestes persones afectades?
2: La primera, i és la que estem donant sempre, és canviar-se de companyia perquè la factura que et reclama la comercialitzadora quedi com a factura pendent, però no com a amenaça de tall, perquè, si no, com a factura pendent et poden tallar la llum. Per tant, el primer que fem és canviar de comercialitzadora. Si no es pot canviar a una altra empresa, intentar demanar que et donin d'alta al mercat regulat de la pròpia comercialitzadora a la que estàs ara, si té mercat regulat. Però l'important és sortir, canviar, i si no, titular nou. Però sortir d'aquí, perquè si no sempre tindràs l'espada de Mocles a sobre. La segona és, a través de l'Oficina del Consumidor, demanar que nosaltres mediem amb la distribuïdora, que és la que ha descobert el frau, i la comercialitzadora, que és la que t'ha facturat. No cediran mai, no cediran en cap cas, els tenim tots ja més que vistos, i et donaran potser una mica més d'informació, més documentació, fotografies, informes, el que tinguin. I el següent pas és enviar-ho tot al Departament d'Energia i Mines de la Generalitat, al Servei de Qualitat. Que si fa 2 anys enrere resolien algun dels casos quan ens trobàvem, ara n'hi ha tants que no estan resolent ni un. Però ni un és ni un, perquè jo estic en contacte amb totes les OMICs de Catalunya.
1: Però com pot ser, Oriol? És a dir, si ara n'hi ha més, com poden donar menys resposta encara?
2: Clar, aquí ja tinc que fer ja les meves locubracions i les meves teories, no? Però, clar, amb tants anys que tinc, doncs, em permeto luxe. Una és, tenen poc personal. La segona, i per mi més important, això és un marrón. Perquè si cas per cas no poden entrar, perquè no tenen personal, hi ha moltíssims expedients, però n'hi ha d'haver-hi centenars, per no dir milers. Per tant, no poden entrar cas a cas, que realment hauries d'anar cas a cas, perquè t'he explicat jo diferents casos, però no ho faran. Jo penso que han de fer una resolució genèrica. Si diuen que la distribuïdora ha fet malament la feina, deixen per terra alguns casos que sí que són frau.
1: Justos per vagadors, allò típic, eh?
2: Clar, deixen per terra temes que realment són de frau i no poden, tampoc, desacreditar la distribuïdora. És una empresa i distribució del grup Enel molt fort, molta força. I l'altra opció, també genèrica, és dir, si s'ha fet bé, la distribuïdora ho ha fet bé, però llavors t'encarregues tanta gent que jo tinc al cap, fins i tot tinc cares, perquè els veig patir amb factures de 6, 7, 8, 10 i 12 mil euros, com t'he dit, que quina solució prenen. I torno a repetir, cas a cas no tenen temps de resoldre-ho ni manera de solucionar. I o es decanten per una companyia o es decanten pel consumidor. Mm. I jo crec que això és el que no estan sabent per on sortir-ne. Però, mentrestant, anem sumant, anem acumulant, i en alguns casos hi ha algunes persones ja han rebut demandes judicials perquè les companyies estan nervioses, no esperen el que digui la Generalitat i tiren pel recte.
1: I què esteu fent, llavors, per donar resposta o ajuda?
2: Quan arriba la via judicial, evidentment, desviar-lo a un abogat, i sigui d'ofici o sigui de pagament. Nosaltres fem la primera part, que és la mediació, que no resulta, però que l'hem de fer perquè s'ha de tenir, i derivar-ho al Departament d'Energia i Mines. I no podem fer res més, i assessorar, acompanyar en el màxim que puguem en el consumidor quan es troba en aquesta situació.
1: Molt bé, doncs veurem com acaba tot plegat, i evidentment cada cas és individualitzat, eh? El problema també és que s'equivoquin, evidentment. Si tu no has fet res mal fet, doncs acaba demostrant, no?, que tu vius a casa teva i que no, tu no has punxat res. Però, en fi, ja veurem com acaba cada cas. Ens deies avui també, Oriol, que més enllà d'aquesta recuperació elèctrica per frau, també volies recordar aquesta campanya del català que s'està fent al comerç, a Premià de Mar.
2: Sí, des de la regidoria estem fent una campanya que vam fer un escrit a la web i que s'han repartit tríptics i cartells publicitaris en els comerços, doncs per... ja no sé quina paraula fer servir, si animar, si recuperar, si no deixar perdre, no? L'ús del català en els comerços, entre el comerciant i el consumidor, que ja n'hi ha d'estudis que tant per cent de comerços doncs, no es parla el català, un tant per cent de comerços canvien d'idioma quan tu els hi parles en català, i uns altres comerços, i molts, que sí que segueixen parlant el català, no? però s'entén des de l'Ajuntament i des de moltes altres administracions. Aquest és l'any on veig que hi ha més moviment, no? Potser perquè s'està veient que és necessari, doncs es fa aquesta campanya per promoure l'ús del català en els establiments. I des de la nostra àrea de regidoria i des de l'OMIC, animar la gent, evidentment, a fer servir la seva llengua, si és el català o si és el castellà, no? Però vull dir que, com a mínim, ens puguin respondre en els comerços i ens entenguin en català.
1: I tant, que si hem fet també un reportatge justament avui, que veurà la llum d'aquí pocs dies, sobre aquests establiments col·laboradors amb aquesta campanya per l'ús en català i també amb aquesta bona feina de la nova regidoria també de política lingüística, sumant també els comerços. Oriol, un plaer, com sempre, que ens expliquis i descobreixis tot el que està passant i el que implica també a veïns, veïnes, premianencs, premianenques i pel que fa també a l'OMIC. Així que gràcies, com sempre, i fins al proper mes.
2: A vosaltres.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La presidenta de l'entitat Comerç Premià, Núria Vázquez, ha justificat a Premià Mèdia la participació de Premià de Mar a la Comerciada 2026, que tindrà lloc entre els dies 5 i 12 d'octubre. Com explicàvem, es tracta d'un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a les comarques gironines, però al qual aquest any ja s'han adherit al voltant d'un centenar de poblacions de tot Catalunya. Durant una setmana, els municipis participants acolliran activitats lúdiques i de promoció, i tot plegat, com ha destacat Vázquez, s'acompanyarà de moltes accions publicitàries de les quals es beneficiaran els comerços participants. Per això i perquè, segons ella, serà una oportunitat per demostrar que el comerç és vida, ha animat els botiguers premianencs a sumar-s'hi.
3: Des del Comerç Premià creiem que és una gran oportunitat per demostrar que els nostres comerços són molt més que botigues. Són vida, són confiança i formen part de la identitat del nostre poble. Quan comprem el comerç local, estem apostant per un Premià més viu, més proper i amb més futur. Us animem a participar en les activitats de la Comerciada a tots els comerços del municipi.
2: La Comerciada va ser impulsada concretament per la FOEC, la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, i el Maresme ha tingut el suport de la FAGEM. A l'espera que es conegui el programa concret a Premià de Mar, l'organització indica que contindrà des de tallers, actuacions musicals, cercaviles o sortejos, tot amb l'afany, diuen, de fer bategar als carrers. Qui s'hi vulgui apuntar o vulgui més informació pot escriure a Comerç Premià a info@comerçpremià.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Costa d'imaginar una festa major de Premià de Mar sense pirates, sense premianencs, desembarcaments ni eufòries. Però hi va haver un dia on res d'això no existia. Quatre persones van decidir apostar per una festa única i totalment diferent. Com va néixer la idea? Pensaven els seus ideòlegs que tindria l'èxit que té i que, a més, seria una de les festes majors més reconegudes a Catalunya? Avui, a Premià Mèdia, tornem als orígens.
2: Soc el creador de la festa major, l'inventor. La regidora era l'Anna Albareda i ella va proposar un concurs d'idees per la festa major. I jo vaig proposar un desembarcament pirata. Jo faré el desembarcament pirata.
3: I una nit, al Sòria, ens proposen, el Josep Albert i a mi, com veuríem de canviar la festa major, perquè tenia la idea de fer una festa major de pirates. Pirates de Premià. I ens vam quedar, volguem dir, clar, vull dir, portàvem una inèrcia d'una festa major, de tres dies de festa major, del ball de gala, de la gastronomia, de no sé què, que era una festa major molt, molt cutre, per dir-ho d'alguna manera, no?
4: Jo recordo que ell buscava algun motiu per la festa, perquè la festa de Premià era com totes les festes que es feien a tot arreu, eren estàndards i venien, a més de l'herència del franquisme, de tota una cosa super... tot és igual. I aquest era l'impuls que jo recordo. I en Sori, llavors, ostres, què podríem fer? I ell ja tenia això dels pirates. Nosaltres, jo recordo que li vam parlar de la festa de Granollers, que hi havia els blancs i els blaus, que era una cosa que nosaltres havíem anat a tocar i ho havíem viscut una mica. Es munten dos bàndols en el poble, llavors això li treuen molt de suc, no? Fan competicions, fan sopars, fan balls, ara uns balls aquí, uns balls a l'altre, i això era una cosa que donava molta virilla al poble.
3: Vam començar per la base, que és com voldríem que fos la festa major. No muntar activitats, sinó com voldríem que fos la festa major. I vam definir tres punts. Primer, hauria de ser gratuïta totalment, cosa que no passava a les festes majors anteriors, que havies de pagar pel ball de gala, havies de pagar per l'embalat o havies de pagar per la ruta gastronòmica i tal. I havia de ser per totes les edats, des dels més petits als més grans. Hi havia d'haver activitat per tothom. I la tercera, i molt important, tota havia de ser a base de voluntaris. És a dir, la participació de la gent ha de ser en l'espectacle, com a observador, com a espectador, però també a l'hora d'organitzar. Per tant, s'ha de...

0: Parlàvem de les històries que hi ha a darrere de les grans històries, les històries invisibles, i és l'Anna Albareda, la que jo li tinc una admiració, perquè va fer la reunió més curta que he vist en ma vida. I en 20 segons va dir, bueno, estem tots en aquí perquè ara mateix queda desconvocada i dissolta la comissió de festa major i en farem una altra que ja us diré qui entra.
1: I li vaig dir que aquesta festa li falta guió. Dic, perquè no pot ser que la gent estigui al programa de festa major, estigui posa que a la tal hora arribaran unes barques i les barques no arriben. I el Toni em va dir, diu, tinc un amic que diu el mateix. És guionista de TV3, diu, i es diu Joan Sol. A partir d'aquí hi ha un escenari amb guió, trabucaires, les gàbies, perquè la Genevas ja es va començar a animar a fer coses.
0: Nosaltres aquí vam veure que realment podia canviar la festa major i podíem fer una festa major que premià, i molta gent jove estava esperant, que fos brutal, gran, participativa. I aquí va començar tot.
2: I van dir, mira, hi ha la idea aquesta de fer un desembarcament pirata, una història sobre pirates que ataquen el Premià i tal, i no sé, i estaria bé que hi hagués un himne dels pirates.
3: Tenia molt de ganxo, no?, perquè era com molt... Era el canto fosc, no?, de la persona, no?, allò, hòstia, ho trinxarem tot, anem cap allà, i bueno, jo, hòstia, pensant-hi, i és una mica la idea que vaig voler projectant la lletra, no?, d'això, de cerebrats que van allà a arrasar-ho tot.
2: Recordo que al cap d'uns dies o alguna cosa així anava pel carrer i vaig sentir uns nens i anaven cridant «Som pirates!». Em vaig quedar molt sorprès.
3: I llavors va sorgir això de que, hòstia, haurien de fer un himne dels premianencs, no? Llavors aquí això, hòstia, em va costar una mica més de dir com sintetitzo això, no? De la resistència, no? De que, bueno, hòstia, aquí si ve la gent, que ben som de pau, doncs benvinguts, però hosti, si veniu aquí a trinxar-ho tot, doncs no us hi acosteu i ho defensarem i defensarem el nostre. I va sortir una cosa una mica més èpica, inclús també amb la música, no? Més de defensa i més... Bueno, està bé, va ser guai perquè va ser una resposta.
1: Havíem passat dels conflictes entre els pirates i l'associació de veïns, que no, estaven en contra dels pirates, perquè venien a dir que era fomentar la violència, la lujúria, i que era un cau de droga. Però el carrer Sant Antoni es va afegir a la festa major. I això va ser determinant. Ara va ser una passada, com estava engalanat. Vam anar a buscar barques, carros, coses, però tot el terra era de palla. O sigui, poble, poble. I després les parades, o sigui, va ser un canvi. A partir d'aquí, Premià s'afegeix a la festa dels pirates. I això jo crec que va ser el punt determinant.
0: Veient com estava creixent i tota la sèrie de gent jove que venia proposant activitats, van dir, em sembla que hauríem de fer un pas al costat, i perquè la gent sigui viva, ha de continuar venint gent jove amb propostes noves, si no, acabarem encorsetats amb un model de festa.
3: No és una cosa dirigida per algú que l'ha pensat, o des d'un despatx, o des d'una empresa, o amb un disseny que s'ha estudiat, i el màrqueting i tot això que ara està tan... que governa el món, no? Això és un fenomen que està allà, i any a any va variant, va mutant, i es va veient coses, i és apassionant veure-ho.
2: Per mi és un orgull amb la petita part que em correspon, que és amb la part, diguéssim, musical, no? Veure que la gent canta la cançó, les cançons que vaig composar, i veure que realment estan integrades a la festa, doncs, per mi, doncs, bueno, satisfà molt, que algú dius que no, doncs, sempre t'agrada, no?
3: Veure que un fenomen que ha nascut, que s'ha anat fent, que any a any va canviant, que la gent s'ho fa seu, perquè realment veus en les cares de la gent durant la festa, els abrandats, el desembarcament, la lluita, l'Ajuntament, no sé què, tal. La gent ho viu, i tu, que has posat una petita contribució perquè allò funcioni, doncs és una satisfacció.
0: És un orgull d'haver contribuït a que Premià estigui viu durant aquesta setmana de festa major, que la gent s'ho agafi amb aquestes ganes, que les meves netes es passin tots els dies cantant.

0: cantant l'himne dels pirates, i que la petita digui, bueno, i tu què? Diu, jo amb els qui guanya. Els primers dies sóc pirata i els últims sóc premianenca. I això és genial, perquè han entès perfectament el sentit de la festa.
1: Els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Accident de trànsit mortal dissabte a la tarda a la via Sergia de Mataró, a la rotonda d'accés a la C60, punt quilomètric 1,2 a l'antiga B40. Segons la informació que ha donat el Servei Català de Trànsit, l'avís es va rebre concretament a les 6 de la tarda i va ser una col·lisió per encalç entre 5 turismes i una motocicleta i que va deixar fins a 10 persones ferides de diversa consideració, entre els quals un menor que finalment va morir a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els altres són un altre menor que continua en estat greu a Sant Joan de Déu i després 8 ferits menys greus o lleus que van ser traslladats a diversos hospitals o que no van demanar ingrés hospitalari. Arran del sinistre es van desplaçar a l'indret 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 6 dotacions als bombers de la Generalitat i 13 unitats del sistema d'emergències mèdiques, entre elles un helicòpter medicalitzat i l'equip conjunt 100 bombers. També es van activar diversos efectius a la policia local de Mataró. Amb aquesta víctima mortal ja són 78 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2026, segons les dades del Servei Català de Trànsit.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per oferir aixopluc refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons ha informat l'Ajuntament, els equipaments refrigerats disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos, els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També en recorda l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd accessibles amb fonts d'aigua o seients que també ens poden fer servei. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat proximitat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Protecció Civil ha enviat un missatge a ESAlert per ordenar el confinament del nucli urbà de Canyelles i diverses urbanitzacions properes per un incendi de vegetació forestal a Canyelles, al Garraf. Les urbanitzacions confinades són Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Maravelles i Califòrnia, i l'ordre afecta una població estimada de 3.300 persones. Els bombers de la Generalitat hi treballen de moment amb 9 dotacions terrestres i 2 aèries, i fa pocs minuts han confirmat que el foc està controlat. On s'ha aixecat ja el confinament, en canvi, és a la zona de Masllorenç, al Baix Penedès, un cop els bombers han donat per estabilitzat un altre incendi. Les flames han afectat 11,5 hectàrees de superfície, segons dades provisionals dels agents rurals, a cavall dels termes municipals de Bonastre i Montferri, a l'Alt Camp. És en aquest últim municipi on s'ha iniciat l'incendi. Fins a 46 dotacions terrestres i 100 mitjans aèris han format part del dispositiu d'extinció. Protecció Civil havia ordenat el confinament de mig miler de persones a 2 nuclis urbans de població, Masllorenç i Massarbonès, i diverses organitzacions. Pel que fa a l'incendi al Pic de Salòria, al terme 2 de Civís, a l'Alt Urgell, bombers confirmen que es troba estabilitzat, però es mantenen els treballs amb eines manuals i mitjans aeris davant la inaccessibilitat per mitjans terrestres. A Súria, l'Ajuntament ha anunciat que es declararan 2 dies de dol oficial per l'accident que ha tingut avui a la mina de Cabanasses, amb una víctima mortal. La declaració serà vigent el dijous 30 i el divendres 31 de juliol. A conseqüència del dol oficial, les banderes de la Casa de la Vila onejaran a mig pal. D'altra banda, durant la sessió ordinària del ple municipal convocat per aquest dijous, es farà un minut de silenci per expressar el condol de tota la corporació davant del succés. L'alcalde de Súria, Albert Corberó, i la regidora de Seguretat Ciutadana, Olga Tena, s'han posat en contacte amb la direcció de l'empresa ICL i la representació sindical per oferir tota la col·laboració de l'Ajuntament. I a Tarragona els fets delictius s'han reduït un 2,7% entre el juny del 2025 i el maig del 2026, en comparació amb el mateix període de l'any anterior. És la principal xifra que s'ha exposat durant la Junta Local de Seguretat que s'ha celebrat aquest dimecres. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha avançat que amb la nova promoció de Mossos d'Esquadra s'incorporaran 32 nous agents a la ciutat i que les obres de la comissaria mixta de Batastini s'enllestiran el 2028. El Departament de Policia de Política Lingüística ha creat una convocatòria de subvencions perquè els ajuntaments duguin a terme accions en favor del català. Els ajuts volen donar suport als ajuntaments i als ens locals perquè despleguin iniciatives que fomentin l'aprenentatge, l'ús social i la presència del català entre la ciutadania, especialment en àmbits com l'educació, el comerç, el lleure, la participació comunitària i l'acció municipal. Això és tot de moment. Tornem amb una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja ahir a la matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot en feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
5: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
6: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble, sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha implementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retallades fotografies que es pitjaven a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors. I específicament sobre aquest cap de setmana, on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però és que vivim aquí, sabem que això no és la veritat.
4: Al seu torn, Stop Contenidors Digitals i Arreglem Premià deien als seus canals coses com que si s'ha pogut fer això perquè no es fa diàriament o que potser valdria la pena fer venir la televisió més sovint. Preguntat l'Ajuntament sobre totes aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida seguida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments, cosa que es vincula també a la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Nova actualització de les obres dels Corriols per part de l'alcalde ahir dimarts. Rafa Navarro servia de bon matí un altre vídeo a xarxes socials des de l'edifici del Voramar, on recorria les dues plantes de la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i parets i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs del futur pati. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat.
7: Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa. I veieu també doncs, les plaques de vinil, ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets per arribar doncs, en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
4: També ens diu Rafa Navarro que, paral·lelament a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades pel curs 2026-2027.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia, informació.
8: L'Ateneu Ibèria fa actualment una crida als veïns de Premià de Mar perquè tots aquells que en algun moment hagin format part d'alguna entitat local, dels àmbits veïnal, cultural o social, contactin amb ells perquè volen crear un arxiu audiovisual dels moviments socials del municipi. Pel que ens diuen, el projecte encara està a les beceroles i, de fet, serà a partir del setembre que se li començarà a donar forma, però aquests dies ja estan mirant d'engrescar els premianencs per xarxes socials per anar reclutant testimonis que els puguin aportar informació i documents sobre la seva experiència i sobre aquest patrimoni social. Si creieu que teniu coses interessants per participar-hi, els podeu escriure al correu hola@ateneuiberia.cat.
3: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
10: No sabia que t'agradessin els musicals.
11: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
12: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
10: Aquest no ets tu.
11: No, és el Gene Kelly. La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
13: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
14: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
15: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
14: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
16: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
14: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
17: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de La Xarxa.
18: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
14: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
19: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Avui volem parlar amb l'Albert Tubella, que és el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i també del Club Natació Premià. Avui descobrim quins són els objectius amb els que arriba el nou càrrec i també si hi haurà conseqüències diferents o serà una gerència continuista. Albert, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Ens fa il·lusió poder parlar amb el nou gerent d'aquest centre esportiu municipal. Com entomes tu aquest càrrec? Amb il·lusió, també?
1: Entomo molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè, evidentment, suplir la persona que supleixo doncs és una responsabilitat, però molt il·lusionat, molt entusiasmat i amb moltes ganes de poder portar el Sem Premià, al Club Natació, com bé deies, i a la població de Premià, tot allò que pugui sortir de mi i del meu equip.
0: Uh-huh. Mai no és fàcil suplir a ningú, però menys una persona que hi ha dedicat pràcticament la seva vida, no? Li fèiem una darrera entrevista de comiat i ens explicava justament això, que el Joan Antoni Valera és una persona molt vinculada des dels inicis al club i, evidentment, doncs, no sé si fa respecte, si t'ho entomes amb pressió o des de
1: bueno,
0: la tranquil·litat.
1: Ja, respecte fa, perquè suplir una persona del bagatge del Joan Antoni no és fàcil, però jo he de dir que tinc el seu suport, tinc el seu assessorament, setmanalment estic en contacte amb ell, estem fent una transició el més continuista possible perquè jo tingui temps d'anar-me adaptant a la situació, i, evidentment, amb ganes de seguir amb una continuïtat i de no perdre el que ja som, que més és important, i de seguir millorant. Al final de la vida has de seguir millorant. Jo sóc un seguim creient de que o millores o empitjores, quedar-te com estàs no et quedes mai, i amb aquesta il·lusió afrontem el nou càrrec de fer que el SEM continuï sent una referència no només a nivell comarcal, sinó a nivell de país, i millorar tot allò que creiem que es pugui millorar per millorar el servei que donem.
0: Que bo. Quines són les funcions principals d'un gerent? Com arribes al club?
1: Pues bàsicament, la funció del gerent és tot el que és la relació amb institucions, la relació amb el que són els socis. En aquest cas, nosaltres estem constituïts com a UTE i tenim doncs, que respondre davant d'uns socis, la gestió diària, la gestió de proveïdors, la gestió del personal, la gestió de l'equip, la gestió dels serveis. Bàsicament, la funció del gerent és controlar-ho tot, tenir-ho tot sota control i anar portant totes aquelles millores o aquelles modificacions o anar solucionant aquelles coses que el dia a dia van sorgint, com et deia, perquè el servei sigui el més eficient i eficaç possible.
0: Uh-huh. I quina situació t'has trobat ara que has arribat al centre esportiu municipal? Com defineixes aquesta primera presa de contacte?
1: Bueno, com et deia abans, jo pel que conec, per la meva experiència, el centre municipal de Premià és exemplar. Jo penso que la grella de serveis, les instal·lacions, el personal que tenim és envejable. És envejable, però la situació penso que és positiva, que és òptima, que la volem mantenir i millorar, com et deia ara, però ara per ara penso que som un referent i la meva tasca principal ara és mantenir el que estem mantenint en aquest període de transició que a poc es va acabant, i un cop acabem la transició, amb l'equip de treball que tenim, la instal·lació que disposem, amb el suport de l'Ajuntament i amb el suport d'altres institucions, segueix sent un referent i segueix sent un servei públic pels ciutadans de Premià de Mar, de Premià de Dalt, de qualsevol ciutat de la comarca que vulgui comptar amb nosaltres, donar els serveis que ens requereixin.
0: Mm-hmm. Ens deies, Albert, si no millores, empitjores. Per tant, entenc que anirem a millorar. Per on passen els nous reptes, o quins reptes a curt plaç et poses per endavant?
1: El repte principal és seguir donant el servei que donem i millorar-lo. Al final, com et deia, tenim una grella molt competitiva en quant a serveis, d'activitats, de cursos, de classes dirigides, tenim una grella molt competitiva. L'hem d'anar actualitzant. Quan parlo de millorar vol dir que hem de fer una actualització constant del servei que donem, perquè el món de la gestió esportiva evoluciona molt ràpid. Constantment hi ha noves idees, constantment hi ha noves aportacions, constantment hi ha noves eines que tens que donar, val? I per altra banda fer un manteniment de la instal·lació. La instal·lació ja té una certa edat, ja té una certa antiguitat, i per nosaltres, per mi és fonamental anar fent un manteniment perquè estigui sempre en les màximes condicions que els nostres abonats mereixen.
0: I quins són els límits? Perquè imagino que també hi haurà limitacions, no? Que tampoc pots arribar i dir, ara farem piscines olímpiques.
1: No, el límit és el que tenim. Tenim una instal·lació, que és la que tenim, val? I el límit és millorar-la fins al punt d'aquesta actualització constant, anual, mensual, trimestral, digui-li com vulguis, per anar fent un manteniment, per anar fent innovacions, per anar millorant-la, val? Evidentment, no parlem d'una millora substancial, perquè evidentment no podem fer piscines olímpiques, no podem fer altres sales, no podem fer un pavelló, perquè no és la nostra feina, som un club de natació, i això el que és important és la làmina d'aigua, però bàsicament el límit serà aquell doncs, que puguem arribar sempre per donar el servei, com et deia, de satisfacció a el que és la població.
0: Molt bé. Avui coneixent l'Albert Ovell, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, com s'afronta l'estiu? Perquè, evidentment, la piscina també és un bàsic per combatre la calor i, a més, amb tota l'activitat que hi ha. Ara, aquests mesos que ja comença aquesta primer onada de calor i ara ja també habituant-nos cap a aquests mesos de juny, juliol, agost.
1: S'enfronta amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè sembla ser que la previsió de temperatures farà que les piscines siguin un lloc de refugi necessari per la població, amb la il·lusió de seguir aportant els nostres casals d'estiu, els nostres cursets intensius, la nostra activitat de dirigides. Estem preparant ja la instal·lació i estem en tot el procés de preparació temporal d'estiu i l'afrontem amb la responsabilitat de que, evidentment, una piscina com la nostra, amb tota la instal·lació que suposa, amb els serveis que donem, és fonamental perquè la població de Premià pugui gaudir d'un estiu, ben a les platges, ben a la piscina, i quan vingui a la piscina estigui confortable, estigui ben atès, es senti ben tractat i trobi el que busca.
0: Hem parlat de millores d'aquest SEM, d'aquesta millora contínua. També hem parlat dels límits, no? Límits... que han de ser creïbles, evidentment, però hi ha marge també de creixement? És a dir, al punt on estem ara encara podem créixer més?
1: Jo crec que sí. Jo crec que podem donar un passet més, potser no un gran pas ara per ara, però un passet més per, amb els números que ens movem ara d'abonats i amb els números de gent que fa ús de la instal·lació, jo penso que ara ens plantegem un repte des, amb aquests números actuals que es deia ara, donar el servei que mereix. Val? I això ara per ara és un repte. Jo penso que la gent a poc a poc ens va fent confiança, tant si la població, les escoles, gent de poblacions colindants ens fa confiança, això fa que els números de gent que fa servei de la nostra instal·lació són importants, i el repte que aquest estiu passa per tothom que vingui a la instal·lació tingui les condicions que busca, tingui el servei que necessita, i puguem respondre a aquesta responsabilitat i a aquest servei que volem donar.
0: No sé si els tens al cap, si poguéssim parlar de números, per tenir alguna xifra, no sé... En quin ventall d'abonats ens estem movent i per on passaria el repte?
1: Ens estem movent al voltant de 4.600 i escaig en aquest moment, dades de l'última setmana. Estem al voltant del 4.600 i escaig. La xifra de dir que està sent bastant constant, bastant constant. Això el que ens pot portar és... ens portarà sobretot estar molt pendents dels aforaments. Perquè tenim un aforament que hem de respectar i legalment el respectarem, i evidentment amb aquest número d'abonats, més tota la gent que mitjançant entrada puntual vulgui accedir a la instal·lació, hem d'estar molt advertits i molt avisats de que evidentment hi ha unes condicions de seguretat que no podem superar en cap moment. Llavors, en aquest moment, una de les tasques és com gestionem el fet de respectar, donant prioritat als nostres abonats, que per tant són fonamentals, respectar que tota aquella persona de la població que encara no ho sigui i vulgui fer servei de la instal·lació, que no diguem que la cosa no se'ns n'hagi de marge.
0: Molt bé, fantàstic. I pel que fa al Club Natació Premià, què hem d'explicar, què podem explicar, com també en Tomàs aquest encàrrec, no? Perquè pel que sabem, també ets una persona molt vinculada a la natació.
1: Sí, bueno, com he fet referència alguna vegada, el meu bagatge professional del principi és el món de la competició i el món de l'alta competició. Per mi, l'oportunitat de treballar amb la Natació Premià és un repte que, igual que el del CEM, doncs, m'agafo molt d'entusiasme. Jo penso que podem fer un pas, així si amb el CEM podem anar fent passos més controlats i passos més mesurats, jo penso que amb la Natació Premià hem de fer un pas important. I jo espero comptar amb el suport dels equips tècnics, de la Junta Directiva, que hi consto que la tinc, perquè el Premià una mica recuperi la imatge i recuperi el prestigi que ha tingut històricament dins la natació d'aquest país i d'aquest estat. No serà un procés curt, no és un procés immediat, perquè els processos de millora a nivell esportiu són processos, com la paraula indica, no són canvis. Jo penso que a poc hem iniciat ja un procés. L'equip de waterpolo l'any que ve continua a primera divisió nacional, el qual ens situa com un dels clubs esportius de la població i de Catalunya privilegiat. Vull dir, estem parlant d'un equip de waterpolo que està entre els 16 millors de l'estat, i això és un referent. Hem aconseguit mantenir la categoria, estem en aquest moment ja treballant per veure com queda l'equip, i perquè fa la natació també hem fet un pas endavant, tenim nadadors que aquest estiu ja van als campionats d'Espanya, tant de categories inferiors com el campionat d'Espanya absolut, i a poc penso que hem d'anar obligant-nos i exigint-nos el que et deia abans, no? Vull dir, si a nivell empresarial el no millorant fa pitjorar, a nivell esportiu, si no millores, automàticament empitjores. I estem en aquest procés també d'anar modificant estructures, anar implementant programes nous en base a tot aquell que ens fa confiança i que vulgui fer natació waterpolo amb nosaltres, i jo animo a qualsevol família, a qualsevol nen i nena de Premià que vulgui provar-ho, que vingui a conèixer-nos. doncs anar resituant el Premià on entenem que històricament mereix estar esportivament.
0: Certament en waterpolo aquests últims anys són immillorables, més enllà de la temporada esportiva, que puguis estar al grup capdavanter o lluitar pel títol, o fins i tot a vegades per un ascens a divisió d'honor, que semblava impensable, d'altres temporades que no siguin tan regulars, però acabes salvant la categoria, és cert que la feina feta els últims anys és meravellosa, és fantàstica, està, com deies, com un primer puntal a la primera categoria, a la primera nacional de waterpolo, és fantàstic. També pel que fa a la natació, estem veient com últimament també s'estan fent molts esforços i s'estan fent... bones competicions, i ja no només competició, sinó també bona pràctica esportiva, no? Per això m'ha sorprès ara quan deies i seguir posant el Premià allà on mereix, no? Perquè últimament justament estaven molt contents per com anava la qüestió de natació.
1: Ja, passa que jo ja tinc una edat, i com et deia abans, jo, el meu origen és el món de la competició, i jo he conegut el Premià històricament. Val? I he conegut des que el Joan Antoni era entrenador del Premià, que és on ve la relació amb nosaltres, he tingut una relació amb entrenadors del Premià, he tingut una relació amb nadadors, i jo penso que ens podem exigir més. Uh-huh. Jo penso que ens podem exigir més. Com a entitat esportiva, per la població que representem, per la gent que ens fa confiança, penso que hem de ser algú més exigents amb nosaltres perquè fa portar el nom de Premià de Mar com a club, a competicions on històricament sempre hem estat, val? Ara, per exemple, hem tingut 4 nedadors competint al circuit Mare Nostrum aquest cap de setmana a Barcelona, que és la competició de referència internacional que hi ha a Europa, però penso, repeteixo, que hem de ser més exigents perquè estic convençut que disposem de la matèria prima, de la instal·lació, de la matèria humana, per anar-nos exigint progressivament, temporada a temporada, millorar. Perquè, bàsicament, quan parlem d'esport, parlem de millorar sempre.
0: Mm-hmm. Molt bé. Hem anat a la vessant més tècnica, podríem dir, perquè l'Albert ens expliqui com ha començat aquesta aventura a la gerència. Quina petjada personal t'agradaria portar, Albert? Com t'agradaria que recordin també aquests anys el
1: a
0: teu
1: mi,
0: pas?
1: A mi que me recordin com una persona que ha donat part de la seva vida a aquesta població i a aquesta empresa i a aquest club, que el que pugui implementar perduri amb el temps, perquè vol dir que estigui ben implementat, que hagi sigut útil i que ens hagi fet millorar. I bàsicament jo, als jocs on he estat, sempre m'agrairia que se me recordi una persona que ha treballat pel bé de tot l'equip, pel bé de l'empresa, pel bé de la població, i el dia que s'acabi, doncs, que puguin tenir un record de mi com a persona professional que ha fet la feina el millor que sabia, que és la meva intenció, i que ha portat aquell granet de sorra que qualsevol persona que passi el pugui deixar, perquè institucions com la Natació Premià o instal·lacions com el CEM Premià es perdonin amb el temps millorant dia a dia, any a any.
0: Mm-hmm. T'ho preguntava perquè a vegades, evidentment, entre aquests objectius a curt plaç, a llarg plaç, els típics excels, millores, a vegades perdem de vista aquesta vessant humana, que em consta que la tens, pel que ens ha arribat també, i és evident també que quan estàs en un club familiar de tota la vida, on les relacions són de molts anys, hi ha també una calidesa humana que no s'ha de perdre, no? Per això d'aquí et preguntava per aquesta petjada, no? Perquè al final les relacions personals són el que forma part indispensable, no? Del dia a dia,
1: sí, perquè,
0: del que és un club.
1: Sí, perquè per mi jo sóc el menys important. Per mi l'important són els esportistes, els entrenadors, els abonats, la gent que fa servei. Vull dir, la meva feina és que ells puguin treballar i que ells puguin disposar de la instal·lació amb la mesura i amb les condicions que ells volen. Vull dir, jo penso que al final hi ha diferents tipus de direcció, diferents tipus de lideratge, i jo sempre he optat per un lideratge de tu a tu, per anar amb la gent i, sobretot, posar-me al seu servei pel que tot allò que creguem conjuntament. Evidentment, hi ha uns límits, evidentment, al final s'han de prendre decisions, i aquesta és la meva feina, però penso que al final el treball en equip i el treball conjunt perquè tothom que treballa al centre i la gent que em fa servei siguin importants, per mi és part del camí i és un camí necessari.
0: Mm-hmm. Cada vegada som més conscients també de la importància de fer activitat física. Ja no parlo ni del club ni de l'alta competició, eh? Evidentment parlo ja de la població en general. Cada vegada som més conscients.
1: Jo crec que sí. Jo crec que socialment que som més conscients de la importància i de la necessitat. A mi el que em preocupa és de que moltes vegades veig persones, veig gent o escolto gent de que l'activitat física com a salut necessita una direcció. I necessita uns professionals que la controlin, que la dirigeixin i que una mica la planifiquin. Uh-huh. I jo tinc la sensació personal de que hi ha molta gent que fa esport perquè sap que és bo, però la fa amb un descontrol que a mi no m'acaba de fer el pes. gent que, evidentment, doncs, es dedica a fer esport, es dedica a fer esport d'alta resistència o esport d'alta intensitat o d'alt impacte, sense aquest assessorament, sense aquest professional que pugui una mica marcar. Jo penso que socialment hi ha la consciència que l'esport és salut. L'esport és salut, és educació, és moltes coses, val? Però l'esport salut, a mi tinc la sensació de que hi ha un boom de l'esport salut, però hi ha molta gent que fa esport o que pretén fer esport salut sense aquest recolzament o aquest assessorament de professionals. Uh-huh. I aquí és on jo reclamo que la gent acudeixi al CEM, acudeixi als centres per tenir aquest suport de que algun professional, perquè si no correm el risc de que deixi de ser salut. I això és un tema que socialment, pel que intueixo i pel que veig i pel que escolto, la gent es pensa que es pot ficar a qualsevol aplicació, es pot ficar a qualsevol pàgina web i automàticament té un programa per fer. I l'esport, perquè sigui salut, si volem que l'esport sigui salut, ha d'estar totalment controlat per professionals.
0: Doncs és una molt bona reflexió, Albert. A més, posar en valor i reivindicar el paper dels professionals i després justament això, l'auge també de les xarxes socials, dels perfils més de salut, d'efectivitat física, no? Ara qualsevol sembla que si no fas una marató, potser això, no ets ningú.
1: Això no? Me refereixo.
0: I potser es fa sense pràctica, sense entrenament i sense les consideracions oportunes que els professionals sí que et poden donar, no? I posem un exemple, com la marató, però poden ser moltes altres coses, no? Així que reivindiquem també aquesta figura i sobretot la importància que dèiem de cuidar el propi cos des de l'experiència, no?
1: Sí, ho veiem tots, no? Vull dir, constantment veus gent que quan acaba una marató té problemes de salut, o gent que se'n va fer triatlons, ara que es va triatlons, o gent que se'n anirà al mar o als estanys o als llacs a nedar aigues obertes. Això és salut. Però només és salut si ho tens ben planificat, si ho tens ben comptabilitzat i si tens uns límits. I aquí és on reclamo jo que la gent, sisplau, recorregeixi a professionals que aquest país en té, i nosaltres en tenim aquí al CEM Premià, de molt experts, amb molta experiència, perquè si no correm el risc... Jo dic una frase que no vull exagerar, però Kilian Jornet n'hi ha un. Val? Vull dir, no podrem pretendre tots fer coses perquè ho veiem a les xarxes o perquè ho veiem per televisió o perquè ens ho expliquen. L'esport és salut. Salut i moltes altres coses, però que l'esport sigui salut, que és necessari, requereix un control de professionals indiscutiblement.
0: Molt bé, doncs una primera presa de contacte satisfactòria amb l'Albert Tovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, ha sigut un plaer conèixer-te, i les portes de la ràdio són obertes, evidentment, per estar en contacte i per poder explicar aquesta salut i tot el que tenim també a Premià, així que moltíssimes gràcies per venir.
1: Jo, gràcies per convidar-me, i per acabar m'agradaria convidar tota la població de Premià i la gent que ens escolta que encara no ens coneixin, que ens facin confiança, que ens vinguin a conèixer, que tenim una instal·lació, tenim un personal, tenim unes activitats que segur que qualsevol de les que tenim, que són moltes, encaixa amb el que es necessiten.
0: Invitació feta. Gràcies, Albert.
1: A vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Ajuntament té previst instal·lar una quarta línia de vida la setmana vinent a la platja del Vella Mar a l'alçada de la que hi havia fins al 7 de juliol, però que es va decidir traslladar a un altre indret. Com explicàvem, la decisió va donar peu a una recollida de signatures d'un grup de banyistes queixosos que trobaven a faltar en aquell lloc, més o menys entre la platja del Vella Mar i la del Pla de l'Os, un equipament que els ajuda a entrar i sortir de l'aigua. Ara, en el ple municipal, la regidora de Salut Pública, Magda Franquesa, explicava que, com dèiem, la setmana vinent es reposarà la línia de vida.
3: Me n'alegro moltíssim de que facin aquesta pregunta perquè la veritat és que ha aixecat molta polseguera. La línia de vida estava al, bueno, a Vellamar, no? Es va canviar per un criteri tècnic perquè en principi havia d'haver una línia de vida i on hi havia una passera. Es va canviar. He de dir també que aquells mateixos dies es va desenganxar una altra, que aquesta ja està enganxada. Llavors es va canviar el dia 7. Es va demanar, és festa major, es va demanar... És curiós perquè mig he llegit l'article de Premià Mèdia i no s'ajusta gens a... O sigui, no han contrastat la informació perquè diu que ho tindrem en compte per l'any que ve, que no, aquesta línia de vida es posarà dimarts. No s'ha posat abans perquè l'empresa no ha pogut venir a posar-la.
2: Val a dir que aquests veïns, com dèiem, van escriure a diverses regidories per reclamar la línia de vida i van rebre una resposta per correu de serveis territorials que han posat a disposició de Premià Mèdia, on se'ls deia que tindrien en consideració la seva aportació i que la valorarien de cara a la planificació de la propera temporada. Ara, en el ple, tant Franquesa com l'alcalde van acusar a Premià Mèdia de mala praxi per haver donat credibilitat a la informació d'aquests veïns i haver explicat el que indica aquesta comunicació de l'Ajuntament.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a la teva secció. Quants anys fa que fem aquesta secció, Naila?
2: Jo crec que 13,
1: Pili. No sé, molts. 13, potser sí, eh?
2: Jo crec que 13, sí.
1: A més, avui acabem temporada, farem una aturadeta d'estiu.
2: Sí.
1: I si les estrelles volen, tornarem,
2: sí,
1: no? El nostre senyor, qui cregui.
2: El que sigui, esperem
1: que
2: tornar.
1: Sigui, esperem tornar. Però portem uns quants dies parlant de gelats, de com conservar els aliments a la nevera, que podeu recuperar els podcasts. Avui no. Avui ens posem una mica serioses per acabar.
2: Sí. Sí, ens posem serioses perquè he vist, Piri, que és un tema molt desconegut i crec que se li ha de donar visibilitat perquè, per una banda, doncs, el coneguem, no?, la població en general, i després també doncs, que les famílies que estan patint això, que ara explicarem, se sentin també acompanyades. Val? Estic parlant del ARFID.
1: ARFID.
2: ARFID, val? ARFID són les sigles en anglès. Intentaré pronunciar-ho bé. Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, que en català seria trastorn d'evitació o restricció de la ingesta alimentària. I explico què és això. És un trastorn de conducta alimentària. Però quan parlem de trastorns de conducta alimentària, el primer que se'ns ve al cap és anorèxia, bulímia. I aquest trastorn no té res a veure amb el pes corporal o amb el voler... O no té res a veure amb l'estètic, no? Ni amb el voler perdre pes, ni amb la imatge corporal, sinó que és una evitació que en molts casos es dona en nens i nenes molt petits, o sigui, inclús amb lactants, o sigui, tenim lactants que tenen aquest trastorn, i que doncs, té com tres vies... Bueno, primer vull explicar primer què és exactament. Val? I el que fa aquest trastorn és o bé que hi hagi un infant que mengi menys de 5-10 aliments, per tant parlaríem de la selectivitat alimentària molt greu, val? O bé que hi ha una restricció d'aliments, és a dir, no menja

0: l'oxigen, val? I per tant hi ha un dèficit nutricional i energètic, inclús hi ha nens i nenes que han d'acabar doncs, amb nutrició enteral, és a dir, amb una sonda, val? O bé totes dues, hi ha selectivitat i hi ha restricció. Val? Llavors, clar, aquest trastorn no és només que hi hagi una selectivitat alimentària o que mengin 10 aliments i ja està, o que hi hagi aquesta restricció, sinó que les conseqüències que hi ha, no?, en el dèficit de nutrients, en el dèficit energètic, la pèrdua de pes, el comprometre el creixement, després també com afecta això a nivell social. Són nens i nenes que els costa o no volen anar a aniversaris, no volen anar de campaments, no volen anar a l'escola per si s'han de quedar al menjador escolar. Perquè doncs, tot el que comporta haver-se de relacionar amb aliments nous o que no són de la seva confiança, doncs és un risc que perceben, no? Ho perceben com un risc. O sigui, hem d'entendre això, i a mi m'agradaria diferenciar un momentet, no? El que és l'ARFID, o sigui, aquest trastorn, que l'hem d'entendre com una por irracional d'aquesta persona, val? Amb els processos habituals dels nens i nenes que dels 2 als 6 anys doncs, tenen aquesta selectivitat alimentària, la neofòbia, no? Que és un procés totalment natural del creixement, però que després continuen oferint, doncs, continuen menjant aquests aliments i no els hi genera angoixa, val? O sigui, simplement doncs, són més selectius, no? O de nens i nenes doncs, que són més hipersensibles amb algunes textures i que doncs, no volen menjar segons quins aliments, però no hi ha aquest trastorn de base, val? Llavors, què passa? Que aquest trastorn pili costa molt de diagnosticar. Per què? Perquè actualment a les consultes de pediatria i als entorns de la infància no tenim a Espanya qüestionaris validats per poder identificar un nen o nena amb ARFID, és a dir, diferenciar-lo d'aquests nens i nenes que són més selectius, que són més quisquillosos, no? que dèiem, o picky eaters, se'ls diu ara. No? Com els diferenciem? No tenim un qüestionari validat per poder dir, ostres, compleix aquests criteris, el derivem perquè un equip especialitzat pugui fer l'avaluació i, per tant, poder diagnosticar o no d'aquest ARFID. Per tant, això no hi és. I com que no hi és, doncs costa molt identificar-los. S'identifica molt ràpidament a nens i nenes amb neurodivergències, per exemple, amb autisme, que són, bueno, tenen més sensibilitat a les textures, tenen aquesta rigidesa, no? No tots els nens amb autisme tenen ARFID, però sí que l'ARFID pot estar present en molts nens i nenes amb autisme. Llavors, aquí es detecta molt ràpidament. Però en el cas de nens i nenes que no tenen aquestes afectacions, vull dir, que no tenen neurodivergències, val? Costa molt més de diagnosticar-los. Ja menjarà, això és, moltes vegades es responsabilitza la família, no? Això és culpa teva, que només li fas el que li agrada, però clar, no veiem més enllà, o sigui, tota aquesta angoixa que estem generant, no només al nen, no? No només a l'infant, sinó també a la família que està patint això i que a sobre, que no hi ha un diagnòstic, si no hi arriba un diagnòstic, Pili, tampoc arriba un tractament. Clar. I per tant, doncs, són famílies deixades, no? Que no reben aquest acompanyament, solucions. No tenen suport per poder, doncs, i eines, no? Per poder anar treballant aquest trastorn que és molt lent de treballar, però que si doncs, hi ha un diagnòstic i es treballa o es pot treballar amb un bon equip, doncs és fàcil de poder-ho tractar. Hem de dir que a Catalunya tenim a l'Hospital Sant Joan de Déu, hi ha una unitat especialitzada en ARFID, però sí que és cert que fins ara, amb la investigació que tenim, doncs els ARFID se solen començar a tractar quan existeix la col·laboració del pacient. Per tant, estem parlant que si es detecta a l'any i mig, és molt difícil que el pacient col·labori. Llavors, no es poden començar a tractar doncs, fins als 5, 6, 7 anys, depèn de cada nen o nena, no? Llavors, també doncs, el tractament arriba tard i les afectacions que això pot tenir cap a l'infant. Ja no només físiques, que estem parlant d'aquests dèficits nutricionals, sinó també doncs, emocionals de cara a la família.
1: I sempre passa amb infants a partir de zero? O pot sobrevindre a joventut o edat adulta?
0: Realment és un trastorn que es sol donar en la infància, però es pot diagnosticar a l'etapa adulta perquè potser no s'ha diagnosticat durant tota la vida, no? I per tant, doncs, pot ser que una persona que ens està escoltant ara mateix, que és adulta i que doncs, té aquesta por irracional als aliments, estigui pensant que pot ser, no? Que ningú s'autodiagnostiqui, però que sí que vagi amb un equip especialitzat a poder treballar i poder veure si realment existeix aquest trastorn, que de fet també hi ha una relació, Pili, en ARFIDs no tractats i l'aparició de l'anorèxia a l'etapa de l'adolescència. moltes vegades s'acaba tractant aquesta anorèxia, però que aquesta anorèxia ve d'un ARFID no tractat.
1: D'acord. Déu-n'hi-do. Clar, tot això són investigacions recents, perquè aquest trastorn és, com a mínim, al gran públic, diguéssim, és bastant desconegut.
0: És bastant desconegut perquè, a part, és un trastorn que està catalogat dins del DSM-5, que és el manual de diagnòstic dels trastorns mentals, val? Està des del 2013. Llavors, clar, 2013, encara que em sembli que ja han passat uns anys, és molt recent, no? I per tant, doncs, això fa que d'una entrada, o sigui, sí que tant psiquiatres com psicòlegs el tinguin molt definit per poder diagnosticar, però fins que el nen o la nena arriba amb aquest equip perquè li diagnostiquen l'ARFID, primer hi ha d'haver una detecció. I aquesta detecció, doncs, falla. Falla perquè no estem prou formats en aquest aspecte i, com deia, tampoc existeixen eines validades perquè es puguin utilitzar dins de les consultes de pediatria.
1: En el supòsit que es detectés, com ho fas amb un infant tan petit, no? Perquè mengi coses que no vol menjar.
0: Doncs aquí hi ha un tractament totalment interdisciplinar, és a dir, hi ha diverses persones professionals que entren en el tractament d'aquest nen i nena, des de psicòlegs fins a nutricionistes per doncs, intentar, amb els aliments que menja, cobrir el màxim possible les seves necessitats, terapeutes ocupacionals, psiquiatres, perquè hi ha alguns amb ells que requereixen de medicació. Per tant, doncs, hi ha d'haver un equip que treballi conjuntament, no? Perquè això sí que és important, perquè m'he trobat persones, famílies que han vingut a la meva consulta, però que venen del psicòleg en un lloc, el terapeuta en un altre, el pediatre en un altre, no? I al final anem treballant tots, sí, en pro del pacient, però d'una forma una mica inconexa, no? Llavors això fa que les famílies moltes vegades vagin bastant perdudes i que també és veritat que per desconeixença o perquè no s'acaba comunicant bé, és un trastorn que costa molt de treballar. O sigui, quan dic que costa molt, és que potser un aliment nou entre al cap de 5 mesos. Clar,
1: s'ha de tenir
0: la paciència, no? No la tenim com a famílies, no? És desesperant. És que és desesperant. Llavors, clar, moltes vegades és, bueno, doncs provo aquí. I com que aquí no funciona, provo allà. I com que allà no funciona, no. Però, clar, d'una base ens hem de trobar. O sigui, si som una família que estem patint aquesta afectació o aquest trastorn, no? A casa nostra, doncs és important poder arribar a un lloc on hi hagi un equip que estigui treballant en pro a aquest nen o nena, no? Sense anar derivant i la família anar rebotant com una pilota, no?
1: Doncs, Naila, gràcies una vegada més per la teva expertesa, per obrir-nos els ulls i... No,
0: almenys també, perdona Pili, i si vull afegir que almenys també que les persones que no patim això a casa nostra també puguem parlar, puguem saber el que és i puguem flexibilitzar una mica els comentaris, no? Una mica o molt, que fem cap a les altres famílies. O sigui, nosaltres, encara que no patim això a casa nostra, sí podem acompanyar i sí podem ajudar les famílies que ho estan patint.
1: Naila, trobarem a faltar.
0: Però tornarem, no?
1: Que passis molt bon estiu.
0: Igualment, bon estiu a tots i totes.
2: Continguts en xarxa.

0: Premià Mèdia, informació.
1: La plataforma ciutadana Cubana C32 ha elaborat i difós un document on sistematitza, a partir d'una pormenoritzada avaluació tècnica, el seu posicionament respecte del futur enllaç de Premià de Mar amb l'autopista C32. La plataforma veïnal, que va prendre forma quan es va conèixer el primer avantprojecte de la Generalitat per a aquesta infraestructura, justament per oposar-se al seu disseny, repassa en el seu document totes les amenaces que considera que la proposta de territori suposa per la zona residencial dels barris Tarter, Maresme i Banyeres. Més concretament, assenyalen fins a quin punt el ramal que es contempla de connexió del futur giratori elevat amb el camí del mig podria desembocar en una situació de col·lapse circulatori en una zona densament poblada, però també alerten d'altres perills associats com l'accés a soroll i pol·lució i l'impacte visual. Amb relació a aquesta última amenaça, el document no es fixa tant en el ramal, sinó en el giratori elevat sobre l'autopista que proposa la Generalitat i alerta especialment del gran perjudici visual que històricament han ocasionat les infraestructures viàries elevades per als entorns residencials immediats. Com explica el document, totes aquestes amenaces són les que han portat la plataforma a demanar en primer lloc que se suprimeixi del projecte la connexió directa del giratori amb el camí del mig i es faci únicament per l'altra banda cap al polígon industrial, i també que es revisi la ubicació de la infraestructura per mitigar tant com sigui possible el seu impacte visual i sobre el territori, recordant la protecció de què gaudeix el camí del mig com a bé cultural d'interès local. El dossier de Cubana també relata quina ha estat la feina que ha fet l'entitat d'aleshores ençà, centrada sobretot a sistematitzar i fonamentar arguments com els que recull el dossier i a negociar amb els ajuntaments a Premià de Mar i Premià de Dalt. D'aquestes converses en va sortir l'acord amb Premià de Mar per presentar un seguit d'al·legacions al projecte que, segons ha transcendit, ara haurien de ser tingudes en compte en la redacció del projecte executiu del nou enllaç que, com s'ha sabut recentment, ja ha estat adjudicat.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja ahir a la matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot en feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
2: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
3: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble, sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha implementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retallades fotografies que es pitjan a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors. I específicament sobre aquest cap de setmana, on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però que vivim aquí sabem que això no és la veritat.
1: Al seu torn, Stop Contenidors Digitals i Arreglem Premià deien als seus canals coses com que si s'ha pogut fer això perquè no es fa diàriament, o que potser valdria la pena fer venir la televisió més sovint. Preguntat l'Ajuntament sobre totes aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments, cosa que es vincula també a la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Nova actualització de les obres dels Corriols per part de l'alcalde ahir dimarts. Rafa Navarro servia de bon matí un altre vídeo a xarxes socials des de l'edifici del Voramar, on recorria les dues plantes de la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i parets i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs del futur pati. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat.
4: Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa. I veieu també, doncs, les plaques de vinil ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets. I fins i tot s'està fent ja, doncs, el pintat amb algunes de les aules. Una bona avançada més que s'ha fet durant aquesta setmana per arribar, doncs, en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
1: També ens diu Rafa Navarro que, paral·lelament a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades pel curs 2026-2027. Els veïns de Jacint Verdaguer ja estan rebent aquesta setmana una carta signada pel regidor d'Urbanisme, Antoni Sobirà, on se'ls informa del nou model viari que s'adopta al tram central del carrer i on se'ls donen indicacions per obtenir aquells que necessitin l'autorització d'accés a aquest sector exclusiu ara per vianants. De fet, com explica la carta, tots aquells que estiguin empadronats i al dia de l'impost de vehicles no han de fer res. El sistema de lectura de matrícules, que començarà a funcionar aquest agost, ja els reconeixerà. Qui sí que hauria de demanar l'autorització són els comerços i la gent que utilitzi vehicles d'empresa. Ho han de fer a l'espai de tràmits en línia del web municipal. Tots els vehicles autoritzats, diu la carta, podran accedir al carrer les 24 hores del dia, però per a càrrega i descàrrega només ho podran fer de dilluns a divendres de 7 del matí a 4 de la tarda i els dissabtes de 7 a 11 del matí i sempre durant un màxim de 30 minuts. Fora d'aquests vehicles i d'aquests usos, la carta alerta que el trànsit no autoritzat pel carrer pot suposar sancions a partir de 200 euros, però també diu que inicialment s'adopta un període de flexibilitat. L'Ateneu Ibèria fa actualment una crida als veïns de Premià de Mar perquè tots aquells que en algun moment hagin format part d'alguna entitat local dels àmbits veïnal, cultural o social contactin amb ells perquè volen crear un arxiu audiovisual dels moviments socials del municipi. Pel que ens diuen, el projecte encara està a les beceroles i, de fet, serà a partir del setembre que se li començarà a donar forma, però aquests dies ja estan mirant d'engrescar els premianencs per xarxes socials per anar reclutant testimonis que els puguin aportar informació i documents sobre la seva experiència i sobre aquest patrimoni social. Si creieu que teniu coses interessants per participar-hi, els podeu escriure al correu hola@ateneuiberia.cat. Primeres pistes de l'Art Tardor 2026. Manel Ferrer.
5: L'Ajuntament de Premià de Mar ja ha obert el termini d'inscripció d'una nova edició del concurs Art Tardor. La convocatòria adreçada tant a adults com a joves inclou les modalitats de pintura, escultura i fotografia i permet presentar obres fins al 27 de setembre a través dels formularis disponibles al web municipal. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat. En el cas de la fotografia, les obres s'han d'enviar telemàticament mitjançant el formulari d'inscripció, mentre que les de pintura i escultura s'han de lliurar presencialment al centre cívic dins del termini establert a les bases. En la categoria d'adults, el concurs atorgarà un primer premi de 500 euros i un premi de 300 euros al millor autor o autora local en cadascuna de les tres modalitats. Pel que fa a la categoria juvenil, els primers premis consistiran en vals regal de 150 euros i els premis al millor autor o autora local seran de 75 euros. Les obres seleccionades formaran part de l'exposició de l'Art Tardor, les bases del concurs i els formularis d'inscripció es poden consultar al web de l'Ajuntament.
1: Pel que fa al temps, ens anem acostant a la quarta onada, però aquí al Maresme ho fem amb valors prou civilitzats. Sol a punta pala, però temperatures màximes al voltant dels 30 graus.
0: Premià Mèdia. Informació.
6: El regidor d'Urbanisme i Front Litoral, Antoni Subirà, explicava a Premià Mèdia, on parlava en qualitat de portaveu del grup d'Estimem Premià, la idea del seu partit d'aprofitar en un futur proper el fet que els nous espigons hagin permès mantenir protegit el passeig marítim i, per tant, la infraestructura consolidada. La idea consistiria a eixamplar-ho per fer-lo més còmode als vianants, ja que, segons s'ha constatat, l'amplada actual obliga en molts casos a fer maniobres quan apareixen dues o més persones en sentit contrari. N'hi hauria prou amb eixamplar el camí 50 o 70 centímetres, que sembla poca cosa, diu Subirà, però es notaria molt.
7: Tenim el passeig i la platja del centre del poble consolidades. I ara, tot allò que havíem pensat del passeig marítim, aquesta propera legislatura ens ho voldríem plantejar. Hi ha una solució que hem estudiat, que és pavimentar de nou el passeig marítim i enxamplar, si com un voladiu, sobre les pedres, doncs uns 50-70 centímetres, i començaries a tenir una amplada de passeig, que, perquè ara, si passes dues persones parlant, que això sembla una tonteria, però és una realitat, eh? Si passes dues persones parlant i dues persones parlant, si dues persones van parlant cap a Barcelona i dos cap a Mataró...
8: Quan es troben,
7: han de fer el gest.
8: Clar.
7: I això és incòmode, no, deixa de ser un passeig còmode. I estem parlant de dues persones, i si et poses tres ja, a la cinquena ja no passa. Clar, si només que posis 50 o 70 centímetres, ja, això ja passa, i canvia moltíssim. O sigui, en urbanisme aquestes coses es estudien molt, i només amb aquesta amplada el passeig semblaria que ha crescut tres vegades, i en realitat ha crescut una quarta part. I això és un objectiu que ara que tenim consolidat ens podem començar a plantejar aquesta plataforma.
6: Subirà ja augura que fer alguna operació com aquesta, com tot el que s'està intentant en l'àmbit litoral, serà feixuc perquè haurà de comptar amb el vistiplau de Madrid. Els projectes Estimem Premià per al passeig marítim va ser un dels temes que proposava el portaveu Subirà en l'espai mensual d'opinió dels grups a Premià Mèdia. Els altres aspectes que va destacar i que li van servir per posar en valor la feina del govern al llarg dels últims mandats van ser els equipaments municipals, segons va dir, amb l'alliberament d'espais que ha significat Cal Escoda i que el que pugui passar a llocs com la cooperativa o Can Sant Pere, el potencial és immens, la gestió de l'aigua i el clavegueram i la seguretat i els beneficis que aportarà la nova comissaria de la policia local.
0: Premià Mèdia. Informació.
9: Estàs escoltant?
10: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
11: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
12: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
11: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
12: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
8: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: La noia no podré...
1: Aquest és un dels objectius de De Gairó, demostrar que les havaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
2: Bé, molt content.
1: Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
2: Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per tempos, vam cometre un error també a l'apuntar-nos, bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho i, bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània, escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia... Jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no ho sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada. I vam dir, bueno, jo què sé, doncs hi ha un altre any, no? I al final, doncs mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
1: I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
2: Només fan una fase, que és la final, que és dintre en el marc de la Fira Mediterrània que celebra el Manresa a l'octubre, doncs a un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació. I molt tens bé. Aquests 20 minuts per a demostrar, doncs, la teva proposta.
1: Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu De Gairó i com neix també una mica la idea del grup?
2: De Gairó fem havaneres, però les fem a la nostra manera. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer havaneres i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament. Però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com... que els joves es poguessin sentir interpel·lats, però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar acostar-ho cap als joves. També el ser jove és més senzill, segurament, però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peu de les havaneres, diguéssim.
1: Esteu aconseguint apropar les havaneres al públic jove?
2: Ostres, no ho sé. Jo crec que, o sigui, intentar-ho estem intentant. I aconseguir-ho depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, o sigui, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'havaneres, o cantades, o celebracions més concretes moltes vegades, però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o a Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove, també tenim la sort que per recorreguts culturals o militants de gent del grup ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que ho organitza. Llavors això també la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops. I et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat i, bueno, estem molt contents també.
1: Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
2: Sí, o sigui, a través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o sigui, o fresc, o jove, o digue-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre, de les havaneres, no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar, pues, en directe. I sí que xarxes socials, doncs, intentem, pues, això, un llenguatge més fresc, més proper, pues, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, pues, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar, pues, apropar-nos a aquesta gent.
1: Deies al principi que feu havaneres a la vostra manera, també en alguna entrevista he vist que parlàveu de post-havaneres. Què vol dir exactament aquest concepte, que ens servirà també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu? Feu adaptacions d'havaneres, creeu noves havaneres, per on us moveu?
2: Jo això de post-havaneres ho vaig veure l'altre dia, sí, també, a la notícia del concurs de Sons de Mediterrània, i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
1: D'acord, eh?
2: Nosaltres considerem que fem havaneres, sense més. Pues, l'havanera també... des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix des d'una altra manera, és una cosa bastant hibridable. Vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una habanera. Llavors, per nosaltres, sí que són habaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser, en el seu moment, als anys 60, quan va arrencar tota la habanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en altres temps i potser, o sigui, l'estem intentant avortar a nosaltres sense cap pretensió concreta, simplement perquè en som joves i ens surt així.
1: Molt bé. De fet, estem parlant de habaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes habaneres.
2: Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament, perquè no tenim cobla per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així. Bueno, el bolero, sobretot. O sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat, si tu vas a qualsevol cantada d'habaneres, els concerts d'habaneres no són 100% habaneres. Sempre hi ha barreja d'altres estils, perquè al final pues, la cançó marinera o el cant de taverna no és només l'habanera, vull dir, hi ha altres patrons rítmics i altres coses. Llavors, com nosaltres també anem molt conscients d'això pel gust d'haver anat a moltes cantades, doncs també juguem amb això en la mesura dels nostres gustos, les nostres capacitats, i també de no escapar-nos moltíssim de que tu et pensis que estàs anant a un concert d'habaneres i de sobte et trobis a un concert d'una altra cosa.
1: D'alguna manera, suposo que també el fet de fer habaneres i apropar-lo als joves és una manera també doncs, de garantir aquest patrimoni musical entre els joves. Noteu curiositat quan aneu als llocs i que us escolten doncs, amb especial interès?
2: Sí, és això. Ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'habanera, que potser era algú que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos amb ser l'herència de res. Vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo. Però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte, de fet, serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant, vull dir. Nosaltres, bueno, és una proposta que la fem completament genuïna, no amb la intenció de ser els fills d'una tradició, no? Vull dir, bueno, això, sí.
1: Molt bé. Amb tot el que ens estaves explicant, em preguntava fora de micro com estan en aquest estiu, no sé com teniu l'agenda.
2: Molt plena. Sí, o sigui, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara no hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu, perquè no es podien anunciar fins al moment, però sí que és veritat que sense... No sé exactament quan són a l'estiu, però si comptem tot l'any, n'acabaran sent quasi uns 40, o potser arriba als 40, que és bastanta feina. I estem molt contents, perquè també hi ha una part de que nosaltres hem fet molta feina de buscar concerts, d'enviar molts mails, d'estar presents, d'estar allà, d'això que dèiem, de buscar moviment a les xarxes, coses així. Però també hem tingut molta sort que també ens han vingut a buscar d'alguns espais.
1: Que em deies també que tot plegat ho combineu amb la vostra feina fora del món artístic, no? Del grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
2: Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra. I és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que pues, tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem, de moment, perquè portem molt poc temps, o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup. Més enllà de les seves feines personals.
1: Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira o tots aquests concerts d'estiu, no sé si el cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
2: De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons què amb tota la feina que tenim a sobre. Vull dir, també, clar, tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més, els altres 3 són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, i ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en què no tenim res, tothom s'ha muntat coses per anar por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Que ens hi posarem aviat, no. Perquè nosaltres l'any passat, quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, ja ens estàvem posant a gravar el disc, ja ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment. Que ja està bé, vull dir, quan estàs començant, doncs potser també has d'anar una mica més atropellat. Bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
1: Molt bé, per més endavant, eh?
2: Exacte.
1: Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies ara menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
2: Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Ens esperàvem menys, també hem tingut la sort de comptar amb Propaganda pel Fet, que ha fet de segell, i que ens ha ajudat bastant a tirar-la endavant i també amb tota la gestió i burocràcia que implica publicar cançons a vegades. I està funcionant molt bé. O sigui, és veritat que la música en streaming tampoc és que sigui per tirar coets. Vull dir que és difícil de moure, hi ha moltes complicacions, però bueno, que tenim la sort d'haver comptat amb Propaganda pel Fet, que ens han donat un cop de mà. I això, bé, està funcionant molt bé. Vull dir, no ha deixat de funcionar, que també és... Vull dir que hi ha com una certa escolta recurrent, que tampoc ens diguem cada dia anar mirant a veure quanta gent ho escolta, però hi ha com una certa escolta recurrent i la veritat que s'agraeix, perquè, vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim.
1: Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les havaneres. Fins a quin punt t'ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les havaneres?
2: Jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'havaneres, vull dir, no és un estil que els interessi especialment, sinó que jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat, i potser no tant de petit, sinó ja més com adolescent i adult, molt vinculat al fet de que les nostres festes majors acaben amb un concert d'havaneres. Llavors, com és un moment com molt emocionant i l'estàs acabant amb aquella música, no? Llavors, jo crec que també d'aquí neix una mica l'interès o el vincle emocional amb aquest estil, no? Com de... aquell moment últim de després de dies de molta intensitat, de molta feina, no sé què, relacionat amb la festa major, de sobte l'acabes amb aquest concert, no? Llavors, jo crec que hi ha aquí un vincle que és indestriable.
1: Doncs per acabar, parlant d'aquesta festa major, potser ja més fora de Gairó, però l'estem deixant enrere i has tingut un paper molt protagonista. Com l'has viscut, aquesta festa major?
2: Ha sigut increïble.
1: D'aquests 30 anys de Pirates i Premianencs.
2: Ha sigut increïble. O sigui, ha sigut tot un honor d'anar als 30 anys fer de Martí. Ha sigut molt guai. I això, m'ho he passat molt bé. Ha sigut molt xulo. Hi ha hagut molta feina al darrere, també, tant de la direcció artística com de les entitats de Bòlit i de Pirates i Premianencs, i ha sigut molt guai poder posar el meu gra de sorra, i molt content. Encara m'estic recuperant, tot i portar, no sé, i portem una setmana, no? Però sí, encara estic recuperant-me emocionalment més que físicament.
1: Molt bé, doncs, Roc, gràcies per acompanyar-nos, per estar avui amb nosaltres. Que vagi molt bé, seguirem a veure què passa amb aquesta final d'aquest concurs Sons de la Mediterrània. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. I, Núria, a veure si ben aviat podem explicar que De Gairó s'endú aquest premi.

0: I guess you moved on really easily.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El Festival de Novel·la Negra Premià del Mal celebrarà la tercera edició del 2 al 4 d'octubre entre Premià de Mar i Premià de Dalt. Amb el lema Els límits de la llibertat, el certamen reunirà escriptors, periodistes, criminòlegs, investigadors i membres dels Mossos d'Esquadra per abordar el gènere negre i criminal des de diferents vessants, tant literàries com socials i psicològiques. La inauguració tindrà lloc el divendres 2 d'octubre a l'Espai L'Amistat de Premià de Mar, on també es lliurarà el Premi de Microrrelats El Dia Més Negre i s'oferirà la conferència Bullying, el crim perfecte, a càrrec de la psicòloga Sònia Cervantes. Durant el cap de setmana, el festival inclourà presentacions de novetats editorials, taules rodones, converses, projeccions de cinema negre, una fira de llibres i activitats a Premià de Mar i Premià de Dalt. Coincidint amb la presentació del festival, també s'ha obert la convocatòria de la tercera edició del Premi de Microrrelats, El Dia Més Negre, amb categoria juvenil i adulta. Els relats, escrits en català i amb una extensió màxima de 10 línies, es poden presentar fins al 30 d'agost enviant dos arxius en format PDF, un amb l'obra i un altre amb l'aplica, al correu premiadelmal.festival@gmail.com. Els guanyadors es donaran a conèixer durant l'acte inaugural. Impulsat per l'escriptora Susana Hernández i l'associació Can Ballarià, amb el suport dels ajuntaments de Premià de Mar i Premià de Dalt, el Premià del Mal vol consolidar els dos municipis com un referent de la novel·la negra a Catalunya i convertir-los durant un cap de setmana en un punt de trobada per als aficionats al gènere i al true crime.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Meng Neila presenta nou EP amb títol homònim, Neila, i amb noves cançons. Aquesta n'és una, sempre amb tu. Avui venen a Premià Media per explicar-nos com han cuinat aquests nous temes i com s'inspiren. Ells canten en català, però, com molts artistes, van començar versionant fins a trobar la seva essència, i avui els volem descobrir. Benvinguts a Premià Media. La veu la posa la Nora Botella. Nora, benvinguda.
1: Hola,
0: a la ràdio.
1: Encantada.
0: El Víctor Pasqual, la guitarra. Hola, Víctor.
2: Hola, què tal?
0: I l'Albert Puig, a la bateria. Com
3: Hola,
0: esteu?
3: Bon dia, molt bé.
1: Molt bé. Falta un membre, però... Això. Som...
0: Li enviem records, també.
1: I tant,
0: Joan.
3: Joan, una abraçada.

0: i a veure què passa, però bé, bé.
1: En quin moment descobriu que les lletres les voleu posar vosaltres, també les melodies? Quan feu el pas entre dir, mira, deixem de versionar i volem començar a explicar la nostra pròpia història?
2: Jo crec que el pas va ser molt immediat. De fet, vam estar molt poc temps versionant, pocs mesos, i teníem clar d'entrada que volíem fer temes propis. En aquest sentit, l'idioma el teníem clar i el tema de composar-ho tot de dalt a baix també ho teníem clar.
1: Que difícil, no? Poder-se composar i tenir missatges per donar. Com ho gestioneu, això? Depèn.
0: A vegades surt molt fàcil i a vegades t'encalles i no surt, però normalment... Clar, ho fem bastant a la part, vull dir, jo en temes de melodia sóc la que fa les melodies de veu, hi ha lletres que les he fet jo, hi ha lletres que les ha escrit l'Albert, i a nivell melòdic jo potser em surt una primera idea i a partir d'aquí entre tots l'anem treballant. O sigui, des del principi de tot fins al final la cançó acaba canviant bastant.
1: Cadascú, Víctor, aporta la seva part creativa, no? Tens la llibertat i la potestat de fer allò amb la guitarra, allò que...
3: Totalment, de fet... Generalment és la Nora qui acostuma a tenir una primera idea, sobretot amb aquests temes que tenim ara a l'EP. Llavors la Nora ho compartia amb un àudio de WhatsApp que rolava, llavors nosaltres ho agafàvem, i jo en aquest cas a nivell de guitarra doncs, bueno, veia els acords, veia com connectar-los, com generar noves parts dins del tema, i després doncs, anàvem provant bateries noves, baixos nous... I entre tots, al final, acaben construint tots els temes.
1: I hem dit que són de la comarca del Maresme, que s'hagin al Masnou, que han gravat a Premià de Mar i que tenen en comú la Mar Blava.

0: Aquesta cançó és sempre amb tu, eh? No la Marblava, que és la primera que escoltàvem.
1: Està sempre amb tu.
0: Heu gravat aquí, Premià, no? Com ha sigut aquest procés de gravació de l'EP? Com l'heu viscut? Com es gestiona? Hi han canvis d'última hora en un procés de gravació? Allò que teniu ben clar que seria acaba sent d'una altra manera? Com ha anat l'evolució?
2: És complicat.
1: Bueno, a veure, molt divertit. Molt divertit. Ens vam trobar... Bueno, de fet, va ser tu, no?
3: Vam anar aquí a l'estudi d'Ofiure, que és aquí mateix, aquí, Premià, i des del... Bueno, evidentment, el primer contacte, coneixent-nos i tal, i a partir d'aquí, doncs, portar tot el material que teníem preparat i treballar-lo, doncs, gravant, que sigui la pista de baix, de bateria, de guitarra i tot plegat, i a partir d'aquí anar produint, anar canviant tot el que se'ns va ocórrer a última hora, o el que el company ens va proposant. Però és un plaer, és una cosa molt divertit.
2: Crec que hem de reconèixer també que hem estat bastant torre de llonsis, perquè intentem aconseguir un so que sigui propi, i bueno, fa un any i mig, dos, que estem junts, llavors bueno, afinar aquest tipus de so no ha estat fàcil, ha estat molt anades i vingudes amb la gent d'Ofiure per intentar aconseguir allò que
1: buscàvem. Paciència...
0: Sempre sumant, no? Per això,
1: paciència important, sí, perquè clar, també era la nostra primera experiència gravant un EP i clar, el procés de gravació en si és superdivertit i després sí que els detalls, ja després de fer els arranjaments, de volums, de so, de tal, això, ostres, al final ja no saps... Però al final acabes de decidir, o sigui que...
0: A vegades també una visió externa, potser, t'ajuda, no?
1: Ja ho hem fet, també, però veia...
3: Però tot i així no acabaríem mai, no? Sempre hi ha aquella cosa de dir, oi, canviem això, i al final dius, hem de parar en algun moment. Sí.
0: Quan acaba un procés creatiu.
1: Sí, no? Clar, exacte. I a més, ja a vegades necessito estar dos dies o tres sense escoltar res, i després ja no m'agrada res, i després m'encanta, i després, o sigui, el procés és natural, suposo, passar amb tots els processos creatius.
2: I s'ha de dir que som un grup bastant democràtic, perquè hi ha hagut...
1: Sí.
2: Hi ha hagut decisions de, ostres, posem aquest riff de guitarra o no el posem i votem, i al final hem dit, bueno, va, tirem endavant.
1: No, somos cuatro,
3: malgrat
1: si són tres contra un.
3: Malgrat que hi hagi no estic d'acord.
0: Correcte. Quan hi ha empat, què passa? Quan sou dos i dos, qui mana?
1: Depèn de l'instrument, també. Si jo vull ficar algú de piano i toco jo el piano, és com, doncs, us foteu.
3: Sí, el pot de qualitat és aquell moment, l'últim instrument.
1: Sí.
0: Diuen de vosaltres, tenen textura suau però contundent a l'oïda, són ideals per compartir amb una passió per la música que els ha connectat. Cadascú l'ha viscut, treballat i gaudit durant anys, fins que Neila us ha acabat unint. Uh-huh. Què és la música per vosaltres, Albert?
3: Hòstia, quina pregunta.
2: Hòstia.
3: És una cosa que tots hem amat d'alguna o d'una altra manera de petit, que et marca de petit, i que cadascú individualment doncs, ho porta d'una manera diferent. Hi ha gent que des dels 10 anys ja toca música o es forma, i hi ha d'altres, com per exemple jo, que fins als 30 i pico d'anys no m'hi

0: vaig posar de forma totalment accidental i, bueno, aquí som treballant conjuntament i...
1: Com es comença de forma accidental?
0: Bueno, a tocar la bateria? No, lo típic que fa de trobar-te amb un col·lega i et diu, no, busquem un bateria, tu no t'agradaria? Dic, perdona, jo la bateria, jo no he tingut ritme a la meva vida. I a partir d'aquí el repte es va fent gran, fins a trobar-te formant part d'aquest grup.
1: Que bo, no? A veure, Nora, Víctor, què m'expliqueu?
2: Bueno,
3: jo formada des de petita aquí a l'Escola de Música d'aquí de Premià, vaig tenir uns anys que ho vaig deixar bastant, vaig tenir un grup amb 16 anys aquí, vam tocar a una festa major, jo tenia 16, o sigui...
1: Com es deia el grup?
3: Ens deia, bueno, vam anar canviant, ens deien Blanch. Però em tocava una festa major i que penso, hòstia, amb 16 anys jo pujava d'un escenari, però després, per coses de la vida, ho vaig anar deixant, però mai m'he separat d'alguna manera, però en plan grup és el que tinc així més a llarga durada i molt divertit, de veritat.
1: Que bo.
4: I per mi, jo diria que la música és tot, perquè em considero un gran melòman i m'agrada moltíssim. Fa molts anys que toco la guitarra i sempre l'he tocat de manera autodidacta. I després pues, he tingut formació i al final el meu objectiu sempre era trobar un grup i el sorprenent per mi ha estat que el grup l'he trobat amb 40 anys, que dius, hòstia, no és el més comú, no? I per això...
3: Això és un factor interessant.
4: Sí, sí, ens vam conèixer de manera totalment random i jo crec una mica que el destí, no és que cregui molt amb el destí, però en aquest cas, si existeix el destí, clarament ens va unir perquè ens...
3: Sí, tal qual.
4: La manera com ens vam trobar va ser totalment random.
1: Ara m'heu posat el coquet de preguntar-vos com us vau conèixer abans, però seguim escoltant més cançons de Neila.

0: Doncs...
1: Ja ho veieu, quan estem més traperos a nivell social i musicalment sembla que l'evolució va cap al trap, cap a la música urbana, cap a les batxates, doncs hi ha qui encara aposta per aquesta música pop, evidentment, amb bases rítmiques, amb melodies reconeixibles, amb lletres que fan... pensar, reflexionar, que et porten també cap al moviment. Com viviu vosaltres la música? Cap a on va la música? Perquè també hi ha aquell context de dir, què fem? Ens apuntem al carro del que fa tothom o faig el que em surt del cor? Com ho gestioneu, això?
2: Està claríssim que el carro no ens hi sumem.
0: Ens baixem ja, sí, no, és que ni pugem ja directe. No, nosaltres ens agrada això, és molt doncs, lo dels 90, el d'allò... Bueno, que ara també n'hi ha, vull dir que tampoc és que no hi hagi absolutament res.
1: Reivindiquem la música pop.
0: Sí, totalment, jo, doncs això, bueno, el tema dels directes, que hi hagi instruments a l'escenari, guitarres... d'aquí no ens baixem i segueix havent cosa. Potser no tanta, però... Però sí.
2: Més que pop, a mi m'agrada definir-nos més una mica més com a indie rock. És a dir, ens agraden les distorsions, ens agraden molt les guitarres, els baixos, els pianos... I,
3: la bateria, no?
2: I les bateries, home, per suposat. Però bateries també estan als altres gèneres, no? Però en qualsevol cas, jo crec que directament ens rebel·lem en contra de la música més mainstream que hi ha avui en dia. Tenim una veu molt petita, però ens rebel·lem i ens tira el que ens ha unit. Ha estat la música que, de la nostra infància, dels 90, venia del grunge, del rock d'aquella època, i crec que una mica, i en català, crec que hi ha més grups dels que sembla. De fet, jo particularment estic sorprès que estem començant a descobrir una escena que hi ha més grups del que sembla que fan aquest tipus de música, tot i que al final del que se sent més són coses, tampoc ho jutjaré, però d'altres estils, diguem. Mm-hmm.
1: Evidentment, també abocant una naturalitat en l'època dels artificis, de la tecnologia, no? de tot el que és processat. Aquí, al final, sí que acabem escoltant aquelles textures d'una gravació...
0: És analògic, sí.
1: Fantàstica, no? D'un piano que sona com ha de sonar, no? Amb la veu de la Nora, amb aquella guitarra que amb distorsió o sense distorsió sona ben neta, amb aquella melodia, no? També reivindiquem aquesta naturalitat,
0: total,
1: no?
0: Total, sí. I, bueno, el tema de l'edat també, doncs, t'obre menys portes que si tens 20 o 25. Clar, el fet de ja passar dels 40...
3: Sí, estem a punt de jubilar-nos.
0: Són les ganes que tens. No, però no és tan fàcil com quan ets... Clar, hi ha concursos que ja et diuen menys de 30, ja no entres.
1: Això passa, hi ha una limitació d'edat.
3: Sí, totalment.
0: I els que no ho diuen també passa una mica. Jo també s'entén que el grup emergent... Bueno, però això en el cinema o en altres, o al teatre no passa. I aquí, en el tema musical, passa més.
3: Sí, és un...
0: Bueno, també reivindiquem una mica de... Tenim una... emergent amb 40 o amb 50.
3: Tenim una edat, què passa?
1: I tant que sí. Mace Neil encara, avui a Premià Mèdia.

0: Ens agraden els Neila, evidentment que ens encanten els Neila, que bé que sonen, a més, eh? També es nota quan un va a l'estudi, evidentment, i es deixa fluir, i jo no sé quina idea portàveu al cap, però que va sortint amb aquests temes, jo crec que enorgulleix.
1: Sí. No? Totalment, aquí hem d'agrair la feina que comentàvem abans dels companys d'Ofiura.
2: Sí, el Leo i el Marcel.
3: Jo he viscut una cosa que no sabria com seria, però escolto el nostre propi EP. Era una cosa que em preguntava, m'agobiarà, perquè clar, són sistemes, els hem tocat infinites vegades, i jo me'ls escolto i a mi m'agraden, llavors per mi això és un orgull. I...
0: Que bo. Clar, també hi ha aquell procés de ho hem preparat tant i les hem tocat tant, que ara que les gravem i les escolto, com, ja n'estic una mica avorrida, com ho gestioneu això, li hem donat la volta.
2: Cada un té el seu procés, jo necessito, per exemple, jo tinc un dia a la setmana, que és el dijous, que anem a assajar, que mentre vaig assajar me les escolto un cop a la setmana i dic, hosti, que guai, perquè cada dia, a veure si em surt, perquè si no la passo, però m'agrada deixar, perquè clar, és la meva veu, també és diferent, jo em canso més d'escoltar-me a mi que no, potser ells, d'escoltar-se tocant. Clar, la veu és el que més em cansa a mi, de mi mateixa, però bueno, està divertit, està bé.
0: I tant que sí.
3: També passa que hi ha temes que al principi diem, hòstia, aquest per nosaltres, aquest és un temazo, però al cap d'una setmana, hòstia, estic avorrit d'aquest tema, ja no, i de cop i volta un altre, ostres, però és que aquesta part és molt bona. I, bueno...
2: A mi em passa molt, jo fluctuo molt, eh? O sigui, estic super, hòstia, sí, i de cop i volta dic, no m'agrada res. I aleshores dic, hòstia, doncs va, i després sí, o sigui, tiro molt de... Vaig amunt i avall.
0: Estat d'ànim.
1: Hi ha una cosa que també és molt a remarcar, que quan la gent ens parla de l'EP, tothom ens diu un tema diferent que li agrada. Això, una de
2: això
1: dos,
2: està molt bé.
1: Una de dos, o totes en general l'agraden i que més que menys d'una forma o d'una altra, o a ningú li agraden tal i qual, no? Però que no hi ha en teoria un hit que dius, home, és el hit el que val i l'altre no val tant, no? Jo crec que totes en general la mantenen una línia.
0: Que bo, fantàstic. No hi ha banda sense bolos en directe. On us podem veure?
2: Això, teniu... les dates, ells, jo...
0: Teniu
2: això,
0: agenda? Sí.
1: Tenim agenda... Tot just acabem de publicar el canal d'Instagram, que ens podeu seguir a...
0: Tampoc hi ha banda, ja, sense xarxes, eh? Com
1: clar,
0: porteu això
1: no, fatal.
0: D'estar pendents de publicar,
1: fatal. No, fatal.
0: De vendre-us... Perquè hi ha un món, també, que els músics estan per fer música, no. I llavors la part del màrqueting també costa molt.
1: No som boomers amb això.
2: Jo ja, ni directament, o sigui, són ells els que porten més.
1: No, i portem relativament poc, pengem molt poc, de fet, vam penjar ahir perquè teníem el bolo, que el podem d'alguna forma anunciar. El dia 18 de setembre toquem a la Sala Fridònia de Barcelona.
0: Molt bé.
1: I és el primer que fem, no, però és la primera propera data que tenim de bolo.
0: Serà presentació?
1: Almenys a Barcelona. Bueno, sí,
2: es podria dir que sí.
1: Llavors en tenim un altre el dia 9 d'octubre a Masnou.
0: Molt bé. Toqueu a casa.
1: Sí, que toquem a casa.
0: Molt bé, fantàstic. Com porteu això de gestionar també els directes? Perquè ara sembla també que has de fer show, no? Si toques les mateixes cançons, li has de fer una volta, has de canviar aquella part... Això també es gestiona?
2: No, de moment, en principi, clar, també els escenaris tampoc on toquem nosaltres no són grans escenaris, per tant, estem bastant ajustats a... Clar, hi ha el piano, baix, guitarra, bateria... Vull dir que no hi tens molt espai per... I en plan de show és més l'emoció que tu li fiquis a l'hora d'interpretar un tema que no deixes d'estar, entre cometes, actuant, que no fer molt de xou i preparar una coreo, o ara tu i jo ens mirem en aquest tros... De moment, no et dic que no ho fem, però de moment no tirem.
0: L'emoció del directe, no? Allò que et diguin,
2: sí,
0: ostres, Nora, m'has arribat, no? És allò que
2: exacte, sí.
0: També et traspassa més enllà del que estem escoltant avui, no? D'aquest EP, no? Al
2: que
0: final
2: tampoc...
0: és l'ànima del grup.
2: Exacte, tampoc tenim molt de recorregut, igual d'aquí... 300 concerts, et dic, ostres, però ara no tenim gaires i els nervis també estan.
3: Quan toquem el Sant Jordi ens preparem
2: exacte.
3: Un show, ara mateix bàsicament el que volem és que la música soni bé i sobretot passar-nos-ho bé, perquè jo crec que un tema molt important, ja tots tenim una edat, i estem aquí per gaudir, per passar-nos-ho bé, i per això xarxes socials, doncs sí, hi has de ser, si vols que algú t'escolti, però no és el nostre objectiu.
2: No.
3: El nostre objectiu és passar-nos-ho bé, treure una mica el que tenim a dins i gaudir de la música, que és la nostra passió.
0: A mi m'ha agradat molt perquè dieu que voleu aportar coses boniques, eh? Tant a la música com a la vida en general, així que ens quedem amb això.
2: I
0: ha sigut
2: tant.
0: Un plaer avui conèixer-vos. Gràcies per venir,
2: gràcies
0: Nora,
2: a
0: Víctor, Albert. I a més, per acabar, crec que ens tocareu un tema en directe, la qual cosa ens
2: bueno,
0: encanta.
2: Bueno, és un tema que és nou.
3: No està publicat?
2: No, no està publicat.
0: En exclusiva,
2: principi.
0: Inèdit.
2: Sí, però clar, és un tema que de cop em va sortir com molt sol i en els directes tampoc ni bateria ni guitarra, Per tant... Ai, ni guitarra, perdona. Ni baix, guitarra sí. I res, la cantem ell i jo. Ja està, ell toca, jo canto, ja.
0: Molt bé, doncs la Nora sí. I el Víctor de seguida ens interpreten... Com es titula el tema?
2: Doncs pues no té nom, encara.
3: No té nom oficial, li diem navegant, no?
2: Navegant, sí, navegant. Li diem navegant.
0: Molt bé, doncs la ràdio és tota vostra.
3: Molt bé, gràcies.
1: Vale. Gràcies.

0: casa.
1: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
2: El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja ahir a la matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot en feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
3: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
4: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble sorprenentment nets. Us preguntareu per què? L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha implementat la freqüència de la neteja? Doncs no. La nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retallades fotografies que es pitjaven a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors. I específicament sobre aquest cap de setmana on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però els que vivim aquí sabem que això no és la veritat.
2: Al seu torn, Stop Contenidors Digitals i Arreglem Premià deien als seus canals coses com que si s'ha pogut fer això perquè no es fa diàriament, o que potser valdria la pena fer venir la televisió més sovint. Preguntat l'Ajuntament sobre totes aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments, cosa que es vincula també a la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Nova actualització de les obres dels Corriols per part de l'alcalde ahir dimarts. Rafa Navarro servia de bon matí un altre vídeo a xarxes socials des de l'edifici del Voramar, on recorria les dues plantes de la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i parets i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs del futur pati. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat.
5: Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa i veieu també doncs, les plaques de vinil ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets. I fins i tot s'està fent ja doncs, el pintat amb algunes de les aules. Una bona avançada més que s'ha fet durant aquesta setmana per arribar doncs, en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
2: També ens diu Rafa Navarro que, paral·lelament a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades pel curs 2026-2027. Els veïns de Jacint Verdaguer ja estan rebent aquesta setmana una carta signada pel regidor d'Urbanisme, Antoni Sobirà, on se'ls informa del nou model viari que s'adopta al tram central del carrer i on se'ls donen indicacions per obtenir aquells que necessitin l'autorització d'accés a aquest sector exclusiu ara per vianants. De fet, com explica la carta, tots aquells que estiguin empadronats i al dia de l'impost de vehicles no han de fer res. El sistema de lectura de matrícules, que començarà a funcionar aquest agost, ja els reconeixerà. Qui sí que hauria de demanar l'autorització són els comerços i la gent que utilitzi vehicles d'empresa. Ho han de fer a l'espai de tràmits en línia del web municipal. Tots els vehicles autoritzats, diu la carta, podran accedir al carrer les 24 hores del dia, però per a càrrega i descàrrega només ho podran fer de dilluns a divendres de 7 del matí a 4 de la tarda i els dissabtes de 7 a 11 del matí i sempre durant un màxim de 30 minuts. Fora d'aquests vehicles i d'aquests usos, la carta alerta que el trànsit no autoritza pel carrer pot suposar sancions a partir de 200 euros, però també diu que inicialment s'adopta un període de flexibilitat. L'Ateneu Ibèria fa actualment una crida als veïns de Premià de Mar perquè tots aquells que en algun moment hagin format part d'alguna entitat local dels àmbits veïnal, cultural o social contactin amb ells perquè volen crear un arxiu audiovisual dels moviments socials del municipi. Pel que ens diuen, el projecte encara està a les beceroles i, de fet, serà a partir del setembre que se li començarà a donar forma. Però aquests dies ja estan mirant d'engrescar els premianencs per xarxes socials per anar reclutant testimonis que els puguin aportar informació i documents sobre la seva experiència i sobre aquest patrimoni social. Si creieu que teniu coses interessants per participar-hi, els podeu escriure al correu hola@ateneuiberia.cat. Primeres pistes de l'Art Tardor 2026. Manel Ferrer.
0: L'Ajuntament de Premià de Mar ja ha obert el termini d'inscripció d'una nova edició del concurs Art Tardor. La convocatòria adreçada tant a adults com a joves inclou les modalitats de pintura, escultura i fotografia i permet presentar obres fins al 27 de setembre a través dels formularis disponibles al web municipal. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat. En el cas de la fotografia, les obres s'han d'enviar telemàticament mitjançant el formulari d'inscripció, mentre que les de pintura i escultura s'han de lliurar presencialment al centre cívic dins del termini establert a les bases. En la categoria d'adults, el concurs atorgarà un primer premi de 500 euros i un premi de 300 euros al millor autor o autora local en cadascuna de les tres modalitats. Pel que fa a la categoria juvenil, els primers premis consistiran en vals regal de 150 euros i els premis al millor autor o autora local seran de 75 euros. Les obres seleccionades formaran part de l'exposició de l'Art Tardor, les bases del concurs i els formularis d'inscripció es poden consultar al web de l'Ajuntament.
2: Pel que fa al temps, ens anem acostant a la quarta onada, però aquí al Maresme ho fem amb valors prou civilitzats. Sol a punta pala, però temperatures màximes al voltant dels 30 graus.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: la llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 367 des dels nostres inicis i 17 d'aquesta desena temporada. Amb la segona entrega de Wicked, el món d'Oz torna a obrir les seves portes amb una magnificència que confirma, un cop més, la capacitat del cinema musical contemporani per reinventar-se sense perdre l'essència. Reprèn el fil narratiu allà on la primera entrega el va deixar, però ho fa amb un to més profund, més ombrívol i, sobretot, més conscient del pes emocional que carreguen els seus personatges. El seu director torna a demostrar un domini extraordinari del llenguatge musical cinematogràfic, equilibrant la grandiloqüència pròpia del gènere amb un pols narratiu sorprenentment íntim. Les composicions, d'una riquesa orquestral notable, dialoguen amb una posada en escena que no té por d'explorar les ombres de la història original. El resultat és un autèntic espectacle de màgia, música i color. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Els orígens de Wicked es remunten a fa més d'una dècada, quan els estudis van començar a plantejar seriosament una versió cinematogràfica del musical de Broadway. Es volia respectar l'essència del relat d'Elphaba i Glinda, però també expandir-lo per aprofitar tot el potencial visual del món d'Oz. La selecció del repartiment va ser un altre punt clau i per a molts fans un motiu de debat encès. La tria de les actrius principals, dues figures que combinen presència escènica i un talent vocal espectacular, va ser celebrada com un encert immediat. Les localitzacions, un equilibri entre escenaris naturals i altres construïts, va donar profunditat al món d'Oz. Boscos humits de tons impossibles, planures que brillaven amb una llum daurada i ciutats que combinaven arquitectura de conte amb detalls gairebé industrials. Els equips de disseny van viatjar arreu per capturar textures que després es fusionarien amb decorats i efectes visuals. Aquesta primera etapa va donar pas a la preproducció, un procés que va aplegar artesans, músics, coreògrafs, dissenyadors i tècnics per construir el món d'Oz peça a peça. Un viatge que va des del rodatge fins al moment en què s'apaguen les llums de la sala i el públic conté la respiració.

En el panorama actual del cinema musical, pocs projectes generen tanta expectació com Wicked per segona. La seqüela, concebuda per continuar expandint un dels universos més icònics del teatre contemporani, exigia un càsting que no només estigués a l'altura del llegat, sinó que el reinterpretés amb una mirada cinematogràfica renovada. La primera selecció es va iniciar amb un procés de tamisat basat en centenars de cintes enviades per intèrprets d'arreu del món. L'equip no buscava només bones veus, sinó perfils en carisma, naturalitat davant la càmera i la capacitat de sostenir emocions complexes sense perdre coherència narrativa. Per al paper del Fava, es van realitzar proves específiques que combinaven interpretació parlada. Aquesta part del càsting va ser una de les més exigents en anys. Glinda, al contrari, requeria lleugeresa escènica, precisió vocal i una capacitat gairebé coreogràfica d'expressió. Oh.

0: La resta del repartiment va passar per una fase de proves grupals. El resultat va ser un conjunt d'intèrprets que, segons els productors, aportaven una cohesió extraordinària. El pes dramàtic de la pel·lícula recau, com era d'esperar, en Cynthia Erivo, que reprèn el paper del Fava Throp, amb una intensitat que transcendeix la simple interpretació. Al seu costat, Ariana Grande construeix una Glinda Applin sorprenentment madura. Si a la primera entrega destacava l'encant i l'energia lluminosa, aquí afegeix capes de matís que revelen l'evolució emocional del personatge. La seva química amb Erivo és un dels eixos que fa avançar la narrativa i la seva veu, precisa, neta i modulada, reforça aquesta nova dimensió més introspectiva. El contrapunt romàntic i alhora moralment ambigu és a càrrec de Jonathan Bailey, donant vida a Figuero Tigler. També cal destacar el treball de Michelle Yeoh com a Madame Morrible i la figura del màgic Doth, interpretat per Jeff Goldblum.
1: Why do I love this place?

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La segona entrega de Wicked reprèn la història just on la primera part la va deixar, expandint l'univers d'Oz amb una ambició narrativa que va més enllà de la clàssica oposició entre el bé i el mal. Més madura i emocionalment més incisiva, es centra en les conseqüències dels esdeveniments que han separat per sempre les destinacions d'Elphaba i Glinda. La desaparició d'Elphaba ha deixat un buit de poder que el màgic i Madame Morrible intenten aprofitar per consolidar el seu relat oficial, mentre Glinda, atrapada en una posició d'autoritat inesperada, lluita per mantenir-se fidel als seus ideals enmig de conspiracions, manipulacions i una opinió pública dividida. Elphaba, viva però perseguida, emprèn una fugida que es converteix en un viatge introspectiu en què el seu poder creix tant com el pes de les seves decisions. A mesura que les trames individuals avancen, Wicked Part 2 construeix un crescendo dramàtic que posa en joc amistats, lleialtats i destins. Figuero, pres entre el deure i el sentiment, esdevé peça clau en l'equilibri d'Oz, i Glinda descobreix que la veritat pot ser tan perillosa com qualsevol encanteri.
2: Take it from a wise old carny. Once folks buy into your blarney, it becomes the thing they'll most hold on to. Once they've swallowed sham and hokum, facts and logic won't unchoke 'em. They'll go on believing what they want to. Show them exactly what's the score.

La preproducció de Wicked, segona part, va ser literalment la construcció d'un univers. Durant mesos, els estudis es van omplir de maquetes, proves de vestuari, mostres de maquillatge verd en totes les tonalitats imaginables i mapes enormes que detallaven la geografia d'un Oz reinventat. Era fascinant veure com, abans de que la primera càmera comencés a rodar, la pel·lícula ja existia en centenars de dibuixos. Una de les peces més delicades d'aquesta fase va ser el disseny de vestuari. Les robes d'Oz sempre han estat exuberants, però aquí es va voler anar més enllà. Teixits tridimensionals i peces que canviaven subtilment amb la llum, amb tocs futuristes. Elphaba i Glinda, evidentment, tenien col·leccions senceres dissenyades per reflectir l'evolució emocional de cada personatge. Mentrestant, els coreògrafs ajustaven moviments i ritmes perquè els números musicals respiressin una energia nova sense trair l'esperit de l'escenari. Quan tot va estar a punt, el rodatge es va posar en marxa.

El rodatge va començar enmig d'un ambient d'expectació palpable. Des del primer dia, el set bategava amb una energia particular, com si cadascun dels qui participaven fos conscient de que estava contribuint a una obra destinada a deixar empremta. Les escenes exteriors van suposar un repte. En alguns casos, el rodatge va portar l'equip a afrontar condicions meteorològiques imprevistes, i en aquest punt del procés van començar a circular les primeres anècdotes i curiositats, petites joies que els membres de l'equip comentaven entre rialles durant les pauses. Una de les més comentades va ser quan el vestit del Fava, la seva capa feta amb un teixit especial creat per reaccionar a certes temperatures, es va encongir durant una nit freda, obligant l'equip de vestuari a improvisar un sistema de calefacció portàtil per mantenir el teixit estable. També, uns decorats del bosc, malgrat estar ben acurats, van acabar movent-se pel vent fort, creant un efecte inesperat. El director va decidir incorporar aquesta oscil·lació a l'escena.

0: La llanterna màgica. La banda sonora de la teva vida.
1: Però no tot van ser improvisacions. Algunes escenes d'acció i vol requerien un treball tècnic molt acurat. L'equip especialitzat en arnesos va dedicar setmanes a assajar moviments que un cop filmats semblaven senzills i fluïts, però que en realitat exigien una coordinació gairebé acrobàtica. Les actrius principals van realitzar elles mateixes bona part d'aquestes seqüències, superant vertigens inicials i sessions d'entrenament exhaustives. En paral·lel, els responsables de fotografia jugaven amb paletes de colors i tipus de llum per poder capturar l'essència d'un Oz vibrant i emocional. Tots coincidien que la pel·lícula havia de tenir una personalitat visual pròpia, allunyada d'altres adaptacions del món d'Oz, però alhora familiar pels espectadors. A mesura que el calendari avançava, tothom començava a veure que l'univers imaginat prenia forma real, i amb aquesta realitat també s'apropava una nova etapa igualment decisiva, la postproducció, on la màgia tècnica acabaria de tancar el cercle.

Quan el rodatge va finalitzar, la producció va entrar en la fase silenciosa però absolutament vital, la postproducció. El muntatge va començar amb desenes d'hores de material cru. Els muntadors, que sovint passen desapercebuts, malgrat la seva tasca fonamental, van dedicar setmanes a construir l'esquelet narratiu. Mentrestant, l'equip d'efectes visuals s'enfrontava a un repte monumental. La segona part de Wicked no només requeria embellir el món físic creat durant el rodatge, sinó també donar vida a fenòmens màgics, criatures impossibles i entorns que no podien existir fora d'un ordinador. Es diu que algunes seqüències van requerir més de 30 versions abans de ser aprovades. La colorització també juga un paper essencial. El resultat final aconseguit gràcies a un treball minuciós és un equilibri visual que dona profunditat i caràcter a cada escenari.

La banda sonora de Wicked Part 2 va ser, des del principi, un dels pilars emocionals de tota la producció. El responsable musical sabia que havia de caminar per una línia molt fina, honrar les melodies icòniques del musical original i alhora reinventar-les per al llenguatge majestuós del cinema. Les sessions d'enregistrament van començar en un estudi gran i silenciós, on una orquestra simfònica estava preparada per insuflar vida a les noves harmonitzacions. Les cançons, que milions de persones havien cantat durant anys, adquirien aquí una potència renovada, expansiva, que només la gran pantalla podia contenir. També es van compondre peces noves, petites joies musicals creades específicament per a moments que no existien en el musical de Broadway. Durant les primeres projeccions internes, molts espectadors van coincidir que aquestes incorporacions s'integraven amb tanta naturalitat que semblava que sempre haguessin format part de Wicked.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica. La llanterna màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La segona entrega de Wicked és un testimoni de la perseverança, la creativitat i la passió col·lectiva que caracteritzen les grans produccions. Des del seu desenvolupament inicial fins al seu impacte global, cada fase reflecteix una atenció obsessiva al detall i un respecte profund per l'univers de Wicked. La química entre el Fava i Glinda, la grandiositat visual dels decorats i la precisió dels efectes, juntament amb una banda sonora que toca l'ànima, converteixen aquesta pel·lícula en una experiència immersiva i memorable. És una obra que aconsegueix connectar amb diversos nivells, el visual, l'emocional i el cultural, establint un punt de referència per a futures adaptacions musicals i consolidant el llegat de la història de Oz dins del cinema contemporani. La segona entrega de Wicked és, en definitiva, un homenatge a la màgia narrativa, a la força de l'amistat i a l'art de crear mons que perduren més enllà de la pantalla. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. I'm limited.
2: Just look at me. Not with your eyes, with theirs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat aquest dimecres l'índult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Després del tradicional despatx amb el rei d'Espanya, Felip VI, Sánchez ha estat contundent, remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix que la pena de presó és excessiva.
2: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
1: El govern espanyol va anunciar aquest dimarts un índult a Borràs que li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en document oficial per contractacions il·legals quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. La sentència del TSJC incluïa també 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros que es mantenen. Aquesta tarda s'ha produït a la plaça Universitat de Barcelona la concentració en suport a les víctimes de l'atemptat contra l'orgull de Berlín. La mobilització organitzada pel Pride Barcelona i la plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya tenia com a objectius condemnar l'atac terrorista perpetrat el passat dissabte durant el Christopher Street Day de Berlín, que va deixar una persona morta i diverses ferides, i refermar el compromís amb els drets del col·lectiu LGTBIQ+. I una altra concentració, en aquest cas a Girona, ha aplegat més d'un centenar de persones davant del Palau de Justícia per mostrar el rebuig a la sentència que ha imposat 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta s'ha llegit un manifest i s'ha subratllat que la condemna és insuficient i injusta. A més, també s'exigeix una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes de violència viària. La família de la víctima estudia recórrer la sentència. Precisament, els Mossos d'Esquadra han confirmat aquest dimecres la denúncia al conductor d'un camió formigonera després d'enxampar-lo circulant per l'A27 a l'altura de Tarragona amb una taxa d'alcoholèmia que superava més de 6 vegades el límit permès per aquest tipus de vehicles. El sergent natural vehicle durant un control i després de sotmetre el conductor a la prova d'alcoholèmia el van denunciar per conduir sota els efectes de l'alcohol, una conducta que suposa un greu risc per la seguretat viària, especialment tractant-se d'un vehicle de gran tonatge. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana, setmana de nou calorosa d'aquest estiu del 2026. I nosaltres, a partir d'ara mateix, el que anem a fer és posar-hi aquestes notes musicals de frescor al llarg de pràcticament 55 minuts. Històries que, per començar, ens arriben amb el nou disc, el nou àlbum conjunt de Caim Riba i de Teresa Noguerón, que es diu Clementina em dic. El projecte musical commemora el 50è aniversari de la mort de Clementina Arderiu, una de les grans figures de la poesia catalana del segle XX i besàvia, precisament, de Caim Riba. I l'objectiu no és altre que apropar la seva obra a nous públics des d'una mirada més contemporània. Caim Riba, que és de Barcelona, és fill del mític cantautor Pau Riba i besnet de Clementina Arderiu, i la Teresa Noguerón, que és d'origen ebrenc, de les Terres de l'Ebre, clarinetista i instrumentista que ha consolidat una trajectòria molt versàtil, movent-se amb facilitat entre la música clàssica i la creació contemporània. Per tant, escoltem aquest tema que forma part d'una de les 6 cançons de Clementina em dic, de Caim Riba i Teresa Noguerón. La cançó es diu El nom.

Clementina, em dic, és el nou disc de Caim Riba amb la col·laboració i participació de Teresa Noguerón. El nom és aquesta, la història que ha obert precisament avui aquest estrenes. I ara mateix anem a fer el viatge cap a terres nord-americanes per escoltar la nova història de Beyoncé que es diu Morning Dew Dunk. La nova cançó, que es diu així, formarà part d'un disc, però no d'un àlbum d'estudi totalment nou. La cançó s'inclourà en una reedició especial pel 20è aniversari del seu segon àlbum en solitari, BJ, publicat originàriament al setembre de 2006. La cançó va sortir per sorpresa el passat 4 de juliol, iniciant un compte enrere de 60 dies fins al seu aniversari i el llançament d'aquesta reedició del B-Day. Tot i ser nova per al gran públic, de manera oficial, la cançó prové d'una maqueta sota el nom de Donk, que es va gravar l'any 2013 i que s'havia filtrat prèviament fent-se viral a les xarxes socials. Ha estat escrita i produïda en col·laboració amb Pharrell Williams. Per tant, anem a escoltar aquest Morning Dew, la nova cançó de Beyoncé.

Morning Dew, Donk, aquesta és la nova història musical de Beyoncé, la cantant i compositora nord-americana, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, tornem a Catalunya, anem fins a Barcelona, per escoltar la cançó Sempre, una de les cançons que formen part del disc de Paul, titulat Les galetes quan s'estoven, que va ser publicat el passat mes de juny. Es tracta d'una col·laboració molt estreta amb el productor i músic barceloní en Jano Montano. Així sona Sempre.

Sempre aquesta és la nova creació musical de Paul i Jano Montano. Des del seu disc anomenat Les galetes quan s'estoven. Una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana en aquestes estrenes que estem compartint. Ella es diu Alessi Rose. Ella és originària de Gran Bretanya, d'Anglaterra, i ens presenta la seva nova cançó, que es diu Dependent, i que formarà part d'un nou disc, i que serà el primer àlbum de debut oficial de l'artista, previst per sortir a la llum al llarg d'aquest mateix any 2026.

Dependent, aquesta és la nova cançó d'Alessi Rose, aquesta artista britànica que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per un projecte anomenat Ningú. És una proposta musical pop en català i la cançó Vas i tornes, que s'ha publicat fa ja uns dies, i que és un dels temes principals del seu nou treball, un EP de quatre cançons anomenat Pol Positiu.

Vas i tornes. Aquesta és una de les cançons que trobarem en l'EP Pol Positiu de Ningú. Així ens ha acompanyat en aquestes estrenes i ara tornem a fer un viatge, però en aquest cas per escoltar a Cody Simpson, cantant, compositor, actor i nedador competitiu. És d'Austràlia i té una carrera musical coneguda mundialment quan només tenia 12 anys en penjar versions de cançons a YouTube. Aquí el tenim ara mateix, aquesta setmana, presentant la seva nova cançó que es diu Fluence.

Fluent, aquesta és una altra de les cançons noves de Cody Simpson, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya, i ara mateix per escoltar a Andris El Sardo. És un projecte artístic en solitari d'un músic i cantautor que destaca en l'escena musical catalana actual. Rere el nom d'Andris El Sardo hi ha un cantautor de rock, indie i blues en estat pur, a més d'aquest projecte propi on canta en català, acompanyat d'una potent banda, és molt conegut per ser el baixista de la Ludwig Band, una de les formacions més populars i guardonades dels últims anys a Catalunya. Ell, la seva activitat musical i vital es mou principalment entre Espolla, el poble de l'Alt Empordà, d'on és originari, la Ludwig Band i Barcelona. I la cançó No vull tornar a casa es va publicar fa ben poquets dies. Aquest tema no és només una cançó, un senzill, sinó que dona títol al seu nou àlbum, No vull tornar a casa, publicat aquest mateix estiu del 2026.

I Can't Like It, aquesta és la nova creació musical d'una formació d'un trio britànic emergent que es diu Bump i que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Unes estrenes que segueix acompanyant-te, siguis on siguis, i, com sempre, amb bones històries musicals, que ara mateix ens arriben en veu d'Àuria Franch, nascuda a Navàs, aquesta cantant catalana que va ser coneguda a les xarxes socials gràcies a les seves versions de grans èxits internacionals traduïdes i cantades en català per ella mateixa. I en aquesta cançó que escoltarem, Vida després de la mort, i col·labora DJ Solde. És un productor de música electrònica i DJ-jockey enfocat principalment a l'escena de dance i de pop electrònic en català. Aquesta és la seva connexió musical, Vida després de la mort, DJ Solde i Àuria Franch.

Vida després de l'amor, aquesta és la història compartida entre DJ Solde i Aurea Frank. Aquesta peça que segurament heu reconegut, que és una adaptació, una versió d'un dels temes emblemàtics de la cantant nord-americana Cher, el Believe, de la dècada dels 90. Vida després de l'amor, DJ Solde i Aurea Frank, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Anem per Jack Kay. És un cantant, compositor i músic britànic. És molt conegut en l'escena alternativa per haver estat cantant principal de la banda d'indie rock de Magic Gang, una formació que va ser molt popular a Gran Bretanya i que ens va deixar dos grans discos abans de dissoldre's. Aquesta és la cançó de Jack Kay. Es diu The Waits.

Aquesta és la cançó de Jack Kay, la seva nova història musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu The Wait. Més novetats interessants de la setmana. Es diu Ivette Nadal. És una reconeguda cantautora i poeta catalana amb una trajectòria sòlida que es mou entre el pop-rock d'autor, la música acústica i la poesia. És de Granollers, al Vallès Oriental, i tot i que té una forta vinculació familiar amb Vilassar de Mar, al Maresme. La cançó que escoltarem, Pedres, ocells i flors, és el tercer senzill d'avançament del que serà el seu pròxim àlbum titulat I això serà tot, previst que surti el setembre d'aquest 2026. Pedres, ocells i flors, la nova de Ivette Nadal.

La nova cançó d'Ivette Nadal, Pedres, Ocells i Flors. Més històries noves. Ara mateix ens arriben els Descript, que és una de les bandes de pop-rock més d'acord amb el format de grans estadis. Són originaris de Dublín, d'Irlanda. Es van formar l'any 2001. I la cançó que escoltarem es diu The Crowd Was Singing Wonderwall. Aquesta cançó que es va publicar

Fa ben poquets dies, és el segon senzill d'avançament del seu proper disc d'estudi, que es dirà The User Guide to Being Human, previst per al 14 d'agost. I la cançó va néixer directament de veure la bogeria col·lectiva i l'emoció que va sacsejar el món amb la històrica reunió dels germans Gallagher, els Oasis, per la seva gira. Segons el cantant de la banda, el fet que Noel i Liam es perdonessin va posar de moda la idea del perdó en la cultura actual. La cançó, de fet, no és un tribut musical a Oasis, sinó que utilitza la música com un vincle de reconciliació. The Crowd Was Singing Wonderwall és la més nova de la banda The Script.

The crowd was singing Wonderwall. Aquesta és la nova cançó dels The Scripts que hem escoltat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per Santa Mandra, que és una banda de pop-rock independent i alternatiu formada per 5 joves músics de La Garrotxa. El grup que va néixer farà uns 4 anys amb un nom realment irònic, una reivindicació de la mandra i de la necessitat de frenar i gaudir de la vida en un món que ja és molt hiperactiu. Tot i així, de mandra no en tenen gens, com comprovarem amb la seva nova cançó, que es diu De Genolls, publicada fa ben poquets dies, i que té una història de fons molt curiosa i divertida relacionada amb el passat del pop espanyol, perquè aquesta és una reinterpretació i versió lliure en català del mític clàssic de l'any 2006, Let Me Out, de la banda madrilenya Dover. I a Santa Mandra, doncs, ens fan, amb la seva energia que els caracteritza, ens transforma aquesta història que parla de desamor, de despit, de penediment i de resignació. Així sona De Genolls, la nova cançó de Santa Mandra.

De genolls, aquest és el ritme frenètic de Santa Mandra, una de les cançons i una adaptació molt lliure de la cançó dels Dover, el Let Me Out. Acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Posem el punt i final avui a Gran Bretanya amb la Sienna Spiro. És una jove cantant i compositora que s'ha convertit en una de les grans revelacions del soul pop del Regne Unit gràcies a la seva veu profunda, madura i potent, molt influenciada per clàssics de la Motown i del soul, com Aretha Franklin, i de referents contemporanis com la mateixa Adele. Per tant, avui acabarem a Londres, a Anglaterra, amb Sienna Spiro i la cançó Great Expectation. Per tant, així acabem aquest estrena. Santa aquesta setmana rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja ahir a la matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot en feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
2: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
3: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha implementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retallades fotografies que es mitjan a les nostres veus municipals sobre l'estat dels contenidors. I específicament sobre aquest cap de setmana, on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però els que vivim aquí sabem que això no és la veritat.
1: Al seu torn, Stop Contenidors Digitals i Arreglem Premià deien als seus canals coses com que si s'ha pogut fer això perquè no es fa diàriament, o que potser valdria la pena fer venir la televisió més sovint. Preguntat l'Ajuntament sobre totes aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments, cosa que es vincula també a la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Nova actualització de les obres dels Corriols per part de l'alcalde ahir dimarts. Rafa Navarro servia de bon matí un altre vídeo a xarxes socials des de l'edifici del Voramar, on recorria les dues plantes de la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i parets i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs del futur pati. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat.
4: Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa i veieu també doncs, les plaques de vinil, ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets. I fins i tot s'està fent ja doncs, el pintat amb algunes de les aules.
5: Una bona avançada més que s'ha fet durant aquesta setmana per arribar doncs, en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
1: També ens diu Rafa Navarro que paral·lelament a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades pel curs 2026-2027. Els veïns de Jacint Verdaguer ja estan rebent aquesta setmana una carta signada pel regidor d'Urbanisme, Antoni Sobirà, on se'ls informa del nou model viari que s'adopta al tram central del carrer i on se'ls donen indicacions per obtenir aquells que ho necessitin l'autorització d'accés a aquest sector exclusiu ara per vianants. De fet, com explica la carta, tots aquells que estiguin empadronats i al dia de l'impost de vehicles no han de fer res. El sistema de lectura de matrícules, que començarà a funcionar aquest agost, ja els reconeixerà. Qui sí que hauria de demanar l'autorització són els comerços i la gent que utilitzi vehicles d'empresa. Ho han de fer a l'espai de tràmits en línia del web municipal. Tots els vehicles autoritzats, diu la carta, podran accedir al carrer les 24 hores del dia, però per a càrrega i descàrrega només ho podran fer de dilluns a divendres de 7 del matí a 4 de la tarda i els dissabtes de 7 a 11 del matí i sempre durant un màxim de 30 minuts. Fora d'aquests vehicles i d'aquests usos, la carta alerta que el trànsit no autoritzat pel carrer pot suposar sancions a partir de 200 euros, però també diu que inicialment s'adopta un període de flexibilitat. L'Ateneu Ibèria fa actualment una crida als veïns de Premià de Mar perquè tots aquells que en algun moment hagin format part d'alguna entitat local, dels àmbits veïnal, cultural o social, contactin amb ells perquè volen crear un arxiu audiovisual dels moviments socials del municipi. Pel que ens diuen, el projecte encara està a les beceroles i, de fet, serà a partir del setembre que se li començarà a donar forma. Però aquests dies ja estan mirant d'engrescar els premianencs per xarxes socials per anar reclutant testimonis que els puguin aportar informació i documents sobre la seva experiència i sobre aquest patrimoni social. Si creieu que teniu coses interessants per participar-hi, els podeu escriure al correu hola@ateneuiberia.cat. Primeres pistes de l'Art Tardor 2026. Manel Ferrer.
6: L'Ajuntament de Premià de Mar ja ha obert el termini d'inscripció d'una nova edició del concurs Art Tardor. La convocatòria adreçada tant a adults com a joves inclou les modalitats de pintura, escultura i fotografia i permet presentar obres fins al 27 de setembre a través dels formularis disponibles al web municipal. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat. En el cas de la fotografia, les obres s'han d'enviar telemàticament mitjançant el formulari d'inscripció, mentre que les de pintura i escultura s'han de lliurar presencialment al centre cívic dins del termini establert a les bases. En la categoria d'adults, el concurs atorgarà un primer premi de 500 euros i un premi de 300 euros al millor autor o autora local en cadascuna de les tres modalitats. Pel que fa a la categoria juvenil, els primers premis consistiran en vals regal de 150 euros i els premis al millor autor o autora local seran de 75 euros. Les obres seleccionades formaran part de l'exposició de l'Art Tardor. Les bases del concurs i els formularis d'inscripció es poden consultar al web de l'Ajuntament.
1: Pel que fa al temps, ens anem acostant a la quarta onada, però aquí al Maresme ho fem amb valors prou civilitzats. Sol a punta pala, però temperatures màximes al voltant dels 30 graus.
0: Premià Mèdia, informació.
7: Nova entrega de la sèrie de publicacions que va iniciar l'alcalde la setmana passada per fer seguiment de les obres de l'escola Bressol als Corriols. Com va fer en el primer episodi, Rafa Navarro recorre les dues plantes i l'exterior de l'edifici del Vora Mar per consignar els progressos en el condicionament de l'immoble. En aquesta ocasió es torna a fixar especialment en la instal·lació de la coberta tèrmica de l'exterior, l'aire condicionat i els falsos sostres, en tots tres casos treballs molt avançats, segons indica, i es fixa també en el volum d'empleats que treballen cada dia a preu fet, i tot plegat serveix a Navarro per reafirmar-se en el seu compromís de terminis amb els premianencs.
8: Si voleu, doncs, una prova de tota la gent que està treballant, fins a 20 treballadors. 20 treballadors. Cada dia, doncs, aquí fem feina a preu fet per poder arribar en temps, continuar tot estant amb previsió de lliurament per a finals d'agost, i per tant, doncs, mantenim la promesa que vam fer de començar el curs 26-27 amb aquest equipament ja totalment habilitat. Tornem la setmana que ve, tornem a fer visita d'obres, tornem a demanar calma, tranquil·litat, optimisme i esperança perquè aquesta escola Bressol als Corriols, escola municipal als Corriols, sigui una realitat molt, molt, molt aviat.
7: Segons diu l'alcalde, el vídeo pròximament s'ha de començar a instal·lar la pèrgola del pati, els vinils per les parets o la fusteria de portes i finestres. Ens ho explicarà el pròxim episodi.
0: Premià Mèdia, informació.
9: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
10: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.

0: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
1: Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que, si no tenim terreny, on el farem, aquelles preguntes, no?
0: 10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
2: Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, què és rascar, què és cavar, què és lligar.
0: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels Horts Socials.
3: Perquè no tenia feina, estic mig jubilat i llavors... Tenia que fer alguna cosa, no? I, bueno, i això, doncs, te distraus una mica i... A mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
0: Al costat dels participants hi ha els voluntaris que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia. Ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
4: Què m'aporta? M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. A mi és el que realment em motiva.
0: En aquests 10 anys, els Horts Socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
5: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que, sobretot, com deies, Marc, és ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
0: Coincidint amb el desè aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
1: 10 anys són molts anys, eh? I hi han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així, si posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Hem passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
0: Deu anys després de sembrar les primeres llavors, els Horts Socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
6: els escoltes.
7: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
8: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Després de més de 15 anys d'embolic urbanístic i judicial i múltiples girs de guió a Mataró, podrien estar molt a prop de resoldre la situació de la finca de Can Fàbregas, la finca on un dia s'hi havia de fer un Corte Inglés. L'Ajuntament anunciava un acord entre el consistori, l'empresa municipal Pumsa i l'empresa El Corte Inglés per tal que Mataró compri la parcel·la El Corte Inglés per 11,7 milions d'euros. Segons explica la nota de premsa, després d'assolir aquest principi d'acord, ara comença tot un periple administratiu que hauria de desembocar en la signatura de la compra-venda abans del 31 de desembre d'aquest any. Com diem, la peripècia va començar l'any 2012, quan El Corte Inglés va adquirir la finca per 24 milions d'euros per fer-hi uns grans magatzems. Però després que es desmuntés l'antiga fàbrica, que dona nom al sector, una plataforma ciutadana ho va denunciar i el jutge els va donar la raó i va obligar a reconstruir l'immoble al seu emplaçament original, cosa que, òbviament, comprometia molt l'arribada del centre comercial. I per això El Corte Inglés va reclamar la nul·litat de la compra. Davant de l'immens embolic judicial que tot això anunciava a les parts, s'han acabat posant d'acord per tal que ningú no acabi prenent massa mal i, finalment, la història s'acosta al seu desenllaç. L'Ajuntament recompra la finca i queden en suspens totes les accions judicials iniciades des d'una i altra banda. A partir d'aquí, i quan la finca torni a ser municipal, la intenció és convertir-la en un àmbit estratègic al centre de la ciutat. Segons declarava l'alcalde David Bote a TV Mataró, s'hi preveu un equipament municipal, que seria la nau de Can Fàbregas, una zona verda, un aparcament subterrani i una zona d'activitat econòmica, que podria ser una residència de gent gran, oficines, comerços i gimnasos. Val a dir que el cost de l'operació per l'Ajuntament no serà només d'11,7 milions, perquè s'estima que la reconstrucció de Can Fàbregas podria costar 4 milions més.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui parlarem dels noms que fan referència al mar. Alguns són allò que en diuen talassònims, és a dir, topònims marins, perquè talassos en grec significa mar. Totes les poblacions marineres tenen una gran relació amb el mar i hom ha tingut sempre el costum de posar nom als accidents geogràfics costaners i altres elements marins.
3: És normal, és clar.
2: L'experiència de Premià amb el mar comença en temps molt remots. Viure a prop del mar era un risc durant molts segles, perquè hi havia pirates que segrestaven gent i la venien com esclaus al nord d'Àfrica.
3: Ostres!
2: Però cap al segle XVII, aquell perill va afluixar una mica, no del tot, i es van erigir les masies de Can Manent i de Can Batlle arran del camí ral. Així, de mica en mica, el veïnat de mar va anar creixent i la pesca era una de les activitats econòmiques importants.
3: Per cert, una activitat molt sacrificada que avui els primerencs ja han abandonat.
2: Efectivament. Però per preservar-ne la memòria, a Premià de Mar hi ha el carrer dels pescadors. I per festa major guarnim el nucli antic reproduint i recordant el poble pescador que havíem estat.
3: El poble pescador del carrer de Sant Antoni és molt bonic. Hi ha un ambient...
2: A part del perill pirata, quan els pescadors es feien a la mar, també temien les tempestes i els naufragis. Algunes vegades, alguns perdien la vida al mar. Per aquest motiu, necessitaven encomanar-se a alguna protecció sobrenatural que els donés força i seguretat. I ho feien especialment amb la Mare de Déu del Carme, patrona dels pescadors.
3: Això de les Mare de Déus ho expliquem en un altre podcast.
2: Sí, però aquí ve a tomb perquè a Premià de Mar hi ha un carrer del Carme que respon a aquest fet mariner tan important.

0: La Mare de Déu de la Cisa també era un refugi espiritual fonamental en el fet mariner premianenc, oi que sí?
1: I tant. Encara avui, com a exvots de la gent de mar, a la Cisa hi ha quadres pintats que reprodueixen escenes de gran dramatisme, bergantins amb problemes enmig d'una mar abrivada.
0: I alguns exvots són pròtesis curioses de mans i peus que fan una mica d'angúnia.
1: Al nomenclàtor de Premià de Mar hi ha altres noms relacionats amb el mar. Un és el carrer de Marina. És un carrer que va de nord a sud i el nom revela clarament aquest vincle mariner. La paraula marina descriu també un territori a prop del mar. La serralada litoral és coneguda com la Serra de Marina i antany al Maresme també era conegut com la Marina.
0: Marina també és un nom de dona. Però potser aquesta coincidència no ve a tomb, ara.
1: Em sembla que no. Bé, un altre nom és el del carrer del Camp de Mar. La construcció i obertura del carrer és relativament recent i no sabem de cap topònim preexistent que justifiqui el nom de Camp de Mar.
0: Doncs com a partida no em sona, no.
1: Podria ser un nom descriptiu d'un camp proper al mar, tot i la carretera i la via del tren. En qualsevol cas, antigament, tot allò eren camps de pagès i ara hi ha cases, l'institut de secundària i una escola.
0: Sí, l'escola Mar Nova, que ves per on també fa referència al mar.
1: Això mateix.
0: I indirectament l'escola El Dofí també.
1: Esclar, ben vist.
0: Escolta, i del port de Premià què en sabem? També hi ha carrers, oi?
1: Sí, quan es va ampliar el port de Premià, s'hi va crear un espai de lleure comercial amb una zona de vianants i una altra de trànsit de vehicles. És un espai gran amb molts restaurants i botigues.
0: I un lloc molt agradable per passejar-hi.
1: Sobre el plànol apareixien molts vials que podien tenir una funció divulgativa a través d'un nomenclàtor de temàtica marinera. L'any 2019, la comissió del nomenclàtor va recollir i argumentar unes propostes i l'Ajuntament i l'empresa Marina Port Premià es van posar d'acord en els noms. En primer lloc, el passeig marítim.
0: Indiscutible. El passeig marítim ja existia abans que el port mateix.
1: Sí, forma part del paisatge premianenc des de fa dècades.
0: Per cert, em consta que darrerament l'Ajuntament hi ha posat unes plaques perquè els forasters s'orientin bé.
1: El passeig marítim és modest i estret i ressegueix la línia de la costa i la via del tren des del port fins al riu Besòs.
0: Caram!
1: Al tram del passeig marítim, que recorre l'àrea del port, hi han construït una pista molt concorreguda per ciclistes i patinadors intrèpids.
0: I s'hi fan campionats importants, eh?
1: Sí. Com a element arquitectònic singular, hi trobem la torrassa del port, tot ella ben rodona. És l'únic testimoni de l'antic club nàutic que es conserva.
0: Sí, hi he pujat. Molt bones vistes.
1: Un altre vial important del port és l'Avinguda del Moll, un carrer ample que, com el seu nom indica, és al costat del moll on s'afileren els pantalans i les embarcacions, degudament amarrades als norais.
0: En un port com el nostre, posar aquest nom era una obligació.
1: Sabies que el port de Premià es va construir sobre unes roques marines properes a la costa?
0: Doncs sí. Sí que ho sabia, sí.
1: Eren un lloc de bany dels premianencs.
0: Et veig a venir.
1: Sí, són les anomenades roques d'en Pons, que els més antics encara recorden. Aquestes roques, que tenen una història, van trobar un espai al nomenclàtor portuari. I així el vial principal del port s'anomena Avinguda de les Roques d'en Pons.
0: En un punt del passeig marítim hi ha ubicat un monòlit que ho explica amb detall. En Pons va salvar d'ofegar-se una persona que tenia el peu entaforat entre les roques i no el podia treure. Quin heroi, en Pons.
1: Un altre telesònim premianenc era la Roca de la Balena, un escull que pel seu nom devia ser de grans dimensions i que segurament els pescadors temien estavellar-hi les barques.
0: Bufa!
1: Aquest element tan singular i simpàtic dona nom a la plaça de la Roca de la Balena, ubicada al vell mig de l'espai comercial del port.
0: I ara, balenes a Premià?
1: El nom sembla inventat, sí, però no ho és pas. Aquest telesònim apareixia als quaderns de bitàcola dels mariners premianencs.
0: D'acord, d'acord. Acceptem balena com animal de companyia.
1: Els nostres mariners i pescadors eren molt professionals i grans experts a alta mar.
0: Per descomptat.
1: Una altra plaça és la del regaló. Regaló era un mot molt propi de Premià i dels pobles mariners de la rodalia. L'eminent filòleg Joan Coromines...
0: Que, per cert, té una plaça dedicada a la nostra ciutat.
1: Joan Coromines va trobar aquesta paraula al diccionari Alcover Moll, en referència al Masnou, vila veïna. El significat de regaló és el de vorera, el lloc on la mar s'ajunta amb la terra.
0: És a pet d'ones, allà on ens remullem els peus abans de llançar-los a l'aigua.
1: Sí, però sembla ser que el mot deriva de regala, una part de les barques.
0: És bonic això de preservar noms tan antics i populars que són en risc de desaparèixer.
1: Doncs això, plaça del Regaló.
0: I a tots aquests carrers i avingudes hi ha una placa que els identifica.
1: Oh, i no? Tant.
0: És que, si no, els vianants no coneixerien tots aquests noms premianencs tan interessants i relacionats amb el mar. Continua, continua, vinga.
1: El carrer del Negrall fa referència a una taca fosca, negra, que és a uns centenars de metres mar endins davant del gas.
0: Home, ara davant del gas hi ha blocs de pisos...
1: I... Sí, però antigament era un camp sense edificacions i la fàbrica, la propagadora del gas, es veia des del mar.
0: És clar.
1: Els joves banyistes es desafiaven entre ells per veure qui seria capaç d'arribar nedant fins al Negrall, que n'hi deien, i tornar-ne ben carregat de pops i musclos.
0: I dels caspavilats...
1: Al Negrall hi ha unes roques que enfosqueixen el fons marí i sembla ser que també hi ha una praderia de Posidònia.
0: L'indret, doncs, deu fer una mica de feredat.
1: Sí, i no podem descartar en cap cas que no hi habiti algun monstre marí misteriós i perillós.
0: Digue'm que és broma.
1: És broma. Al principi parlàvem dels pescadors, però no hem dit res de com es feien a la mar. Doncs bé, els pescadors premianencs construïen unes barques especials i molt característiques, les barques de mitjana. Al port hi ha el carrer de la barca de mitjana. En recorda aquelles naus tan singulars.
0: I a l'escut de la vila hi ha dibuixada una barca de mitjana, una barca de vela llatina amb tres pals.
1: Sí, és un símbol indiscutible de Premià de Mar, potser el que més.
0: Jo conec un grup premianenc de veneres que es diu Barca de Mitjana. Que bé que canta.
1: Als segles XIX i XX hi havia premianencs que viatjaven molt lluny, especialment a les colònies d'ultramar. Però no hi anaven pas amb barques de mitjanes, clar, sinó amb grans vaixells transatlàntics, goletes, bergantins, corbetes... Aquests premianencs anaven a fer les Amèriques i alguns en van tornar amb força diners a les butxaques, però d'altres no, o no van tornar-ne.
0: Amèrica va ser un fet social i econòmic molt important en el Premià de Mar d'antany.
1: Per això al port hi ha un carrer amb el nom d'Avinguda de les Amèriques.

0: El meu avi va anar a Cuba.
1: Què dius?
0: No res. Coses meves. Continua.
1: Durant els segles que va durar la carrera d'Amèrica, els premianencs no viatjaven pas com a turistes, sinó que hi anaven a fer negocis. El fet de navegar era la seva feina com a mariners, però en molts casos eren pilots o fins i tot capitans.
0: Uns professionals de cap a peus, com bé deies.
1: D'entre els noms de pilots premianencs destaquen l'avi Primo de Can Roure, en Nito Font i l'Estrader. En conseqüència, al port hi ha el carrer dels pilots de mar.
0: Dius de mar per no confondre'ls amb els de l'avió, suposo.
1: Esclar, perquè a Premià no hi havia aeroport.
0: No, però una vegada un avió va aterrar a Premià de Mar.
1: Què dius ara?
0: El que sents. Desembre de 1923.
1: Caram.

0: Dius de pont?
1: No res, no res. Lluny de l'àmbit del port, però encara en relació amb els viatges a Amèrica, hi ha el carrer de Gibraltar. Aquest punt britànic de la costa peninsular era molt estratègic en aquells temps, perquè els vaixells que tornaven d'ultramar hi feien parada. Aleshores, els diaris de l'època en recollien el nom i les dades i les publicaven. De manera, com podia saber si un familiar tornava d'Amèrica i no trigaria a arribar a casa? Llavors els premianencs anaven a la farmàcia de Can Fontrodona, que era el carrer nou de l'església, i llegien les notícies penjades en una cartellera. Aquest carrer després es va dir carrer de Francesc Layret, calle de José Antonio i, finalment, carrer de Gibraltar.
0: Mira per on. Que interessant que és tot això del mar de Premià.
1: Molt interessant, sí, i podríem continuar.
0: Doncs jo també sé coses relacionades amb aquest tema.
1: Au, vinga, doncs, explica't.
0: Vinculat al fet de la navegació, hi ha un element que sempre cal tenir molt en consideració. L'orientació alta mar.
1: Doncs tens tota la raó.
0: De vegades, els noms de punts cardinals que serveixen per orientar-se coincideixen amb els noms dels vents que inflaven les veles de barques i vaixells. A Premià de Mar hi ha diversos carrers que tenen nom de vent. Ponent i Llevant són clarament els noms de dos vents, com també ho són de dues platges.
1: I de dos carrers, a Llevant i Ponent de la vila.
0: Sí, són referents geogràfics que ens indiquen dos punts cardinals oposats i que ens orienten. També ens orienta el nord, punt cardinal per excel·lència, sobretot quan el busquem amb la brúixola. A Premià de Mar, el carrer del nord és un carrer del nucli antic que va de baix a mar fins a la Gran Via. Antigament, també havia existit el carrer del sud, que avui se'n diu carrer del reverent Paradeta.
1: Però nord i sud no són noms de vents.
0: No, els noms de vents serien tramuntana i migjorn, respectivament. El que sí que és nom de vent és el que identifica el passatge de Garbí.
1: El Garbí és un vent que bufa del sud-oest.
0: Sí, però el passatge de Garbí no és ben bé al sud-oest de la població.
1: Podem dir, aleshores, que aquest passatge de Garbí és un carrer una mica desorientat?
0: Més val que no enredem la troca. En qualsevol cas, sí que podem dir que amb totes aquestes explicacions d'avui ja anem una mica més ben orientats sobre la relació de Premià amb el mar. Què et sembla? Oi que sí?
1: Per descomptat.
0: Vete així, doncs, un podcast la mar d'interessant.
1: Oh, i tant. Jo encara diria més, la mar d'interessant.
0: Molt bé, Dupont.
1: Què dius, Dupont?

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La presidenta de Comerç Premià, Núria Vázquez, i el regidor de Comerç, Xavier Gatius, han estat a Premià Mèdia i han exposat les conclusions obtingudes després de l'última festa del comerç i també, molt relacionat amb això, han parlat de les tendències actuals de l'activitat comercial i de com s'hauria d'adaptar aquesta activitat promocional, però sobretot les polítiques comercials locals. Segons han admès, si bé en aquesta festa va funcionar plenament l'aposta per la restauració i, en general, el format més experiencial de les compres, també és veritat que va baixar la participació de botigues i això, segons ha dit, té a veure amb la preponderància creixent dels negocis de serveis i de menjar en detriment del comerç no quotidià. Caldrà, doncs, evolucionar.
2: Vam aconseguir que un grup important de restauració participés. En aquest sector va ser van estar molt contents, amb ganes de repetir, però amb el tema ja més comercial va ser més light. Estem en una època de canvis, tenim menys tipus de comerços, si abans teníem moltes botigues de roba, doncs cada vegada tenim menys, sabateries, està baixant molt més a tema de serveis a peu de carrer. El que locals abans eren botigues de venda de producte, ara són serveis.
3: Ha estat una estratègia intencionada, doncs, apostar per la restauració perquè al final també és un dinamitzador cada vegada més important per lo que fa, doncs, al comerç en general. I aquests canvis d'hàbits que parlava la Núria, és veritat que per un costat, primer, cada vegada hi ha menys comerç no quotidià, que es diu, no? Mm-hmm. Que és comerç de, doncs, diríem, de roba, de complement, de llar, etc. I cada vegada més tens un comerç de primera necessitat, de menjar, perquè ens entenguem, i serveis, no? I això és veritat que està fent canviar els hàbits.
1: Més enllà de la festa del comerç, però encara parlant de reptes i oportunitats, tots dos han assenyalat el potencial del reformat carrer Jacint Verdaguer i han afirmat que ja abans que acabessin les obres es podia qualificar l'aposta d'èxit absolut perquè els últims mesos ja s'ha confirmat l'arribada de nous negocis i també s'han començat a rebre peticions per instal·lar terrasses a la part central del carrer, ara tancada al trànsit. Gatius ha remarcat que al carrer encara hi falten coses per posar i que també s'hi farà dinamització.
2: Hi ha hagut canvis, ja hi havia gent interessada i ja han obert negocis nous. Han obert i encara sabem que hi ha més negocis que estan a portes d'obrir. Aleshores, és un carrer que està agafant color i és el que volem, no? Que agafi més color perquè havia quedat bastant trist i aquesta iniciativa veiem que és molt positiva.
3: Hi han obert comerços, però és que en sabem de més comerços que obriran en un futur, a més comerços que doncs es corresponen a aquesta oferta de qualitat que dèiem, de no quotidià o de serveis de qualitat. Per tant, estem ja abans de començar, estem molt satisfets. Nosaltres sabíem que això era una aposta segura. Encara no està acabat el carrer. Vull dir, ens falten encara les jardineres, ens falten moltes coses. Vull dir que sobre això nosaltres hem de posar dinamització.
1: En un altre ordre de coses, Núria Vázquez ha explicat que l'entitat ja està pensant quines activitats organitzarà per la celebració de la comerciada Premià de Mar entre el 5 i el 12 d'octubre, en la qual participarà per primer cop al nostre municipi i s'ha felicitat del trasllat de seu a un local del carrer Eixample a les antigues instal·lacions de ràdio Premià de Mar. Segons ha dit, un emplaçament molt més cèntric i, per tant, més proper al comerç. Fins ara estaven al gas. Aviat anunciaran un acte d'inauguració.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Publicació de l'Ajuntament per denunciar enèrgicament l'incivisme relacionat amb l'abandonament de mobles i altres andròmines a la via pública i per anunciar amb la mateixa contundència la posada en funcionament aquesta mateixa setmana d'un dispositiu especial de vigilància per identificar i sancionar les persones responsables d'aquests abocaments, a les quals, ens recorden, se'ls podrien interposar multes entre 150 i 1.500 euros. La publicació s'acompanya de fins a 20 fotos de deixalles a diferents indrets del municipi, que, segons diu, s'haurien abandonat totes aquesta nit passada i s'afirma que això no té res a veure amb el sistema de contenidors, és simplement incivisme. Com diem, davant, diu la reiteració d'aquestes conductes, aquesta setmana comença a funcionar aquest nou dispositiu. La publicació també ens recorda que existeix un servei gratuït de recollida a domicili de voluminosos que es pot concertar trucant al 606 99 56 70 en horari de 8:45 del matí a 1 del migdia i que tenim també la deixalleria La Suïssa on portar-los. Val a dir que abans d'aquest dispositiu de vigilància ja han existit operatius policials semblants per combatre accions incíviques relacionades amb els residus a la via pública, com el que es va activar el mateix estiu que es tancaven els contenidors ja fa 2 anys i que, segons va informar l'Ajuntament en el seu moment, va fer que l'agost de 2024 s'interposessin fins a 44 sancions per aquesta infracció.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
3: ¿Está aquí?
4: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
3: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. I us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
5: Yeah. I've been thinking a lot.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
2: Estàs escoltant?